Get into the mood.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 7.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Sí, Laia, avui en parlarem del Som Sardana, però s'ha de dir que, clar, abans del Som Sardana, nosaltres, durant anys i panys, hem consultat el boig sardanista.
3: Ja. Yeah.
2: És que era una eina de primera necessitat per la gent que programem sardanes, eh? De debò, eh?
3: Sí, era hora que es renovés així d'aquesta manera.
2: I ara es converteix en el Som Sardana. Més atractiu, si vols, però la feina ja estava feta. Eps, llum vermella.
3: Som-hi.
2: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per les ones i per la xarxa.
3: Hola, Amadeu. Hola a tothom. Avui és divendres 12 de juny de 2026, festivitat de Sant Onofre. I atenció, perquè ja sumem 849 programes en aquesta aventura digital i en el còmput global de la nostra història ja en són 2.638.
2: Som a les portes d'un cap de setmana que fa olor d'estiu i de festa gran. Del 12 al 14 de juny tenim l'agenda plena, plena, plena de cites festives, com per exemple Sant Gervasi de Cassoles a Barcelona o a Sant Padó.
3: I pel que fa al programa d'avui, el nostre tema central descobrirem Som Arxiu, una iniciativa clau per la preservació i divulgació sardanista i que més ja ve de lluny.
2: Tenim 55 minuts per endavant, per xalar de debò amb la nostra cultura popular. Veniu, sí? Ens acompanyeu?
3: Som-hi. Comença el Festa Festa.
4: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
2: Recordeu que ens teniu a un clic de distància al festafesta.cat i que podeu interactuar amb nosaltres a les xarxes socials, a Instagram, a X, a Telegram. La cultura popular no s'atura, i nosaltres tampoc.
3: Avui tindrem un programa ben farcit. Tindrem les notícies del Tornaveu, el Lemma Robres, l'actualitat castellera amb la Sara Suriol, les dites i refranys d'en Víctor Pàmies, els sons de la tradició de Ramon Vilà i els secrets de l'etnològic que ens porta en Gustau Moles.
2: Però abans, posem el focus en Som Arxiu, una proposta que ara ha assumit des de Som Sardana i us ho expliquem tot seguit.
4: Festa, festa!
5: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó. Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona.
3: El món de la sardana i la música de cobla es prepara per viure un dels seus punts d'inflexió més importants, podríem dir, dels últims anys, pel que fa a la preservació de la seva memòria. Som Sardana fa un salt tecnològic amb la creació de Som Arxiu, un gran portal documental que neix amb la voluntat d'unificar, ordenar i posar a l'abast de tothom la immensa riquesa històrica d'una de les tradicions més arrelades del nostre país. Fins ara, el gran referent i pràcticament l'única finestra digital per consultar tot aquest patrimoni era el portal del Boig Sardanista, de Francesc Manaut, una eina imprescindible que ha fet una tasca monumental durant anys. Amb el naixement de Som Arxiu, aquest llegat fa un pas més enllà. S'integra en una estructura més àmplia per oferir un accés totalment unificat a la música, les partitures i la història de la cobla. La cultura popular, per tant, evoluciona sobre una base sòlida per fer la informació encara més transversal i accessible. Amb el desplegament d'aquesta nova plataforma ja en marxa, hem volgut saber com s'ha gestat aquest projecte i què suposarà per al col·lectiu. Quines necessitats cobreix, com s'ha aconseguit canalitzar i potenciar tota la informació existent i de quina manera aquesta eina transformarà la feina de músics, investigadors i aficionats. És per això que hem parlat amb Joan Pons, responsable de comunicació de Som Sardana, que ens ha donat les claus per entendre la magnitud d'aquest nou portal i també els reptes de futur d'una proposta que assegura i consolida el llegat de la nostra música als entorns digitals. Per entendre cap on anem, primer hem de saber d'on venim. Guardar partitures i gravacions en prestatges físics té un encant i un sentit, però el món digital ens obre unes finestres infinites.
6: Som Arxiu neix de la voluntat de preservar, ordenar i fer accessible tot el patrimoni documental vinculat al món de la sardana i la cultura popular. Des de Som Sardana detectàvem que hi havia una gran quantitat d'informació dispersa, podríem parlar de partitures, enregistraments, programes o altres documents històrics, que sovint era difícil de consultar pels investigadors o pels aficionats. La necessitat principal, bàsicament, era crear aquest espai únic, actual i accessible, que garantís la conservació de tot aquest llegat i que a la vegada en facilités la consulta i la difusió. Per tant, per nosaltres, Som Arxiu, el que vol ser és una eina útil per al present, però també una aposta de futur per assegurar que tota aquesta memòria cultural no es perdi.
3: Si parlem de documentació sardanista, hi ha un nom propi que a tots ens ve al cap i que ha estat el far de milers d'aficionats, el Boig Sardanista. Una base de dades colossal que ara canvia de pell.
6: Per nosaltres, la incorporació del Boig Sardanista és un dels grans valors del projecte. Més que un dels grans valors, sinó el més important. Estem parlant d'una eina de referència pel món sardanista, molt estimada i utilitzada durant aquests últims anys i aquestes dècades, diguem-ne, per músics, programadors, estudiosos i també aficionats de la sardana, i que, per tant, no podíem començar un arxiu nou sense tenir en compte quina era la referència del sector. I en aquest cas el Boig Sardanista ho era. I per nosaltres, integrar tota la base de dades del Boig Sardanista dins de Som Arxiu no vol dir substituir-ne l'essència en cap cas, sinó donar-li continuïtat i projectar-lo cap al futur, doncs, amb una infraestructura tecnològica, amb un web que sigui més robust, que sigui més intuïtiu i que tingui més possibilitats de creixement, sobretot, no? Nosaltres el que hem potenciat molt amb aquest nou web és que tingui un sistema de cerca intuïtiva des de cercadors com pot ser Google, que doncs, a partir de sistema SEO en vengui, diguem-ne, en certa manera, totes les dades que hi ha si algú cerca doncs, alguna de les ocurrències que hi ha a la base de dades. I és per això que en un futur, no?, tot aquest coneixement, tota aquesta base documental del Boig Sardanista conviurà amb altres bons documentals i recursos, que és l'objectiu amb què neix Som Arxiu, que és d'aglutinar tots aquells arxius que tinguin informació sobre el món sardanista doncs, dins d'aquest entorn unificat que en facilita molt més les cerques i les connexions entre continguts. Però que al final, en definitiva, nosaltres valorem el Boig Sardanista com a font primària de totes les dades que tenim a dia d'avui, que a curt i llarg termini, més a llarg termini que curt, treballarem amb altres arxius per poder presentar al món doncs, un arxiu sardanista unificat, més enllà de tota la informació grandiosa i molt rica que ja té el Boig Sardanista.
3: Perquè ens fem una idea del seu funcionament, el procés és ben senzill. Entrem al web de Som Arxiu, busquem una sardana o un compositor de referència i de seguida veiem què ofereix aquest portal i com s'hi navega.
6: Som Arxiu ofereix una gran diversitat de materials, com poden ser partitures, enregistraments d'àudio, fotografies, programes de plec i concerts, revistes històriques, documentació d'entitats, dades biogràfiques de compositors i intèrprets, així com també la informació relacionada amb cobles i activitats sardanistes. L'objectiu, per nosaltres, ha estat unificar l'accés a tota aquesta informació a través d'un únic portal, amb un sistema de cerca transversal i una estructura pensada perquè qualsevol perfil d'usuari, ja sigui un investigador o una persona que s'acosta per primera vegada a la sardana, pugui trobar els continguts de manera àgil i intuïtiva. Per exemple, quina pot ser una de les cerques més recurrents? El tiratge d'una sardana. Quants curts i quants llars, quan tira aquella sardana, no? Però també podem trobar, per exemple, tots els actes sardanistes que hi ha hagut a Girona al llarg de la història o a altres ciutats o altres municipis del nostre país. També creiem que és molt important, però, avui en aquest programa explicar com cercar informació al Som Arxiu, perquè al final volem que la gent es nodreixi de tota aquesta informació. Primer de tot, nosaltres tenim el cercador intel·ligent que funciona molt bé i que ja d'entrada, si algú detecta algun error, doncs oberts a que ens el facin arribar i així podem treballar-hi més i millor. Però en tot cas, aquest cercador intel·ligent que en general us trobarà la majoria d'informació que cerqueu, sobretot si cerqueu per compositor o cerqueu per paraules mateix, no? Per exemple, una sardana que es digui petons de matinada, doncs amb la paraula petons ja us hi trobareu, ja la trobareu, o matinada també l'hi trobaríeu. Però si algú vol anar més al detall, es pot fer servir els filtres, no? Aquests filtres que ens permeten trobar doncs, més informació en la base de dades. Per exemple, posem pel cas que un usuari vol saber quantes sardanes en lloc d'estrena a Barcelona tenen per paraula Maria el títol. I per fer-ho el que hem de fer són dos filtres. Per exemple, la columna de lloc d'estrena que seria Barcelona i l'altre podríem afegir-hi un altre filtre que seria el títol i posar-hi Maria, no? Que contingui Maria. I amb això obtindríem 38 sardanes que compleixen aquest criteri de cerca. No? Això és un exemple que tenim en el web i que la gent pot trobar com a mètode de cerca i que, per tant, doncs, és prou accessible i fàcil i que també estem oberts a, si algú té dubtes, que contactin amb Som Sardana per poder-los ajudar a fer la cerca que necessitin.
3: Mm. Darrere d'un clic en una pantalla hi ha milers d'hores de feina. Digitalitzar papers, ordenar fitxers d'àudio, programar la web... Un repte colossal que sovint no es veu.
6: Aquest procés de salt tecnològic que hem dut a terme ha estat un procés llarg i complex perquè implicava treballar amb materials molt diversos, provenients de fonts diverses i acumulats durant molts anys, que, si bé funcionaven amb un format concret, s'han hagut d'adaptar a formats informàtics i digitals actuals per poder-los utilitzar de manera eficient. No? I ha estat un dels principals reptes precisament homogenitzar aquesta informació, estudiar com es presentava, revisar aquestes dades, si hi havia duplicats o no, i si hi havia informació que es podia sintetitzar i facilitar la lectura, i establir doncs, aquests criteris de catalogació que, partint de la base del Bosch sardanista, s'ha intentat mantenir una proposta que garantís que tot fos compatible dins d'una mateixa plataforma. I també està molt important fer aquest salt tecnològic mantenint l'essència de les eines que el sector ja coneixia, valorava, no? I en aquest sentit oferim un cercador que és molt més intuïtiu que el que oferia el Bosch sardanista, sobretot perquè si afegim la paraula, per exemple, calella, doncs ens apareguin totes les sardanes que porten per títol la paraula calella, o tots els actes fets a calella, o altres informacions relacionades amb aquest municipi.
3: Som Arxiu neix avui, però en el món digital res es queda quiet. Aquesta eina no només serveix per mirar el passat i conservar el nostre patrimoni, sinó que és la llavor per un futur.
6: Per Som Sardana, Som Arxiu és un projecte viu i en creixement. Ha començat aquest 2026 a presentar-se al públic i a llarg termini els següents passos passen doncs, per continuar ampliant aquests fons documentals, incorporar noves funcionalitats i reforçar la col·laboració amb entitats, arxius i cobles i tots aquells particulars que tinguin arxius dels quals puguem nodrir-nos. Actualment, en el web queda molt clar i evident que tota la informació que s'hi reflecteix prové del Bosch sardanista. En un futur tenim previst doncs, marcar, etiquetar tota la informació en funció del fons on vingui, no? Per exemple, si hi ha un particular X que ens ha donat informació per poder afegir el Som Arxiu, catalogarem aquella informació com a provinent de tal persona o de tal arxiu o de tal municipi, de manera que quedi molt clar qui ha aportat cada cosa i perquè es vegi que a nivell col·laboratiu i pensant en col·lectiu es pot oferir un producte de qualitat i per a tothom. I també creiem que pot ser una eina molt important i molt potent per apropar la sardana a noves generacions, perquè avui el primer contacte amb la cultura sovint es produeix a través d'entorns digitals, més enllà de trepitjar places, no? Però facilitar-ne un accés modern, visual i obert a la informació també ajuda a despertar, considerem, aquesta curiositat i a descobrir la riquesa cultural que hi ha al darrere de la sardana, no? El que dèiem, més de 36.000 sardanes compostes, no? Al llarg de la història. Això és molt important de poder donar aquestes dades, sobretot amb el Som Arxiu, que hi tenim l'apartat estadística, que a mesura que hi va entrant informació nova en l'arxiu, es van actualitzant aquestes estadístiques per al públic general. I, per tant, també tancar una mica l'entrevista dient que la preservació i la divulgació han d'anar de la mà, i és amb la idea que neix Som Arxiu, no? I que precisament vol ser aquest pont entre el que s'ha fet fins ara i aquest futur que ens espera digital en el món de la sardana, que més enllà de ser a la plaça i de sentir sardanes i de ballar-les i de compondre'n, doncs també hem de ser presents en l'àmbit digital per poder-nos vendre i fer-nos conèixer a la resta del món i d'usuaris.
3: Moltes gràcies, Joan Pons, responsable de comunicació de Som Sardana, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres seguim endavant amb el programa.
0: Festa, festa.
3: Quina feina tan important la del Som Arxiu. I ara anem per feina amb la primera proposta musical del programa. Una versió immensa del Virolai interpretada per Obeses i la Coral Canigó.

0: Una interpretació valenta, emocionant, fins i tot metal, d'aquest Virolai, tal com ens tenen acostumat el grup Obeses, gràcies a l'Arnau Tordera al capdavant i a tota la Coral Canigó també per fer-nos aquest regal sonor.
1: I de la música a la informació pura i dura, connectem ara amb la redacció del Tornaveu per saber què passa al país en matèria de cultura popular. Benvinguda una setmana més, Emma Robres.
2: Festa, festa!
3: Les notícies del Tornaveu.
4: L'aigua de les fonts, dels rius, de la mar pot tenir per a les persones i les comunitats molts significats: purificació, supervivència, sanació, transformació. Aquest element cabdal per la vida té una presència molt important en la cultura popular. Aquest ha estat el fil argumental que ha construït el dossier central de la revista número 32 de Canemàs, revista de pensament associatiu i cultura popular. Helena Espuny, la directora del dossier, ens explica com va concebre aquestes pàgines.
5: Primer vaig pensar en la riquesa simbòlica de l'aigua i el seu significat, i llavors vaig buscar autors que fossin de diferents territoris de parla catalana i poguessin donar perspectives diferents a la presència de l'aigua a la festa popular.
4: Des de la Safor, al País Valencià, fins l'Alt Maresme i la comarca de la Selva, passant per les Terres de l'Ebre o Granollers, en aquests 6 articles els països catalans queden units per unes tradicions particulars, però amb orígens similars o comuns. Per escoltar de primera mà la directora, es podrà fer la presentació de la revista que es farà al Museu de Tortosa el pròxim 19 de juny a 6:45 de la tarda. La directora estarà acompanyada de Guillem Carreras, director de la revista, Marc Ballester, responsable del campus extens de la Universitat Rovira i Virgili a Tortosa, i també per la directora del museu, Eva Castellanos. Per acabar-ho de manir, un concert de música d'arrel a càrrec del grup Retox. La Barcelona arquitectònica i urbanística serà objecte de debat a la 5ª jornada de recerca històrica dels barris de Barcelona. Aquest dissabte 13 de juny, al Canòdrom, l'Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica, es donarà a conèixer l'aportació de les investigacions dutes a terme per les entitats de recerca dels districtes de la ciutat en relació amb els barris de la capital catalana, el seu patrimoni i les transformacions que han patit. La jornada s'emmarca dins dels actes de la designació de Barcelona com a Capital Mundial de l'Arquitectura 2026 i ha estat organitzada des de l'Arxiu Municipal juntament amb l'Institut Ramon Muntaner i la Coordinadora de Centres d'Estudi de Parla Catalana. Què en podem esperar? Ho detalla Francesc Bissó, el coordinador gerent de la coordinadora.
6: Nosaltres no farem un congrés tècnic sobre arquitectura. El que farem és una visió històrica. El que l'entitat ha estudiat o ha fet recerca sobre aquella temàtica concreta des d'una perspectiva històrica.
4: S'espera, doncs, que la 20ª d'entitats i centres d'estudis participants puguin exposar les seves línies de recerca estructurades al voltant de 4 taules rodones, però que també es puguin crear vincles entre elles que puguin ser útils en un futur. Una ocasió única d'entendre la capital catalana des de l'òptica de la recerca local.
0: Gràcies, Emma Robres. T'esperem la setmana que ve i t'agraïm molt que ens posis al dia i de l'actualitat en general. Doncs passem a tocar el cel, perquè és el moment de saber com estan les colles de Castells. Hola, Sara Soriol, com va el baròmetre casteller?
7: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller.
7: Amb Sara Soriol. La gamma extra entra en escena al baròmetre.
8: Hola, companys, tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre estrella. Els castellers de Vilafranca han realitzat el 4 de 9 amb l'agulla més

0: primerenga la història. A més, els de Cal Figuerot també han estrenat el pilar de buit emmanillat més precoç de l'era moderna. Per la seva part, la Vella de Valls ha estrenat la gamma extra amb el 5 de 9 coronat. Les Joves de Valls ha protagonitzat una doble estrena, el 3 de 9 i el pilar de 7 en forra. La Jove de Tarragona ha estrenat el 4 de 9 i els capgrossos de Mataró han pujat el 3 de 9 en forra carregat. En els 8 pisos, els marrecs de Salt han posat de sostre el 3 de 8 i els nens del Vendrell han pujat la torre de 7 carregada. Entre les colles de 7, els castellers de Cornellà han sumat el 5 de 7 i el 7 de 7. Els castellers d'Esparreguera han sumat el 3 de 7 amb l'agulla i els xiquets de Cambrils i els castellers de Sant Padó han tret el 4 de 7. Entre les colles de 6, els xiquets de Vilaseca han tret el 5 de 6, mentre que els castellers de Santa Coloma, el Prat de Llobregat i la colla del Baix Montseny han revalidat el 2 de 6. Finalment, els castellers d'Edimburg han encetat el caseller amb el 3 de 6 i 4 de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
1: Gràcies, Sara, una setmana més. Estarem molt atents a les places aquest cap de setmana.
2: Festa, festa!
1: I ara, per baixar una mica les pulsacions, ens relaxem amb la veu de l'Anna Andreu, que ens presenta aquest tema titulat Sencera.

0: si no em vols sencera, si no em vols sencera.
1: Delicada? No, delicadíssima i punyent, l'Anna Andreu. Moltes gràcies per aquesta peça preciosa. I de la música d'autor tornem a la tradició oral. Ja el tenim aquí, preparat amb el seu serró de parèmies. Benvingut, Víctor Pàmies, avui amb un refrany que tots hem sentit alguna vegada. Són les dites i refranys d'en Víctor Pàmies.
2: Fes ta festa.
3: Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
4: Tant va el càntir a la font que al final es trenca. Cantiret que a la font vas, un dia o altre et trencaràs. La insistència en una mala acció o actuació forçosament acabarà comportant males conseqüències. Qui s'exposa amb freqüència al perill i acaba sucumbint. Perquè per fondo que es faci el foc, sempre respira. O sigui que allà on hi ha foc, surt fum. Un cop, o dos, o tres, potser no passarà res, però si persistim en una malifeta, n'acabarem pagant les conseqüències. Tenim altres imatges per expressar aquesta mateixa idea. Tant i tant s'estira la corda que bé que es trenca.
5: Moltes gràcies, Víctor, una vegada més. I ja ho sabeu, prudència, que el càntir és fràgil. Seguim ara amb més música, amb un toc més fosc i suggeridor. El grup L'Aranna ens porta la seva

0: fantàstica aquesta proposta de l'Arnà, i entrem ja en el darrer tram del programa amb una bona tongada de col·laboradors. Primer saludem en Ramon Vilar i els seus Sons de la Tradició. Avui ens parla d'un sant molt nostrat, tot i el títol, Sant Jaume, patró d'Espanya.
1: Hi ha capell de conill.
2: Fes de festa.
3: Sons de la Tradició, amb Ramon Vilar.
4: El tema de la son és cantat com cercant una màgia propiciatòria no absent d'invocacions a la Mare de Déu i als sants perquè la son vingui als ulls de l'infant. També es demana a la mateixa son que s'instal·li el més aviat possible en el propi bressol. Són melodies entranyables acompanyades de lletres d'una gran bellesa com la cançó que avui escoltarem, molt característica del repertori de les comarques tarragonines i ponentines. Sant Jaume, patró d'Espanya, cançó recollida a la població del Marroig, Priorat, per Josep Cribiller i Ramon Vilar, de l'informant Mundet de Fernández Gil, el 3 de gener de 1986.
5: Sant Jaume,

0: Moltes gràcies, Ramon. I ara seguim amb una mirada a la música d'un geni universal. L'Helena Mayor ens acosta a les sardanes de Pau Casals. Avui, un monument musical, Sant Martí del Canigó.
1: Les sardanes de Pau Casals.
2: Una secció del Festa Festa en col·laboració amb Músics per la Cobla per a commemorar els 150 anys del naixement del mestre Pau Casals de Filló.
1: El contingut està creat a partir del treball dels musicòlegs Albert Fontelles i Anna Costal i de l'edició fonogràfica Pau Casals Sardanes, de Músics per la Cobla.
2: Les sardanes de Pau Casals.
1: Presentat per Helena Mayor.
3: Sant Martí del Canigó. El 24 de febrer de 1943, Pau Casals va donar per acabada la sardana Sant Martí del Canigó, a Prada de Conflent, on vivia exiliat. L'obra està dedicada a Daniel Puig, la filla petita de René Puig, metge de Perpinyà i amic íntim de Casals, que en aquella època ja era una notable pianista. Casals i la família Puig solien anar d'excursió i va ser una visita al monestir de Sant Martí del Canigó la que va inspirar la composició de l'obra. És probable que les primeres audicions per a piano de la sardana fossin íntimes, dins de l'àmbit domèstic i amical de Prada. El 13 de novembre de 1949, la cobla La Principal de l'Escala va interpretar-la per primera vegada en públic a la capital del Conflent, en una instrumentació d'Enric Casals. El 28 de maig de 1950, l'orquestra del primer festival de Prada en va interpretar una instrumentació d'Enric Casals amb motiu del bateig de Maria de la Pau Tortelier, filla del violoncel·lista Paul Tortelier i fillola de Pau Casals. L'oboista Laila Stork interpreta la coneguda melodia dels Llargs, John Boomer, l'introit de la sardana. Posteriorment, Enric Casals va escriure dues versions per a orquestra simfònica. Una s'estrenà en els tres primers concerts de la nova Orquestra Simfònica de Puerto Rico, dirigits per Pau Casals el novembre de 1958, i l'altra en un concert de l'Orquestra Ciutat de Barcelona, dirigida per Antoni Ros Marvà el setembre de 1976 al Vendrell. Destaca també l'harmonització per a cor mix de Manuel Oltra, amb poesia de Joan Costa, publicada per l'editorial MF d'Oriol Martorell i Lluís Ferreny l'any 1977. Escoltem Sant Martí del Canigó, de Pau Casals, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció d'Antoni Ros Marvà.

0: Hem escoltat Sant Martí del Canigó, una sardana de Pau Casals interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció d'Antoni Ros Marbà. Si voleu aprofundir en el coneixement de les sardanes de Pau Casals, podeu accedir a l'estudi musicològic de Festívola al Preludi del Pessebre, una aproximació al catàleg d'obra de Pau Casals a partir de les seves sardanes, d'Albert Fontelles i Anna Costal. Aquesta recerca va ser mereixedora d'una de les beques de recerca de la càtedra Pau Casals l'any 2023 i que trobareu enllaçat en el nostre web.
1: Gràcies, Helena, i per tancar el cercle de coneixements d'avui anem cap a Montjuïc perquè en Gustau Moles ens està esperant. Ens obre una setmana més els secrets de l'etnològic.
2: Fes de festa.
0: Els secrets de l'etnològic amb Gustau Moles.
3: Fa anys que estic capficat amb el fet que hi ha paraules a la nostra llengua que ens porten a confusió o engany perquè d'entrada ens semblen alguna cosa que en realitat no és. Si us haig de ser sincer, per aquesta secció dels secrets de l'etnològic procuro buscar objectes als quals tinguin un nom que provoqui aquest fet. Com que a les col·leccions del museu hi ha una considerable quantitat d'objectes, això no costa gaire. I és el cas d'avui que, per començar, probablement no sabeu a què em refereixo. I us haureu de conformar a que us expliqui què és un conformador. D'entrada, i sense que ningú s'escandalitzi, haurem de parlar de les cases de barrets, de les que a Barcelona des de ben antic hi havia un considerable sortit. Només heu de passejar una mica pel barri de la Ribera i al carrer de Mirallers, per exemple, us trobareu unes carasses a algunes façanes indicadores d'on hi havia un d'aquests llocs. Però posteriorment tot va ser més discret. Segons diu la llegenda, de les primeres botigues que van obrir a la plaça Reial de Barcelona va ser un bordell camuflat sota l'aparença d'una botiga de barrets on tots els barrets tenien el mateix preu. A aquestes cases de barrets, si el client pagava una quantitat major, volia dir que podia pujar l'entresol perquè li tornessin el canvi i se'ls fes passar a la rebotiga. En canvi, si pagaven el preu just, volia dir que no sabien res i marxaven únicament amb el barret. Vet aquí la llegenda, o no? I aleshores no hi havia conformadors. Com a ofici, el de sombrerer o barreter és tan antic com la mateixa existència dels barrets. L'any 1545 es va fundar l'aleshores anomenat Gremi de Capellers de Barcelona. L'any 1658 el gremi es diu dels barreters, com consta en el nomenament del síndic dels barreters de la ciutat. El nom de sombrerers va adoptar-se cap a finals del segle XVII i tenia la seu al carrer dels Sombrerers, just al costat de la Basílica de Santa Maria del Mar. Tenen com a patrona Santa Catalina d'Alexandria, que se celebra el 25 de novembre. El dit gremi va formar part de la coronela de Barcelona durant el setge de l'11 de setembre de 1714 a la sisena companyia del batalló Immaculada Concepció, tenint com a missió vigilar i defensar la plaça de l'Àngel. Doncs el conformador és un artefacte utilitzat pels sombrerers, d'origen francès, inventat i patentat per la marca Alli Maillard de París l'any 1852. També n'havien fabricat amb la marca Alli Ain. No se sap si ells mateixos el fabricaven, però sí se sap que els models originals eren de fusta d'ivori amb aplicacions d'argent, posteriorment substituït pel llautó. Comptava amb 46 o 60 plaques per a definir principalment el contorn, la forma del cap de cada persona que encarregava un barret. La mida, el perímetre, tant se valia perquè dos caps podien tindre la mateixa mida però diferent forma. I aquí entrava a treballar el conformador, que necessitava d'una altra eina per poder acabar la feina. Es deia, i es diu, hormilló, que reproduïa a escala natural l'esquema que generava el conformador. A les cases de barrets de Barcelona, vull dir de barretaires, barreters, boneters, sombrerers o capellers, que inicialment es podia dir de moltes maneres, des del segle XIX ben segur que hi havia conformadors a la rebordiga on sovint hi tenien el taller, perquè estem parlant de l'ofici de sombrerer i de les seves eines. Una d'elles, el nostre conformador, que possiblement, d'entre les eines que utilitzen encara avui els sombrerers en versió moderna, és l'artefacte més curiós i sorprenent. Clar que, com a sorprenent, us diré que Joan Amades recull en un dels seus llibres publicats, el refranyer català comentat, un comentari sobre el sentit de la frase feta «tants caps, tants barrets». Diu que, durant la guerra napoleònica, la nostra pagesia feu el que pogué per eliminar aïlladament i sense donar batalla tants soldats francesos com li fou possible. S'establí el costum, com a trofeu, de guardar els cascs o barrets dels soldats que cada un matava, i on calculava el nombre d'enemics morts pels barrets reunits. I el nostre conformador fou adquirit juntament amb una trentena més d'eines i artefactes diversos de l'ofici de sombrerer que pertanyien a la sombrereria Magrinyà, ubicada a l'avinguda del Portal de l'Àngel número 1, just davant de la Font de Santa Anna. Al juny de l'any 1961 van entrar a formar part de les col·leccions del museu mitjançant la forma de donació. I, per acomiadar-me, una dita dels barrets ara que ve el bon temps. El sol sense barret, ni quan fa calor, ni quan fa fred.
4: Moltes gràcies, Gustau. I ara, amb aquests secrets desvelats, arribem al final del nostre Festa Festa número 2638.
5: Festa Festa!
1: Volem agrair la col·laboració d'avui de l'Emma Robres, a Sara Soriol, en Víctor Pàmies, en Ramon Vilar, l'Helena Mayor i en Gustau Moles.
4: I també a tot l'equip que fa possible que cada setmana siguem aquí davant dels micròfons. Això és la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i, qui us ha parlat, l'Amadeu Carbó.
1: I la Laia Camproví. I no marxem sense una recomanació final. Recordeu que la setmana vinent ja estarem en ple compte enrere per Sant Joan. Aneu preparant les fogueres, però, sobretot, la gresca.
4: I ens n'anem ballant com no pot ser d'una altra manera. Us deixem amb la cobla contemporània i aquesta peça de Siegfried Galvany, sardana amb folre i manilles.
1: Sigueu feliços i que la festa no s'aturi. Fins la setmana que ve.
4: Adéu-siau.

Hola, sóc Laura Pau, la veu de Tradicionarios Punt i Seguit. Isidre Peláez Dulcet, conegut com Tito, és un dels pioners del folk del nostre país, com a músic i com a gestor. I avui li dediquem el programa. Tal com van fer els músics catalans dels anys 40 als 80, Isidre Peláez Tito va ser transversal. Tocava gralla, flauta travessera i flautí, tenora, tarota, ocarines i fins i tot l'harmònica, a part de la seva incursió en la música electrònica i informàtica. Sempre al servei de grans artistes i projectes. Un bon músic de sessió que va col·laborar en els tres primers discos del cantant Ramon Muntaner. En aquest tema Problema, de l'àlbum Veus de Lluna i Cel Obert, s'hi escolta la seva flauta travessera.

0: Si un tren corre de sud a nord a 80 km per hora, un altre tren corre de nord a sud a la mateixa velocitat i un aixetarreja 15 litres d'aigua per minut, quan triarà el tren a ofegar-se els safrets? Quants anys té el revisor? Com es diu el gendre de la portera de la propietària del safrets? I l'home que va perdre el tren per excés de catxassa o per no tenir canvi? Quin diàmetre tindrà una peça de dos rals posada sobre la via després d'haver-hi passat el tren? Vaja, si un tren corre de sud a nord, és com si corregués de nord a sud, però a l'inrevés, perquè l'ordre dels factors no altera el resultat del teu nom, Marta. I per tant no sabem si estudia o treballa. D'altra banda, si multipliquem els litres d'aigua pel nombre de vagons llit, ens permetrà saber que avui no l'he vista, ni hem passejat agafats de la mà entre els arbres del passeig i l'enveja dels companys. Si vés a 15 litres d'aigua per minut, els carrers seran mullats. I comentarem que potser a l'endemà farà sol. Per tant, és evident que el tren només té un vagó, perquè en calen més i a les 10 tanquen l'escala. I si els trens no es trobaven i fos ella que nedant s'ofegava, jo la salvaria anant de liana en liana. I si ell era el primer tren i jo era el raig d'aigua, els trens es creuran en girar aquesta plana i aniran buits, sense gent ni paraules. El safreig, vaixells enemics, amb bandera pirata.
1: Tito Peláez, explica'ns quins instruments toques i per què.
2: De fet, el meu instrument, de quan era jovenet petit, nanopetit, va ser l'harmònica amb molta afició, instrument que feia servir quan feien sortides i marxàvem fora. L'instrument, el primer instrument que estudio és la flauta travessera, i que utilitzo quan estava amb el nostre col·lega el Ramon Montaner durant uns quants anys, flauta i flautí. Durant molt de temps vaig estar així, però de fet ja feia temps que jo havia volgut fer tenora, que pas una qüestió econòmica, no podia ni una de segona mà. Però vaig tenir la possibilitat més tard d'agafar la tenora, i és quan amb el grup La Murga, amb el Jordi Fàbregas, amb el Xavier Vallès, ja fem tenora, i allà estic tocant tenora, flauta, flautí. Posteriorment fem el grup a primera nota, i allà comencem a fer algun invent amb un instrument que no sabia ni com es deia, que era també un oboè popular tradicional, que a més al cap de pocs dies vaig saber que es deia tarota, i em semblava que lligava molt bé amb la gralla, el so de la tarota amb la gralla, perquè la tenora tenia una personalitat molt forta. I bueno, i després el Pont d'Arcalís ja vaig anar barrejant tots els instruments, afegint-hi l'ocarina, que la vaig aprendre arrel de la coneixença amb la gent dels Tremartelli, del Piemont, i així em vaig quedar amb instruments de vent. I ara estic amb el flabiol.

La Murga va ser un grup emblemàtic on coincidien tradició i modernitat. Allà cantava en Jordi Fàbregas, orquestrava en Xavier Vallès i hi havia músics de la qualitat de Nan Mercader, per exemple, i en Tito Peláez aportava la tenora. A principis dels anys 80, Jordi Fàbregas tanca La Murga i la seva música latín per iniciar un projecte sobri i molt proper a la tradició. Primera nota, al voltant de la viola de roda i els materials de recerca de l'obra del cançoner popular. Amb Eduard Casals i Tito Peláez posen els fonaments del que serà el Tradicionarius. Busquen cançons divertides que es popularitzen aviat. A Sant Rorro li fan una estàtua i el treuen al carrer en processó, amb els Riviflandos de la Tarota d'en Tito Peláez.

Quan un projecte arriba al seu final, si ha funcionat, genera noves aventures. Primera nota, amb Artur Blasco, se'n va anar al Pirineu per descobrir-nos el seu folk i els seus artistes com els Tusquets de Berga. D'aquí el nou grup, que ara es diu El Pont d'Arcalís, va gravar aquest pas doble. Ah, ja que no sabeu qui tocava els vents en aquest tema. En Tito Peláez.

ens parlava Tito Peláez d'Ocarines. Amb aquest instrument de pastor, juntament amb d'altres joguines, el Pont d'Arcalís va gravar el Xot des dels petits.

Tito Peláez i els seus instruments de vent hi van ser a l'Orquestra Simfònica de la Canya l'any 1992, la primera gran formació d'instruments folk, amb la veu de Jaume Arnella i direcció de Ferran Martínez.

La gestió del CAT i darrerament la direcció de l'Escola Folk del Pirineu no han fet minvar l'activitat musical de Tito Peláez, que també ha publicat uns valuosíssims reculls de música del Pirineu i que no falla mai a la convocatòria dels ministrers del Camí Ral per iniciar oficialment les festes de la Mercè de Barcelona. Tradicionarios Puniseguit és una producció del Centre de Recursos Vila de Gràcia que compta amb el suport del Centre Artesà Tradicionarios i la xarxa audiovisual local. Guió i realització, Josep Maria Vidagany, amb la col·laboració especial d'Ovidi Franquesa. Us ha parlat Laura Pau.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui ens acompanyen professionals de la Fundació Sanitària Mollet, concretament dues infermeres que formen part de la Comissió Sense Tabac de la Fundació. Elles són la Sònia Sallent. Benvinguda, Sònia. Molt bon dia.
2: Gràcies.
1: I també la Hortènsia Marcos. Molt bon dia, Hortènsia.
3: Hola, maca. Bon dia.
1: Amb totes dues anem a parlar precisament d'aquesta deshabituació tabàquica, dels recursos que s'ofereixen des de la Fundació Sanitària Mollet. I parlem d'aquesta qüestió perquè justament la setmana vinent, del 25 al 31 de maig, és la Setmana Sense Fum. Arribem ja a la 27a edició d'aquesta Setmana Sense Fum, que coincideix també amb el Dia Mundial Sense Tabac, que és el dia 31 de maig. Suposem que a la Fundació Sanitària Mollet es faran accions també adreçades a la ciutadania i aprofitem allò per dir que el lema d'enguany és Inhala Vida. Fareu activitats, Hortènsia?
3: Sí. Anirem de les companyes que formem el grup, anirem al Col·legi Sant Gervasi a nens de primària per fer alguna xerrada, algun joc, algun concurs de dibuix. Després també anirem a los grupos joves, posiblemente son los que estudien en el hospital, que hacen el TECAE, que son 16, 17, 18 años. Estará muy interesante esa jornada porque cada vez fumar no fumarán, pero los vapers rondan mucho.
1: Anem a parlar precisament d'això de vapers, anem a parlar de deshabituació tabàquica. De fet, a la Fundació Sanitària Mollet crec que ja fa més de 20 anys que hi ha un grup, no?, promotor de l'Hospital Sense Fum, crec que va ser el 2005, si no vaig errada, i sempre s'ha posat a sobre la taula aquest tema, no?, a l'entorn sense fum, el donar suport també als propis professionals de la Fundació i també a aquelles persones que ingressen. Però anem a parlar de vapers perquè l'Hortènsia estava parlant sobretot d'accions adreçades a la joventut i no sé si és entre els joves que s'està detectant allò de dir ja no fumem però fumo vapers o faig ús de vapers.
2: Sí, ara mateix sí? El que està passant és que el consum de vapers ha crescut moltíssim, no? Sobretot en els joves i adolescents, i això el que passa és que moltes vegades aquest grup jove no és conscient realment del mal que és, no? Es fixa més amb els colors, amb els aromes que té, en les xarxes socials, amb els influencers, no? Que moltes vegades els veuen com gent molt, molt important, i ells el que volen és ser populars, no? I moderns, i imitar una miqueta aquesta gent que segueixen. I aprofitant que l'Hortènsia ha comentat això de la xerrada, a part de fer-ho del cicle formatiu, ho volem fer també extensible a la resta d'instituts, ¿vale? De manera que el dia 28 volem fer una xerrada parlant dels vapers i una nova droga, bueno, una altra cosa que és l'esnús, que també són sals de nicotina, i també parlar d'altres drogues, de manera que tothom pugui venir i informar-se una més directament.
1: Estava pensant, Sònia, que, clar, amb el tema dels vapers també hi ha locals d'oci, no?, amb aquestes pipes d'aigua que vindrien a ser una cosa similar. No sé si és més perjudicial o menys.
3: Yo creo que el vaper, la gente no está demasiado informada, perdona que me meta que estoy terreno, pero el vaper, los jóvenes piensan que es un sabor a limón, a canela, y ya está. Y no es así. Porque hay algunos vapers que contienen nicotina, y ellos piensan que no. Hay otros que no contienen nicotina, pero sí están plegaditos de productos oxidantes, mecánicos, metálicos.
2: Sí. Que hi ha sustàncies químiques molt tòxiques i cancerígenes que ells no, que ells desconeixen. Sí. Per això és important, no?, que la gent ho sàpiga realment, que no és, sí, no és una cosa inofensiva realment.
1: Clar,
2: no és vapor.
1: De fet, igual coses. Hi ha aquesta confusió perquè quan van aparèixer, no, les cigarretes electròniques, els vapers, semblava que era una manera com per deshabituar-te no?
3: És un engany.
1: De deixar de fumar.
3: No.
1: El tabac, allò de...
2: Sí, la publicitat sí que estava enfocada inicialment a aconseguir deixar de fumar, però realment el que ha fet molta gent és fer un ús dual, no? De manera que el que feien és fumar el tabac convencional i, a més, el que feien és el vapejar.
1: Mm-hmm.
2: No, era una roda, vull dir que cada vegada el problema era més gros.
3: Y otros lo sustituyen. Yo quiero dejar de fumar, pero me voy a ir al vapor, pensando que es otra cosa. Y es un gran error. Y yo pienso que hay mucha ignorancia en la población sobre este tema.
1: La població en general,
3: en general.
1: Estem parlant allò dels joves, però segurament hi ha persones adultes que
3: potser
1: ens estan escoltant i també han fet aquesta passa, no?, de dir, mira, deixo de fumar i el que faig és ús d'un vapor, pensant que és més inofensiu.
3: No. Mira, piensa que un vapor són aproximadament unes 600 calades, más o menos, ¿eh? Y equivale a 2 paquetes de tabaco. Depende de la calada, lo fuerte que tú le des. Entonces, claro, pasa como con el tabaco. Provoca unas enfermedades a largo plazo. O sea, no es que fumes un cigarro y tengas una insuficiencia cardíaca, un problema respiratorio. No. Al tiempo aparecen las enfermedades, sobre todo pulmonares. Entonces, claro, es algo muy serio.
1: Dies.
2: No, i del vàper, sobretot, el que ja és una malaltia, que és derivada de l'ús de vàpers, que és es diu EBALI, ¿vale?, que és una inflamació dels pulmons, no?, deguda pues, a aquest ús continu, no?, dels tòxics que hi ha, de les substàncies cancerígenes, i el que provoca realment és una inflamació dels pulmons, apareix tos, dolor toràcic, febre, no?, i també apareix també en joves que són aparentment sans, vull dir que no és una cosa únicament de gent gran, sinó que també afecta a la gent jove.
1: I aquesta és una malaltia que s'ha detectat en els darrers anys?
2: Exacte.
1: Ho dic allò perquè no n'havíem sentit a parlar.
2: Sí. I llavors hi ha una altra que es diu pulmó de crispetes, que també és el mateix. És, també és una malaltia que és irreversible, no?, que afecta els bronquiols, que és la part, no?, dels pulmons més petits, i també és el mateix, incapacita, dificultat respiratòria per fer petits esforços, i és una malaltia pues, que no té cura.
1: Anem a parlar allò d'aquests recursos que s'ofereixen des de l'hospital, perquè dèiem allò que aquelles persones tan ingressades a l'hospital d'aguts com al sociosanitari, crec que no, des d'aquesta comissió el que treballeu és per aquelles persones que estan ingressades fer com un petit qüestionari, i una de les preguntes és si són fumadors o no.
3: Clar. Cuando una persona, esto lo deberíamos de aprovechar todos los profesionales, una persona va a urgencias por un motivo X o va a consultas externas para visitarse con el doctor X, entonces sería conveniente que se preguntara, ¿usted es fumador? Y eso se anota en la historia clínica, pero lo mismo ocurre cuando ingresa en el hospital o en el socio, ¿no?, que es mi caso. Una vez que la persona te dice, sí, soy fumador, ahí tienes que aprovechar y decir, ¿alguna vez en tu vida lo has dejado? ¿Cuánto fumas al día? ¿Te has planteado dejarlo en alguna ocasión? Son preguntas muy sencillas y esto te da pie a seguir haciendo una intervención con esa persona en ese momento, o si lo ves un poco, pues vuelves en otro momento, pero ya te da pie para introducir el tema del tabaco. Entonces decir, a ver, si no se puede fumar en un centro sanitario y vas a estar ingresado, me lo invento, 3 semanas,
1: sí.
3: X tiempo, ¿has pensado, te has planteado qué puedes hacer? Porque claro, si estás acostumbrado a fumar un paquete al día, ingresado no puedes, posiblemente tengas el síndrome de abstinencia, estarás nervioso, irritado, te enfadarás con tus visitas. Entonces ante eso, nosotros proponemos un tratamiento. Hay gente que te dice que sí y hay otros que te dicen que no. Y luego haces un estudio al final de año de toda la gente que ha utilizado parches, en este caso porque nosotros es el tratamiento que damos. Y entonces te va a indicar, o incluso en alguna ocasión, a final de año hemos llamado por teléfono a esos pacientes para ver si han dejado de fumar antaño i han recaído o no.
1: També teniu un contacte, crec, amb la primària, no?
3: Eso es, cuando ellos se van de alta, tú en el informe de alta que haces, pones una persona fumadora de tanto tiempo, durante el tiempo ingresado ha estado en tratamiento, no ha fumado, requiere visita, requiere una continuidad, ¿no? Y ahí ya se encarga el CAP de llamarle, de seguir el tratamiento si lo requiere o no, de meterlo en grupos para que... Esto ayuda, el hecho de estar con otras personas que están pasando por la misma situación que tú, ayuda también, es un ejercicio más, y se siente más motivado quizás a continuar con el tratamiento, pero sin consumir tabaco.
1: I Hortensia, quina és la resposta habitualment? Allò deies, hi ha persones que, no?, d'entrada et diuen no vull deixar, ni m'ho he plantejat, però segurament que sí que, no sé si cada vegada hi ha més gent conscienciada i no.
3: Mira,
2: hay
3: de todo, pero por ejemplo, imagínate el caso, una persona de 80 y pico años que ha empezado a fumar a los 8, pues porque el abuelo o el padre le decía, vete al bar, compra tabaco y de regalo te doy un cigarro. Entonces, claro, es un gran fumador de toda la vida, este cuesta mucho. Está aquel paciente que la semana pasada me dice, yo ya sabía que iba a ingresar, pero bueno, me he mentalizado a no fumar el tiempo que esté ingresado. Pero cuando salga de aquí, tengo el paquete recién comprado en el coche. Es que hay de todo. Y luego están aquellas personas que han tenido un susto terrible, pues que han estado en coma, que han estado intubados mucho tiempo y te dicen, ni me hables de este tema. O sea, han pasado un susto tan terrible que dicen no. Y tú los llamas por teléfono al tiempo y te dicen no, nunca más. Hay de todo. Uh-huh. Depende de la situación de cada uno.
1: Dèiem també que des d'aquesta comissió sense tabac també oferiu allò recursos, no?, als propis sanitaris que vosaltres detecteu, no?, a través, crec que hi ha doncs, un servei de vigilància que teniu. No?
2: Hi ha un servei de deshabituació tabàtica des de salut laboral, no?, que el que fem és als professionals sanitaris, quan venen a fer la revisió mèdica, o els que vinguin, no?, pel seu compte, els ajudem a intentar deixar de fumar, no? Els donem unes pautes i...
1: Perquè també els hi feu la mateixa pregunta. Ets
2: Exacte.
1: Fumador?
2: Entre la revisió mèdica, una de les preguntes és els seus hàbits, no? Ets fumador? Quants anys fa que fumes? No? Vols deixar de fumar? Vols que parlem un altre dia? I el que fem és fer visites programades de manera que el treballador pues, dona una miqueta de pautes i aconsegueix amb el temps pues, deixar de fumar. I fem un seguiment de 6 mesos o un any.
1: I feu també com a recurs allò a aquelles persones que ho necessiten, el tema dels parxes, com comentava...
2: No, els parxes en aquest cas no es donen, únicament es donen en el cas dels pacients ingressats. Mm. El que es dona és una recepta d'un tractament que es dona també a atenció primària, que és un tractament curt de 28 dies que té molt bon resultat. Això és veritat que funciona molt bé.
1: Uh-huh. I en el vostre cas, la resposta dels sanitaris davant aquesta possibilitat de us oferir major suport, no? Ajut per deixar de fumar, quina acostuma a ser? És una resposta jo més...
2: Que hi ha molta gent que vol intentar. Bueno, hi ha gent que fa molts intents, això sí, però no tothom ho aconsegueix. El que diem sempre és això, que a vegades al principi costa, però al final és aprendre una miqueta dels errors i ja està, i tornar-ho a intentar més endavant. A vegades no és tan fàcil.
3: No és fàcil. Però bueno, si altres han podido...
1: Hortensia, comentaves, nosaltres per les persones ingressades oferim els parxes, no? I ara la Sònia ens comentava, bé, nosaltres per als sanitaris fem un tractament que també es dona a la primària. Si veieu allò una persona que té més dificultat, plantegeu allò la possibilitat de rebre aquest tractament quan surtin i que...
3: Jo m'he encontrat con pacientes que la respuesta ha sido muy positiva con los parches, pero reconozco que son caros. Pero es más barato que comprar el paquete de tabaco diario. Entonces yo, en el informe de alta que tenemos que hacer cuando marchan a casa, si yo veo que esa persona está muy predispuesta, que no quiere volver a fumar, que el parche le ha ido bien... Entonces hay parches, depende de lo que tú fumes, tienen 21, 14 o 7 miligramos. Todo depende de la cantidad que fumas al día. Entonces, si esta persona es un mes 21, 3 semanas el de 14 y 3 semanas el de 7. Entonces, en el informe de alta sí que pongo, está con tratamiento de 14 para que el CAP haga la resta del tratamiento. Y yo sí que les he dicho algunos casos que ellos me han insistido que no quieren volver a fumar, que están muy contentos con el tratamiento y tienen dos opciones, o seguir con el parche desde el alta, desde el CAP, o el médico de primaria les va a dar La
2: fiticina.
3: Això és.
2: Sí, perquè els pàrcies no estan subvencionats igual. Mm-hmm. Clar, al final és diferent. El preu de l'altre medicament sí que és un preu més econòmic, en canvi els pàrcies...
1: Ja està subvencionat.
3: I hi ha pacients que a mi m'han venit a visitar després de l'alta... diciendo que han tomado el parche, que yo ya les hablo del comprimido, sí. Y han ido al médico, han tomado, y ellos, la respuesta de ellos es muy buena. Dicen, al segundo día de tomar el medicamento...
2: se treu las ganas de fumar...
3: Sí, les molesta el olor...
2: Exacte, están más sensibles, ¿no? Es algo sí, que no percebía, entonces ahora uno tan molt més que
3: y abans. Es un tratamiento de 25 días, entonces, bueno, yo creo que... El que quiere, lo puede conseguir.
1: Suposo que després el que cal fer és aquest seguiment per al perill de les recaigudes.
3: Claro.
1: No? Això perquè igual, allò, mentre dura aquest tractament, igual aquest medicament és molt efectiu, però la seva eficàcia... No, dependrà també de la teva conscienciació.
2: És un treball que ha de fer la pròpia persona també, no? De recordar sempre els motius per quals vols deixar de fumar, no? Intentar evitar aquestes situacions... o estressants o de perill.
3: Sí. I luego final, també...
1: Això és un exercici que sempre comenteu, no?, des d'infermeria, allò de dir, t'has de plantejar allò, quan, no?, si vols deixar de fumar, primer has de tenir allò, aquesta decisió, i fer com un petit, no sé si escrit, però allò de dir, per què ho faig, no?, allò de veure aquestes... No sé si en aquestes converses que teniu allò amb les persones que oferiu aquest suport... Una de les qüestions és aquestes, no? De fer veure aquests
2: clar,
1: beneficis.
2: Que s'escriguin quins són els motius per quals volen de deixar, no? Sí, per exemple, i sí. Que sempre tinguin en ment aquestes idees que han escrit, no? Que no, perquè no facin tornar enrere i no puguin tornar a recaure.
3: I no sempre és fàcil, perquè jo m'he encontrado con pacientes que ellos lo han dejado, que están en esta racha de tratamiento de dejarlo, pero conviven con un hijo o con una esposa que fuman. Entonces, claro, es involucrar a toda la familia porque dices, está haciendo esta persona un gran esfuerzo por dejarlo y va a llegar a casa y va a oler a tabaco, va a ver el cenicero, el... Y entonces es involucrar un poco a la familia, ¿no? Y el paciente y la familia marcar unos objetivos a corto plazo que luego sean a largo plazo y que trabajen en conjunto.
1: Y al igual, Hortensia, también estoy pensando la situación a la inversa, ¿no? De persones que no són fumadores, que conviuen amb un fumador i que un dels motius perquè aquesta persona deixi de fumar potser és també no la seva pròpia salut, sinó també de les persones amb les que conviu.
3: Sí.
2: Clar,
3: sí,
2: per
3: sí,
2: molt
3: sí,
2: que diguin que tenen la finestra oberta, no?
3: No.
2: Que, vull dir, al final el fum queda impregnat a la casa. Clar, l'ideal seria que una persona deixa de fumar, doncs que acostumi pues, a la resta, no? Si hi ha el fill que fumador, pues, també que intenti deixar de fumar. Si a la parella fumadora també. L'ideal seria fer-ho tots
3: junts.
2: Però és
3: difícil, eh? Una persona és difícil, imagínate todo el conjunto de la família. Pero por eso es importante trabajar en conjunto, incluso desde primaria. O sea, el paciente es este, pero lo que le envolta també.
1: Sònia, tu has començat allò dient, jo vull parlar dels vapers, no? Perquè és el, no, el gran repte que tenim ara, sobretot entre el jovent, però entre tota la població, perquè el que comentàvem també amb l'Hortensia, no? Segurament tenim un concepte equivocat, no?
2: De lo que és.
1: De lo que és. És la gran lluita que teniu ara en parlar de sa habituació tabàquica?
2: No, principalment... No?
1: És la cigarreta?
2: Exacte, és la cigarreta.
1: I la de liar també?
2: Per professional sanitari, no, principalment és cigarreta. De liar realment hi ha poca gent. I de vapers, els que venen són nois de 17 o 18 anys, que és el que està dient, que està creixent moltíssim i que al final, bueno... Segons l'OMS s'ha triplicat el nombre de consumidors de vapejadors i, bueno, i que més de la meitat dels adolescents ja ho han provat. I el que pot semblar a vegades provar una cosa inofensivament doncs pot portar a un consum diari.
1: Recordem aquesta malaltia nova que ens ha escrit...
2: L'Evali.
1: L'Evali,
2: sí.
1: Que és això, una obstrucció, exacte. També, no?
2: Exacte, que afecta, s'inflamen els pulmons i això fa que tens dificultat per respirar, tens tos, tens febre...
1: Heu tingut ja alguna mena d'ingrés, allò que... Amb
2: que jo sàpiga,
1: cinta...
2: no.
3: Que jo sàpiga, tampoc.
2: Això no, no, però bueno, que d'haver casos n'hi han. Que passa que el problema és que la gent no és conscient de la realitat que hi ha, realment d'això.
1: Abans, de fet, deies, bé, aquesta droga, potser el problema és que no convivim fa tants anys, no?, amb el tabac, que no ho tenim com una droga, com una addicció.
3: Pero lo es, es una adicción. O sea, yo pienso que es una droga que mata a largo plazo. Y la gente, yo pienso que no es consciente o no quiere verlo.
2: Bueno, però les vapes ahí. Encara, fins que no passin molts, molts anys, no sabrem tampoc realment les conseqüències
1: real, no?
2: que pugui haver-hi. No? Realment, de l'altre sí que sabem del tabac. Mm. Però bueno, i la gent té que ser conscient que no poden vapejar pues, en centres educatius, en centres, bueno, en parques...
3: En centres cerrados, sí, sí.
2: I sobretot en espais tancats, perquè realment si hi ha infants, malalts, dones embarassades, doncs...
1: De fet, aquestes mesures han ajudat molt, no?, a que hi hagi bona part de la població que hagi deixat de fumar, això dels entorns sense fum.
3: Sí.
1: Tot i que de vegades encara vegis persones que a l'entorn d'un hospital, que és un entorn sense fum, doncs fumi, no?, o a l'entorn d'una escola o un centre esportiu, doncs també...
2: Perquè no ho atribueixen a un tabac, no?, és com ho veuen d'una manera més inofensiva.
1: O perquè estàs a l'aire lliure i penses que això no té cap mena d'afectació, no?, en el teu entorn.
2: Sí, sí.
1: En tot cas, per aquelles persones que doncs estiguin escoltant la conversa, que sàpiguen que quan una persona ingressa en un centre hospitalari, ja sigui l'Hospital de Mollet, m'imagino que en qualsevol centre pot demanar, sí, a no ser que li ofereixin, però que segurament li oferiran, però si no l'ofereixen, poden demanar.
3: Pedir, perquè se supone que en cada hospital hay un grupo antitabáquico que lleva ese tema. Entonces, si ellos están dispuestos a no pasar el mono, a no tener el síndrome de abstinencia mientras está ingresado, lo puede decir a su médico o a la enfermera que le va a llevar, se pondrán en contacto con el equipo de Sensafum y por lo menos durante el tiempo que esté ingresado tendrá tratamiento. Eso
2: llavors,
3: es en general.
2: El seguiment ja el faria a través del CAP.
1: A través del CAP es faria el seguiment.
2: Després de l'alta.
1: Aquests tractaments tenen alguna contraindicació amb alguna altra patologia? Jo he de dir...
3: Sí, los parches, por ejemplo, es el de los mejores tratamientos para una persona embarazada, por ejemplo. Y luego hay medicamentos que por enfermedades cardíacas, insuficiencia renal, problemas mentales... hay ciertos medicamentos relacionados con el tabaco que no se deberían de dar, pero el parche de momento es el más indicado para todo el mundo. Uh-huh. Sí, sí.
1: Doncs que arran d'aquesta conversa, si més no, que la gent que ens estigui escoltant que sàpiga això, que si ha d'estar ingressat, si ets fumador i doncs necessites d'aquest suport per deixar de fer-ho,
3: lo va tener,
1: doncs que ho pots sol·licitar, el rebràs, i a més després hi haurà aquest seguiment per part de l'atenció primària, perquè hi haurà aquest contacte. I també els professionals, no, Sònia? També...
2: Exacte, que si volen deixar de fumar, també cada hospital té el seu servei de salut laboral que els ajudarà a passar en aquest procés. I a la resta de personal del públic, doncs sempre podran anar al centre d'atenció primària.
1: Vosaltres teniu allò dades dels sanitaris, allò de si realment cada any teniu doncs, persones que han deixat de fumar? Allò...
2: Jo tinc gent que ha deixat de fumar i ha estat potser 2 anys i ha tornat a recaure. Al final és com alt i baixos. Hi ha gent que ho ha aconseguit i està superfeliç i altres que per motius extres us han tornat a fer un pas enrere.
1: Però aquesta passa enrere també la hem de viure com una passa endavant, no?
2: Allò de dir... Com un aprenentatge. Uh-huh. Ja està. Vull dir que no passa res.
1: El millor és intentar deixar-ho, si s'aconsegueix, i si no s'aconsegueix a la primera, doncs tornar a repetir.
2: A la segona, no? O a la tercera.
1: Serà. Però el cas és deixar de fumar, sí. I sobretot allò, el jovent en especial, que vigilin amb l'ús dels vapers, tota la població en general, i també els snus, has dit.
2: Els snus, sí. Esmurs. Que és unes bossetes amb sals de nicotina que es posa sota els llavis. Aquí es fiquen a la geniva i absorbeix directament la nicotina i passa directament al cervell.
1: I llavors, quan te'l venen, també posa que no tenen nicotina o sí que estan obligats, no, a posar?
2: Es venen als tancs especialitzats. Però, bueno, és un perill que, al final, són noves formes que van sortint i noves maneres d'enganxar el personal, a la gent jove i adolescent. És un problema.
1: Doncs Sònia Sallent i Hortènsia Marcos, gràcies per posar-nos allò al dia, no?, d'aquestes substàncies i, com no, també d'aquests tractaments, a part de que aquelles persones que doncs, decideixin deixar el tabac ho facin. Els recursos hi són.
3: Gràcies a tu.
2: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
3: Adéu-siau. Gràcies.
1: Fins una propera.
3: Ciao.

0: just will choke you.
1: Són les 9.
2: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
3: Diumenge de semifinals a Ràdio Ciutat de Badalona. Viu amb nosaltres els partits decisius al teu equip. A les 6 de la tarda i des de Galícia, primer partit de la final d'ascens a Segona Federació de Futbol. Compostela, Club de Futbol Badalona. I a les 8 del vespre i des del Palau Olímpic, tercer partit de les semifinals de la Lliga ACB. Assis a Joventut, València Bàsquet.
4: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
5: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta sempre acariciar la teva memòria amb la millor música dels anys viscuts. Algú va dir, bé, concretament va ser Jean-Paul Sartre. Avui en dia sabem com es fa tot, excepte viure. I això ja saps que ho fem junts.
6: Hola, Albert, sóc la Carme i m'agrada molt el country. Sempre escolto el teu programa. Aviam si poses alguna cançó de country. Te la deixo triant a tu i segurament que ja m'agradarà.
5: Això espero. Mira, a mi sempre m'ha donat bon rotllo. Crec que és un bon tema de country que es diu Queen of Hearts, rei de cors, i interpretat per Juice Newton, de Nova Jersey, que la va gravar el 1981. Ella ara té 74 anys.

Queen of Hearts. Jesus Newton. 1981. Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.

Avui tengo ganas de ti, si no m'equivoco, va ser el primer gran èxit de Miguel Gallardo, que em porta molts records de ràdio, i és possible que també alguns dels nostres oients els hi porti records d'adolescència. Potser a elles, d'un temps en què eren fans d'ell, de Miguel Gallardo. Avui l'escoltem perquè Jesús, el germà de Miguel Gallardo, ha escrit el llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, Su camino y la estela. Un llibre en el que ha estat tan amable de comentar que va ser un dels locutors de més audiència a la ràdio, que el va entrevistar moltes vegades.

0: otro ocupa mi lugar. Otro éxito de Miguel Gallardo.
1: Otro duerme junto a ti.
0: Al llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela, escrit per al seu germà Jesús, és una narració feta amb molt d'afecte, però objectiva i veraç de com era el món de la música als anys 70 i 80. Encara sovint, oients del Cocodril, em demaneu temes com aquest o aquell que a mi m'agradava especialment, Tu amante o Tu enemigo. Un llibre que recomanem a tots i a totes les seves fans. Miguel, malauradament, ens va deixar molt jove, el novembre de 2005.

0: de mi fútbol.
1: Miguel Gallardo havia nascut a Granada al 1950. I a Granada estan preparant una gran festa de presentació d'aquest llibre que ha escrit el seu germà. Moria el 2005 a Madrid, però quan ell era més famós, quan més es parlava d'ell i més se l'escoltava, durant molts anys va viure a Barcelona. Per cert que, com que aquí juguem sovint amb les versions, aquesta cançó no era seva, no? Era d'un tema original de Harpo, un intèrpret desconegut, perquè la seva cançó la vam conèixer a través d'aquesta adaptació al castellà de Miguel Gallardo. Aquesta versió original es diu Movistar, és a dir, estrella de cinema. I es va publicar el 1976.

Doncs em sembla que és bastant més bona la versió que va fer en castellà en Miguel Gallardo que aquesta original de Harpo, nascut a Suècia per als anys 50, va ser actor, cantant i compositor, i també va ser molt conegut a Alemanya i a Austràlia. Movie star, estrella de cinema del 1976. Què tal, com estàs, Coco? Nosaltres, com sempre, fent el que sabem fer millor, entregant una miqueta de la nostra experiència professional i personal perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I tot seguit, si em permets, la meva especial d'avui, que és dels Dire Straits, Your Latest Trick, és a dir, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms de 1985. Va ser un àlbum mític, era el seu cinquè disc i va impressionar el món. El van gravar a l'illa de Montserrat, al Carib, que m'imagino que allà encara es van inspirar més. I aquí podem sentir un Mark Knopfler en plena forma. El long play va ser 10 vegades disc de platí al Regne Unit. No una vegada, no. 10 vegades va ser disc de platí. És el vuitè disc més venut del Regne Unit de tota la història i un dels més venuts del món.

0: desitjo que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. A mi em sembla una meravella aquest Your Latest Trick, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms, dels Dire Straits, de 1985. El seu cinquè àlbum.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

0: Recordes cocodril?
1: Ah, aquesta és la paraula màgica. Abracadabra. Sempre ens ve de gust recuperar-la. Va ser un gran èxit de l'Steve Miller Band.

i va ser èxit el maig de 1982. Tu ja hi eres, oi? Bueno, l'hem posat com a introducció al correu electrònic que ens ha enviat en David Fuentes des de Terrassa, aquí a cocodrilclub@gmail.com, en el que ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el teu programa i m'encanta, em sap greu no haver-lo descobert abans, però gràcies als podcasts vaig recuperant programes antics al iVoox. Et proposo una en marxeta de la Steve Miller Band que es diu Rockin' Me. Ah, doncs aquesta va ser 6 anys anterior a l'Abra Cadabra, però va arribar, aquí no va sonar gaire, però va arribar al número 1 de la prestigiosa llista Billboard Hot 100, i aquesta Rockin' Me, que podríem traduir com em fa vibrar, em permeto incluir-la en aquell espai de cançons que donen bon rotllo. A mi me l'ha donat mentre preparava el programa.

0: Des dels Estats Units, la Steve Miller Band l'ha demanat des de Terrassa, en David Fuentes. Algú ho va dir: la vida és curta, comença a viure ara, no esperis més.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per si no tens un transistor a mà, però tens una tele... En qualsevol cas, gràcies per escoltar-nos. En conseqüència, gràcies per preferir-nos. Tant de bo que aquí t'hi trobis bé i que potser fins i tot pretenem que durant, ni que sigui una estona, mentre surt el programa a l'aire, t'oblidis de tot allò que et preocupa. La música dels Cocos genera prodigis. Bé, les 125 emissores emeten el programa en diferents dies i horaris, però a més, cada vegada hi ha més amics que ens escolten en diferit, amb la qual cosa, bon dia, bona tarda, bona nit. Aquesta és la màgia de la ràdio i ara no sabem en quin moment del dia o de la nit ens escoltes, ni molt menys en quin humor, que això també és molt important perquè t'agradi més o menys el programa. En qualsevol cas, si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. També estem a YouTube, iTunes, Apple, com es diu allò, Amazon Music, en fi. I els webs de la majoria d'emissores que emeten el programa, que també deixen el podcast. El grup de Facebook dels oients d'aquest programa té més de 40.000 amics. I allà ens hi trobem en qualsevol moment del dia i de la nit per compartir records musicals i de tota mena. Recentment, l'amic Pere Tàpies hagués fet 80 anys. Ho vam comentar, vam posar una foto, la primera foto que teníem amb ell, de l'any 77, d'una entrevista que li vam fer abans d'un recital. Després, hauria de ser el 79 o el 80, quan, treballant a Ràdio Terrassa, em van proposar patrocinar un concurs de grups novells. Van haver-hi diverses semifinals i a la final em van demanar quin artista recomanaria perquè fes el final de festa. Jo vaig recomanar Pere Tàpies. Paio fantàstic, que a més feia un tipus de música que no ha fet ningú més, ni abans ni després. Ell en realitat era advocat, però es va dedicar a això. I ja sabeu, molts de vosaltres, que el primer professional que em va deixar parlar per un micro i jugar a fer ràdio quan jo només tenia 13 anys va ser Salvador Escamilla en el seu mític programa Ràdio Escop. I el bon amic Salvador li agradava fer rodolins quan parlava d'algun artista. Per exemple, deia Marina Rossell, la dona del Vendrell. I ella em deia, jo soc del Gornal, però bé, és que li queda millor el rodolí així, no? Després, què més deia? Deia les germanes Ros, que venen de dos en dos. Doncs quan presentava a Pere Tàpies, en Salvador deia Lu de Vilanova i la Geltrú. I l'amic oient Eloi Fernández Espinosa, al comentar que ara hagués fet 80 anys, Pere Tàpies ens va deixar el 2017, va dir, a veure si el programa pots posar la moto. Doncs amb molt de gust, Eloi.

0: Genial, en Pere Tàpies. Gràcies per la teva proposta, Eloi Fernández Espinosa. M'agradaria molt compartir un fragment de l'entrevista que li vaig fer aquí al programa, perquè, a més, aquell dia m'acompanyava una companya molt estimada, la Lolo Oliver, Maria Dolors Oliver, que, malauradament, ens va deixar el 2019 molt, molt jove. Amb ella havíem gravat moltíssimes convocatòries de publicitat. Quan els clients demanen veu masculina i veu femenina, ens enteníem molt bé professionalment i teníem una amistat també personal, no? I aquell dia va venir a l'estudi on jo estava fent el programa, perquè a l'acabar havíem de gravar un spot junts, i li vaig dir, mira que tinc en línia Pere Tàpies, pregunta-li alguna cosa si vols. I així va anar la cosa, escoltem un fragment. Escolta'm, Pere, aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. M'agradaria saber quins són els teus primers records de ràdio. Jo potser per refrescar-te la memòria et diré quins són els meus primers records de ràdio vinculats amb tu.
1: A veure.
0: Doncs mira, van ser a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona.
1: Sí, senyor.
0: Amb estimat Salvador Escamilla.
1: Sí, senyor.
0: El 69-70 deuria ser. Jo estava entre el públic en pantaló curt el dia que ell et va presentar com una nova promesa de la cançó, i tu vas fer la cançó de les trompetes.
1: Sí, senyor. Escolta, memòria perfecta.

0: Evidentment, el so de la trompeta no era de cap trompeta. Era de la seva boca. Va ser el primer disc, va ser la primera cançó que va presentar a la ràdio Pere Tàpies. I recordes quan vas cobrar la primera vegada que vas cobrar per cantar?
1: Sí, vas cobrar exactament 555 pessetes.
0: Bueno, no estava gens malament.
1: Que estava molt bé.
0: Estava
1: i me les vaig gastar amb un sopar i en comprar-me una guitarra.
0: Això de la gastronomia ja aleshores ja...
1: Ja anava bé.
0: Sí. Em sembla que d'aquest tema et volia parlar una estimada companya, la Lolo, que ens ha vingut a veure aquí al programa avui, que et volia fer una pregunta. Lolo.
1: Molt bé, Lolo, digues.
2: Hola, Pere, mira, és que jo sé que per persones properes a tu que estan al alrededor teu del programa, que no tan sols ets una persona que dona bon rotllo en antena, sinó que cada dia tens un somriure i que, a més, ets una persona molt afable, que no t'han vist mai amb una mala paraula, eh? Això m'ho han dit.
1: Quan parlem de televisió, parlem de ràdio, estem parlant de col·lectius, Ara mateix aquí, segurament, doncs, hi ha algun realitzador, hi ha algú que... estàs tu, està el Valle, estic jo... I quan estàs en un col·lectiu, home, el que està al teu costat vol que hi hagi bon rotllo, vol que la cosa vagi bé.
2: No, sí, però Pere, saps que això no sempre és així, eh? Jo et volia preguntar si tens algun secret, o és el menjar, o què és que et dona aquest bon rotllo cada dia.
1: Home, mira, jo et diré una cosa, tot això és un... Jo et diré on està la base d'això. Està amb l'educació i amb la formació. L'educació en quant a convivència i en quant a la formació per tenir el que se'n diu criteri. És a dir, que s'exerceixin dues coses, una mica la saviesa i la prudència. Saps què vull dir, Lolo?
2: Sí, el meu pare sempre diu que ens han d'educar 30 anys abans de néixer.
1: Sí, home, això estaria molt bé.
2: Gràcies, Pere.
1: Gràcies a tu.
0: Pere, jo estava ara mateix també recordant una altra situació radiofònica molt especial que em sembla que no he tingut ocasió de dir-te-la mai perquè no, mira, no em deurien recordar i ara sí que m'ha vingut al cap.
1: A la memòria, digues.
0: Mira, quan el... unes setmanes abans del 20 de novembre del 1975, et deu sonar la data.
1: Data de recordar per sempre.
0: Sí, doncs a la ràdio, a banda dels discos prohibits de tota la vida, més els censurats pel director que tocava en aquell moment, perquè hi havia directors de ràdio que eren més censors que els censors, tu ho saps, això?
1: Sí.
0: O sigui, discos que havien passat la censura, després en aquella ràdio estaven ratllats i tal perquè no els poguessin posar.
1: Sí.
0: Bueno, doncs, unes setmanes abans del 20 de novembre del 75, ens van enviar una llista de cançons que normalment no hi havia problema, però que en aquella circumstància van quedar prohibides. Jo recordo, per exemple, el Sebal Caimán, ens la van prohibir, no fos cas que algú pensés que li estàvem dedicant a... Exacte. I n'hi havia moltes més, però jo me'n recordo sobretot aquesta del Sebal Caimán. Però no hi era tan bon home.
1: No,
0: i jo el 20 de novembre jo la vaig posar. I no va passar res.
1: No va passar res, perquè després me la van prohibir,
0: Després te la van prohibir.
1: Sí, jo vaig tenir moltes llistes que va estar prohibida,
0: Ja, però amb aquella llista se'ls hi va escapar. La llista de cançons dubtoses de quan allò del parte médico habitual de cada dia, saps?
1: En definitiva, va coincidir. És que la intencionalitat no hi era pas per cap persona d'aquestes conegudes, però va coincidir. És que això va ser la gràcia del tema.
0: La clarividència del Tàpies.
3: S'ha mort, pobre home. I tan bon home que era. Thank you.

0: Suís Amor.
1: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
2: Hi ha una cançó que hagués agradat escriure molt, que és el Picolíssima Serenata de Renato Carosone.
1: Sí, senyor. I per què aquesta?
2: Home, senzillíssima, plana, però a la vegada d'una execució magistral, i a més a més, amb tot el caire de territori que hi pots visitar. És a dir, és una cançó que està aplicada a Itàlia, és italiana, però amb aquesta Itàlia oberta, m'explico? Mm-hmm. Oberta als camins i oberta a tot. I és una cançó que a mi sempre m'ha entusiasmat.
1: Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molt d'èxit, com sempre, Pere.
2: Escolta, i gràcies a vosaltres, eh?
1: A tu, sempre. Una abraçada.
2: Vinga, maco, que vagi bé.
1: Vale, maco. Adéu.

sussurrerà. Piccolissima serenata, però també va ser un èxit de la música popular de la Itàlia de la postguerra. Havia sigut un nen prodigi del piano. Renato Carosone, nascut a Nàpols el 1920, va marxar a Roma el 2001. Va ser la cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, recuperat avui, Pere Tàpies.

Aquesta que escoltes potser és una música que t'està agradant, però per mi no és una música qualsevol, ni tan sols és una música bonica. És una música molt especial. És la... Bueno, podria dir que és la que vaig escollir per un vídeo reportatge de tota la vida del meu pare, quan feia 10 anys que ens havia deixat. Però no és que jo l'escollís. És que una matinada, tornant d'un bolo molt lluny de casa, per casualitat vaig escoltar aquesta música per la ràdio. I a l'escoltar-la em va inspirar a fer precisament aquest vídeo reportatge de les fotos i dels vídeos de tota la seva vida. I si algun dels seus fills havia de fer un vídeo, era jo, que em dedico a aquestes coses del doblatge i tal, no? I la idea, clar, era fer una còpia per als meus germans i altres familiars. Bueno, és que aquests dies fa 23 anys que marxava el meu heroi, el meu amic, el meu referent, el meu pare. La cançó és de 1986. Bueno, el tema instrumental, millor que la cançó, i es diu Waterfalls. És del gran Rick Wakeman, d'un àlbum anomenat Country Airs. El meu pare sempre havia estat un gran oient de ràdio. I als anys 80, quan la ràdio se sentia molt més cara i jo era una mica famós, el pare se sentia orgullós quan els amics i coneguts li deien que m'escoltaven. Ell també em va escoltar fins al final amb un petit transistor a l'Hospital de Sant Pau. Potser em dedico això perquè des de ben petit el veia amb ell remenant el dial de la ràdio i, per exemple, dient-me: "Ei, mira, que avui he agafat l'emissora del poble de la meva mare, Sant Feliu de Codines. L'he agafat des de Barcelona. No se sent gaire bé, però..." Clar, era una emissora amb molt poca potència. Bueno, no hi ha gaire cançons dedicades als pares, però avui voldria compartir amb vosaltres una que va escriure el meu amic Joan Isaac per en Diango, i que Diango la va publicar l'any següent que ens deixés el meu pare, el 2004.

0: com que les ones de la ràdio arriben fins molt a dalt, potser ens està escoltant. I ara ens acomiadem recordant nits de festa, els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època. Una, sisplau. Alguna vegada hauràs ballat, no? I aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet la Sílvia Mestres des de Granollers, on sabem que tenim molts oients. Diu, a mi, Albert, m'agradava ballar una cançó que es diu I Love You, You Smile. Potser era de Xanís? No estic segura. La meva discoteca preferida era HH, d'aquí Granollers. En ella em vaig atrevir a fer coses i anar vestida d'una manera com cap altra discoteca. Doncs sí, era de Xanís, era molt agradable i pràcticament va ser un one hit wonder d'ella. Ara té 53 anys, nascuda a Pennsylvania, Estats Units. També actriu i ballarina, el seu èxit del 91. I Love Your Smile. M'agrada el teu somriure, que si em permeteu, li dedicaré a la meva parella, perquè quan ella somriu, penso que és del millor que em pot passar. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Ciutat de Badalona els matins de dissabtes i diumenges de 9 a 10 i les nits de diumenges a dilluns de 12 a 2. És el temps del Cocodril Club. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i nits de diumenges a dilluns de 12 a 2 a Ràdio Ciutat de Badalona 94.4 FM.
1: Cocodril Club.

0: Són les 10.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Diumenge de semifinals a Ràdio Ciutat de Badalona. Viu amb nosaltres els partits decisius al teu equip. A les 6 de la tarda i des de Galícia, primer partit de la final d'ascens a Segona Federació de Futbol. Compostela, Club de Futbol Badalona. I a les 8 del vespre i des del Palau Olímpic, tercer partit de les semifinals de la Lliga ACB. Assis a Joventut, València Bàsquet.

Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del compositor destacat de Més. Parlarem de Josep Baró i de Joan Vilajoliu. Farem un sentit record. Radiarem dues estrenes, dues sardanes de col·lecció i acabarem amb tota la informació sardanista. Doncs comencem amb el compositor destacat de Més. Aquest juny, Isidre Fabra Bové, Isi Fabra, en el 120 aniversari del naixement. D'ell comencem a escoltar la sardana titulada El pati dels tarongers, interpretada per la Cobla Barcelona.

Hem acabat d'escoltar El pati dels tarongers d'Issi Fabra, el compositor destacat de més, interpretada per la Cobla Barcelona de 1971. Comencem els aniversaris parlant de Josep Baró Güell, nascut a Cervià de Ter el 14 de juny de 1891 i mort a Girona el 7 de febrer de 1980. Fou tenorista, compositor i pedagog, una de les figures més actives de la vida musical gironina del segle XX. Formà part de diverses cobles orquestres de prestigi, entre elles l'Art Gironí, i actuà amb la tenora amb l'orquestra Pau Casals. Desenvolupà una intensa tasca docent i de promoció cultural a Girona, destacant també per la seva dedicació a la recerca i preservació del patrimoni musical català. Com a compositor deixà una producció notable, especialment en el camp de la sardana, caracteritzada per una escriptura sòlida, de marcada personalitat melòdica i fidel als cànons de l'escola empordanesa. La seva obra va contribuir a enriquir el repertori de cobla durant bona part del segle XX. La col·lecció d'instruments, partitures i documentació que reuní al llarg de la seva vida constituí el germen del futur Museu de la Sardana de Girona. De Josep Baró escoltarem una de les seves 117 sardanes. Una que va tenir el seu moment és la titulada El músic vell, enllestida el 17 d'abril de 1961 i estrenada l'any següent, dedicada a Domènec Juncadella, llavors president del Foment de la Sardana de Barcelona. El músic vell de Josep Baró l'escoltarem des d'una gravació de col·lecció interpretada per la Principal de Girona de 1963.

Hem acabat d'escoltar la sardana de Josep Baró, El músic vell, interpretada per la Principal de Girona de 1963. I dijous vinent, el músic i compositor Joan Vilajoliu Camps en complirà 55. Joan Vilajoliu neix a Barcelona el 18 de juny de 1971. Instrumentista de tenora i compositor. Inicia els seus estudis musicals al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, ampliant posteriorment la seva formació al Conservatori del Liceu. Completa els estudis amb el mestre Martínez Comín i rep formació específica de tenora amb els mestres Josep Colomer i Jaume Vilà, figures de referència a la pedagogia de l'instrument. Des de molt jove inicia la seva activitat professional dins el món de la cobla. A partir dels 16 anys actua a la cobla Rambles, on hi roman durant 3 temporades. Posteriorment s'incorporarà a la cobla Mediterrània fins al 2014 i el 2017 el trobem formant part de la cobla Marinada. Com a compositor escriu la seva primera sardana als 14 anys amb el títol de A Trenc d'Alba, obra que marca l'inici d'una producció creativa precoç dins el gènere. En porta estrenades una vintena. L'any 2016 la cobla Mediterrània edita el disc monogràfic Sardanes de Joan Vilajoliu, dedicat íntegrament a la seva producció com a compositor, consolidant així el seu reconeixement dins del repertori contemporani per a cobla. D'aquesta gravació extraiem una de les seves sardanes, segurament la més interpretada. Arbres blancs.

sardanista i amic col·luti, Lluís Aulines Espunya, als 76 anys d'edat. El Lluís fa uns anys que no voltava gaire a causa de la salut. Conegut arreu amb la seva esposa Rosa, va fer molts quilòmetres per ballar i enregistrar sardanes. I aquesta afició mútua i el seu caràcter sempre alegre, xerraire i obert el va fer molt popular, sobretot a comarques gironines. Amb el seu característic polo blanc, no se'n perdia ni una, ballant tot el que s'interpretava i enregistrant tot el que li faltava. Lluís, et trobarem a faltar. La seva esquela acaba amb la següent frase. Us agrairem que el tingueu present en el vostre record. Complirem. Ell no hagués volgut una sardana trista. Era un amant de les sardanes balladores. Com balladora és la sardana que he escollit per recordar-lo. Espero que des d'on siguis t'agradi aquest Esclatoluti de Francesc Marrós, interpretada per la principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ens oferia la sardana de Francesc Marrós, Esclat Olotí. Anem per les estrenes. El divendres 5 de juny es celebrava a Riu de Llots de la Selva una ballada especial a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona amb un programa que incluïa una estrena amagada que va resultar set de Josep Antoni López, titulada Brots d'una bona llavor, sardana, amb la següent dedicatòria. Dedicat a tots els alumnes, els brots dels cursets de sardana realitzats a Riu de Llots de la Selva el 2025 i 2026 i els seus monitors, la bona llavor, Maria Riera, Narcís Panella, Joaquim Rigau, Ramona Creuet, Josefina Clotet, Martí Ribes i Mercè Planes. Doncs escoltem-la. Brots d'una bona llavor de Josep Antoni López amb la Cobla Ciutat de Girona. Gravació de la dansa catalana.

Aquesta era l'estrena de Josep Antoni López, titulada Brots d'una bona llavor, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. I diumenge passat tenia lloc a l'Escala la 51a edició de l'Aplec de la Sardana amb les cobles Rossinyolet, Ciutat de Girona i Bisbal Jove, un acte on s'acostumen a estrenar força sardanes. Avui n'escoltarem una mostra. Com mola ballar amb la Lola, del cabrilenc Siegfried Galbany, que ens deixava fa 2 anys. Aquesta sardana correspon a una partitura per a piano de l'any 1988 i que ha estat instrumentada per a cobla per Jordi Molina. L'agrupació sardanista escalenca, juntament amb uns amics, la dediquen a la veterana sardanista de Bellcaire, Lola Pujol Poc. Gravació de la dansa catalana de Com mola ballar amb la Lola, amb la cobla Bisbal Jove.

La dansa catalana. Compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana. En un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor. La dansa catalana.

De nit i a Tiana, de Joan Lázaro, ens l'oferia la Copla Marinada. Informació per diumenge al matí. A les 10 del matí i a les 4 de la tarda, a la Bisbal d'Empordà, al Passeig Marimon Espré. 64è aplec de la Sardana amb les coples principal de la Bisbal, Bisbal Jove, Montgrins i a la tarda també la Juvenívola de Sabadell. A 11:15 del matí i a 5:15 de la tarda, a Igualada, 96è aplec amb les coples Ciutat de Girona, Maricel i Ciutat de Terrassa. Per les 11 del matí a Sant Joan de les Abadeses amb la copla Foment del Montgrí, Escalda Sant Gordany, dia de la parròquia amb la copla Vents de Riella. A les 11 del matí i a les 4 de la tarda, Cornellà de Llobregat, 57è aplec de la Sardana amb les coples principal de Llobregat, Mediterrània, Sant Jordi, Flama de Farners i Ciutat de Cornellà. A 11:45 del matí a Barcelona, a la plaça del Diamant amb la copla Sabadell, a Badia del Vallès amb la copla Contemporània, a Pineda de Mar amb la copla principal de Banyoles, a Planoles amb la copla La Moreneta. Per les 12 del migdia, a Centelles amb la copla Rosaleda, a Vilafranca del Penedès amb la copla Catània. Per les 12 del migdia i a les 4 de la tarda, Altafulla, 24è a plec amb les coples Ciutat de Cornellà i Principal de Tarragona. Parem aquí. Parem per fer una primera parada i ho farem a l'aplec de la Bisbal d'Empordà per escoltar una clàssica del seu repertori, sempre interpretada de conjunt. Bambolent-se a la Bisbal, de Conrad Saló, amb la copla La Principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal de 1988 ens oferia bambolença a la Bisbal de Conrad Saló. I farem una segona parada, concretament el 96è aplec d'Igualada, per escoltar una de les sardanes programades de conjunt. El claustre de Sant Agustí de Martí Fontclara amb la Copla Marinada.

Escoltàvem la sardana de Martí Fontclara titulada El claustre de Sant Agustí, interpretada per la Cobla Marinada. Anem per la resta de la informació. Per diumenge a la tarda, a Guissona celebrarà la festa de les Sant Ramades. A 2:15 de la tarda, ballada. I a les 6 de la tarda, al Teatre Municipal, concert Cants de Guissona, tot amb la Cobla Reu Jove. A 4:15 de la tarda, a Ripoll, 20a Festa del Soci amb les Cobles Sol de Banyuls i Principal de Cassà. A les 5 de la tarda, Ribes de Freser, Diada de Sant Antoni amb la Cobla Salvatana. A 6:45 de la tarda, Sant Padó, Festa Major amb la Cobla Ciutat de Manresa. A les 7 de la tarda, al Vendrell amb la Cobla Maricel, a Molins de Rei amb la Cobla Principal de Terrassa. A 7:45 de la tarda, a Blanes amb la Cobla Vila de la Jonquera i a les 8 del vespre, a Olesa de Montserrat, concert recordant El Dorado amb la Cobla Mediterrània. Un acte per dimarts a 7:45 de la tarda a Barcelona, al Palau de la Música Catalana, un concert amb la Cobla Sant Jordi. Un per dimecres a 7:15 de la tarda a Barcelona, a la plaça de Santa Madrona, amb la Cobla Baix Llobregat. I un parell per divendres a les 9 del vespre a Manlleu, Cobla Juvenívola de Sabadell, i a 9:45 de la nit a Riudellots de la Selva, a la plaça de l'Església, amb la Cobla La Principal de Llobregat. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Tancarem amb una de les sardanes programades a la ballada de divendres de Riudellots de la Selva, amb la Principal de Llobregat. Tot una clàssica. Mercè, de Martiria Font, amb la Cobla Montgrins. Siguin molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. Badalona retira de la circulació viària 250 patinets elèctrics des que va entrar en vigor l'ordenança municipal que regula l'ús d'aquests vehicles de mobilitat personal el passat novembre. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que la conducció temerària, la manipulació del motor o la manca d'assegurança són les principals infraccions que han portat al precinte dels vehicles. La Guàrdia Urbana de Badalona ha requisat aquests 250 patinets elèctrics en els darrers 6 mesos i ha tramitat prop de 350 denúncies per no respectar la normativa. El Viol ha assenyalat que amb l'aplicació de la nova ordenança el govern actua amb contundència contra qui utilitza els patinets, posant en risc la seguretat de la resta dels veïns.
3: La mobilitat no pot convertir-se en una amenaça per la circulació i per la seguretat de la resta de ciutadans de la nostra ciutat. I vam ser molt clars quan vam aprovar l'ordenança. I avui demostrem que anem en sèrio, que no estem per bromes amb els patinets i que les normes estan perquè les complim tots.
2: L'alcalde ha detallat que els patinets requisats es consideren ja un residu i que es destruiran les pròximes setmanes. Recordem que el nou reglament inclou sancions per conduir amb auriculars, mirar el mòbil o anar sense casc homologat. Les més greus s'interposen davant infraccions com no disposar d'una assegurança, haver modificat el motor o circular de forma temerària. A més, per les vies on la vorera i la calçada estan al mateix nivell, no es poden superar els 10 km per hora. En el cas que estiguin separades, la velocitat màxima és de 25 km per hora. Des del gener, a més, la norma estatal obliga els propietaris a inscriure els patinets en un registre i disposar de l'assegurança obligatòria per poder circular. La Generalitat està assessorant més d'un centenar de migrants desallotjats del B9 en el procés de regularització. El govern català està fent el seguiment social de 115 persones procedents de l'antic Institut de Badalona, segons ha confirmat el Departament de Drets Socials en una resposta parlamentària formulada per la CUP sobre el sense sostre. Segons el document signat per la consellera Mònica Martínez Bravo, dels 180 migrants que van rebre seguiment per part de Drets Socials, la Generalitat encara acompanya 115 persones. Dins d'aquest assessorament s'està treballant per regularitzar la situació administrativa d'aquells que compleixin amb els requisits exigits en el procés engegat pel govern de l'Estat espanyol. En la resposta parlamentària, la consellera també confirma que el seguiment social als migrants s'està fent a través d'entitats socials i que s'allargarà fins a desembre de 2026. L'Ajuntament de Badalona s'ha personat com a acusació particular en la causa oberta contra un home de 37 anys detingut per cometre diversos robatoris amb força continuats en diversos centres educatius de Badalona. El detingut ja ha passat a disposició judicial i ha ingressat a presó. La investigació el relaciona amb 12 robatoris amb força comesos des de finals d'abril a Badalona i Santa Coloma de Gramenet, en els quals s'haurien sostret més de 80 ordinadors portàtils. Aquest fet comportava un greu perjudici acadèmic pels alumnes. L'alcalde Xavier García Albiol ha celebrat el seu perfil d'X al seu ingrés a presó i ha expressat la seva confiança que la mesura permet evitar nous delictes durant un llarg període de temps.
4: Y hemos conseguido algo que es importantísimo y es que esta persona ya no esté por la calle. Esta persona ha entrado en prisión de manera provisional a espera de juicio y creo que es una gran noticia porque es un delincuente profesional, porque es alguien que se dedica a destrozar las escuelas, a robar en escuelas y también en domicilios y su lugar es ese, precisamente prisión. Prisión y que se quede ahí una buena temporada. Es mi objetivo, que las calles de Badalona estén limpias de esa gentuza.
2: L'alcalde ha destacat també la tasca dels cossos policials i la voluntat del consistori de perseguir judicialment aquest tipus de conductes.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Diumenge de semifinals a Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Viu amb nosaltres els partits decisius del teu equip.
6: A les 6 de la tarda i des de Galícia, primer partit de la final d'ascens a Segona Federació de Futbol.
7: Compostela, Club de Futbol Badalona.
6: I a les 8 del vespre i des del Palau Olímpic, tercer partit de les semifinals de la Lliga ACB.
7: Assis a Joventut, València Bàsquet.
8: El millor del Badalona Matí.
9: Seleccionem els millors moments del programa.
8: Badalona Matí. Els millors moments.
10: Els millors moments. I el 28 de juny, el restaurant Taric de Badalona oferirà el seu últim servei, un restaurant de referència per tots aquells que els agrada la cuina indopakistanesa i que ara, després de gairebé 16 anys, es quedaran orfes. Ens quedarem orfes, Tuti.
11: Doncs sí, ens quedarem tots orfes al capdavant del Taric i a l'Edgar Tejada, que també va ser l'impulsor de Forquilla Badalona, una entitat, recordeu, que pretenia aglutinar a tots els establiments de la ciutat per crear sinergies i també que hi hagués bona sintonia entre ells, no? Bon dia, Edgar.
12: Bon dia.
11: Com estàs?
12: Doncs ara una mica més nerviós, venia molt tranquil, sí, perquè ens està superant tot plegat, la veritat.
11: Aclaparat, no?
12: Aclaparat i quasi que amb el primer que volia dir, quasi que ho sento, de veritat, perquè potser ara sona com molt sobrat, però és que estem tenint una resposta aquests últims dies de gent que ens truca, que t'abraça, que vem els serveis plorant, perquè comenten anècdotes, jo venia aquí amb el meu pare, que ja no hi és, o jo... No. I estem superats i quasi que et sap greu, no? Perquè veus clients, sincerament, que et diuen, és que ja no venia ni pel curri, no? Venia perquè m'agradava el menjar, però perquè estava a gust, perquè xerràvem, perquè al final t'implicaves tant amb els teus clients...
11: Que ja m'explicar, no? Mm-hmm. Ara te n'adones, doncs, el que representava el Taric per Badalona?
12: Sí, saps què passa? Que nosaltres fèiem feina, no? Estàvem allà cada dia i gaudíem de la nostra feina, i ara una mica que en un mes recuperes 15 anys de clientela i d'amics, doncs sembla que sí, que hem aconseguit que fos
11: Tarica
12: una cosa diferent, no? on la gent estava a gust, i, i que era el nostre primer objectiu, que la gent es trobés a gust.
10: De fet, 16 anys de Taric a Badalona, hem gaudit d'aquest restaurant, però 25 anys des que va néixer el Taric València. Tenim la Maica, que és la mare de l'Edgar, a l'altra banda del telèfon. Maica, què tal? Molt bon dia.
13: Hola, bon dia.
10: No sé
13: com esteu?
10: No sé si ja intueixes per la veu aquest una mica nerviosisme, emoció per part de l'Edgar, del teu fill. Imagino que n'heu parlat molt també d'aquest canvi d'etapa, sí?
13: Sí, n'hem parlat molt, sí.
10: I com ho veus tu, que va ser, diguéssim, qui va arrencar amb aquesta aventura de cuina indopakistanesa, no? Que en aquella època, 25 anys després, era segurament tota una sorpresa per molts comensals.
11: Sí.
13: Pues sí. Però una miqueta és el que diu el meu fill, que nosaltres hem lluitat, hem treballat, no ens donem compte de les coses perquè hi posem el cor i l'ànima, però té raó, hi ha etapes de la vida que arriba un moment que és molt important, la família, moltes altres coses, i que s'acaben etapes i comencen unes altres.
11: Mm-hmm.
13: Però sí, em sento molt feliç.
11: Maica, tu vas obrir el Taric a València, a Godella?
13: Sí.
11: Sí?
13: Sí, a Godella, sí.
11: Per què la cuina indopakistanesa?
13: Pues perquè vaig conèixer una família pakistaní i jo, com que sóc tan atrevida a la vida, dic, si tu t'encarregues de la cuina i cuinem, jo m'encarrego de portar el negoci. I vam dir, comencem. I així va començar una mica el Taric a Godella, que tampoc ens donaven ni 5 cèntims i encara està obert, el que passa que jo ja m'hi fet gran.
10: Uh-huh. I el Taric també ha anat creixent, no?, com ho ha estat fent durant aquests 15-16 anys aquí a la ciutat de Badalona. Com recordes, com us va acollir, Edgar, aquí la ciutat, no?, en aquesta aventura del Taric Badalona? No sé si consideres que és una plaça difícil, la ciutat, en el món de la restauració.
12: És una plaça exageradament difícil. És una plaça per un restaurant de cuina fa 16 anys que vam obrir. Aquest tipus de cuina era molt més difícil, i després de 15 anys només puc tenir sentiment d'agraïment, no? Perquè estem molt agraïts a la ciutat, a vosaltres, no?, que sempre ens heu obert les portes, però sí que és veritat que els inicis van ser molt durs, no? Al principi vam tenir una mica aquesta resposta de la Badalona de poble, no? Ui, tu qui ets? A tu no et anirà bé. Inclús restauradors, recordo que quan ens començaven a anar bé les coses, no estaven contents. Aquesta Badalona de poble que jo dic que és la que no m'agrada, no? I va ser molt complicat. Va ser, jo diria, 3 o 4 anys que ens vam dedicar sobretot a explicar qui érem, no? Ei, que jo sóc dels vostres, que sóc d'aquí de Badalona, jo jugava aquí als Maristes, jo, la meva dona és de tota la vida. Més que explicar la nostra cuina, explicàvem qui eren perquè ens acceptéssim, no?
11: Perquè no es veiessin foranis.
12: Exacte, exacte. Perquè no es veiessin foranis i, a més, amb un menjar de fora i tot, no, al nen no li agradarà, aquest tipus de cuina aquí no funcionarà, feu durums i kebabs perquè no sabien què era, no
11: el curri, picant,
12: el picant, el picant. Vull que eren tot i explicar. Els primers anys van ser molt...
10: Guanyar-se la
12: molt
10: confiança,
12: sí,
10: una mica, no? Del comensal que seu a la taula i que demana...
12: Correcte.
10: I què puc tastar?
12: Clar,
10: no
12: era un
10: puc
12: negoci
10: atrever, no?
12: Que... Jo em vaig equivocar, potser, no? Perquè vaig pensar, home, una cosa nova a Badalona, diferent, serà el primer dia obrir la porta i gent fent cua al carrer, no? I va ser el contrari, no? Va ser, ostres, 3 o 4 anys de lluitar. Aquella etapa, que és la que estàvem ara, ens sap ella que ens va costar moltíssim. Però, clar, ara no puc quedar-me en com vam començar. M'haig de quedar, al final, com acabem, no? I no té res a veure de com vam començar, com acabem.
10: I, a més, com acabeu després d'haver superat períodes, per exemple, com la Covid, com obres al mateix carrer on esteu, no?
12: Sí.
11: Clar, és el que t'anava a preguntar. No sé què és el més difícil que heu hagut de suportar, entre cometes, durant aquests anys, i també el moment més feliç, Edgar.
12: No, és que feliç, si els que heu vingut al restaurant sabeu que feliç ens fa treballar, no? El mateix servei, disfrutem, no?, molt fent la nostra feina. Per tant, el moment més feliç no te sabria dir, perquè cada servei per nosaltres era felicitat absoluta. De moments complicats hi ha molts, perquè, mira, aquest moment de felicitat absoluta de molta feina, molts dies significava que la meva filla estigués a dalt dormint al restaurant perquè no podia estar sola a casa. Vull dir que a vegades aquests moments de felicitat també haig de mirar qui està amb mi, no? Perquè és molt fàcil quan diem moltes vegades el restaurador sacrifica molt. I dic, no, el restaurador no. La família completa d'aquest restaurador. Perquè si jo estic aquí vol dir que la meva dona està fent el sacrifici d'estar amb les dues nenes, anar tot arreu sola, les nenes que es perden moltes coses. I a vegades... li deia al col·legi, escolta, no fiqueu activitats al cap de setmana, sisplau, perquè la meva filla no pot. A vegades deien, va, aquest cap de setmana aneu a la muntanya a buscar no sé què. I jo no podia fer activitats amb la meva filla. Doncs és això, no? També molta feina també significava, molta feina ens donava felicitat, però també significava que el sacrifici cada dia era més gran.
10: A més, has treballat, deies, no només els sacrificis del qui està al capdavant, sinó de la família, no? I tu has treballat molt estretament amb la família, amb la mare, no?, amb la Maica, que ara doncs, escoltàvem que ens acompanya, però també doncs, amb la dona, no? I amb gent que t'has fet una mica, imagino que en un servei, al final, acabes treballant amb... Són com els de casa,
12: sí,
10: no?
12: Sí, és que és el que m'he intentat, i és una mica el que vaig aprendre, i potser és un dels errors. El que vaig aprendre de ma mare és que Tarik era casa nostra, i tu quan venies estaves venint a casa meva, i tu quan tens un convidat a casa teva, doncs el tractes com un més de la teva família, no? I això és el que m'he intentat a Tarik, és el que vaig aprendre de ma mare, i és el que hem anat fent.
11: I quin és el moment que et planteges tanco?
12: Bueno, el moment que em plantejo tanco ja fa temps, fa potser un parell d'anys o així, vaig tenir un susto. Jo estava fent un cafè a casa sobre les 6:30 del matí i em vaig desplomar. I vaig aparèixer al llit, li vaig dir a la meva filla petita trucar a l'ambulància ràpid i vam acabar que enrotit. Després vam descobrir que havia estat mitja hora a terra sense coneixement, que havia donat un cop a cap a una paperera que havia destrossat. Això vam descobrir després quan va venir l'ambulància. Després de fer totes les proves, bueno, de 2 hores a Can Ruti, vaig dir, ei, jo tinc que anar a treballar, saps? Em vaig treure la via i vaig anar a treballar.
11: Imagina't.
12: Després d'això, després de totes les proves, al final estava genial, jo estava molt bé, prova d'esforç, el holder, totes aquestes coses que fan, em van dir que era estrès. No? Van dir que era estrès. A partir d'aquí ja la família va començar a pressionar una mica, a dir, ei, papa, et fas gran, papa, no és el mateix, has de baixar, jo soc una persona molt intensa amb allò que faig, i des d'aquell moment vaig intentar doncs, reduir el número d'hores que anava al Tarik. Va, el dimarts, si no hi ha feina, doncs anem a sopar a la família. No? I jo estava sopant amb la família i em deien, papa, tu estàs aquí o estàs allà? No? Perquè igualment no desconnectaves. Durant tots aquests anys, doncs, el nivell d'estrès, i vas coneixent coses com el cortisol, l'estrès, els nervis, l'ansietat, no dormir per les nits, etc., cada cop anava més, no? I des de després de la Covid ha sigut no parar, i hi ha hagut un moment a la meva vida que he dit, em considero relativament jove, i crec que li haig de tornar a la meva família tot allò que no hem pogut fer durant aquests anys. I ara, doncs, la meva prioritat vital és la meva dona, les meves filles, la meva família, els meus amics, i no quadra tenir un restaurant que bàsicament treballes els caps de setmana amb
10: aquesta conciliació.
12: Exacte, eh? I no quadra.
10: I per això el 28 de juny serà l'últim servei, eh? Maica, per aquest últim servei, per aquestes últimes setmanes de Tarik a Badalona, què li recomanes tu a l'Edgar?
13: Pues el que ha fet sempre. El que ha fet sempre. Pau, tranquil·litat i el que ell sap fer, i agrair a tothom que ha entrat a casa. No hi ha cap cosa, i ell ha pres aquesta decisió i em sembla la més correcta, i crec que ho fa estupendament bé. Aquest... Perquè arriba un moment que el cor i el cos te diu prou, perquè tens una lluita, pues, que jo també he vingut com el meu fill, perquè jo també he tingut fills i negocis. Llavors ho
11: entenc. I tu també ets intensa, Maica.
13: Eh?
11: I tu també ets intensa. Això ho ha heretat el teu fill de tu, eh?
13: Sí.
11: Que no sabeu rebaixar, ho heu de fer tot a totes.
13: Sí, a totes.
10: Aquesta és la recepta de la teva mare, Edgar. Quina recepta preparareu vosaltres per l'últim àpat? Hi haurà alguna d'especial o no?
12: És que serà per nosaltres l'últim àpat, però tothom que està venint és l'últim àpat. O sigui, per tant, per nosaltres cada servei és l'últim àpat, i l'únic que volem és que si tornes a fer l'últim àpat al Tarik perquè fins ara has estat a gust, o t'ha agradat seguir fent el que fèiem fins ara, fer-ho absolutament igual, no fer cap canvi, perquè és el que fem, és el que ens agrada, és el que fa que la gent torni. Doncs això, gaudir una miqueta més, despedir, perquè ara triguem molt de temps en donar explicacions, abraçades, petons, tot, i això fa que el servei...
10: Ara un servei s'enganxa amb l'altre.
12: Sí, és una mica més lent, perquè estàs amb més gent, i bueno, això... De fet, penseu que jo, quan vaig prendre la decisió de tancar, si no ho vaig fer abans, és perquè per mi tancar era un fracàs, no? Dic, hòstia, això que ha començat ma mare fa tants anys i jo no aconsegueixo acabar-ho, de cara a la família, no seguir amb el Tarik, em sentia com el pare fracassat, vull dir, durant tot aquest temps de reflexió, per mi era un fracàs tancar, no? I ara, quan he pres la decisió, doncs la gent em fa veure de dir, ei, no és un fracàs, és un canvi d'etapa, però realment aquests últims mesos estava amb la sensació de, hòstia, una persona fracassada, no podré sortir pel carrer, que la gent em dirà, mira, el del Tarik, el fracassau ese que ha cerrado el negocio, míralo. I em va costar més, potser si hagués tingut més clar que no era un fracàs, ho hagués fet fa un any, no?
10: Però... Sí, no, l'èxit personal, en moltes ocasions, el saber-se escoltar i el saber-se prioritzar.
11: Doncs sí. Edgar, tu vas ser el fundador de Forquilla Badalona.
12: Sí.
11: No sé si s'ha aconseguit o s'aconseguirà algun dia que la restauració d'aquesta ciutat vagi a la una.
12: És una de les coses que deia de les parts negatives del Tarik, no? Quan vaig començar a veure que alguns col·legues anàvem uns contra els altres, que no ens parlàvem, que no ens coneixíem, que no acceptàvem que tots ens podien anar bé, i és el que vaig aconseguir. Jo crec, com a mínim vam fer un grup que molts seguim en contacte via WhatsApp, no tenim una representació pública, però ja hem aconseguit algo que es queda, no? Aquella relació personal que tenim entre molts restauradors, que ens seguim ajudant quan busquem personal, quan busquem un proveïdor, quan tenim algun problema, quan un dia ens va malament, oye, què ha passat? Tu tens feina, jo no, vale, vos tots estem igual. Aquest lligam ja el tenim. Sí que m'agradaria que en un futur aquest lligam fos a nivell representatiu, no? Hem aconseguit coses com unes ajudes de 5.000 euros als restaurants, com ampliar horaris en l'època de la Covid quan va acabar. Vam aconseguir moltes coses. El premi que li van donar a la ciutat de Badalona, a Brussel·les, pel tema del reciclatge, de l'oli reciclat. Vull dir que érem un grup actiu amb moltes iniciatives i m'agradaria que alguna vegada, pues, això seguís endavant, però... Ja no sé si estaran les meves mans.
10: Doncs, Edgar, moltíssimes gràcies per ser avui...
11: T'has emocionat, avui, l'Edgar.
10: Sí, t'has emocionat, sí. I ens ha fet emocionar també a nosaltres.
11: Sí.
10: Gràcies, Tuti.
11: Gràcies.
10: A tot l'equip del Tarik.
11: Maica, també, que la tenim allà.
10: A la Maica.
11: Gràcies, Maica.
10: Només us podem dir que gràcies i que esperem que aquesta nova etapa us sigui de molt bon profit.
12: Moltes gràcies.
10: Adéu.
13: Serà. Moltes gràcies. I una abraçada i un petó.
11: Igualment.
13: I tinc un fill molt gran.
10: Immens, gràcies, adéu.
12: Adiós, mama.
14: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
15: Del Badalona Matí.
10: Ai, quines ganes de posta de sol, quines ganes de platgeta, de brisa marina. S'acosta, s'acosta, però encara no. Encara han de passar coses. Coses com, per exemple, la visita d'en Sohab Seba, que ens acompanya a l'estudi. Què tal, com estàs?
14: Bon dia, Núria. Tu com estàs? Tot bé?
10: Doncs bé, bé. Ens acompanyes, i jo dic que encara hem d'esperar, però vaja, ens ajudes a anar fent boca de cara a l'estiu, no, avui?
14: Tenim ja ganes de descansar, estar amb els éssers més estimats, poder gaudir d'això, de les vacances, no? La paraula que més estem dient aquestes setmanes, no? Exacte, perquè amb l'arribada de l'estiu molts ja tenen la maleta preparada, d'altres encara busquen ofertes d'última hora i alguns continuen fent números per veure si podran escapar-se uns dies. Però avui volem anar una mica més enllà de les destinacions dels pressupostos perquè darrere de les imatges paradisíaques que veiem a les xarxes sovint també hi ha una altra realitat, no? I aquí entra la notícia que ens ha inspirat aquesta setmana. Segons explica un reportatge 3CAT sobre Bali, aquesta illa indonèsia, considerada durant anys una de les destinacions més desitjades del món, s'enfronta actualment a problemes greus de massificació turística, no? Uh-huh. Acumulació de residus, contaminació de l'aigua i la pressió sobre els recursos naturals. Una situació que obre un debat interessant quan viatgem, pensem només en les vacances o també en l'impacte que deixem en aquestes terres, no?
10: I aquest impacte comença només a agafar l'avió, eh?
14: Exacte. I per començar, hem sortit als carrers de Badalona per saber quins plans tenen els veïns i les veïnes d'aquest estiu, no? On tenen pensat viatjar? A Catalunya, arreu, nacional o a l'estranger?
15: De moment per cap lloc, perquè no tenim pressupost. Jo, en principi, per Catalunya, Tossa de Mar, bàsic, però per Catalunya.
16: Tinc pensat viatjar per Catalunya, pels Pirineus, una mica de muntanya, i també a Espanya, que els meus avis tenen una casa a Extremadura, per allà una mica també.
17: Aquest estiu viatjaré a Mallorca, i després a l'hivern marxaré a Argentina.
18: I jo probablement viatgi a Escòcia de Burgos.
10: Déu-n'hi-do, quins viatges.
14: I tant. I la resposta, ja veus, Núria, és variada. Hi ha qui aposta per quedar-se a Catalunya, qui recorrerà altres punts de l'Estat i també qui aprofitarà aquestes vacances per fer algun que altre viatge internacional. Una diversitat que reflecteix molt bé com han canviat els hàbits de viatge en aquests últims anys, sobretot després de la Covid, no? Segons les dades del sector turístic, cada vegada hi ha més persones que combinen aquestes escapades curtes durant l'any amb un gran viatge al final a l'estiu, no? Però abans
10: i de fet, si fem la mirada enrere, no, només si pensem, els nostres avis, per descomptat, no viatjaven, no?
14: Fora,
10: i clar. Els nostres pares van començar a viatjar a partir dels 60, no? En molts dels casos, i en comptagotes, no? Per tant, és veritat que aquí hi ha un canvi d'hàbits, no? Pel que fa, doncs, a això, a l'oci, al lleure i als viatges, que té un impacte, i això és evident.
14: Mm-hmm. Però abans de decidir on anem, on viatgem, hi ha una pregunta clau, no? Que és el factor decisiu per decidir on anirem, no? Que és el preu, el clima, la companyia, per la
17: jo
14: gent quin és?
17: Jo crec que un factor decisiu meu és el clima i també el preu.
15: Jo, bueno, el clima de si és estiu, doncs ara que hi ha platja sobretot, i el preu, importantíssim.
18: Jo crec que el preu i les activitats per disfrutar.
17: Jo per mi la companyia i el preu.
15: Home, principalment el preu, tampoc tenim un gran pressupost i l'activitat també és molt important i m'agrada, doncs, alguna persona activa i vull fer activitats mogudes.
14: I aquí sí que hi ha un clar protagonista.

0: Decideixo on anar i després ja. Hi ha el pressupost,
1: però
0: no?
1: Però si tu decideixes per un i jo per quatre, saps? I multiplica per quatre el cost del viatge.
0: És bastant diferent, no? I parlant de diners, vam voler concretar una miqueta més. Quan creieu que és el pressupost raonable per unes vacances d'estiu?
2: 500 o així.
3: Sí, el mateix, 500 euros.
4: Depenia una mica d'on has situat, però si em vaig 4 dies, mínim 100 euros, 110 i...
5: Jo crec que més, jo vaig fer un viatge de 4 dies i potser ens vam deixar 200 euros per cap.
6: Home, varia molt també del destí que vulguis triar i de les activitats que vulguis fer, però no sé, jo no em gastaria més de 300 euros.
1: I també depèn dels dies, perquè hi ha qui diu, mira, jo me'n vaig a tot i pleni, no? Sí. Tot luxe, però poquets dies. I hi ha qui estira aquest mateix pressupost i se'n va més dies.
0: A mi hi ha una cosa que em sorprèn, que és la gent que diu que es gasta per 4 dies 100 euros, 200 euros, perquè em sembla una quantitat molt...
1: Si això t'ho gastes només trepitjant la vorera.
0: Només amb els vols ja t'ho gastes, no? Per tant, crec que es refereixen més a quan es parla de viatges més locals, més nacionals, no? Que com a mínim et pots estalviar el que és l'avió, que ja a vegades costa 200 euros, no?, d'anada i tornada. I aquí, aquí hi ha hagut respostes per tots els gustos, com dèiem, des dels més prudents que parlaven d'uns 100 euros fins als qui consideraven que uns 500 euros és una xifra més que realista, no? I això també ens diu una cosa. No tothom entén les vacances de la mateixa manera. Per alguns és una escapada de cap de setmana i per d'altres és una setmana sencera lluny de casa per poder desconnectar i de més. Però quan deixem de parlar de pressupostos i passem als somnis, la història canvia una mica. I quin és el destí dels seus somnis?
2: New York o Bali o algo així.
3: A Los Angeles o Orlando.
5: Jo tornaria a anar a Cancún.
4: Jo aniria... Vaig anar a Menorca, és que Menorca, Mallorca, m'encanta. Tornaria.
6: Home, a mi principalment m'agradaria anar a les Dolomites, a Itàlia. Seria un destí molt divertit.
1: Cap d'aquests destins costa 300 euros per 4 dies, eh?
0: No. Clar, i aquest era el viatge dels seus somnis, no? Que Clar. Jo els hi proposava dient... Teniu tot pagat, on aniríeu, no? I em deien Bali, un dels destins que justament parlava la notícia, sí. Les Dolomites, d'altres a Estats Units...
1: Tu on aniries? Ojap, tu ets molt de viatjar, eh?
0: Jo és que no faria només un lloc, jo faria...
1: I a més et dediques també al sector turista.
0: Exacte, també. Jo faria diversos llocs i aprofitaria que mai he estat, tampoc he estat a Amèrica, però a Àsia. Mm-hmm. Faria diversos països d'Àsia.
1: O sigui, tu et muntes una ruta.
0: Sí, de fet... No,
1: sense bitllet de tornada.
0: Sí, bueno, no, això ja no. Així sí que voldria tornar, però sí que començaria, per exemple, per Japó, que està sent també un destí molt, molt explotat aquests últims anys, no? I crec que també hi ha moltes coses interessants a conèixer també de la cultura, del menjar, tot, no? Doncs aniria cap allà primerament.
1: I ara faig el tafanem al Sohab. Tu quan viatges ets de ciutat? Ho dic perquè hi ha qui diu, no, jo me'n vaig a muntanya, jo me'n vaig a mar. Jo sóc urbanita. Ho combines?
0: Soc de tots dos, sí. M'agrada molt gaudir dels tours, dels tours que fan a les ciutats, que m'expliquin la història d'aquella ciutat, dels edificis que em vaig trobant, perquè hi ha vegades, jo he viatjat que he anat potser al costat d'un edifici històric i he passat de banda perquè no sabia quina història tenia, no? I ara sí que aprofito que viatjo amb els meus amics i demés i contractem doncs aquests tours, sí, per conèixer aquesta història de la ciutat, no? I és bastant interessant perquè cadascú té una forma d'explicar-ho i també... Ho fan més divertit, no? Et fa l'experiència de la ciutat més divertida, tot i que potser està molt plena, està massificada, no? És bastant guai.
1: Molt bé, doncs ja sabem els gustos d'en Sohab, anem a continuar coneixent els gustos de la ciutadania.
0: I aquí apareixen, sobretot, com dèiem, destinacions internacionals, com llocs exòtics, a països llunyans i també alguna menció a Mallorca, no? Que continua sent una de les destinacions estrella d'aquest estiu.
1: Les Balears, triomfant en general.
0: I és curiós perquè molts dels llocs que avui considerem paradisos turístics comparteixen un mateix problema, que és l'èxit, no? Com més popular és una destinació, més visitants rep, i això ens porta directament a aquella notícia que dèiem de Bali, que segons explica el reportatge de 3CAT, l'illa rep 15 milions de visitants cada any i la infraestructura no és sempre capaç d'assumir aquesta pressió, no? Hi ha problemes de gestió de residus, contaminació de rius i platges i fins i tot dificultats per garantir l'accés a l'aigua potable en algunes zones. És a dir, el mateix turisme que impulsa aquesta economia també pot acabar posant en risc allò que fa especial una destinació, no? I per això vam voler preguntar si havien descartat mai un lloc per aquesta

0: massa massificat?
1: No, crec que no. Jo tampoc.
2: No, jo no.
3: No.
1: Buah. Sí, la veritat que sí, sobretot les grans ciutats. No m'agrada molt la massificació de gent i del turisme. Per tant, és un lloc que no m'agrada massa.
4: Jo comparteixo bastant l'opinió d'aquesta, d'aquesta última encastada. Clar, si tens vacances i te'n vas allà, on hi ha tota la gent, no? On està, vinga a fer cubes, però, vinga. Doncs,
0: Espera't perquè et sorprendrà la següent pregunta, Núria. Aquí la majoria admet que no, només una de les persones entrevistades explicava que sí que havia deixat de visitar algun lloc per aquest motiu, i és comprensible perquè moltes vegades també coneixem la massificació quan ja hi som allà, no? Quan arribem a una platja i costa trobar espai, quan fem cua per fer-nos una fotografia, o quan un centre històric sembla més un parc temàtic que no pas un centre històric, no? I això ens porta a aquesta altra qüestió, que és, preferiríeu pagar una miqueta més per visitar un lloc menys saturat?
2: Sí, crec que també he de descobrir llocs que no estiguin massificats.
3: Sí, però depèn de quan.
1: Sí, totalment. Jo prefereixo la tranquil·litat i pago una mica més que no pas estar agobiada amb tanta gent.
5: Totalment, perquè, per exemple, la situació a Barcelona, no? Quan vas a passejar per Plaça Catalunya, que està tot massificat i que no pots passar enlloc, a les discoteques també tot ple de turistes, i és que no es pot.
3: Jo també pagaria una mica més, perquè el mateix que ha dit ella, d'estar tan massificat que a vegades el no poder caminar ni pels carrers, és que quina mandra.
4: Que gairebé no escoltem aquesta noia, És que estava pensant, m'ha vingut al cap justament, aquestes imatges de perfils d'Instagram, segur que te n'has trobat, no? On posen fotografia idíl·lica d'un raconet preciós, i llavors tots els comentaris són: no, per què penges aquesta foto? Era un lloc que, que ara l'espatllarem, es massificarà, no?
0: O que fins i tot no es menciona el nom per això mateix, no? Perquè no es saturi, perquè no es massifiqui tant, no? I malgrat moltes persones deien que no han canviat el seu destí per la massificació que hi podia haver, sí que pagarien una miqueta més per anar-se'n en un altre lloc que no estigui tan saturat, no? És clar, no? La resposta, estarien disposades a pagar una miqueta més per aquest canvi. I aquesta és precisament una de les reflexions que plantegen molts experts en turisme sostenible. Potser en el futur no passa per rebre cada vegada més visitants, o potser passa també per gestionar millor els que ja hi ha en aquestes terres, no? Perquè, segons explica el reportatge de 3CAT, a alguns hàbitats de Bali comencen a qüestionar quin model turístic volen pel futur de la seva illa, no? Un debat que, de fet, també hem vist en moltes ciutats europees, inclosa Barcelona. I això ens porta a l'última pregunta. Creieu que els turistes tenim responsabilitat a la conservació dels llocs que visitem?
2: Òbviament, si al final viatges a un lloc que no és la teva casa i l'has de mantenir net i bueno, conservar-ho.
3: Sí, una mica el mateix, exemple, si no és un lloc de la teva residència, tens que mantenir-lo net i...
1: Totalment. A vegades, quan hem d'anar a un lloc, hem de respectar la zona i els locals d'allà.
3: Totalment. O sigui, al final, com una persona completament raonable i amb dos dits de front, si tu trobes un lloc net, el trobaràs net. I encara que estigués una mica brut, neteges el que has embrutat. És que sí, és total.
5: Jo també crec que és una mica, no?, la convivència... O sigui, si vens a passar uns dies aquí, pues almenys, no sé, un poco dejarlo todo como estaba.
4: Aquesta idea, deixar-ho tot com estava abans que tu hi fossis, que no s'hagi notat que ja has estat de vacances, que has passat una bona estona i que has gaudit d'aquell espai perquè una altra persona també ho pugui fer, i per no alterar-lo, sobretot, no?
0: Exacte, perquè al final conservar un lloc no depèn només de les administracions o dels residents, sinó que també depèn de nosaltres, de com ens comportem, no? Respectar els espais naturals, reduir residus, consumir de manera responsable, o respectar la població local, són gestos petits que al final sumen, no? I, de fet, aquesta és una de les grans conclusions que deixa el reportatge de Bali, que darrere de cada fotografia espectacular d'Instagram hi ha un territori real, amb persones reals i amb recursos limitats. En definitiva, Núria, les vacances són sinònim de descans, d'aventura i de desconnexió, però potser també haurien de ser una oportunitat per reflexionar sobre la manera de com viatgem, no? Perquè al final no es tracta només de descobrir llocs nous, sinó també de procurar que continuïn existint tal com els hem anat a buscar, no?
4: I que es preservin. Moltíssimes gràcies, Suhab.
0: A tu, Núria, i bon estiu.
4: M'has fet començar pensant les vacances, Tot i que no,
0: ja
4: seguim treballant. Vinga, que vagi molt bé.
0: Adéu.
6: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
4: Doncs som-hi, perquè estem arribant ja al tram final del programa d'aquesta setmana i ja sabeu que tanquem la setmana inspirant-nos musicalment i avui ens hem inspirat en una setmana, diguéssim, una visita, no?, que ha estat històrica, almenys per Catalunya, marcada per la selectivitat, eh? Això també és històric pels alumnes, que ja acabava, per cert, i esperem que amb bona nota per tots ells, i sobretot ha estat una setmana marcada per la visita del Papa Lleó XIV, eh? I és que no cada dia apareix el Sant Pare pels carrers de la capital catalana, i aquest ha estat un fet tan excepcional que ens ha fet també, doncs, repescar, Edu Bessian, què tal, bon dia de nou.
6: Bon dia.
4: Repescar algunes cançons que també són excepcionals, o que ho han estat en algun moment.
6: Doncs sí, sí. Avui faré aquest petit recorregut amb les cançons que m'inspiren més quan penso en religió i espiritualitat, ja que, bueno, doncs tenim el Papa. Jo, personalment, em considero ateu, però m'agrada molt saber sobre religions i la seva història, i no només la cristiana. I començo amb un himne, My Sweet Lord, de George Harrison.

Va ser publicada l'any 1970 i es va convertir en el primer èxit mundial publicat per un ex-Beatle. Harrison era hinduista practicant i va abraçar molt aquesta vessant espiritual a la seva carrera, demostrant-ho amb aquest cant dedicat a Krishna. I ara dono pas a una de les artistes top del moment, Rosalía.

0: El seu últim àlbum, Lux, s'aboquen tot de temes religiosos i espirituals, i he tirat aquest Divinais.
1: La seva pròpia aura, la imatge, s'ha volcat també tota aquesta idea, també de divinitat.
0: Sí, sí, i clar, Rosalía era el gran rumor de si apareixeria o no a la vigília del Papa a l'estadi.
1: Finalment no va ser així?
0: Final no, però bueno, ens quedem amb aquestes cançons i interpretada en diversos idiomes. Quin artista.
1: Home, una deessa, per alguns, fins i tot.
0: Doncs mira, parlant de deessa, continuo amb una altra, i jo crec que costa trobar algú més gran que Rosalía, però no és impossible.

0: Madonna és la més gran. O sigui, Like a Prayer, la reina del pop. Jo puc afegir que no s'hagi dit ja, però bueno, escoltem aquí a Madonna explorant la seva espiritualitat, cantant sobre la dualitat de l'amor sagrat i el desig terrenal.
1: I és curiós, perquè totes dues, tant Rosalía com Madonna, d'entrada i segurament de sortida, no han tingut una imatge lligada allò a l'espiritual, però en algun moment de la seva carrera
0: sí
1: que han abraçat una mica, no? Doncs com aquesta aura. No?
0: T'hi pots allunyar, però sembla que no pots deixar-ho.
1: Això mateix.
0: Doncs ara vull donar pas a un dels meus grups preferits.

0: Són Foxy Shazam amb el seu Holy Touch. I bueno, és un grup de rock animat, divertit, i aquesta cançó el cantant ens explica com està preocupat per tenir un cor apagat i com resa per un Holy Touch, un toc sagrat que el pugui curar.
1: Un miracle.
0: Un miracle, no? Correcte.
1: Vinga, seguim amb altres miracles musicals.
0: L'any 1990, The Page Mode va publicar Personal Jesus, i aquesta cançó, sempre que l'escolto, penso en el meu pare. Suposo que, tot i de vegades que no ens entenem ell i jo, jo sempre puc comptar amb ell, i això va, aquesta cançó, de tenir algú amb qui comptar.
1: Mira, que bonic, això. Esperem que el teu pare, que el pare d'ell, doncs, estigui escoltant.
0: Espero que sí. Jo l'he avisat. I ara dono pas a un artista que és, per mi, molt especial, que és en Johnny Cash.

0: Ell parla ben bé de justícia divina, no?
1: Correcte. He volgut jo avui incloure Johnny Cash, i ho faré sempre que pugui, que a la recta final de la seva carrera i la seva vida va treure aquest God's Gonna Cut You Down, to solemne, fosc i amb la seva veu, transmet això, un missatge sobre justícia divina i com d'inevitable és. Si te pots esforçar molt, però qui mal fa, mal acaba.
0: Doncs pareu atenció, aquesta dita. Passem ara, doncs, per uns altres que també han fet de la religiositat part de la seva música.
1: Correcte. Ara passo a una cosa una miqueta més canyera.

0: Sí, sí, fa 30 anys que Bad Religion va publicar American Jesus i, bueno, el tema és una crítica satírica sobre els Estats Units, com perverteixen la figura de Jesús i la religió per al seu propi benefici polític. Sembla que les formes, tot i si rock, canyero, punk, es pot predicar d'una manera i parlar d'espiritualitat, també.
1: I hi ha reivindicació, aquí, de manera de fer política, en aquest cas. Vinga, anem amb un altre tema, queden pocs minuts, anem acabant.

0: No ens podíem deixar la part fosca, no? Perquè si hi ha bé, és perquè hi ha mal.
1: Correcte, i mira, volia, per anar acabant, aquesta cançó potser és la més personal de la llista, és l'artista Amigo de Devil, que fa servir el mite de Caín i Abel amb aquesta cançó que es diu Cocaine i Abel and Devil. És reflexiva i sento que parla parts del meu interior que no solen aparèixer en públic i em fa recordar errors del passat, em regira les emocions i només em quedo amb el desig de canviar, de ser millor i, bueno, potser la tristesa de no aconseguir-ho a vegades.
0: A vegades no cal passar pel confessionari,
1: a
0: que deies
1: no.
0: Que ets ateu per adonar-se, doncs, també de com millorar, de com ser millor, no?
1: Exacte.
0: Al final es tracta de valors i res més que això.
1: Exacte.
0: I vinga, anem acabant la llista amb una fusió.
1: Amb una fusió, correcte. Porto una fusió entre religió, humor i cúmbia. Cúmbia papal.

0: Doncs mira, no farem palmes,
1: aquesta,
0: eh?
1: Aquesta era broma, sí, això era broma. Ara sí que per acabar vull acabar amb una nota alegre i no perdre la fe. I qui millor per repartir una mica de fe que George Michael.

0: Faith, publicada l'any 87, té 10 anys més que jo i la veig en millor forma que jo, també. George Michael fa servir elements religiosos i la seva pròpia experiència amb la fe i la religió per expressar amb optimisme i alegria una ruptura amorosa.
1: Molt bé. Doncs escolta, mira tu, per aquells que han passat, que han quedat tips i fars de la visita del Papa i de tot el ressò mediàtic que li hem donat, que
0: Déu-n'hi-do,
1: doncs com a mínim que es quedin amb això, no?
0: Sí, que es quedin amb la música.
1: Amb la música, que la música sempre fa bona companyia.
0: Això sempre.
1: Edu, gràcies, que vagi molt bé.
0: Un plaer.

0: I amb música, i més concretament amb aquesta música, acabarem avui al Badalona Matí i ho farem de la mà de l'Emma Teixidor. Què tal, Emma, com estàs?
1: Molt bon dia, Núria.
0: Anem amb aquest darrer repàs de versions de la temporada?
1: I tant. Doncs avui hem proposat aquesta cançó perquè, com que ja que acabem la temporada i estem a ple estiu, doncs pensàvem en cançons d'estiu. No una cançó dedicada a l'estiu, sinó cançons que et fan viure d'una altra manera l'època de l'any. En aquest cas, el ball sempre és una bona manera de viure l'alegria de l'estiu i tal. I aquesta és una de les cançons que hem triat perquè hi ha moltes versions i és una cançó peculiar. És de The Locomotion. És una cançó de les més versionades del pop. La cançó va ser escrita el 1962 per Jerry Goffin i Carole King, una de les parelles de compositors més exitoses de l'època daurada del Brill Building de Nova York. Va ser enregistrada originalment però per Little Eva el 1962 i les bases de dades especialitzades recullen almenys fins a 90 versions oficials. Nosaltres no en portem 90, en portem unes quantes menys. Tot i que es tracta d'una petita joia de la música pop dels anys 60. Eva Boyd és coneguda artísticament com Little Eva. No era una cantant famosa quan es va gravar aquesta cançó. De fet, treballava com a mainadera de la Carole King i del Jerry Goffin. I quan necessitaven una veu doncs, per enregistrar una maqueta, li van demanar que la cantés. Li van proposar a Didi Sharp, que la va rebutjar. I llavors, quan el productor va escoltar aquesta maqueta d'Eva, va decidir doncs, publicar-la tal com estava. Com et deia, és una cançó com de ball. Normalment, en aquella època, als 60, hi havia un ball i llavors les cançons es feien per fer doncs, swing o rock and roll o el que fos. En aquest cas era diferent. Van fer una cançó a partir del qual va sortir la versió del ball, que és fer la locomotora, moure els braços així al costat del cos com si fossis una màquina de locomotora. Si vols ens anem a d'altres versions, ens anem cap a la segona, aquesta amb un altre idioma.
2: Quel est le premier train qui vous fera danser, oui.
3: Versió francesa, eh?
1: Versió francesa que...
3: Molt coquet.
1: Que sí, que trobo que s'hi adiu bastant amb el tema, amb el vestidet curt, no?, mini, i ballant. És una versió de 1962 de Sylvie Vartan. A França, la cantant franco-búlgara Sylvie Vartan va adaptar aquesta cançó amb el mateix títol. La seva versió també va ser un gran èxit que va arribar al número 1 francès. I si vols anem a una altra versió. En aquest cas, és una versió rock.

0: Doncs més d'una dècada després arriben els Grand Funk Railroad i el 1974 decideixen fer aquesta versió rock dur que arriba també al número 1 dels Estats Units. És una de les més famoses. Mm-hmm. N'hi ha tres, la primera, l'original, aquesta, i encara n'haurem de sentir una altra.
1: De fet, encara de moment només n'hem escoltat les tres, eh?
0: Sí.
1: Però totes, clar, és que és una cançó amb un ritme molt marcat.
0: Sí.
1: Costa molt, o no sé si ens sorprendràs, amb alguna versió, diguéssim, que se n'allunyi.
0: Sí, la versió salsa no l'he trobat, ni la reggaetonera tampoc, eh? En tot cas, els Grand Funk Railroad és una banda nord-americana de rock dur i de hard rock i formada a Michigan. Va ser un dels grups més populars dels 70 i coneguts per els seus concerts multitudinaris i per èxits que encara avui doncs, sonen a emissores de rock clàssic. Transforma el tema d'origen pop i soul en aquesta peça de rock contundent, amb guitarres més prominents, una bateria també bastant contundent. Es va convertir, com dèiem, en número 1 i també doncs, la cançó és especialment notable perquè va ser una de les primeres a arribar a aquest número 1 nord-americà amb dues interpretacions diferents d'artistes diferents. I si vols ens anem a una altra versió, però en aquest cas disco. Aquesta ens arriba al 1972 i és del grup Ritz, és un grup britànic de disco pop. La seva versió del 1979 també arriba al número 1 de les llistes de Nova Zelanda durant 7 setmanes i acaba sent el senzill més venut de l'any 1980 al país. Ritz la va convertir doncs, en això, en una versió disco totalment. I si vols, ens anem potser a una versió disco que li dona una volta a aquesta versió de Ritz i que realment almenys és la que a mi m'arriba i del qual doncs, tampoc no en sabia l'origen i que ens arriba doncs, per allà als vols dels 90, abans dels 90.
1: Dels 80,
0: molt
1: sí.
0: Molt dels 80-90, sí. Ella és la versió de 1988 que fa aquest renaixement pop amb Kylie Minogue, que és la més famosa després de Little Eva. El curiós és que va començar gairebé com una actuació improvisada en un acte benèfic australià i va acabar doncs, llançant la carrera internacional de Kylie Minogue, que és una cantant, compositora i actriu australiana nascuda a Melbourne i és una de les artistes pop més exitoses del món i sovint és coneguda també com la princesa del pop. Ha venut més de 80 milions de discos al llarg de la seva carrera i, com dèiem, doncs, va començar la seva carrera com a actriu a la sèrie australiana Neighbours, que a nosaltres també ens va arribar a TV3. I si vols ens anem a una versió una mica més diferent, si vols.
2: Juntamos el dinero para la reunión.
1: Ui, sí, totalment, eh?
0: Això és un guateque en tota regla, la veritat. Doncs aquesta versió és una versió també dels anys 60-70. Los Pequeniques són el grup que la canten, són un grup dels més importants de la història del pop i del rock instrumental espanyol. Van néixer a Madrid el 59 i estan formats doncs, per uns estudiants de l'Institut Ramiro de Maeztu. Al principi feien versions de rock and roll i cançons cantades, però a mitjans dels 60 van trobar el seu estil propi amb música instrumental. I si vols, d'aquí ens n'anem una altra versió, en aquesta també del 1987.
1: Aquesta trobo que John Travolta la podria haver cantat a Gris.
0: Sí, ens hem accelerat una miqueta ja aquí. Sí. El grup és de Dinamita para los Pollos, va ser un grup espanyol de rockabilly, country, rock i rock and roll format a Biscaya, al País Basc, a mitjans dels 80. Es van fer famosos per les seves cançons divertides i l'estètica inspirada en l'Amèrica rural i l'energia festiva dels seus directes. Si vols,
1: jo em quedo amb el nom, per això,
0: sí, Dinamita para los Pollos.
1: No té desperdici.
0: És brutal. I si vols, d'aquí recuperem una mica l'essència d'aquesta cançó amb la versió que en fa la mateixa escriptora de la cançó. La veu inconfusible de Carole King que ens arriba en aquesta versió del 1980. Carole Joan Klein és nascuda el 1942 a Nova York, és una de les compositores i cantants més importants de la música popular del segle XX. La versió de Carole King té aquest atractiu especial perquè és l'autora de la cançó que torna a interpretar una obra que havia escrit amb Jeffrey Goffin gairebé 20 anys abans. Carole King va enregistrar aquest de Locomotion, sovint també titulada només com a Locomotion, Motion, i la va incloure en el disc dels anys 80, Pearls, Songs of Goffin and King, un disc que, en què registrava, doncs, revisava algunes de les cançons que havien escrit ells dos. Manté l'esperit alegre de l'original, amb una producció més sofisticada, té aquest piano tan característic de King, com a paper central, incorpora també elements de rock soft i rocks típic dels finals dels 70 i principis del 80. I si vols ens anem a un altre de rock, però també donant-li una volta bastant més passada, com si diguéssim. Come on, baby, to the
1: locomotion. Més balada, no, sembla?
0: Sí, t'he de dir que, clar, el personatge que el canta ja és molt personatge. És una versió de 1994. Ell és Charlie García, és una llegenda del rock argentí i llatinoamericà. El seu nom real és Carlos Alberto García Moreno, va néixer a Buenos Aires i és considerat com el pare del rock nacional argentí. La versió de García és probablement la més inesperada. No va ser un senzill èxit ni una reinterpretació comercial, sinó que és una peça integrada en el seu àlbum conceptual La hija de la lágrima. És molt curteta, per tant, és com un experiment gairebé. I si vols ens anem a una altra també molt curteta, també com experimental, que va sonar en algun directe.

0: Doncs aquí tenim la gran Anna Belén, no? Amb aquesta gira que la va portar per tot arreu el 1996, acompanyada en aquest cas per molts de la seva època, en aquella època, amb aquella gira que van fer del Gusto es Nuestro, que estava acompanyada de Joan Manel Serrat, Víctor Manuel i Miguel Ríos. L'Anna Belén és una de les artistes més importants de la cultura espanyola. El seu nom real és Maria del Pilar Cuesta Costa, i res, que va començar molt jove en el cinema i en el teatre, però que té una vessant doncs, de, com a cantant, bastant important. I si vols, ens anem ara a una versió del 2023 bastant interessant.
1: Versió d'un grup de nens.
0: Sí, això, aquí se n'han passat un sintetitzador, com veus. Són Junker, és un duet, com deies, danès, d'electropop, sintopop, que es presenta precisament amb aquesta filosofia nostàlgica dels anys 80, sintetitzadors a dojo, caixes de ritmes, walkmans, cintes de casset, estètica totalment influïda per grups com Depeche Mode, Pet Shop Boys, Yazoo i The Human League, i res, que és aquesta versió interessant perquè no intenta competir amb ningú, simplement es presenta així i ja està. Si vols, ens anem encara a un altre, també d'aquest mateix any, de 2026.
1: Per tant, una mostra, no?, que aquesta cançó continua encara...
0: Sí, continua vigent, sí, sí, sí.
1: D'avui en dia,
0: Doncs aquesta versió és de Reverend Shaun Amos, és el nom artístic de Shaun Amos, un músic nord-americà de blues, roots, soul i americana, nascut a Nova York, i és cantant, harmonicista, compositor i productor musical. En aquest cas, la versió és molt recent, es va publicar, com us dèiem, el 2026, i el que la fa interessant és que no prové del pop ni del rock, sinó de més aviat és soul, blues, una mica d'aquesta música d'arrel americana que podem escoltar, i en aquest cas, doncs anem a una de les últimes, les dedico ja a Cosa Més Dura. Si vols, l'escoltem.
1: Cosa Més Dura, diu. Aquesta és...
0: No acaba, no acaba.
1: Comença. Estem recordant més a Green Day, coses així, no?
0: Sí. Et sorprendrà perquè les dues bandes de les quals en parlarem ara, d'aquestes dues últimes versions, són bandes japoneses. Per què unes bandes japoneses decideixen fer una versió de
1: Locomotion? Jo m'estava imaginant un californià fent surf, saps?
0: No, doncs no. És una banda japonesa de punk rock melòdic, es diuen Good for Nothing, que van incloure aquesta versió accelerada i molt punk en el seu àlbum 24. La versió és de 2003, va aparèixer en el seu segon àlbum. Musicalment és una versió molt característica del melòdic punk japonès o melocore del principis del 2000. Un ritme molt més ràpid, guitarres distorsionades però melòdiques, cors i harmonies pròpies del punk melòdic californià, etc, etc. I si vols, ens anem... Seguim en la mateixa corda, però ens anem a una altra versió. Everybody doing a brand new dance now. Come on, baby, do the locomotion. No, you get to like it if you give it a chance now. Come on, baby, do the locomotion. Qui són aquests? Doncs aquests són els Combat and Rules. Són un projecte japonès vinculat a l'escena també garage punk i rock and roll d'Art Tokyo. La formació reunia a Fink, conegut per bandes com Tingerenate i Firestarter, amb la bateria de Combat. El més interessant en aquesta versió ska-punk és això, que reuneix el garage punk, el punk rock melòdic, el power pop accelerat, que jo no sabria dir-te, però els escoltes i saps que estan en un garatge.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.

0: día.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
2: És la darrera protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat.
0: Repassem les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: El Gran Premi de Fórmula 1 ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona, a Catalunya.
2: I és que milers d'aficionats s'hi han desplaçat provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit.
0: I també en afectacions s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
2: Recordem, a més, que precisament ahir en aquesta zona va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja i que els bombers donen ara per controlat.
0: Moment de repassar precisament la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana. Al Pla de Barcelona teníem temperatures per sobre dels 22-23 graus i també en molts punts a la Costa Brava aquestes temperatures eren al voltant dels 20-22 graus. Amb un matí molt assolellat i hem tingut l'arribada per les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, bandes de núvols alts i prims, però en general el matí ha estat molt i molt assolellat. Amb unes temperatures que a aquestes hores poc a poc van pujant, temperatures que són càlides a bona part del territori català i de cara a les properes hores inclús podran pujar més al Pla de Lleida amb valors que esperem arribar als 34 a 36 graus. Per tant, ambient càlid a aquestes hores de la jornada i augment de la inestabilitat sobretot de cara a aquesta tarda al Pirineu, amb ruixats que podran anar acompanyats de tempestes, sobretot ubicats a punts de la Cerdanya, del Ripollès i també acabaran afectant el nord del Pallars i arribaran també al nord de l'Aran. Ho anirem seguint aquí la xarxa que tingui. Bona tarda.
0: I en successos, ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
2: En concret, un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba a Alins.
0: I en esports, el Barça s'imposa al Tenerife per 76 a 85 i es classifica per a la final de la Lliga CB.
2: El Joventut, per la seva banda, ha de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir opcions d'arribar a la final.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
2: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de les negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat. Ens amplia tots els detalls de la jornada Norma Lebrero.
4: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns, reclamant un gran acord de país per reforçar l'educació pública. Jordi Carreras és president de la FAC.
5: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
4: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, la secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT, Laura Gené, i la secretària de la CNT Ensenyament, Montse Luque.
6: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions. La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores. Reorganitzem-nos aquest estiu i comencem el curs amb força perquè això no s'ha acabat i guanyarem.
4: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
0: I seguim encara en plana educativa, però en aquest cas parlem de que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50% i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya.
2: Rebran el mateix tracte que així que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran el 50%. La mesura s'aprovarà aquest dimarts al Consell Executiu en el marc del decret que fixa els imports de les matrícules i es començarà a aplicar al curs 26-27. El govern ha reservat una partida de 12 milions i mig d'euros en els pressupostos que està previst que rebin el vistiplau del Parlament al juliol.
0: I parlem del Gran Premi de Fórmula 1 que ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona a Catalunya.
2: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit. Ens ho explica des de Vallesvisió la Janira López.
7: Milers d'aficionats han visitat aquest cap de setmana el circuit de Barcelona-Catalunya per viure en directe el Gran Premi de Fórmula 1. Durant la jornada d'avui, una gran quantitat de vehicles s'han desplaçat fins a les instal·lacions, fet que ha provocat moments de circulació intensa als accessos del recinte. Una de les carreteres més afectades des de primera hora del matí ha estat la C-17, una de les principals vies d'accés al circuit, juntament amb la P-7 i altres carreteres de l'entorn. També s'hi han registrat increments importants de trànsit en vies com la C-35. Per garantir una millor mobilitat i minimitzar les retencions, s'han aplicat mesures específiques de regulació del trànsit. Ens en dona més detalls Josep Maria Massip, sotinspector dels Mossos d'Esquadra.
8: Per les característiques del circuit on està, doncs la mobilitat és un aspecte molt important que treballem ja des del primer moment, a primera hora del matí. L'entrada sempre és més esglaonat perquè tothom no mira només una cursa, hi ha gent que li agrada o li interessa tot el que és el Gran Premi, però està clar que la sortida seria un moment molt combinant que a més ens coincideix amb una operació tornada a l'autopista P7, que és una de les vies importants del nostre territori.
7: És per això que davant l'elevat volum de desplaçaments previstos, els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han posat en marxa un dispositiu especial amb l'objectiu de gestionar de manera eficient tant els accessos com les sortides del circuit.
0: I també us informem que s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, l'Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
2: Precisament ahir en aquesta zona va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers donen per controlat aquest incendi, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada.
0: I repassem altres successos. Ahir tres persones van morir en tres accidents al medi natural.
2: En concret, va ser un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, a la comarca del Pallars Sobirà.
0: I els Mossos d'Esquadra van detenir el 29 de maig un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada.
2: El bisbe de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. El seu modus operandi consistia a circular amb un patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll.
0: I parlem de política i parlem de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, que ha fet una revelació al programa Ciutadella sobre una de les decisions claus de la seva trajectòria política.
2: I és que Mas admet que amb la distància d'aquesta última dècada no hauria optat pel seu ja famós pas al costat de l'any 2016 si hagués pogut preveure tot el que s'esdevindria posteriorment. L'escoltem.
9: No me'n penedeixo si ens posem en la situació aquella. Si la pregunta és, vostè en aquell moment tornaria a fer el que va fer des del punt de vista de plegar perquè allò pogués continuar, la resposta és sí. veient el que ha passat ara, veient tot el que ha passat, jo no l'hauria fet el pas al costat. Però en aquell moment, i ens hem de situar en aquell moment, perquè és quan jo el vaig fer, el tornaria a fer exactament igual.
2: Les declaracions s'emetran íntegrament avui a partir de 2:15 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I parlem de salut, ja que avui diumenge, amb motiu del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, el Banc de Sang i Teixits ha organitzat un espectacle amb 150 drons que il·luminarà el cel de Barcelona.
2: La iniciativa vol agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donacions, informa Núria Pereira.
10: El cel de Barcelona s'omplirà de cors, missatges d'agraïment i llums vermelles. És l'homenatge que el Banc de Sang i Teixits ha preparat per celebrar el Dia Mundial de les Persones Donants de Sang i reconèixer la tasca dels qui donen de manera altruista. En parla Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
11: I és un dia d'agraïment a totes aquelles persones que donen sang, donen plasma, donen plaquetes, és a dir, a totes aquelles persones donants.
10: Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
11: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però per a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
10: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma en un 39%. Per això, des del Banc de Sang s'anima als donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma. Aquest vespre, el missatge es podrà llegir també al cel de Barcelona, amb figures i paraules com quan dones sang, dones vida, o un simple però significatiu gràcies.
0: I és que 1.070.169 persones van fer donacions de sang i components sanguinis a tot l'Estat l'any 2025, segons dades del Ministeri de Sanitat.
2: Aquestes donacions són imprescindibles per garantir l'activitat sanitària del dia a dia, des d'intervencions quirúrgiques fins a tractaments oncològics, urgències, trasplantaments o complicacions obstètriques. També ha crescut la recollida de plasma amb més de 478.000 litres obtinguts durant l'any passat, un 1,3% més que l'any anterior. Sanitat remarca que reforçar aquestes donacions és clau per reduir la dependència de tercers països i assegurar així tractaments essencials.
0: I encara en plana sanitària, però parlem en aquest cas de digitalització, ja que Catalunya ha iniciat el desplegament del certificat mèdic de defunció elèctrica als centres hospitalaris en el marc de la modernització del registre civil.
2: Aquest nou sistema permet digitalitzar un tràmit que fins ara es feia en paper. El sistema ja està en funcionament i totes les regions sanitàries disposen com a mínim d'un hospital amb el sistema operatiu.
0: I gairebé el 80% de les persones ingressades als centres psiquiàtrics catalans van morir per desnutrició severa i males condicions de salubritat durant la Guerra Civil.
2: Un d'aquests centres va ser el complex psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat. Les persones que hi morien eren enterrades en una fossa comuna al cementiri municipal. 90 anys després, Sant Boi de Llobregat i la Generalitat han homenatjat aquestes víctimes. Ens en dona tots els detalls Carme de Fez.
12: L'acte celebrat aquest dissabte al cementiri municipal s'ha fet al costat de la fossa comuna on van ser enterrats molts dels pacients del complex psiquiàtric de la ciutat. Un plafó de la xarxa d'espais de memòria recordarà a partir d'ara aquest episodi històric. L'homenatge és fruit d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica i elaborada per l'historiador Marcos Robles, a partir de treballs previs del responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, Carles Serret. L'estudi documenta l'elevada mortalitat registrada als centres psiquiàtrics catalans entre 1936 i 1939 i atribueix aquesta situació a la manca d'aliments, les males condicions materials i la vulnerabilitat extrema d'aquests pacients.
13: És una qüestió de fam i desnutrició i d'inanició i de falta de recursos. És un pic molt alt on aquí es va passar una situació molt complexa i segurament estem davant d'un dels drames més colpidors de la Guerra Civil. I aquí la qüestió és com pot ser que no formés part de la història del nostre país i que fos pràcticament desconegut. Van patir una espècie de doble oblit. Van ser oblidades en vida, són persones que van ser oblidades en vida i després han tornat a ser oblidades una vegada mortes fins avui.
12: A l'acte hi han assistit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, així com familiars de les víctimes i entitats de la memòria històrica.
0: I anem a Santa Bàrbara en plena local, ja que han iniciat les activitats preparatòries per l'eclipsi d'aquesta setmana.
2: S'hi ha fet un taller per aprendre a observar el sol amb seguretat i una observació astronòmica nocturna. L'Ajuntament d'aquest municipi del Montsià preveu repartir a més 3.000 ulleres homologades i habilitar fins a 1.000 places d'aparcament per a l'esdeveniment del proper 12 d'agost. Des de la Plana Ràdio ens n'informa Víctor Montecino.
14: L'activitat ha comptat amb la participació de la Societat Astronòmica de Lleida, que ha explicat com observar el sol de manera segura. El seu president, Antonio Mòdol, ha insistit en la importància de protegir la vista i ha advertit dels riscos d'utilitzar aparells òptics sense els filtres adequats.
15: El sol amb una lupa cremem un paper a 200 graus. Amb això, la temperatura de la retina en 50 graus ja en té prou perquè es faci molt bé. Vull dir que imagineu la diferència que hi ha si mirem amb uns aparells òptics, que siguin uns prismàtics, un telescopi i coses d'aquestes, i ho mirem d'així, és que al moment de ficar l'ull ja estarem.
14: Per la seva banda, l'alcalde de Santa Bàrbara, Lluís Jimeno Begué, ha explicat que les activitats continuaran durant les pròximes setmanes.
16: Aquí el 12 d'agost anirem fent diferents activitats i pues, bueno, bàsicament el que sí que volem és a la gent conscienciar-la de que l'important és veure l'eclipsi, però el veure en seguretat, i per això l'Ajuntament està preparant una dotació sobre unes 3.000 ulleres per a la població i per als que puguin vindre a veure l'eclipsi aquí a Santa Bàrbara.
14: L'alcalde també ha avançat que el municipi prepara un dispositiu especial per al dia de l'eclipsi.
0: I obrim bloc cultural i parlem de cinema. I ens anem fins a Roda de Barà, on es celebra el Festival de Cinema Català FICCAT, que premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT.
2: El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombers d'aquest tipus sobre població civil.
0: I en el mateix festival, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla, que reconeix la seva trajectòria pel cinema en català.
2: En el seu discurs ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana.
0: I seguim en aquest cas i anem a Terrassa, on el cinema Catalunya d'aquesta localitat s'ha convertit el dissabte d'ahir en punt de trobada dels aficionats a l'anime amb una nova edició de l'Anime Gara.
2: La Marató ha tingut com una de les grans protagonistes a One Piece, coincidint amb el retorn de la sèrie en català a la programació de 3CAT i amb la presència d'alguns dels seus actors de doblatge. Hi ha estat present el company de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
17: El Cinema Catalunya ha tornat a omplir la sala principal amb una nova edició d'Anime Gara, una marató de cinema d'anime que busca apropar la cultura audiovisual japonesa al gran públic i fer-ho, a més, en català. Per aquesta segona edició s'han programat tres títols emblemàtics: El meu veí Totoro, One Piece Estampida i The End of Evangelion. Ens ho explica l'Ariadna Closa, membre de la Fricassa, que és l'entitat organitzadora.
18: I estem doncs molt contents de que la gent respongui, vull dir, també el cinema doncs s'ompli de públic, no? Públic doncs diferent, la canalla, que és important que vingui al cinema, i també s'acostumi a veure pel·lícules al cinema en català.
17: A més de les projeccions, la jornada ha comptat amb la participació d'alguns dels actors de doblatge de One Piece, com ara Marc Ullot, veu del personatge de Smoker en català.
19: Això està molt ple de gent, nois, no sé si cabran tots.
17: Juntament amb altres professionals del doblatge, Ullot ha compartit anècdotes i curiositats d'una sèrie que, 20 anys després, ha tornat a la programació de 3CAT.
20: Ell em va dir, iaia, per què no anem a veure One Piece? I dic, ah, doncs sí.
17: One Piece continua despertant passions i ho fa cada vegada de manera més transversal. Els espectadors que van créixer seguint les aventures d'en Luffy comparteixen ara afició amb una nova generació de fans, demostrant la vigència d'un fenomen que continua navegant amb força dues dècades després.
0: I deixem el cinema per parlar de música, ja que avui és l'últim dia del Sant Coblac, el Festival de Música Negra de Sant Cugat del Vallès, que tanca una 12a edició, on els ritmes llatins han ressonat al Parc de Can Bernet.
2: Avui, darrera jornada d'aquest viatge musical des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
1: El Sant Cublà que es prepara per abaixar el taló aquest diumenge amb una jornada familiar oberta a tots els públics. La programació inclourà tallers de percussió africana amb Mamadou Boga, activitats infantils, un vermut musical amb vinils i una roda de samba final a càrrec dels santcugatencs per a Condé. Serà el punt final a 5 dies d'activitats que han convertit Sant Cugat en un espai de trobada entre cultures i tradicions musicals d'Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa. Aquesta 12a edició ha combinat projeccions, debats, tallers i concerts per explorar l'origen i l'evolució de gèneres com el jazz, la salsa, el reggae, l'afrobeat o la rumba catalana. Un cap de setmana que ha concentrat el gruix de les activitats amb propostes de música africana i llatinoamericana i molta, molta gresca.
0: I de la música ens anem fins a una fira a les Terres de l'Ebre, ja que arriba una de les fires més arrelades al calendari, en aquest cas a la Terra Alta.
2: Marxem fins a Arnes, que celebra avui la 21a edició de la Festa de la Mel, una jornada que enguany es presenta amb una imatge renovada i una programació plena d'activitats. Més enllà de la festa, el gran atractiu segueix sent l'excel·lència d'aquest producte local, que cada any atreu centenars de visitants disposats a tastar-lo. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
21: Arnes ha celebrat la 21a edició de la Festa de la Mel, una fira que arriba renovada per consolidar-se com el gran aparador d'aquest sector a la Terra Alta. Amb una programació més extensa que en edicions anteriors, l'Ajuntament ha integrat noves propostes com els esmorzars populars i el vermut musical, posant en valor tant el treball dels apicultors locals com l'excel·lència d'un producte autèntic que representa el poble. Escoltem Joaquim Miralles, alcalde d'Arnes.
22: Al final la gent surt de casa, surt perquè saben que el producte que ve avui aquí a oferir a aquesta Festa de la Mel és un producte exquisit, és un producte boníssim i la gent el que vol és anar a degustar-lo i per tant no els hi fa temor ni la calor, ni el fred, ni el vent i

0: al Tenerife. Ara els barcelonistes esperen rival de la sèrie que enfronta el València Bàsquet i la Cisa Joventut, i que per ara domina l'equip taronja per 2-0.
1: I és que els badalonins es queden sense marge d'error per donar una final de derbi català. I haurien de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la final.
0: Precisament del maig del Joventut d'avui en tenim la prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
2: Win or go home per la penya, i és que el Joventut necessita guanyar sí o sí aquest vespre a les 8 a l'Olímpic si vol continuar amb vida en l'eliminatòria als play-offs contra València Bàsquet. El conjunt d'Ani Miret s'aferrarà al factor Olímpic de Badalona, i és que s'espera un ple absolut, com en les grans ocasions, amb més de 12.000 aficionats que vindran per animar el seu equip. El conjunt badaloní és conscient de les errades del segon partit, un equip que està cansat físicament, això sí, però que es basarà un altre cop en la defensa zonal per intentar sorprendre el València Bàsquet. No hi serà Ante Tomic, però per la resta de la plantilla podrà comptar al complet el seu tècnic Dani Miret. El València Bàsquet, en canvi, Pedro Martínez, entrenador badaloní, torna també a casa seva, a Badalona, i no comptarà encara amb Nate Rubers, lesionat, recordem, al primer partit.
1: I en futbol, a la Primera Federació, el Centre d'Esport Sabadell perd el camp del Zamora en el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
0: Tot i la derrota, l'equip vallesà només necessitaria una victòria a casa per un sol gol per guanyar aquesta final i pujar a la segona categoria del futbol nacional 2 anys després de baixar-hi.
1: I baixem una categoria. El Badalona afronta avui l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens a segona federació al camp del Compostela.
0: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió per treure un resultat positiu. En porten la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona a l'Eix Blanc.
3: El Badalona afronta aquesta tarda a les 6 l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens al camp del Compostela. Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. En aquest punt de la temporada és evident que les forces estan limitades, però l'energia que dona disputar una eliminatòria decisiva d'ascens pot suplir qualsevol punt feble. El Badalona es trobarà un equip força experimentat, amb davanters de gran categoria, i haurà de saber contrarrestar les rauxes ofensives dels gallecs. A dalt, el Badalona, amb jugadors ràpids com Tom Diabarà, Toni Larrosa o Juaco, també estan en disposició de fer mal a la defensa rival. El tècnic escapulat Miquel Azparren ens parla del rival.
4: Equipo con mucha experiencia, equipo construido en un grupo para ascender sí o sí directamente, con poca oposición y que al final se le ha atragantado la recta final o la segunda vuelta. Están en la final, quieren ascender, están exigidos a ascender, pero a ilusión no nos van a ganar ni a ganas de querer llevarnos la eliminatoria tampoco.
3: Per part del Badalona seran baixa segura, Yaya Siribé, Víctor Morales, Dani Rocafull i Òscar Gómez per lesió, a més de Pol Júnior i Josu per sanció. El duel entre el Compostela i el Badalona es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
1: I baixem encara una altra categoria més, a tercera federació, ja que la Pobla de Mafumet ja és equip d'aquesta categoria.
0: Els pobletans van fer valer el gol d'avantatge del partit d'anada, ja que en aquest maig, en un camp de la Pobla ple d'aficionats, es va saldar amb un marcador d'empat a 0. Cap dels dos equips va saber trobar la porteria rival, tot i que la Pobla, en el tram final del partit, va estar molt més inspirada encara que sense encert.
1: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta guanya la Champions per segona vegada en la seva història contra el Prorreco italià.
0: Els mariners van superar per la mínima 17-16 a l'equip del País de la Bota, i ho van fer a la piscina de Malta, on es disputava aquesta competició continental. Aquest títol el revaliden 12 anys després d'aconseguir per primer cop aquesta Champions de waterpolo.
1: I qui la podria revalidar avui també és el Barça d'handbol, que jugarà avui aquesta final de Champions.
0: Va necessitar ahir, això sí, arribar a la pròrroga en un duel molt igualat contra l'Aalborg danès, però els blaugranes, que sempre van anar per davant al marcador, van aconseguir classificar-se per la final amb un resultat final de 32-37. La final, com diem, aquesta tarda a partir de les 6 a l'Anses Arena de Colònia, davant de l'equip local del Füchsle de Berlín, que es va desfer del Magdeburg, també a Alemanya, i a l'altra semifinal.
1: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.

0: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: Les terrasses de l'estiu. Mantenir un estil de vida saludable i sobretot una correcta alimentació en períodes festius resulta força difícil, però sobretot ho és durant les vacances d'estiu, on els llargs dies i les altes temperatures compliquen encara més l'objectiu de cuidar-se. És la temporada de les famoses terrasses, amb una oferta de productes saludables més aviat escassa. Hi podeu trobar begudes ensucrades tan apreciades en aquesta època de l'any com l'orxata o els granissats. Els esperats gelats i sorbets, tant comercials com artesans, que substitueixen a la fruita de la tarda i modifiquen completament el perfil nutricional del berenar, carregant-lo de greixos saturats i sucres. Begudes alcohòliques com les cerveses o els vermuts, que lluny de refrescar deshidraten. O bé els aperitius de bosses de patates chips i tot el llarg seguici d'altres aliments fregits que les acompanyen. Si és ocasional i puntualment et ve de gust, alguna de les opcions esmentades no suposa cap problema. Però quan es torna un hàbit de l'estiu, passar la tarda i la calor a la terrassa d'un bar, sortir a fer l'aperitiu o treure el cap quan el dia refresca, és important tenir clares quines opcions són més interessants d'escollir. Pel que fa a la beguda, teniu on triar i remenar. Un cafè amb gel, un te gelat, aigua amb gas i llimona o bé llimonada sense sucre. Si teniu sort, potser trobeu algun local on fan batuts de fruita fresca al moment, demaneu-lo sense sucre, o potser tenen kombucha. I finalment, la cervesa sense alcohol també es podria considerar. Per picar, eviteu les patates fregides o les braves, els arrebossats, els fruits secs salats o els farinacis com bastonets i torradetes. Ho podeu substituir, si no sou vegetarians, per conserves de peix com escopinyes, navalles, seitons, sardines, cloïses, musclos, entre d'altres, o bé per tapes de truita, formatges tendres, variat d'olives amb pinyol com les arbequines, fruits secs naturals o torrats, o verdures fermentades com els cogombrets o les banderilles. I si tenen alguna tapa elaborada com l'hummus, servit amb palets de pastanaga, que és un paté de cigrons, quedareu saciats però no empatxats. Aquest estiu, gaudeix de socialitzar la terrassa del bar de manera més conscient i saludable.
3: Bon dia, són 2:45. Us parla Adrià Jurado.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
5: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no va avalar la majoria del professorat.
3: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
6: Bon dia, Adrià.
3: El Gran Premi de Fórmula 1 ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona-Catalunya.
6: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat, provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit.
3: I seguim amb afectacions, ja que s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
6: Precisament ahir, en una d'aquestes zones, va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja i que els bombers donen ja per controlat.
3: Moment, precisament, de revisar la previsió del temps per les properes hores. Marc Aureguizar, bon dia.
7: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana. Al Pla de Barcelona teníem temperatures per sobre dels 22-23 graus i també en molts punts a la Costa Brava aquestes temperatures eren al voltant dels 20 a 22 graus. Amb un matí molt assolellat i hem tingut l'arribada per les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, bandes de núvols alts i prims, però en general el matí ha estat molt i molt assolellat. Amb unes temperatures que aquestes hores a poc van pujant, temperatures que són càlides a bona part del territori català i de cara a les properes hores inclús podran pujar més al Pla de Lleida, amb valors que esperem arribar als 34 a 36 graus. Per tant, ambient càlid a aquestes hores de la jornada i augment de la inestabilitat, sobretot de cara a aquesta tarda al Pirineu, amb ruixats que podran anar acompanyats de tempestes, sobretot ubicats a punts de la Cerdanya, del Ripollès, i també acabaran afectant el nord del Pallars i arribaran també al nord de l'Aran. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
3: I en successos, ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
6: Un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, un submarinista desaparegut a Cadaqués i una persona que va caure uns 100 metres a Alins.
3: I en esports, el Barça s'imposa al Tenerife per 76 a 85 i es classifica per la final de la Lliga ACB.
6: El Joventut, per la seva banda, haurà de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir opcions d'arribar a aquesta final.
3: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció del Servei d'Informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Centenes de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
6: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de les negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no va avalar la majoria del professorat. Ens amplia tots els detalls d'aquesta jornada a la Norma Lebrero.
8: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública. Jordi Carreras és president de la FAC.
9: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
8: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, la secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT, Laura Gené, i la secretària de la CNT Ensenyament, Montse Luque.
10: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions. La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores. Reorganitzem-nos aquest estiu i comencem el curs amb força perquè això no s'ha acabat i guanyarem.
8: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
3: I encara en plana educativa parlem de que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50% i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya.
6: Rebran així el mateix tracte que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb 2 o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran el 50%. La mesura s'aprovarà aquest dimarts al Consell Executiu en el marc del decret que fixa els imports de les matrícules i es començarà a aplicar al curs 2026-2027. El govern ha reservat una partida de 12,5 milions d'euros als pressupostos que està previst que rebin el vistiplau del Parlament al mes de juliol.
3: I repassem el Gran Premi de Fórmula 1, ja que ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona a Catalunya.
6: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat, provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit. Ens ho explica des de Vallesvisió la Janira López.
11: Milers d'aficionats han visitat aquest cap de setmana el circuit de Barcelona-Catalunya per viure en directe el Gran Premi de Fórmula 1. Durant la jornada d'avui, una gran quantitat de vehicles s'han desplaçat fins a les instal·lacions, fet que ha provocat moments de circulació intensa als accessos del recinte. Una de les carreteres més afectades des de primera hora del matí ha estat la C-17, una de les principals vies d'accés al circuit, juntament amb la P-7 i altres carreteres de l'entorn. També s'hi han registrat increments importants de trànsit en vies com la C-30, 35. Per garantir una millor mobilitat i minimitzar les retencions, s'han aplicat mesures específiques de regulació del trànsit. Ens en dona més detalls Josep Maria Massip, sotinspector dels Mossos d'Esquadra.
12: Per les característiques del circuit on està, doncs la mobilitat és un aspecte molt important que treballem ja des del primer moment, a primera hora del matí. L'entrada sempre és més esglaonat perquè tothom no mira només una cursa, hi ha gent que li agrada o li interessa tot el que és el Gran Premi, però està clar que la sortida seria un moment molt combinant que a més ens coincideix amb una operació tornada a l'autopista P7, que és una de les vies importants del nostre territori.
11: És per això que davant l'elevat volum de desplaçaments previstos, els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han posat en marxa un dispositiu especial amb l'objectiu de gestionar de manera eficient tant els accessos com les sortides del circuit.
3: I s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
6: Precisament ahir ja va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers el donen per controlat, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada.
3: I repassem altres successos. Ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
6: En concret, un home ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba a Alins, a la comarca del Pallars Sobirà.
3: I encara també en aquesta plana, els Mossos d'Esquadra van detenir el 29 de maig un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada.
6: El pispa de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat i el seu modus operandi consistia a circular amb un patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll.
3: I l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha fet una revelació al programa Ciutadella sobre una de les decisions clau de la seva trajectòria política.
6: Mas admet que amb la distància d'aquesta última dècada no hauria optat pel seu pas al costat de l'any 2016 si hagués pogut preveure tot el que s'esdevindria posteriorment.
13: No me'n penedeixo si ens posem en la situació aquella. Si la pregunta és, vostè en aquell moment tornaria a fer el que va fer des del punt de vista de plegar perquè allò pogués continuar? La resposta és sí. Veient el que ha passat ara, veient tot el que ha passat, jo no l'hauria fet el pas al costat. Però en aquell moment, i ens hem de situar en aquell moment, perquè és quan jo el vaig fer, el tornaria a fer exactament igual.
6: Les declaracions de l'expresident s'emetran íntegrament avui a partir de 2:15 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
3: I parlem de salut, perquè avui diumenge, motiu del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, el Banc de Sang i Teixits ha organitzat un espectacle amb 150 drons que il·luminarà el cel de Barcelona.
6: La iniciativa vol agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donacions. L'informa Núria Pereira.
14: El cel de Barcelona s'omplirà de cors, missatges d'agraïment i llums vermelles. És l'homenatge que el Banc de Sang i Teixits ha preparat per celebrar el Dia Mundial de les Persones Donants de Sang i reconèixer la tasca dels qui donen de manera altruista. En parla Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
15: I és un dia d'agraïment a totes aquelles persones que donen sang, donen plasma, donen plaquetes, és a dir, a totes aquelles persones donants.
14: Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
15: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però per a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
14: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma en un 39%. Per això, des del Banc de Sang s'anima als donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma. Aquest vespre, el missatge es podrà llegir també al cel de Barcelona, amb figures i paraules com quan dones sang, dones vida, o un simple però significatiu gràcies.
3: I és que 1.070.169 persones van fer donacions de sang i components sanguinis a tot l'Estat l'any 2025, segons dades del Ministeri de Sanitat.
6: Ha crescut també la recollida de plasma amb més de 478.000 litres obtinguts durant l'any passat, un 1,3% més que l'any anterior. Sanitat remarca que reforçar aquestes donacions és clau per reduir la dependència de tercers països i assegurar tractaments essencials.
3: I parlem de història i de memòria democràtica, ja que gairebé el 80% de les persones ingressades als centres psiquiàtrics catalans van morir per desnutrició severa i males condicions de salubritat durant la Guerra Civil.
6: Un d'aquests centres va ser el complex psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat. Les persones que hi morien eren enterrades en una fossa comuna al cementiri municipal. Ara, 90 anys després, Sant Boi i la Generalitat han homenatjat aquestes víctimes. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
16: L'acte celebrat aquest dissabte al cementiri municipal s'ha fet al costat de la fossa comuna, on van ser enterrats molts dels pacients del complex psiquiàtric de la ciutat. Un plafó de la xarxa d'espais de memòria recordarà a partir d'ara aquest episodi històric. L'homenatge és fruit d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica i elaborada per l'historiador Marcos Robles, a partir de treballs previs del responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, Carles Serret. L'estudi documenta l'elevada mortalitat registrada als centres psiquiàtrics catalans entre 1936 i 1939 i atribueix aquesta situació a la manca d'aliments, les males condicions materials i la vulnerabilitat extrema d'aquests pacients.
17: És una qüestió de fam i desnutrició i d'inanició i de falta de recursos. És un pic molt alt on aquí es va passar una situació molt complexa i segurament estem davant d'un dels drames més colpidors de la Guerra Civil. I aquí la qüestió és com pot ser que no formés part de la història del nostre país i que fos pràcticament desconegut. Van patir una espècie de doble oblit. Van ser oblidades en vida, són persones que van ser oblidades en vida i després han tornat a ser oblidades una vegada mortes fins avui.
16: A l'acte hi han assistit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, així com familiars de les víctimes i entitats de la memòria històrica.
3: I obrim bloc cultural parlant de cinema, i és que el Festival de Cinema Català, el FICCAT, premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Radio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT.
6: El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la Guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombes d'aquest tipus sobre població civil.
3: I en el mateix festival, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla, que reconeix la seva trajectòria pel cinema en català.
6: En el seu discurs, Joel Joan ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana.
3: I seguim també amb aquesta plana audiovisual per parlar de que la xarxa i TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona, han estat proclamats avui com ambaixadors dels Xiquets de Valls.
6: Ha estat un dels primers actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls, La de Sant Joan, com diem, des de Ràdio Ciutat de Valls, ens ho explica Francesc Domènech.
18: La proclamació com a ambaixadors dels Xiquets de Valls ha estat un reconeixement a la tasca que fa la xarxa per difondre el món casteller i, en especial, l'activitat dels Xiquets de Valls, segons han coincidit a dir els representants de les colles castelleres de la ciutat de Valls i l'alcaldessa Dolors Ferrer. Un reconeixement que ha agraït de manera especial la xarxa. Núria de José és la consellera delegada.
19: Doncs mira, en aquest moment la veritat és que estem superpassats de l'emoció, perquè tot el que ens han fet avui, tot el que han preparat és molt gros, no? Al final, perquè és el pes d'un reconeixement a una tasca de fa molts anys, d'un equip molt gran de gent, que no només és que expliqui castells, sinó que se'ls creu, que ho intenta fer amb el màxim rigor i que ha acumulat un coneixement molt específic sobre aquesta matèria.
18: L'acte ha servit també per fer el sorteig a la Diada Castellera de Sant Joan. La sort ha fet que la colla jove Xiquets de Valls hagi triat obrir la Diada el dia 24. Tant la colla joves com la colla vella assagen aquests dies per poder oferir castells de gamma extra al migdia de Sant Joan.
3: I seguim parlant de castells, ja que els Marrecs de Sal han celebrat els 30 anys de colla avui, acompanyat dels castellers de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Tarragona.
5: Els verds han portat a la plaça del Vi de Girona un castell de gama extra, un 4 de 9 amb folre i agulla, que han descarregat, un castell que no s'havia aconseguit mai descarregar, a la plaça del Vi. També han fet el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre. Per la seva banda, la colla jove dels Xiquets de Tarragona han aconseguit el 4 de 9 amb folre, el 3 de 9 amb folre i el 5 de 8. I per últim, els anfitrions, els Marrecs de Salt, han anat amb un 4 de 8, un 7 de 8 i un 3 de 8.
3: I ahir al quilòmetre 0 Casteller, a Valls, precisament, va haver la diada de la plaça del Pati. Joves de Valls, els anfitrions i Castellers de Sants van fer la clàssica de nou.
5: També hi eren els Minyons de Terrassa, que van fer el 3 de 9 amb folre, el 7 de 8, la Torre de 8 amb folre i el Pilar de 6. Els Moixiganguers d'Igualada i els Castellers de Barcelona es van quedar amb castells de la gama alta de 8.
3: I parlem de música, i parlem de que és l'últim dia del Sant Coblac, el Festival de Música Negra de Sant Cugat del Vallès, que tanca una dotzena edició, on els ritmes llatins han ressonat al Parc de Can Bernet.
5: Avui, com diem, última parada d'aquest viatge musical. Des de Cugat Media ens ho explica Sergio Morales.
20: El Sant Coblac es prepara per a baixar el taló aquest diumenge amb una jornada familiar oberta a tots els públics. La programació inclourà tallers de percussió africana amb Mamadou Boga, activitats infantils, un vermut musical amb vinils i una roda de samba final a càrrec dels santcugatencs per a Condé. Serà el punt final a 5 dies d'activitats que han convertit Sant Cugat en un espai de trobada entre cultures i tradicions musicals d'Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa. Aquesta dotzena edició ha combinat projeccions, debats, tallers i concerts per explorar l'origen i l'evolució de gèneres com el jazz, la salsa, el reggae, l'afrobeat o la rumba catalana. Un cap de setmana que ha concentrat el gruix de les activitats amb propostes de música africana i llatinoamericana i molta, molta gresca.
3: I seguim parlant de música, però parlem ara de constructors d'instruments, els coneguts com a luthiers. I és que fa 8 anys, un d'ells, el badaloní Antonio Manjón, va tenir una idea. I és que s'aprovava el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, i dimecres passat va ser precisament, i podia fer-li un homenatge mitjançant la seva feina artesanal.
5: I és que en 2 anys la guitarra Gaudí ha pres forma i s'ha presentat en públic aquest migdia. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Joaquim García.
21: Música, fusta i tradició artesana. Són els tres elements que uneixen la trajectòria d'Antonio Manjón, reconegut luthier amb més de 30 anys d'experiència, que ara ret un homenatge únic a Antoni Gaudí en el centenari de la seva mort. La seu de l'Associació de Guitarra de Badalona ha estat l'escenari de la presentació d'una guitarra única al món, inspirada directament en les formes orgàniques i els símbols del Parc Güell. Un procés de creació lent i minuciós que fusiona l'excel·lència sonora amb la genialitat arquitectònica i que neix de l'aprenentatge de Manjón al costat dels grans mestres guitarrers del segle XX. Antonio Manjón, luthier, ens explica d'on ve la seva inspiració.
22: Ja només l'obra de Gaudí, si t'agrada, doncs ja ets motiu per fer un homenatge. Com jo sóc guitarrer, doncs la meva manera de fer l'homenatge és acostar-me amb la meva feina. També ja he trobat uns punts de connexió amb què seria, no? Potser la diferència és que en un cas volen evitar les vibracions, absorbir-les i que no afecti a l'estructura. En el nostre cas és al revés, és mirar que aquesta estructura agafi totes les vibracions i les aprofiti.
21: L'acte clou amb els primers acords d'aquest instrument, una peça de concert que no només busca la perfecció acústica, sinó perpetuar un llegat artesanal que resisteix a desaparèixer.
3: Les 2:50, moment de parlar d'esports.
23: Notícies en xarxa. Esports.
3: Obrim amb bàsquet i parlem que el Barça s'ha imposat al Tenerife per 76-85 i es classifica per la final de la Lliga ACB.
5: I ho fa 3 anys després de la darrera vegada. L'equip blaugrana és, doncs, el primer finalista després de superar per 3-0 per la via ràpida a l'equip canari. Els blaugranes esperen ara rival de la sèrie que enfronta el València Bàsquet i la Sisa Joventut, que per ara domina l'equip taronja per 2-0.
3: Els badalonins, doncs, es queden sense marge d'error per donar una final de derbi català. I haurien de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a aquesta final.
5: La prèvia d'aquest primer dels partits del Joventut ens arriba des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
24: Win or go home per la penya, i és que el Joventut necessita guanyar sí o sí aquest vespre a les 8 a l'Olímpic si vol continuar amb vida en l'eliminatòria als play-offs contra València Bàsquet. El conjunt d'Ani Miret s'aferrarà al factor olímpic de Badalona, i és que s'espera un ple absolut, com en les grans ocasions, amb més de 12.000 aficionats que vindran per animar el seu equip. El conjunt badaloní és conscient de les errades del segon partit, un equip que està cansat físicament, això sí, però que es basarà un altre cop en la defensa zonal per intentar sorprendre el València Bàsquet. No hi serà Ante Tomic, però per la resta de la plantilla podrà comptar al complet el seu tècnic Dani Miret. El València Bàsquet, en canvi, Pedro Martínez, entrenador badaloní, torna també a casa seva, a Badalona, i no comptarà encara amb Nate Rubers, lesionat, recordem, al primer partit.
3: I ara parlem de futbol, i és que anem a la Primera Federació, ja que el Centre d'Esport Sabadell va perdre el camp del Zamora en el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
6: Tot i la derrota, l'equip vallesà només necessitaria una victòria a casa per la mínima per guanyar aquesta final i pujar a la segona categoria del futbol nacional, només dos anys després de baixar-hi.
3: I baixem una categoria, ja que el Badalona afronta avui l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens a segona federació, al Camp del Compostela.
6: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió per treure un resultat positiu. Ens porten la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
0: El Badalona afronta aquesta tarda a les 6 l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens al Camp del Compostela. Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. En aquest punt de la temporada és evident que les forces estan limitades, però l'energia que dona disputar una eliminatòria decisiva d'ascens pot suplir qualsevol punt feble. El Badalona es trobarà un equip força experimentat, amb davanters de gran categoria, i haurà de saber contrarrestar les rauxes ofensives dels gallecs. A dalt, el Badalona, amb jugadors ràpids com Tom Diabarà, Toni Larrosa o Juaco, també estan en disposició de fer mal a la defensa rival. El tècnic escapulat Miquel Azparren ens parla del rival.
1: Equipo con mucha experiencia, equipo construido en un grupo para ascender sí o sí directamente, con poca oposición y que al final se le ha atragantado la recta final o la segunda vuelta. Están en la final, quieren ascender, están exigidos a ascender, pero a ilusión no nos van a ganar ni a ganas de querer llevarnos la eliminatoria tampoco.
0: Per part del Badalona seran baixa segura, Yaya Siribé, Víctor Morales, Dani Rocafull i Òscar Gómez per lesió, a més de Pol Júnior i Josu per sanció. El duel entre el Compostela i el Badalona es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
3: I encara baixem una categoria més, i és que la Pobla de Mafumet ja és equip de tercera federació.
6: Els pobletans van fer valer el gol d'avantatge del partit d'anada davant del Sant Mauro, ja que en aquest maig, en un camp de la Pobla ple d'aficionats, es va acabar saldant amb el marcador inicial d'empat a 0. Cap dels dos equips va saber trobar la porteria rival, tot i que la Pobla, al tram final del partit, va estar molt inspirada, encara que no va trobar l'encert suficient per acabar emportant-se la darrera victòria de la temporada.
3: I ara parlem de waterpolo, i és que l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Champions per segona vegada en la seva història contra el Prorreco italià.
6: Els mariners van superar per la mínima per 17 gols a 16 a l'equip del País de la Bota, i ho van fer a la piscina de Malta, on es disputava aquesta competició continental. Aquest títol el revaliden 12 anys després de conquerir per primer cop la Champions de waterpolo.
3: I ara passem a handbol, a parlar també precisament de la competició continental de la Champions. I és que el Barça jugarà la final d'aquesta competició.
6: Ahir a les semifinals els blaugranes van necessitar la pròrroga en un duel molt igualat contra l'Aalborg danès, tot i que es van acabar imposant per 32 a 37. Aquesta final es juga avui a partir de les 6 de la tarda a l'Anxes Arena de Colònia, davant un rival precisament alemany, que serà el Füchse de Berlín, que es va desfer d'un altre equip alemany, del Magdeburg, ahir a l'altra semifinal.
3: I ara parlem de hoquei sobre patins, ja que el Vila-sana ha aixecat avui el títol de l'Hockey Lliga Femenina.
6: Les catalanes han derrotat el Fraga per 1-3 i tanquen així el curs amb un doblet després d'haver aixecat la copa.
3: I repassem tenis taula, ja que el català Josep Madurell s'ha proclamat subcampió del món individual de màsters més 85 a la gran cita celebrada a Corea del Sud, on hi havia destacada presència de jugadors asiàtics. Nou gran èxit internacional del palista de l'agrupació Congrés.
6: I acabem parlant de Fórmula 1, recordant precisament que la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya al circuit de Montmeló començarà d'aquí a menys de 5 minuts. Recordem que des de la pole surt el britànic George Russell, seguit del també britànic Lewis Hamilton, i que el líder del Mundial, l'italià Kimi Antonelli, sortirà des de la tercera posició.
3: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Diumenge de semifinals a Ràdio Ciutat de Badalona. Viu amb nosaltres els partits decisius del teu equip. A les 6 de la tarda i des de Galícia, primer partit de la final d'ascens a Segona Federació de Futbol.
3: Compostela, Club de Futbol Badalona.
2: I a les 8 del vespre i des del Palau Olímpic, tercer partit de les semifinals de la Lliga ACB.
3: Assisa Joventut, València Bàsquet.
4: Hello, Jazz It audience.
5: Welcome to Jazz It.
6: Jazz It.
7: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
8: Senyores i senyors, ha arribat el gran dia. Comença a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, l'edició de Jazz It dedicada íntegrament a Miles Davis amb motiu del centenari del seu naixement, que es va produir el 26 de maig de 1926. La genialitat és un bé escàs, i si hi ha algun personatge històric que es va guanyar a pols el títol de geni, i el busquem, això sí, amb mirada catalana, aquest seria el senyor Salvador Dalí i Domènech. Però a Jazz It, com el seu títol indica, no venim a parlar de pintura, sinó de jazz. I en aquest camp creiem que el més semblant a un geni que podem trobar és Miles Davis, tercer pels amics Miles Davis.

Hem començat, ja has dit, amb Steeplechase, una composició de Charlie Parker interpretada per ell mateix amb Miles Davis a la trompeta. La van gravar el mes de setembre de 1948 i això significa que Miles tenia 22 anys. Havia nascut a l'estat d'Illinois, en el centre dels Estats Units. El seu pare era dentista i la seva mare professora de música i això els convertia en una família afroamericana de classe mitja, una família, podríem dir, benestant. Miles va començar a estudiar música cap als 12 o 13 anys i amb 19 ja feia els primers passos a nivell professional. Va fer una petita estada d'un parell de setmanes a l'orquestra del cantant Billy Eckstine per substituir un músic malalt. I allà hi va coincidir amb Charlie Parker i amb Dizzy Gillespie, els pares del bebop, una tendència que, com sabeu, revolucionaria el món del jazz. Impressionat pel que feien, Miles es va traslladar a Nova York, on, condició imposada pel seu pare, es va matricular a l'Escola de Música Juilliard. Però les seves biografies diuen que els 3 anys següents va freqüentar poc la Juilliard, va entrar en el quintet de Charlie Parker en una mena de paper de becari i va participar molt en les jam sessions dels músics joves i innovadors d'aquell moment. A començaments de 1949 ja estava a punt per liderar la seva primera obra mestra, Birth of the Cool.

Acabem d'escoltar Boplicity, una de les peces que formen el disc Birth of the Cool, gravat en part entre gener i abril de 1949. Aquesta cançó apareix a nom de Cleo Henry, que de fet és el nom de la mare de Miles Davis. Es diu que li va atribuir l'autoria per una qüestió de drets d'autor, és a dir, que els cobrés ella. Inicialment, les gravacions d'aquest disc es van editar en forma de discos de 78 revolucions per minut amb una cançó a cada cara. I van ser uns discos que, tot i tenir bones crítiques, van passar força desapercebuts. La discogràfica Capitol va considerar que aquell projecte havia fallat i no va renovar el contracte de Miles Davis. No va ser fins a 1957 que van reeditar en forma d'àlbum d'11 temes aquest disc, que, s'ha de dir, tot d'una es va convertir en un clàssic de la història del jazz i en el disc inspirador de la tendència que coneixem com a cool jazz o com a West Coast. Aquest fracàs aparent i momentani va portar a Miles cap a un estil emparentat amb el bebop i a un nou contracte, aquest cop amb la discogràfica Prestige Records. Era un contracte molt simple d'aquells de a tant la sessió de gravació, sense contemplar drets d'autor, ni drets per la interpretació, ni res. Un exemple de com sonava aquesta etapa en la que va gravar amb les figures més destacades del moment és aquesta cançó que escoltem tot seguit, Out of the Blue, amb Sonny Rollins en el saxo tenor. És una gravació d'octubre de 1951.

0: Hi, this is Mike Ledon. Whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz It.
1: Seguim passejant pel món del jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, celebrant el centenari del naixement de Miles Davis. Un moment clau en la vida d'aquest trompetista és la seva participació en el Festival de Jazz de Newport de l'any 1955. Va tenir un èxit tal, i estem parlant tant de crítica com de públic, que hi ha un abans i un després d'aquest moment. Uns mesos més tard va rebre l'oferta d'un contracte milionari amb la Columbia, la famosa CBS, una de les discogràfiques més importants d'aquell moment i de la història. El problema era que el contracte anterior amb Prestige encara seguia vigent i la solució va ser gravar per a totes dues cases amb la condició que les gravacions de Columbia no s'editessin fins a l'extinció del contracte anterior. Així, el primer disc que va editar amb CBS es va titular Roundabout Midnight, hi havia John Coltrane en el saxo tenor, i va veure la llum al març de 1957, però s'havia gravat entre octubre de 1955 i juny de l'any següent. Aquí teniu Round Midnight.

L'edició de Round About Midnight també va ser un èxit de crítica i públic, de manera que la discogràfica, la CBS, va decidir invertir en la seva nova estrella, Miles Davis. Per començar, van recuperar la seva relació amb el pianista, compositor i arranjador Gil Evans, que ja havia participat en les gravacions de Birds of the Cool, i li van demanar partitures per a un disc amb Miles de solista i una big band de 16 membres acompanyant-lo. Aquest disc es va titular Miles Ahead i sonava així. Aquí teniu The Duke, que és la composició que Dave Brubeck va dedicar a Duke Ellington, en aquest cas, com us hem dit, arranjada per Gil Evans i amb Miles Davis com a solista principal.

0: Hi, this is Bob Minster of the Yellow Jackets, and you're listening to Jazz It.
1: Jazz It, a BTV, xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, especial centenari de Miles Davis. L'arribada definitiva de Miles Davis a la fama, a l'estrellat en l'univers del jazz i la seva entrada en la història d'aquest gènere va ser l'any 1959 quan va gravar Kind of Blue, considerat un dels millors discos de jazz de la història, un disc que va trencar fronteres, que va agradar a les persones aficionades al jazz i a les que no el coneixien de res, a joves i a grans. El seu sextet, amb Cannonball Adderley en el saxo alt i John Coltrane en el tenor, ja havia indicat cap a on es dirigien en el disc anterior, titulat Milestones i també un clàssic. Però el sentiment, l'atmosfera, el color de Kind of Blue no s'han repetit mai més. La cançó que l'obre és la conegudíssima So What, una composició coral que, per molt que l'escoltis, sempre hi descobreixes un matís nou.

So What, obra mestra de Miles Davis i del seu sextet. Aquest grup, com tota la vida, tenia data de caducitat. El primer en abandonar el vaixell va ser John Coltrane, i era inevitable perquè, per qualitat i personalitat, John havia de seguir la seva carrera com a líder. D'aquesta manera, ens trobem que el 1963 Miles formaria el que es coneix com el seu segon quintet clàssic amb els músics joves més destacats d'aquell moment. Herbie Hancock en el piano, Ron Carter en el baix i Tony Williams, que tenia 17 anys, a la bateria. En la seva primera sessió de gravació encara no tenien a Wayne Shorter, que seria el saxofonista oficial d'aquella formació. En aquesta gravació de maig de 1963 encara hi havia George Coleman. Escoltarem So Near, So Far.

0: This is Ryoma Takanaga, 18-year-old New York bassist, and you're listening to Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i estem repassant d'una manera molt en gran angular alguns dels moments principals de la carrera de Miles Davis, trompetista de qui aquesta setmana es compleix el centenari del seu naixement. A mesura que s'acostava al final de la dècada dels anys 60, per influència de la música majoritària en aquell moment, que era el rock and roll i els seus derivats, l'escena musical en general va començar a incorporar teclats electrònics, és a dir, bàsicament piano elèctric i diferents tipus de sintetitzador. Miles també els va portar al seu terreny. Va ampliar el grup a octet amb la incorporació de John McLaughlin a la guitarra elèctrica, Chick Corea en el piano elèctric i Joe Zawinul també en teclats electrònics, i així van néixer obres com In a Silent Way o Beaches Brew, que ens portarien a una nova sonoritat i una nova tendència que en aquell moment es va anomenar jazz rock, però que avui ens hi referim com a fusió, que sembla un terme que pot abraçar influències de molts tipus.

Durant la dècada dels 70, Miles Davis va patir un accident de cotxe greu l'any 1972, més una recaiguda important en la seva drogoaddicció, de manera que entre 1975 i 1980 va estar pràcticament retirat de la vida pública i musical. La seva tornada, una certa resurrecció, es va produir l'any 1981 amb el disc The Man with the Horn, un disc amb una nova sonoritat molt assequible que indicava cap a on es dirigirien els seus passos en la que seria l'etapa final de la seva vida. En aquest disc hi trobem a Al Foster a la bateria, Bill Evans en els saxos, Mike Stern a la guitarra elèctrica o Marcus Miller en el baix elèctric. Miller, un músic que resultaria clau en aquest moment i els anys següents.

Aquesta que hem escoltat és la cançó que dona títol al disc de 1981 de Man with the Horn. I així arribem al final del nostre temps d'avui i us deixarem amb la darrera obra mestra de Miles Davis, el disc Tutu, que és de l'any 1986, escrit i interpretat en el baix elèctric per Marcus Miller. Aquí teniu la cançó homònima, Tutu. Amb ella us diem adeu avui l'equip habitual de Jazzit. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Diumenge de semifinals a Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Viu amb nosaltres els partits decisius del teu equip.
2: A les 6 de la tarda i des de Galícia, primer partit de la final d'ascens a Segona Federació de Futbol.
3: Compostela, Club de Futbol Badalona.
2: I a les 8 del vespre i des del Palau Olímpic, tercer partit de les semifinals de la Lliga ACB.
3: Assis a Joventut, València Bàsquet.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb una novetat especial. És el nou disc que han publicat Johnny Greenwood, Shai Bensur i The Rajasthan Express. Es diu Ranija i, de fet, és com una segona part d'aquell celebrat Junun. Aquí hi trobem, doncs això, des de les guitarres i les músiques de Johnny Greenwood, les composicions d'aquest músic hebreu nascut a Nova York, però que de fet viu amb un peu a Israel i un altre peu a la Índia, que és Shai Bensur, i tot un, diguem-ne, tot un ensemble, tot una orquestra de música qawwali, com és aquest de Rajasthan Express. El disc és com, bueno, doncs molt especial, perquè realment la música qawwali té un què, té una alguna cosa espiritual, doncs, que realment la fa molt i molt especial. Aquí al programa, evidentment, som fans del gran Nusrat Fateh Ali Khan, però tot allò que té a veure amb el qawwali, i alhora quan hi té, doncs, també aquests altres ingredients que hem dit, doncs és una bona novetat per començar el programa. Hem sentit aquest, el tema que dona nom, Ranija, i ara un tema que també interpretava Nusrat Fateh Ali Khan, Must. Shai Bensur, Johnny Greenwood i The Rajasthan Express.

Ranija, el nou disc d'aquest 2026 de Johnny Greenwood, Shai Bensur i de Rajasthan Express. L'amistat entre Johnny Greenwood i Shai Bensur d'alguna manera la provoca Johnny Greenwood quan el truca, li demana que, doncs, que vol que participin en una gira i alhora que siguin els taloners de Radiohead i alhora doncs vol ser, vull dir, vol tirar endavant aquest disc, vol participar d'un disc. Shai Bensur, que com hem dit viu amb un peu a Israel i un altre a la Índia, de fet llavors ja portava més de 10 anys visquent a la Índia i buscant aquesta connexió de, amb la música, amb el Qawwali, la música sufí, que doncs té això, una espiritualitat especial i que d'alguna manera doncs és això, és una música doncs que ens vol apropar a una idea doncs del món molt concreta i doncs basada en això, en la, en el sufí, en l'espiritualitat sufí. Junun va ser el disc que van gravar l'any 2015, que va, doncs això, van ser taloners de Radiohead en una gira i alhora va fer doncs que tingués un dels documentals interessantíssims en la música, en les músiques del món. El va gravar Paul Thomas Anderson, per tant, un gran director de cinema que feia un documental sobre aquest disc. Anem a buscar-lo. El disc es diu, com hem dit diverses vegades, Junun. Era el 2015. Johnny Greenwood i Shai Bensur amb la música sufí de The Rajasthan Express.

Tolosa de Llenguadoc, des de, en francès en diuen Toulouse, doncs des de Tolosa de Llenguadoc defensen la cultura occitana i ho fan amb tantíssima gràcia i alhora doncs, amb tanta reivindicació, tanta militància. La cultura occitana i el sentir parlar occità, com de fet estaven dient en aquesta cançó, em parles amb occità, no tinguis vergonya, doncs és realment doncs, especial per la dificultat de trobar-ho. Avui dia ja no, potser el que tenim més a prop és quan sentim parlar l'aranès en algun moment de la ràdio pública, però poc, i per tant doncs, la militància de Cucanya és realment important. Elles es defineixen com cants polifònics a dansar, per tant, doncs, per ballar, i fan servir aquest tambor de cordes, que és un instrument que es podríem trobar al llarg de tots els Pirineus, però també en perill d'extinció, per dir-ho d'alguna manera. És un instrument realment especial que, doncs, això són unes percussions sobre cordes i que té, d'alguna manera, un llunyà parentesc amb les percussions índies que acabem de sentir del Rajasthan, del nord-est de la Índia. Bé, el tambor de cordes i Cucanya en un nou disc que es diu Flame Folklore. Hem sentit el tema que li dona nom i ara aquest segon que es diu Clam.

Un nou disc de Cucanya. Des de Tolosa de Llenguadoc, nou disc de Cucanya. Es diu Flame Folklore. I les dues integrants que han quedat ara són un duo, Caroline Dufo i Lila Freix, han tingut una altra vegada la producció de Raúl Refri. I en part, a més, evidentment, de la seva gràcia a l'hora de tirar endavant, doncs aquesta producció també es nota, com ho va fer amb aquell disc de 2020, Puput. Raúl Refri produint Cucanya, el 2026, i ara viatgem a 2020 per recuperar aquest Camí de Sant Jacques.

músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

La nostra descoberta aquesta setmana és el nou projecte de Nidia Góngora i el Canalón de Timbiquí. Per tant, estem parlant de la música afro de la regió pacífica de Colòmbia amb la col·laboració del trio de Toulouse, de Tolosa de Llenguadoc, Reco Reco. Aquesta col·laboració que ha donat lloc a aquest projecte que es diu Nuevos Ríos, igual que el disc, i que d'alguna manera doncs és aquesta, diguem-ne, atracció que tenim els europeus de viatjar a Amèrica Llatina o a l'Àfrica, en aquest cas a la Colòmbia de l'Oceà Pacífic, per poder conèixer, apropar-nos a aquests ritmes autèntics de la música afro de Colòmbia. La senyora Nidia Góngora, com a veu i cantant d'aquest col·lectiu, el Canalón de Timbiquí, que de fet estan parlant doncs del riu Timbiquí que desemboca al Pacífic, i el Canalón no deixa de ser doncs la vall, i d'alguna manera la vall estreta del Timbiquí. Bé, doncs ja havia fet col·laboracions d'aquest tipus, per exemple, i les hem sentit aquí al programa, amb el productor Quàntic o també amb Onda Tròpica. En aquest cas ho fa amb aquests tres francesos de Reco Reco, i el resultat doncs és realment bo. Nuevos Ríos, hem sentit aquesta zumba i ara un tema que es diu Malvada. Nuevos Ríos.

El nostre concert recomanat és el de la Gramophone All Stars en format Big Band. Això serà el dijous dia 11 de juny en un escenari com el de La Paloma, dins del festival Mas i Mas de 2026. Si vols veure aquesta banda d'aquí, aquesta banda que doncs té com a referència els gèneres de Jamaica i que ho fan amb aquesta gràcia sota la direcció de Janice Bow, amb les veus de les germanes Cathy i Yolanda Say, i per exemple interpretant aquest tema de Marvin Gaye, Let's Get It On. Tot això, com acabem de dir, a La Paloma el dijous 11 de juny. Aquest és el nostre concert, però el nostre record ens porta cap a una altra, cap a una història diferent. És una altra cosa, es diuen Talking Heads, són història de la música pop i de la música rock i alhora de les músiques del món. Com pocs van ser capaços d'incorporar tots els ritmes en la seva música i fer-ho d'una manera, doncs, increïble, la seva manera. El disc que van publicar el dia 1 de juny de 1983 es va dir Speaking in Tongues i va donar lloc a gires, evidentment, i va donar lloc també a un dels documentals musicals més importants de la història. Dirigit per Jonathan Demme, Stop Making Sense és realment una joia que tots hauríem de mirar, que comença així, Burning Down the House.

0: Són les 5.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Diumenge de semifinals a Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Viu amb nosaltres els partits decisius del teu equip.
2: A les 6 de la tarda i des de Galícia, primer partit de la final d'ascens a Segona Federació de Futbol.
3: Compostela, Club de Futbol Badalona.
2: I a les 8 del vespre i des del Palau Olímpic, tercer partit de les semifinals de la Lliga ACB.
3: Assis a Joventut, València Bàsquet.
4: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
5: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i, com sempre, en aquesta nova oportunitat que tenim a partir d'ara mateix d'escoltar algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana mateix. Les comencem avui a casa nostra, a Catalunya, amb la gent dels Amics de les Arts, que tenen nova cançó que es diu Segurament t'estimo, i que és el primer avançament del seu nou disc, que està previst que surti l'any vinent. Els Amics de les Arts, doncs, per començar avui aquestes estrenes i el seu Segurament t'estimo.

Així sona la nova cançó de Els Amics de les Arts, Segurament t'estimo. És un avançament, com us deia, del seu nou disc que veurà la llum l'any vinent. Així hem començat amb ells, amb Els Amics de les Arts, aquest recorregut musical que ens portarà per diferents històries d'aquí i d'allà, que ara mateix és el que anem a fer, obrir fronteres i anar-nos-en fins a Nord-Amèrica per escoltar la cantant, actriu i ballarina nord-americana Ariana Grande, també amb nova cançó sota el braç i que es diu Hate That I Made You Love Me.

La cantant, actriu i ballarina nord-americana Ariana Grande, la seva nova cançó Hate That I Made You Love Me. Així també ens ha acompanyat en aquestes estrenes que segueix el seu camí. I ara mateix tornem a Catalunya. Ell és nascut a Girona, es diu David Mauricio, i extret del seu nou disc, Deixar-ho escrit, amb 7 cançons que en formen part, hi ha aquesta, que és la nova, El que serà de mi.

El que serà de mi, aquesta és la cançó més nova de David Mauricio, aquest cantant nascut a Girona, amb el seu nou disc, Deixar-ho escrit, amb 7 cançons, i entre elles aquesta que hem escoltat. Tornem a fer un viatge, en aquest cas, amb la DJ, productora musical i cantant britànica Elisa Rose. La seva nova cançó, Morning Lights.

Morning Light, aquesta és la nova cançó d'Elisa Rose, aquesta DJ, productora musical i cantant britànica. Una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya. Ella es diu Aina Machuca, és una cantant, model i artista i guanyadora de la quarta edició del programa de talents Eufòria de 3CAT. Des de l'Ametlla del Vallès, així ens arriba amb una cançó que ja ens prepara per l'estiu. L'estiu ets tu. Quan el sol...

L'estiu ets tu, aquesta és la nova cançó d'Aina Machuca, la seva cançó que ja, com us deia, ens prepara per l'estiu. La història que ens ha portat la cantant, model i artista, guanyadora de la quarta edició del programa de talents Eufòria de 3CAT. Des de l'Ametlla del Vallès ens ha acompanyat. I ara fem un viatge de nou cap a Anglaterra per escoltar el DJ i productor anglès Jonas Blue, amb nova cançó que es diu Girl.

És el més nou del DJ i productor anglès Jonas Blue, la seva nova història, que així també ha sonat i que es diu Girl. Seguim, i ara mateix anem a escoltar a una gent que es diuen Potser Dimarts. És, segons ells, diuen indie pop rural. Arriben des de Sants, Barcelona, i de l'Alt Penedès. La cançó que ens proposen és aquesta que escoltarem. Digue'm, per què m'has fet venir?

Aquesta és una de les sis cançons que trobem en el disc Disculpeu, l'enrenou, el nou disc dels Potser Dimarts. Aquest grup d'indie pop en rural que ens arriben des del barri de Sants i des de l'Alt Penedès. La cançó Digue'm, per què m'has fet venir? Una altra novetat de la setmana en aquest estrenes. Anem ara mateix a compartir una de les cançons de Perry, el projecte en solitari de Perry Edwards, exintegrant del famós grup britànic Little Mix. El passat mes de maig va treure una nova cançó que ara escoltarem i que es diu Passenger Princess.

0: Estàs escoltant Estrenes amb Joan Soler.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Diumenge de semifinals a Ràdio Ciutat de Badalona. Viu amb nosaltres els partits decisius del teu equip. A les 6 de la tarda i des de Galícia, primer partit de la final d'ascens a Segona Federació de Futbol. Compostela, Club de Futbol Badalona. I a les 8 del vespre i des del Palau Olímpic, tercer partit de les semifinals de la Lliga ACB. Assisa Joventut, València Bàsquet.
3: Són 6:15, molt bona tarda des de Santiago de Compostela.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
5: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
4: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià, 6.
5: Al costat de Pompeu Fabra.
6: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
7: El partit del Badalona.
8: A partir d'ara seguiu les incidències del nostre equip, el Club de Futbol Badalona.
7: El partit del Badalona és una retransmissió de Ràdio Ciutat.
8: Connectem amb els nostres companys Ramon Duran i Jon García, desplaçats en aquest partit.
3: Què tal? Molt bona tarda des de l'estadi Vero Boquete, municipal Vero Boquete de Sant Lázaro, de Santiago de Compostela, on d'aquí aproximadament una mitjoreta començarà el partit corresponent a l'anada de la tercera eliminatòria de la fase d'ascens a Segona Federació. La Societat Deportiva Compostela s'enfrontarà al Club Futbol Badalona, un partit històric, és el primer cop que s'enfronten tots dos equips en un partit oficial i també no oficial, però en tot cas, com dèiem, un partit històric pel que representa aquesta fase d'ascens, on el Badalona ja ha eliminat l'Hospitalet, ha eliminat el Cornellà i ara li toca fer-ho amb el conjunt gallec, un equip igual que el Badalona, cridat a pujar a les primeres de canvi, va fer una espectacular primera volta, anava líder, es va desinflar la segona volta del campionat i va acabar cedint davant l'Arousa, que va aconseguir l'ascens directe. Un Compostela que també ha hagut de superar dues rondes en aquestes eliminatòries prèvies a arribar a la definitiva per mirar de pujar de categoria. Veurem què és el que passa aquí a l'estadi de Vero Boquete de Sant Lázaro. Tenim aquí a un dels propietaris del Badalona, tenim el CEO del Badalona, tenim el Marc Serra aquí amb nosaltres, aprofitant doncs que avui és un partit, com dèiem. Marc Serra, bona tarda.
9: Bona tarda.
3: Partit històric.
9: Partit històric, amb ganes.
3: Com esteu d'ànims? Com s'afronta, Marc?
9: Molt bé, jo crec que l'equip està llest, ho ha demostrat entre els play-offs i ara és, bueno, primer treure un bon resultat d'aquí i tancar-ho a casa amb tota la nostra gent.
3: Un Badalona, evidentment, que arriba aquí després d'eliminar l'Hospitalet i el Cornellà, un Compostela que també ha superat dues rondes, Marc, i que a la mitja part segurament de l'altre dia, això és el maco del futbol, no? No ens esperàvem estar aquí avui, potser, no? O en aquells moments els ànims no estaven tan amunt com quan va acabar el partit.
9: Nosaltres hem de mantenir la fe fins al minut 90 de cada una de les eliminatòries, en aquest cas fins al 120, així que confiança màxima en aquest equip i estem com ens controlarem.
3: M'imagino, Marc, que quan us veu fer càrrec del Badalona esperàveu arribar a moments com aquest, no?
9: Sí, més que arribar a nosaltres, que també ho volem gaudir a nivell personal, també donar aquestes alegries a l'afició. Avui tenim gent desplaçada des de Badalona fins aquí, hem fet un gran esforç a nivell econòmic, a nivell de temps, a nivell laboral, així que també ho agraïm i es nota.
3: Com s'ha gaudit aquesta setmana, Marc? Perquè ja teníem ganes que arribés aquest partit, després ja tindrem ganes que arribi el de casa, no? Però, en tot cas, m'imagino que no sé si ha estat una setmana diferent a les altres.
9: No, jo crec que és una setmana més de treball, una setmana més, amb tenint clar, no?, quina és, que estem jugant, no?, que ens estem jugant tots com a club i com a ciutat, però dintre del que cap, amb total normalitat i fent feina.
3: Quin resultat signaries per la tornada?
9: Jo em quedaré veient el partit, recolzaré els jugadors i estic convençut que tenim un bon resultat.
3: Marc, podem confirmar que el partit serà 1:15 la setmana que ve?
9: Sí.
3: Per tant, suposo que es farà el possible perquè veiem el clam sense que no hi pugui caure una agulla, no?
9: Entrada gratuïta per tota la gent de Badalona, el que volem, no, en aquest cas, en aquest partit, no és guanyar diners, és omplir l'estadi, és que sigui una, una final com la ciutat i el club es mereixen, i per tant posar les facilitats a tota la nostra gent perquè vinguin.
3: Marc, la teva sort serà la de tots, la de l'equip, la de tots, i esperem doncs, que ho puguem celebrar, no avui, sinó la setmana que ve.
9: Celebrarem.
3: Gràcies, Marc Serra.
9: Gràcies.
3: Doncs el Marc Serra, el CEO del Club Futbol Badalona, també el qui agraïm que hagi vingut aquí amb nosaltres. També esperem la presència del president del Badalona, Miguel Ángel Sánchez, aquí a la cabina de l'estadi Vero Boquete, la jugadora internacional espanyola, doncs que realment doncs, va ser una autèntica referència durant molts anys del futbol femení estatal, no? És a dir, aquest estadi multiusos de Sant Lázaro va passar a denominar-se Estadi Vero Boquete, un estadi doncs, que, evidentment, ha passat per moltes fases. És un estadi doncs, amb una construcció relativament antiga. Recordem que el Compostela cap als anys 90 va estar a la primera divisió. Aquí més d'un recordarà aquell gol de Ronaldo Nazario amb el Barça. És un camp de gespa natural, un camp envoltat per una pista d'atletisme que ara mateix diríem que no es fa servir, i que això provoca que, malgrat que hi pugui haver bon ambient, sí que és cert que aquest ambient doncs, queda bastant apartat del que és la gespa, no? Per tant, la gent diríem que no està a sobre del terreny de joc. Amb tot això, deixeu-me saludar el nostre company, amb el qual ja teníem ganes de fer un viatge d'aquestes característiques, més que res doncs, per viure un partit d'aquesta magnitud. Joan García, molt bona tarda, company.
10: Què tal, Ramon? Bona tarda, com estàs?
3: Aquí fent tasques de producció, no?
10: Una mica tot el que es necessiti.
3: Expectant, estàs sorprès per alguna cosa, estàs il·lusionat, com estàs?
10: Home, diverses coses. Jo crec que el que vam viure la setmana passada amb aquella remuntada, amb el partit que va fer el Badalona, doncs evidentment va ser molt il·lusionant, d'un equip que va saber d'alguna forma donar la volta a una situació que li estava sent molt complicada, i passant aquesta ronda final a la que, recordem, estem només a dos partits d'ascendir de categoria. Per tant, evidentment que hi ha molta il·lusió, i em fa la sensació que també en general al Badalona hi ha il·lusió. Parlant amb els aficionats, deien que creien que això no cautiqui de cara, evidentment, perquè és una eliminatòria de doble partit i que serà complicat, però sí que és cert que hi ha certa il·lusió, i em fa la sensació que per part de la plantilla també hi ha una cosa que és innegable. Quan tu d'alguna manera vences de la manera que ho va fer el Badalona, doncs és més fàcil que arribis amb la màxima motivació a aquest partit, i per tant et vegis amb clares condicions de guanyar. Per tant, les meves sensacions ara mateix són molt positives, crec que les de l'equip també, i veurem això com es tradueix al terreny de joc, amb un Badalona que avui, ara repassarem l'11, ho farem en pocs minuts en aquesta prèvia llarga d'aquest partidàs que viurem aquesta tarda des del Vero Boquete, però una alineació que, tot i les baixes, que ara les comentarem, no hi ha massa sorpreses. Per tant, continuistes parlen, content amb el que ha passat a les últimes setmanes, sobretot en aquest últim partit, premia els seus jugadors més en forma, i jo crec que avui veurem un equip segurament una mica més conservador que el que vam veure la setmana passada. Evidentment s'havia de remuntar, l'equip havia d'anar per totes. Avui jo crec que un empat, per exemple, per arribar amb certa tranquil·litat al partit de tornada i fer l'estocada final, crec que seria un bon resultat. Crec que veurem també un Badalona una mica més conservador, però crec que hi ha il·lusió i hi ha bones sensacions de cara a aquest partit.
3: El que passa, John, que veurem com planteja el partit Miquel Azparren, perquè també ell mateix reconeixia que potser l'equip no està còmode, no sent extremadament conservador, sinó potser una mica més protegit, però potser tampoc, evidentment, llançant-se al darrere. Estem pendents que arribi el president del Badalona aquí amb aquesta alineació, con el que més destaca del Club Futbol Badalona. Ho dèiem al llarg de la setmana, al final s'ha confirmat. Malauradament, el Badalona no podrà comptar en aquesta eliminatòria amb el seu porter titular, que ho ha jugat absolutament tot, fins i tot a la Copa Catalunya, que estava previst que jugués Víctor López. Al minut 3 contra la Unificació de Llafia es va lesionar, i després el partit al camp de la Muntanyesa el va jugar Àxel. Aquell partit el va substituir Carlos Azón al camp de la Llafia. Avui, Carlos Azón, malauradament, ho ha jugat tot, el porter aragonès, no podrà disputar el partit, s'ha fet mal. Ho sentim primer per ell, ho sentim per l'equip, perquè evidentment és una baixa molt significativa, i avui tota la força del món que esperem doncs, que sigui per Víctor López, un porter que del no-res avui es veu amb una gran oportunitat, John, que pot ser un arma de doble tall, no?
10: Doncs sí, realment és el que dius, una alineació en la que sobretot destaca aquesta presència de Víctor López, amb una Zon que desgraciadament no podrà formar part de l'11 titular de l'equip, i sobretot una Zon que no és que hagi estat clau aquesta temporada, que evidentment que ho ha estat, sinó que a Zon ha estat clau i segurament sense la seva figura no podríem explicar que l'equip hagi passat en aquesta ronda, perquè més enllà de tot el que va passar l'últim partit, que van ser moltes coses, també va haver-hi dues aturades per part seva que van ser claus en moments de partit en el que tot es descontrolava. Segurament sigui avui la gran novetat a l'11, en aquest cas de forma obligada. Hi ha una altra novetat que ho hem de comentar respecte als últims partits, perquè avui Guzmán serà titular en un partit en el que l'equip, com deia Ramon, segurament no es veu amb aquesta capacitat de tancar-se en defensa per poder tancar un bon resultat, perquè segurament les característiques dels futbolistes d'Azparren i fins i tot l'Azparren com a entrenador és una altra cosa, però avui Guzmán serà titular i jo crec que és una forma també de poder-se defensar en pilota. Per tant, veurem al final com s'acaba adaptant l'equip.
3: Doncs estem aquí a la cabina. Ara, en tot cas, deixeu-me saludar en un moment donat el company Aleix Blanc, que està als estudis centrals, ara anem amb ell. Aleix, molt bona tarda, què tal?
11: Molt bona tarda, Ramon, molt motivat i preparat per aquest partidàs.
3: Ara parlem amb tu, Aleix, perquè tenim també protagonistes aquí a la cabina. Parlem amb un representant de l'Ajuntament de Badalona, el Dani Gràcia, un dels regidors de l'Ajuntament de Badalona, que s'ha desplaçat aquí a Santiago de Compostela. Un Dani Gràcia que m'imagino doncs, que també pel seu, no sé si dir passat, però encara m'imagino present futbolístic, no? També molt involucrat amb el tema futbolístic. Aquest tipus d'ambient, aquest tipus de partits són els que agraden, no, Dani?
12: Sí, la veritat és que fa molta il·lusió venir a veure avui el Badalona en una fita molt important. Som molt optimista, crec que avui l'equip en les grans ocasions demostra que és un gran equip, com va passar la setmana passada, i jo crec que avui veurem un bon partit i ens comportarem un bon resultat per la tornada a Badalona la setmana vinent per celebrar l'ascens.
3: Tant de bo, Dani, tornem a tenir un altre doblet com la setmana passada, no? Amb una gran victòria a la penya, una gran victòria al Badalona, a veure si avui es pot repetir això, no? Dos bons resultats, no? La victòria a la penya que afluixa el quart partit, també.
12: Doncs sí, primer es faran els deures aquí a Santiago de Compostela i després a les 8 la penya ha de ficar l'1 al marcador i poder forçar el quart partit, que també seria important per la ciutat. Estem fent una bona temporada en línies generals esportivament als clubs de la ciutat i se li ha de posar la guinda.
3: Aquest Badalona que ja necessita, no?, pujar de categoria, Dani.
12: És imprescindible, no?, veure el Badalona on es mereix, que és més amunt de la tercera divisió, i jo estic convençut de que avui farem un bon resultat i la tornada ho podrem celebrar a la ciutat de Badalona.
3: Dani, gràcies. Doncs gràcies i esperem doncs, que avui puguem al final del partit celebrar un bon resultat.
12: Estic convençut que sí, gràcies.
3: Doncs amb el Dani Gràcia, un dels representants de l'Ajuntament de Badalona, el regidor, que ha estat aquí, i tenim també el president del Badalona, tenim el Miguel Ángel Sánchez, aquí amb nosaltres. Miguel, què tal, com estàs?
13: Bona tarda, què tal?
3: Com van aquests nervis?
13: Bueno, pues en principi estem tranquils, però bueno, sabem que és un partit complicat perquè és un gran Compostela i bueno, s'ha de medir bé per intentar portar-nos un bon resultat a casa i bueno, estar tranquils perquè tenim la volta.
3: Com han estat les hores prèvies a aquest partit?
13: Bueno, hem estat amb els xavals a l'hotel i bueno, la gent amb molts ànims, molta il·lusió, estan tranquils també, pese a tot el que ens està passant, entre lesions i coses que van arribant d'última hora. Però bueno, l'equip està força bé, estan contents, hi ha molt bona sintonia i bueno, anem a veure si som capaços de portar un bon resultat cap a Badalona.
3: Has tingut l'oportunitat de parlar amb Víctor López, el porter?
13: Sí, sí, sí, bueno, té la seva oportunitat, de veritat, bueno, confiem moltíssim perquè la filla al cap és un noi més que està dintre la disciplina i avui té la seva oportunitat, per tant, tranquils, és un bon porter i segurament avui ho demostrarà.
3: Doncs Miguel Ángel Sánchez, gràcies i esperem doncs, que el mateix que amb el regidor, que aquí al final del partit puguem celebrar un bon resultat.
13: I tant, molt bon resultat i ho hem dit abans, l'important és portar aquest avantatge, si és possible, a Badalona, com a mínim a l'empat i poder resoldre a casa aquesta eliminatòria que no serà fàcil.
3: Gràcies.
13: A vosaltres.
3: Doncs també amb el president del Badalona, agraïts aquí per la presència del Dani Gràcia, del Miguel Ángel Sánchez, també del Marc Serra. Aleix Blanc, ara sí que vinc amb tu, company, mentre el nostre company Joan García aquí fent la producció aquí de primera mà. I aquí al Municipal Vero Boquete diríem que si van posar 4.000 persones davant l'Atlético Arteixo, home, avui segurament superarà les 5.000. És un camp grandiós on hi caben aproximadament unes més de 15.000 persones. Exactament, Aleix, jo no sé si tens ara mateix la xifra exacta d'espectadors que hi cap aquí en el camp.
10: Són 13.000 espectadors els que hi caben en aquest Vero Boquete. De moment sí que veiem que la zona de la tribuna, per entendre'ns, de moment està molt plena, sobretot aficionats del Compostela que ara mateix estan aquí acompanyant-nos. I és cert que a l'altra banda d'on ens trobem nosaltres hi ha alguns aficionats escapolats. No podem dir, evidentment, que són molts, el viatge és molt llarg, però avui, de fet, ens hem trobat alguns en el viatge venint cap aquí, ens els hem trobat també per la ciutat. Avui també hi ha hagut badalonins i badalonines que s'han desplaçat fins a aquest partit. De fet, estan buscant algú per poder parlar amb algun d'ells, però ha estat impossible perquè estan molt lluny d'on ens trobem nosaltres. Per tant, avui, de moment, tot i que el camp és molt gran, és impossible que s'ombli, però de moment bastanta bona presència de públic, tenint en compte que encara queden 15 minuts per l'inici del partit, i també aficionats de Badalona que ens acompanyaran avui en aquesta tarda futbolística.
3: Aproximadament una cinquantena. Aleix Blanc, company, al teu torn, quines impressions tens?
11: Mira, ara que parlàveu de l'estadi, m'ha agradat un comentari que has fet a l'inici, sobretot Ramon, sobre la distància que hi ha entre la grada i el camp, perquè a l'haver-hi una pista d'atletisme pel mig, crec que això pot ser bastant beneficiós pel Badalona, perquè al cap i a la fi aquest és un partit assenyalat al calendari del Compostela, on, tal com heu comentat, doncs s'espera una gran presència de gent, però aquesta diferència que hi ha entre la pista, el camp de futbol i la grada, crec que pot venir bé al Badalona per aïllar-se una mica de la pressió ambiental que pot fer la Societat Esportiva Compostela i fer el seu partit, escoltar de millor manera els entrenadors i al cap i a la fi treure un bon resultat, que és l'objectiu del partit. També m'agradaria trencar una llança a favor del porter del Club de Futbol Badalona, Víctor López, un porter que l'any passat estava al Cerdanyola i feia aquesta rotació de porters que no és molt habitual al Badalona, però que en altres clubs sí que l'han vist. Va jugar un total de 17 partits i és una llàstima aquesta lesió que va tenir al camp del Llefià al minut 2, on va patir una lesió a la mà, però jo encara així confio, perquè al cap i a la fi sabem que la porteria és una posició molt i molt important, però si estàs endollat i fas les dues o tres primeres aturades, de que fas un blocatge lateral a una centrada, agafes alguna pilota i dones confiança a l'equip, crec que Víctor pot fer un bon partidat. Sabem que és molt difícil suplir a Zon, però confiem en la seva tasca.
3: És evident que entraríem aquí en un debat bastant llarg, no? Perquè segurament ens en recordaríem d'aquí un mes, molt més. Retiren els jugadors de la Societat Deportiva Compostela, abandonen el terreny de joc. Els del Badalona continuen fent exercicis d'escalfament, però segurament d'aquí un mes ens en recordaríem més d'un error del porter que no pas d'un error en un 1 contra 1 del davanter centre davant el porter.
10: Sí, al final el porter és una posició sempre molt difícil perquè has d'intervenir en algunes accions clau. Si fas l'aturada, doncs sempre és imprescindible de cara a treure partits de tanta exigència com aquest, però sobretot se't recorda per quan no aconsegueixes aturar-la i, per tant, quan quedes a la fotografia d'un gol que pot acabar condicionant un partit. Però això avui no ho ha de pensar Víctor, perquè té un escenari complicadíssim per endavant, sense haver disputat, recordem, minuts durant aquesta temporada, durant tota la Lliga. Avui, un dels partits més importants, si no el partit més important, haurà de ser titular. Veurem com rendeix, i aquí sobretot serà molt important el rendiment en general de l'equip. Deia Ramon que Azparren no se sent massa còmode en un escenari de partit en el que el Badalona es tanqui en defensa, però sí que és cert que jo crec que es pot assumir pocs riscos, tot i que tu tinguis una proposta una mica més ofensiva, o com a mínim de voler ser una mica més protagonista. És a dir, avui amb un cap gran, amb gespa natural, el Badalona té jugadors de molta qualitat. Avui Guzmán torna a formar part d'aquest mig del camp com a eix que d'alguna forma vertebrarà tot el joc del Badalona. Per tant, avui l'equip pot tenir la pilota, avui l'equip pot no arriscar massa en les passades, avui l'equip pot viatjar junt, i avui sobretot el que hauria de fer l'equip és posar-li fàcil aquesta feina a Víctor, que tindrà un partit molt, molt exigent per endavant.
3: Doncs continuen retirant-se un per un, pel que estic veient, jugadors del Compost, que reben aquests aplaudiments. En tot cas, Aleix, estarem molt atents a aquestes accions polèmiques que hi hagi al llarg del partit, perquè tu les podràs segurament visualitzar de primera mà. Ja sí. Sabem que hi ha jugades que a vegades són molt problemàtiques, no? Fins i tot amb càmeres que estan molt pròximes, però en tot cas sí que segurament ens podràs posar una mica més de fil a l'agulla, no?
11: Sí, us podré donar un cop de mà, sobretot amb aquestes accions polèmiques, algun córner, penal, esperem que si és un penal que sigui a favor del Club de Futbol Badalona, i us donaré un cop de mà en aquest sentit. Deixa'm donar-vos una data, Joni i Ramon, perquè és important. El Badalona ha jugat un total de 50 partits contra equips de Galícia. El balanç és bastant igualat, perquè són 17 victòries, 11 empats i 23 derrotes, però el verdader problema és quan el Badalona juga a Galícia, perquè en un total de 25 partits, tan sols una victòria. Una victòria, 4 empats i 20 derrotes, 67 gols en contra i 14 a favor. Per tant, esperem que avui porteu sort i trenquem aquesta dinàmica.
3: Doncs escolta, avui segurament no trencar aquesta estadística, però fer-ho, per exemple, amb un empat no aniria malament, eh?
10: Sí, segurament l'empat el signaria. Molt interessant aquesta dada que donava la lista. De fet, és una de les dades que recullen la premsa local, que és interessant també llegir-la abans del partit. Una de les coses que es comentava també a la premsa i que s'anava comentant en aquesta prèvia del partit pel que fa al Compostela és que no entenien com havia estat el play-off del Badalona i que hi havia hagut com una diferència de rendiment molt forta respecte als partits que s'havia disputat. I és que, clar, tu veus com va anar el primer partit de l'Hospitalet, com va anar el segon, sobretot aquesta remuntada que va fer contra el Cornellà després d'un primer partit en el que no et van sortir les coses ni molt menys, i en un segon en el que vas fer un autèntic partidàs i una remuntada èpica. Ha estat un equip amb rendiments molt desiguals en els dos partits que ha fet contra els dos rivals als que de moment s'ha enfrontat i ha vençut. Això no s'entenia des de la premsa local i, per tant, doncs avui es trobaran, veurem quin Badalona, si el Badalona que ens dona confiança, que ensenya una bona versió, o aquest Badalona que ha mostrat dubtes, sobretot molta debilitat emocional en alguns moments en els que han encaixat un gol i tot seguit n'han arribat més. Ara mateix, Ramon, ja no queda ningú al terreny de joc, els futbolistes d'un i altre equip que han marxat cap als vestidors, aplaudiments. Els jugadors del Compostela, hem de dir-ho també, xiulets, quan s'han retirat els jugadors del Club Futbol Badalona.
3: Hem de dir que dels gols que ha fet el Compostela aquesta temporada hi ha 4 jugadors. Estem parlant de Guisande, d'Armental, de Maceira i de Parapal, que són els que reparteixen la majoria d'aquestes dianes aconseguides per l'equip gallec, no? Guisande n'ha fet 10, Armental n'ha fet 6, Maceira n'ha fet 16 i Parapal n'ha convertit 8. Per tant, estem parlant d'una quantia important de gols aconseguida per 4 jugadors, en total 30-40 gols entre 4, una mitjana de 10, uns més, els altres menys, però que en tot cas avui, per exemple, 3 d'ells, Guisande, dorsal 11, Armental, dorsal 7 i Parapal, dorsal 10, estan a l'11 titular de l'equip gallec. Maceira, de moment, esperarà la seva oportunitat a la banqueta. En principi, estem parlant d'un equip amb gent veterana. M'imagino doncs, que són més o menys els mateixos apunts a l'eix que us han arribat, no? És a dir, un equip veterà dalt, amb molt bona qualitat, un equip que tampoc li interessa jugar a un gran ritme, però sí que li interessa de tant en tant fomentar accions de rauxa que puguin sorprendre. I, en canvi, el Badalona, jo crec que amb els 4 que té a dalt, també, si és capaç de fer bé les coses, pot fer mal a la defensa de l'equip local.
11: Sí, són dos equips que la temporada ha estat molt i molt similar. El Compostela, que és el major pressupost del grup 1, el grup de Galícia, i ha anat durant gran part de la temporada com a líder, però el tram final es va desinflar, més o menys tal i com li va passar al Badalona amb el Manresa, doncs el mateix li va passar a l'equip gallec, que va acabar perdent la primera plaça i va pujar de categoria l'Arosa, i és un equip fet per pujar de categoria, evidentment, i a part d'això barreja molt, com has dit, Ramon, molt, un gran bloc de veterans amb una part més jove, sobretot en l'àmbit defensiu, i amb molts jugadors que l'any passat el que van fer va ser pujar de categoria, com van fer amb l'Ourense, que aquest any ha pujat a primera federació, o el propi Pontevedra, i crec que és precisament per això, pel fet que no juga el seu màxim golejador, que és Maceira, el dorsal número 8, i entra el dorsal número 9 com a titular, Charlie, que és un futbolista que l'any passat va ascendir de categoria amb el Pontevedra, va fer només 3 gols, però com van quedar com a líders...
3: Sí, aquest any en suma 4, sí.
11: En suma 4 i 2 que són al play-off d'ascens. Per tant, pot ser l'entrenador del Compost que s'ha decantat més pel bon moment de forma i possiblement per l'experiència. I deixa'm destacar, Ramon, també, que Secho, que és l'entrenador del Compostela, no estarà avui a la banqueta, per tant, pot ser que el tingueu a prop des de la grada.
3: Doncs aquí tota la graderia es gira cap a la banda esquerra. El nostre company Jon García ha sortit per veure què està passant, perquè, clar, evidentment, si 3.000 caps es giren cap a la banda esquerra, és que alguna cosa està passant. Sembla que, mica en mica, es van posant tots a lloc, però no sé si el Jon ens podrà explicar alguna cosa del que està succeint aquí a la graderia.
11: A Badalona, quan va venir el Chesney, també, no sé, també cridant, va passar algo
3: estan
11: similar.
3: Estan escridassant algú. Estan escridassant algú, però crec que mica en mica es va situant tot al seu lloc. Ara veurem què passa. No sé si estan, insisteixo, escridassant algú a qui li tenen mania, si hi ha hagut alguna baralla o què és el que ha passat, però, insisteixo, ara tot el camp està pendent, ara ja no tant, del que estava passant a l'esquerra de la nostra posició. Joan García.
10: Doncs el que passava, Ramon, és que justament hi havia la zona on la policia estava coordinant la seva acció pel partit d'avui, han anat alguns aficionats del Compostela i han començat a fer alguns crits contra la policia, ens ha donat algunes proclames. Hi ha hagut molta gent que hi ha anat també al voltant. Semblava que podia passar alguna cosa. De fet, havia dit algun aficionat que li semblava que havia vist algun botiquín, però sembla que no ha estat això, sinó crits d'alguns aficionats cap a aquesta policia que ara mateix estava coordinant la seva acció de cara al partit d'avui.
3: Bé, doncs esperem que la cosa no vagi absolutament a més. I, per tant, ara seria el moment, quan resten 5 minuts per arribar a les 6 de la tarda, en aquesta prèvia del Compostela Badalona, d'analitzar els 11 titulars que presentaran el conjunt gallec, el Compostela i el Club Futbol Badalona. Comencem pel Club Futbol Badalona quan tornen els crits aquí a l'estadi municipal Vero Boquete contra la policia, clar.
10: Ara explicarem exactament què és el que estan explicant, Ramon, abans els 11.
3: Vinga, va, per part del Club Futbol Badalona, aquest serà l'11 que presentarà avui Miquel Azparre.
10: 11 sense sorpreses i amb aquest gran titular que és Víctor López, debut avui a la porteria perquè Azón finalment no pot arribar pel partit d'avui. Per tant, ell serà qui defensarà la porteria del Club Futbol Badalona amb defensa de 4 per De Marco. Marco Ayala i Manrique, doble pivot per Guzmán i Bermo, amb la Rosa a la mitja punta, amb Juaco per l'esquerra, Diaguara per la dreta i Pime com a davanter.
3: Un total de 4 juvenils a la banqueta. A Maxer, el porter del juvenil, com a segon porter, Robert Simón, Jaume Pinyol, que torna després de lesió, Òscar Reche, Albert Ruiz, Toni Peris, Òscar Zájara, Antoni Asso i Rico del juvenil completaran la convocatòria de l'equip badaloní, que recordem té sancionats a Pol Júnior i també a Josu Rodríguez, a banda dels lesionats Òscar Gómez, Rocafull, Morales, també Yaya Sidibé i també el porter Carlos Azón. Per part de la Societat Deportiva Compostela, aquest serà l'11 que presentarà avui el seu tècnic Secho, que estarà sancionat tant avui com a la tornada.
10: Amb Cou a la porteria, amb defensa de 4 per Valin Crespo, Kiko i Mangana al mig del camp, amb Samu i Diego Utal, amb Parapar a la mitja en punta, amb Armental i amb Guisande per les bandes i en Carlos López com a davanter.
3: Banqueta de suplents formada per Grauman com a segon porter, Aron, Unai Perón, Maceira, Dubanovic, Goris, Diego Rodríguez, Cañizares i David Roscón. L'àrbitre del partit serà Guillermo Íñigo. Per tant, tot a punt perquè comenci aquest partit d'anada de la tercera eliminatòria del playoff entre el Compostela i el Club Futbol Badalona.
0: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit. El partit del Badalona.
3: I amb la sortida dels protagonistes, John, que ara tota l'atenció se'n va cap al vell mig del terreny de joc.
10: Doncs sí, l'atenció, després d'aquests crits que dèiem a la graderia, cap als protagonistes han saltat ja al terreny de joc. Detall curiós, els futbolistes del Badalona, quan saltaven al camp, donaven l'esquena a la tribuna perquè han aplaudit els aficionats baladronins que avui s'han desplaçat fins a Compostela, que s'han desplaçat fins a aquest primer partit d'aquesta doble sèrie per pujar directament a la segona federació. Ara mateix, aquests aficionats, podríem dir que hi ha uns 20, més o menys, Ramon, aficionats al voltant de 20-25, ensenyant avui banderes, ensenyant també simbologia per animar el Badalona, un Badalona que, per cert, avui vestirà amb la seva equipació rosa, perquè el Compostela llueix aquesta espècie de blau cel que en fa incompatible que el Badalona jugui amb la seva primera equipació avui en aquest estadi.
3: Per cert, John, Aleix, vosaltres m'imagino que no us recordeu, n'haureu sentit parlar de Lubo Penev, no? Davanter búlgar, Lubo Penev.
11: Jo, Ramon, no l'he escoltat a mi.
3: Jugador que havia estat al València i que també va estar al Compostela. T'ho dic perquè he vist alguna samarreta per aquí.
10: Home, a la gent li agraden els clàssics i hem de dir que la samarreta del Compostela és maca. He vist algunes a la graderia que realment feien molt de goig.
3: Doncs sí, sí, la gent recordant a Luo Penev, un jugador que també va passar per uns problemes de salut, però que després es va recuperar. I sí, d'aquella època, de Risto Stoikov, va ser un d'aquells de la selecció búlgara. Doncs animació, aquí al Vero Boquete, aquí al Vero Boquete de Sant Lázaro, de Santiago de Compostela, moltíssima calor. No sé ara mateix la temperatura exacta aquí a fora, però jo crec que aproximadament devem estar al voltant dels 30 graus, 29 graus.
10: Però més enllà dels graus és que fa una xafogor que t'empapes. Avui ens ha passat durant tot el dia, també passa aquí en aquest estadi. Però bé, la temperatura també va pujant perquè, Ramon, aquest partidàs està a punt de començar. De moment, Badalona a la dreta, Compostela a l'esquerra de la nostra posició.
3: Posarà la pilota en joc al Club Futbol Badalona. La servirà Eric Pimentel, que ha fet un gol a l'escalfament, que tant de bo el fes en el partit, i si no, no cal que sigui tan maco. Però bé, en tot cas, aquí el que convé és que marqui qui sigui, però que el Badalona, si pot fer aquest golet, també aniria molt bé. Començarà el partit, tot a punt. Posarà la pilota en joc el Badalona. L'àrbitre mirant els darrers moviments a les banquetes. Sembla que tot a punt. S'indica l'inici del partit. La pilota ja roda aquí a Galícia. La pilota ja roda a Santiago de Compostela.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: Carrer Francesc Macià, 6.
5: Al costat de Pompeu Fabra.
3: Prova una diagonal allà, la buscant la banda esquerra per Juaco. Juga per part del Compos, el dorsal 10, per a part. Pilota llarga, tallarà per part de l'equip escapulat Marco Martínez. Al final hi ha hagut una caiguda de Diego Uzal. L'àrbitre diu que servei de porteria a càrrec del Badalona, John.
10: Que servirà des de la defensa. Confirmant el que explicàvem, avui l'equip jugarà amb dos centrals, que són esquerrans. És una cosa que ha passat diverses vegades durant aquesta temporada. Allà la Imarco sabem que donarà molt nivell. Veurem com rendeixen avui, com dic, davant d'un rival de molta exigència. I confirmem aquesta posició de doble pivot amb Bermo i Guzmán. Avui amb Toni Larrosa de nou jugant com a mitja punta, acompanyat per aquest trident ofensiu que ens el sabem de memòria aquests últims partits, amb Juaco per l'esquerra, amb Pimentel de nou i amb Tom Diawara per la dreta.
3: No sé, Aleix Blanc, en quina diferència pot estar veient les imatges del partit?
11: Uns 10-15 segons, més o menys.
3: 10-15 segons, Aquí la té Diawara, banda dreta, atac de Diawara, arriba al lateral de l'àrea, acció perillosa, la posa al punt de penal, no hi arriba Juaco, refús defensiu, i aquestes són les incursions que li demanem a Diawara i que segurament són les que millor es troba ell.
10: Sí, de fet, a l'últim partit vam veure que sobretot a la primera part no va brillar massa perquè normalment el Cornellà li deixava dos jugadors a sobre. A Tom Diawara sabem que és un jugador que gaudeix sobretot quan va a l'espai, quan pot córrer, es fa aquestes autopassades llarguíssimes que semblen impossibles, però ell les acaba fent realitat. Avui veurem com acaba plantejant el partit en aquest sentit el Compostela i com s'adapta ell, perquè recordem a la segona part del partit contra el Cornellà, ell va veure que no podria fer uns contra uns i va dir, escolta, atrec l'atenció als defensors i faig centrades laterals. De fet, dos gols del Badalona van arribar de situacions similars.
3: Puntada llarga de Marco Martínez, la baixa a la defensa del Compostela, se'n vol anar part a part, rectifica perfectament Marco Martínez, envia la pilota fora de banda, minut 2 de la primera part, aquí a l'estadi Vero Boquete, Compostela 0, Badalona 0, la sintonia de Radio Ciutat vivint aquest partit intensament, aquest match d'anada de la tercera eliminatòria entre el Compostela i el Badalona. La setmana que ve, a 1:15, ens ho confirmava el Marc Serra, aquest partit de tornada a l'estadi municipal amb entrada gratuïta per tota la gent de Badalona. Joan García.
10: Doncs una Badalona que evidentment ha de rebentar l'estadi municipal. L'equip els necessitarà i sobre l'hora, 1:15, no cal que digui que la calor serà molt intensa, que es preparin els jugadors, perquè serà un partit segur de molt de desgast i en el que la temperatura segur que jugarà algun paper.
3: La controla Ayala, obre la banda dreta per Diawara, Diawara al mig del camp, vol fer la paret, troba la connexió amb Toni Larrosa, Larrosa li posa la pilota a Diawara, podrà fer la centrada, Diawara arriba a peu d'aret, la centrada Rusqueta, però la pilota no ha agafat prou efecte i al final s'ha anat tancant per línia de fons. Traurà de porteria la Societat Deportiva Compostela a través del seu porter Cobo, 3 i mig de la primera part, 0-0.
10: I un detall, veiem el Badalona la primera vegada que serveix des de porteria al Compostela, que pressiona i a més ho fa de forma agressiva, no fent un marcatge individual, sempre deixa un jugador amb superioritat en defensa, però compte que ara ha recuperat i pot fer perill, Ramon.
3: Era Pime qui volia combinar amb Toni La Rosa. Protestava una falta de Gerard De Marco, que s'ha empreat amb força, però l'àrbitre no ha considerat, John, que hi hagués falta sobre Parapart.
10: De fet, Parapart s'ha quedat estès sobre el terreny de joc. Veiem que ja s'aixeca a poc, no s'ha xiulat falta, per tant, segueix el joc el Badalona, que amb aquesta pressió ha recuperat la pilota, però no ho ha pogut acabar convertint en ocasió. S'aixeca Parapart, continua el partit.
3: Molt bé, Aleix, primeres sensacions d'aquests primers minuts. Ja sé que 4 minuts mal comptats encara no són per fer cap valoració.
11: No, però de moment m'està agradant el Badalona. Veig que han sortit valents, actiu Tom Diabarà, i l'equip de moment seriós en defensa. Sí que és cert que només han passat 4 minuts, però veig l'equip molt seriós i això m'agrada.
3: Parapart és bo amb l'esquerra, eh? Fa jugar davant d'esquerra, la posa a l'interior de l'àrea, acció perillosa del Compost, la centrada i el primer gol. Arriba el primer gol del Compost, arriba el primer gol del Compost, gol en pròpia porteria, gol en pròpia porteria, ha fet la centrada Balint, s'ha llançat a terra Víctor i la pilota ha rebotat en un jugador del Badalona. Al minut 5 de la primera part s'avança el Compostela. Déu-n'hi-do com comencen les coses aquí a Galícia en la primera acció ofensiva de l'equip gallec.
10: Celebració molt efusiva. Aquí no cal ni dir-ho, Alvero Boquete, els aficionats del Compost que canten el nom del seu equip, l'equip local que fa el primer cop en aquesta eliminatòria. I una jugada, cal dir que la pilota anava dirigint-se cap a la porteria de Víctor, no ha acabat de llegir el tot bé la jugada perquè abans li ha impactat a Marco, la pilota anava cap a dins de la porteria, no ha pogut reaccionar Víctor, la primera que té el Compostela cap a dins, comencen els problemes per l'equip de Miquel Esparren.
3: Déu-n'hi-do com ha començat el partit, això sí que és un cop bastant fort. Evidentment, el Badalona, doncs, el que ha de fer és intentar refer-se el més ràpid possible. Hi ha una falta sobre Manrique al mig del camp, l'àrbitre la xiula, i déu-n'hi-do, perquè el gol ha estat en pròpia porteria, no, Aleix?
11: Sí, sí, correcte, i com heu dit i com ha dit el John, el gol ha estat en pròpia porteria de Marco Martínez. Ha tingut mala sort perquè Víctor s'ha llançat, abans de temps no, però per anticipar la centrada, i ha tocat Marco involuntàriament i la pilota que ha anat fins al fons de la xarxa, el primer gol del Compostela, però jo faig una crida a la calma perquè encara queda tot el partit i veurem quin plantejament fa el Compostela, si es volca ofensivament o dona per bo aquest resultat i comença a ser un atac i gol del Badalona.
3: Home, el que està clar és que aquest gol segur que almenys tranquil·litat li pot donar al Compostela. Veurem com reacciona el Badalona. Ara la té Diaguara a banda dreta, busca l'acció de l'1 contra 1, molt tapat, toca per Manrique. És una llàstima perquè el gol ha arribat molt d'hora. La juga Ayala. També és veritat que el Badalona té temps de sobres per refer-se. Guaco. I és que, clar, un gol que ha partit de la qualitat per banda dreta de Parapart, eh? A cama canviada, ha marxat del seu marcador, ha marxat de Gerard De Marco i ha aconseguit filtrar una pilota cap a la internada de Balint per fer aquest primer gol.
10: És que la qualitat no es dubta dels jugadors del Compostela. Era, evidentment, el favorit per estar en aquesta eliminatòria que està ara mateix. De fet, era el favorit per quedar fins i tot per sobre i pujar de forma directa. Però, tot i així, doncs, ui, compte que ara Verbo li estava fent una falta. Al final continua la pilota. El Badalona el que ha de seguir és amb el pla del partit que tenia a l'inici, intentar fer el gol l'abans possible, que posi l'empat al marcador, i sobretot el que està intentant ara, buscar les bandes, que hi hagi jugadors com Diaguara que puguin aportar alguna cosa més, també Juaco, que fins ara no l'hem pogut veure, jugadors com Toni La Rosa que comencen a aparèixer, que l'equip comenci a sentir-se ell mateix, però li està passant una cosa al Badalona durant aquest playoff, que és que fins ara ha sabut solucionar-ho, però ha tingut molts moments complicats, molts moments els que comencen a torçar-se les coses, i això fa la sensació que sempre podrà refer-te, i crec que l'equip ara mateix creu que podrà refer-se perquè s'ho ha demostrat a si mateix, però clar, anar sempre amb l'ai al coll, d'alguna manera, acaba condicionant també el teu tipus de partit i fa que el plantejament inicial que pugues fer Esparren potser una mica més conservador en el sentit de no assumir tants riscos, doncs ara sigui molt difícil, perquè si marxes d'aquí amb un resultat advers, doncs serà molt difícil que puguis remuntar una altra vegada.
3: Doncs s'ha d'intentar no prendre mal, i el Badalona, sobretot, s'ha de refer d'aquesta diana rebuda ben aviat, al minut 5 de la primera part. Som al 8 i mig del primer temps. Compostela 1, Badalona 0. Això és l'eliminatòria definitiva d'ascens a la segona federació. Rep la pressió Marco Martínez, obre la mà d'esquerra per Juaco. Juaco, que no pot creuar del mig del camp, deixa per Guzmán. Guzmán té a la banda dreta Ayala, passada curteta, Ayala per Manrique, veurem si Manrique pot superar, deixa per Bermo, busca la combinació, triangulació un altre cop amb Manrique, aquest per Ayala, el Badalona la toca. Que sobretot ara amb la pilota als peus el Badalona pugui agafar confiança. Guzmán, Bermo, que ha fet un bon control orientat, Bermo obre la banda dreta per Diawara, aquesta pot ser bona si troba l'1 contra 1. Tom, continua Tom, el vèrtex de l'àrea, deixa enrere per Manrique, Manrique que ha fet el gest d'intentar fer la centrada, obre pel mig per Guzmán, Guzmán per De Marco, hi ha possibilitats de xutar, De Marco ho intenta, xuta De Marco, la pilota rebota en un defensor i el porter evita el corna.
14: Però és important que el Badalona tingui la pilota, que el Badalona pugui sentir-se protagonista, que el Badalona se senti d'alguna manera que és qui domina el destí d'aquest partit i que pot refer-se aquest cop duríssim que acaba d'encaixar només començar. I en aquest sentit és important que tingui la pilota, que se senti protagonista, però també és important que aquest protagonisme sigui capaç de transformar-lo en perill. Per tant, de moment va en una línia, però haurà d'anar a poc a poc, Ramon.
3: La torna a controlar el Badalona. Som al minut 10 de la primera part del partit. Perd 1-0 l'equip de Miquel Azparren. El gol matiner, al minut 5 de la primera part. Continua conduint l'esfèric cada cop amb més possessió el Badalona, però hem de dir que amb una aproximació li han fet mal, això sí. Allà l'obre a la banda esquerra, buscant a Juaco. La pilota queda curta i arriba Pime. L'habilita per Juaco. A veure què fa, si troba l'opció de centrada, la posa pel mig per Guzmán. Guzmán que penetra, la deixa per Pime, interior de l'àrea. Corna favorable a l'equip escapulat.
14: I Ramon, si necessites mobles de cuina, sanitari, ceràmica o parquet, visita'ns a Badagrés. Ho tenim tot per arreglar la teva llar. Entra a badagrés.com o truca'ns al 93-395-0311. Badagrés, amb el Badalona. Badagrés.
15: Badagrés.
16: Badagrés.
15: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
3: I es pica corna favorable a l'equip escapulat. Vol aprofitar el rebot Manrique. Manrique que recupera la bola per l'equip escapulat. Important a l'eix que el Badalona comenci a sentir-se també protegit amb la pilota, eh?
11: Sí, molt important. Tasca, sobretot, que l'hauran de fer molt Bermo i Guzmán, protegir la pilota, donar confiança i tranquil·litat, però veig que almenys després del gol el Compostela, que ha reculat i evidentment buscarà fer mal al contraatac, i el Badalona, que serà qui porti el domini del joc, i una genialitat de Juaco, Diawara o Toni La Rosa, que podria servir per fer l'empat a un.
3: Doncs mira, hi va La Rosa, mitja punta! Ha perdut la pilota perquè la posició, John, era immillorable a la mitja punta.
14: Doncs sí, La Rosa, que ha girat i ha pogut marxar amb velocitat, compta que ara és Marco qui defensa amb una bona acció defensiva. Es treu el perill de sobre i aquí és interessant que els jugadors, quan girin, tinguin aquest perill que tenia Toni La Rosa. Al final li han acabat traient la pilota a l'últim moment, però a poc a poc el Badalona sembla acabar fent-se amb el control del partit i, evidentment, és el que necessita si vol remuntar aquest gol inicial del Compostela. Azparren, el que està dient és que segurament aquesta pilota que es servirà des de la banda dreta anirà directe a l'àrea, per tant, que els defensors estiguin atents, i aplaudia també tant l'acció de Toni La Rosa com l'acció defensiva posterior de Marco Martínez.
3: I va Ricky Mangana, punta dreta, la penjarà a l'interior de l'àrea, allà perill, la vol treure el Badalona, la pilota al punt de penal, un altre va ser a salva, l'equip escapulat a salva, i arriba Víctor, però hi havia fora de joc, i un altre cop, amb molt poc, el pitjor de tot és que amb molt poc t'estan fent molt, molt la mal.
14: Pilota des de la banda dreta, hi ha hagut un rebot des de la frontal pràcticament. L'ha engaltat el Compostela, la pilota s'ha estavellat al travesser. Ocasió claríssima de l'equip local, aplaudia el públic. Azparren intentava animar els seus futbolistes. De moment, tot i que el Badalona té la pilota, ha patit dues ocasions ja claríssimes. La primera ha anat cap a dins, la segona s'ha salvat, però el Badalona de moment patint en aquest inici de partit.
3: Perd la pilota l'equip escapulat, para a la frontal de l'àrea, el retall, l'anterior de l'àrea, surt Víctor i atrapa. Surt Víctor i atrapa, pèrdua d'aquestes que no es poden produir, una mica més endavant de la frontal de l'àrea. I el Badalona, doncs, que el que ha de fer és no arriscar en aquesta posició. Ara és a punt de tornar-la a perdre, la té De Marco a la banda esquerra i força un servei de banda. Està apretant ara el Vero Boquete. Està apretant el Vero Boquete i el Badalona de moment està molt viu, però atenció perquè un segon gol hauria estat molt difícil de pair.
14: Sí, ara mateix l'equip, tot i que dèiem que havia no encaixat bé el gol, perquè mai s'encaixa bé un gol, però sí que reaccionat de forma positiva en el sentit de l'actitud. Portem unes jugades a les que està arribant una mica tard, a les que sembla que es planta amb certa facilitat el Compostela davant l'àrea que avui defensa Víctor. L'equip necessita parar el temps, necessita que això torni a començar, perquè no mantés la inèrcia, cada vegada li està generant més facilitats al Compostela i, en canvi, menys a un Badalona que s'ha de col·locar d'alguna forma en el partit.
11: I, John, ara que parles d'aturar el temps, sabeu si hi haurà alguna pausa de la hidratació? Perquè al Badalona li vindria de perles.
3: Ja, però jo crec que això serà al voltant de la mitja hora segur, perquè estem a 30 graus de temperatura i això segur que es produirà segur, segur.
14: Sí, sí, pel protocol s'ha de fer. El tema és que si passa serà al voltant del 30, com deia el Ramon, que és quan normalment hi ha aquestes pauses d'hidratació. Per tant, veurem al final si acaba arribant o no. El que segur és que no arribarà ara, que és el que millor li aniria a l'equip. Però, Aleix, si no hi ha pauses d'hidratació, com a mínim que la pausa la puguis generar tu en el partit, en el sentit de, per exemple, tenir una possessió una mica llarga que puguis respirar.
3: Buscant la diagonal a la banda esquerra, no hi arribarà. Juaco protegeix Balint, però la lectura que jo faig del partit és que ells són molt perillosos a dalt. Jo crec que ja ho han demostrat amb aquest quart d'hora. Però també he de dir que el Badalona, que encara no està fi a dalt, no sé vosaltres com ho veieu, en el moment en què aconsegueixi trenar alguna jugada important, farà mal a aquesta defensa.
14: Ara escoltem protestes perquè allà en una acció defensiva ha agafat un davanter del Compostela. Ara quiqueia sobre la gespa del Vero Boquete, era Samu. El capità al final sí que s'ha acabat xulant aquesta segona falta. Serà pilota favorable al Compostela, que ara doncs també jugarà les seves armes en el sentit d'intentar desesperar el Badalona. Passen els minuts, de moment apreta més i més l'afició, que està veient com el seu equip de moment està sent superior per sensacions i també el resultat en aquest inici de partit.
3: Gairebé 16, diagonal a la punta esquerra, buscant a Kisande. Kisande se'n vol anar de la rematada a l'interior de l'àrea. Demanaven el què? Demanaven les possibles mans.
14: Sí, demanaven mans de Marco amb molta insistència. Sí que és cert que hi ha hagut un rebot i que les tenia en posició natural. Per tant, jo crec que són unes mans que no es podien xiular. En qualsevol cas, s'ha protestat i molt. Compte que hi va el Badalona.
3: La Diaguara, la té Bermo, banda dreta, la centrada de Bermo, molt tancada. Molt tancada aquesta centrada, la demanava el peu Toni La Rosa. Encara continuen les protestes per aquest penal que demanava sobretot la graderia. Aleix, una jugada que suposo que ja has pogut veure.
11: Sí, he pogut veure, però de moment que no ens han oferit la repetició. Mira, just ara l'estic veient, ja la centrada, i és el que ha comentat el John, la mà està en posició natural. Sí que és cert que intercepta aquesta centrada, però no està fet a propòsit. És tot aquest circ de les normes amb les mans que caldria veure si l'àrbitre ho considera. En aquest cas no ho ha fet i per tant continua jugant el Club de Futbol Badalona.
3: Jo, o sigui, he entès perfectament el que ha dit l'Aleix, el que ha explicat l'Aleix, però això traduït en les normes, sincerament, no m'aclaro. I juga Diaguara, banda dreta, posa la moto, i va Diaguara, vol penetrar, força, corna, Tom Diaguara, punta dreta, corna favorable al Badalona.
14: Doncs mira, notícia positiva, l'equip que intentarà tenir una acció a la que posar una pilota a l'interior de l'àrea serà el primer corner del partit. El picarà el Badalona, fet és el segon, ara fa el Ramon la correcció. El picarà De Marco des de la banda dreta, que sembla que serà l'encarregat, i posarà aquesta pilota a l'interior de l'àrea. De moment, tots els futbolistes buscant la rematada, excepte Manrique, i també Guzmán es queda per part del Compostela a la zona ofensiva. Kisande per un possible contracop. Viva el Badalona.
3: I va Gerard De Marco, l'altre ha estat a la punta esquerra, aquest a la punta dreta, el picarà De Marco. Núvol de jugadors a l'interior de l'àrea petita, fora de l'àrea Diaguara i també Juaco. Vinga, va, pilota rebotada, un dels dos. La centrada molt tancada, buscant el primer pal, el refús, és Diaguara. Diaguara a la frontal, a veure què fa. Jo crec que intentarà centrar-la. Busca l'acció per tornar a buscar línia de fons. A veure què fa Diaguara, la posa al punt de penal, l'eixa per Ayala. Ayala, en mala posició, perd la pilota, contracop del Compost. I arribarà Pro Guzmán, pot tapar, però atenció a la sortida per banda esquerra. La condueix perfectament Kisande, Kisande la posa, la sortida és Víctor, la pilota a la xarxa exterior. Víctor s'ha quedat a mitja sortida i l'acció era boníssima de contracop perquè la defensa s'ha quedat també molt parada en una posició molt perillosa.
14: Moltes coses a analitzar aquesta jugada. Primer anem al factor ambiental, després anem al futbol. El públic ha celebrat això com si fos un gol perquè feia la sensació per efecte òptic que la pilota havia entrat. Finalment havia anat a la xarxa exterior. Respira el Badalona, el lleugerit després d'aquesta pilota. Aquest ha estat fora i respecte a la jugada moltes coses a comentar. Per començar, Diawara, que no ha sabut molt bé el que fer, ha enviat la pilota a la frontal a una Ayala que se li ha notat clarament que és central i que no ha sabut resoldre-la. Però després per mi ve el més greu. El control no ha estat bo. Per part de Guisande, se li ha escapat la pilota i Guzmán podia fer dues coses, o robar-la o fer falta. No ha fet ni una cosa ni l'altra i, a més, Víctor s'ha quedat a mitja sortida. El Badalona necessita minimitzar aquests errors perquè és que això és el màxim nivell, això és un partit de doble eliminatòria i aquí qui comet més errors és qui es queda fora.
3: Alguna puntualització, alguna cosa que afegir a l'eix, el que ha comentat el John d'aquesta jugada?
11: Estic d'acord amb ell i crec que era una ocasió molt clara pel Compostela perquè era un mà a mà contra Víctor i per sort ha definit malament el davanter del Compostela, que esperem que se'n recordi d'aquesta acció.
3: Jo és que penso que ni ell mateix creia que li rebaria aquesta pilota en tan bones condicions. Vull dir, quan marxava entre els defenses, és que li han intentat marcar un fora de joc i ell estava 2 metres enrere.
14: I he posat el focus sobre Guzmán perquè era qui intervenia de forma directa a l'acció, però escolta, et queda un córner i tens dos futbolistes defensant el del Compostela, que es queda a la zona ofensiva, no pot acabar amb un contracop. És que és impossible. És que si cal has de fer una falta, però no pot acabar així aquesta jugada. És impossible.
3: Minut 20 de la primera part, aquí al Vero Boquete. Bona acció del Badalona, banda esquerra, corre Gerard de Marco, a veure si pot fer la centrada. Necessita suport, té a Juaco, li vol posar la pilota pel mig, però que bé que ha tapat el dorsal 2. Balín amb molta veterania, li ha guanyat la posició, Juaco enviant fora de banda. De moment, 20 minutets d'aquesta primera part, aquí al Vero Boquete de Compostela. Compostela 1, Badalona 0.
16: Coneix el Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower.
17: Menú de migdia de dilluns a divendres.
3: I torna el Badalona amb un tercer corna.
14: Doncs sí, Ramon, en aquest cas es picarà des de la banda esquerra. Nova ocasió de l'equip de Farren, que es mira el partit amb intranquil·litat. Ara donava alguna indicació sobre la posició de Guzmán perquè no torni a passar el que ha passat a l'anterior acció. En aquest cas serà Juaco, picarà aquest córner al Badalona.
3: El picarà Juaco. L'àrbitre, doncs, que interrompa el joc perquè, clar, s'ha de posar la típica pau que hi ha en aquest tipus de situacions de pilota aturada, que de cada 10 que es piquen, segurament en 5 passa això. De fet, passen totes, no? Però en algunes accions no es mira. Es pica el corna. Un altre cop molt tancat, buscant el punt de penal. Li intentava la rematada de la Rosa. El refús de la defensa es desespera Miquel Azparren. Recupera la pilota per l'equip escapulat Diawara. Deixa per Manrique. Diawara té metres. Veurem què fa. Sona 3/4. Torna a jugar enrere per Manrique. Manrique ara dominant el joc per Guzmán. Guzmán obrint a la banda esquerra per Juaco. Control de Juaco, no pot davant. Balín, de moment un dels més destacats del Compost. Aquest Balín, que ara fa un canvi de joc, però la rectificació de De Marco, que recupera la bimba per part del Badalona. Ara bona acció defensiva de Gerard De Marco. Es queixa d'un cop de pilota en una zona d'aquestes una mica incòmoda. Però bé, recupera bé Gerard De Marco. La torna a tenir el Badalona. A punt de passar l'equador de la primera part, Compost 1, Badalona 0. Bermú deixa per Manrique, Manrique té a la dreta Diawara, Diawara que no pot progressar, torna a tocar per Manrique. Molt important també veure com... Atenció a Víctor, que cau, Víctor que perd la pilota, l'esfèrica al final acaba a corna, l'ha refusat Ayala, i aquí doncs Víctor que evidentment... Evidentment ha estat a punt de complicar-se molt la vida.
14: Li pesa la inexperiència, evidentment li pesa el fet de no haver tingut cap partit durant aquesta temporada. El Badalona ha tingut molt mala sort amb la lesió de Zon, les coses com siguin. Avui s'està notant en aquest inici de partit, però és que sobretot tampoc l'equip crec que li està donant la confiança que necessiti Víctor. Aquí és d'alguna manera... És que li està posant un partit molt complicat al Badalona a Víctor i alhora Víctor li està complicant també el partit a Badalona i així serà difícil. Serà per cert córner pel Compostela.
3: Es pica el córner molt tancat i va Víctor al segon pal. La pilota ha anat molt passada, se'n va directament per línia de fons. Aleix, m'imagino doncs que esperant aquesta pausa d'hidratació perquè s'han d'assentar alguns elements en el terreny de joc, eh?
11: Sí, sí, jo abans he començat, he mencionat això de la pausa d'hidratació perquè estic mal acostumat al Mundial que la fan al voltant del minut 20 i vull destacar l'acció providencial, el rectificat d'Ayala, perquè si arribava al davanter del Compostela, que era Charlie, era un gol o gol i esperem que el Badalona rectifiqui perquè ara el Compostela està en suman sang i pot ser molt perillós al contraatac.
3: Doncs 24 de la primera part, no ho està passant bé el Badalona, això sí, de moment està viu l'equip escapulat, Compostela 1, Badalona 0.

0: Guarnida explicarà aquesta falta lateral, compta perquè pot haver-hi perill.
1: La centrada molt tancada, intentant sorprendre a Víctor. Jo no sé si aquí l'han intentat posar a prova, però ha respost perfectament. Víctor López, la té el Badalona, la condueix mitjançant Bermudo, la puja Manrique, Manrique la posa pel mig buscant la Rosa, la pilota queda curta, Balín, la lluita de Pime, refús de la defensa, sortia al fora de joc un jugador del Compost i va allà la cama al cap, envia sobre Víctor i la gent, doncs, que és el que explicàveu, no?, que olora sang i quan hi ha una pilota a les immediacions de l'àrea tothom s'aixeca.
0: I segurament ara podem pensar que el que farà el Compostel és provar molt de xut a porteria i tindria sentit perquè Víctor no està en confiança, però crec que el que també farà és obligar Víctor a decidir, és a dir, filtrar passades llargues a les que el porter hagi de prendre la decisió de si es queda a la porteria o si surt, perquè fins ara no està medint bé, està nerviós, i jo crec que el Compostela l'obligarà a decidir i aquí haurà de ser el porter del Badalona qui faci un pas endavant i se sàpiga sobreposar una situació que fins ara està fent molt difícil per ell.
1: La juga Guzmán. Cuaco toca pel mig per Pime, Pime amb Guzmán, Guzmán de primeres per Bermu, Bermu perseguit per darrere, ha fet una passada cap a l'esquerra però li han fet falta sobre Bermu a l'interior del cercle central. Compos 1, Badalona 0, minut 26 de la primera part del partit. Ho estem explicant des de l'estadi municipal Vero Boquete, aquí a Santiago de Compostela. La juga Guzmán pel mig, per Cuaco. Cuaco que rep la falta, no? Ostres. Per mi, la falta sobre Cuaco, ara la passada llarga, i Víctor, doncs, que atrapa la pilota sense problemes. Per mi hi havia hagut falta sobre Cuaco, no sé.
0: Per mi també falta claríssima.
2: Sí, per la imatge diria que també, de moment no ens han oferit repetició, però Cuaco que s'ha alçat al moment, per tant podríem dubtar en aquest sentit.
3: ¡Cambio, chaval, cambio!
4: ¡Vamos, Diego, vamos, Diego, vamos!
1: Juga Víctor, puntada llarga, més enllà del mig del camp, recupera el Compost, pilota cap al porter, ara aquí pressiona Toni Larrosa. Pilota llarga al mig del camp, la gent aquí no està per romanços.
0: No, no. Vull dir que la gent està vivint el partit de forma intensa, eh?
1: Fins i tot, penso que quan l'equip d'ells no anava massa bé, la gent era molt crítica, eh? La té Cuaco envoltat de jugadors del Compost, perd la pilota, ara aquí va Pime a l'ajut, torna a recuperar Cuaco, un altre rebot, pilota llarga buscant a Guisande, Guisande arribarà a línia de fons... Està De Marco que l'entra, fa la centrada Guisande, una mica passada, la pilota es perdrà per línia de fons. Per tant, hi haurà servei de porteria quan hi ha un jugador del Compost que està estès.
0: Doncs sí, Ramon, ara mateix veiem que ha caigut sobre el terreny de joc Diego Uzal, cau al terra el migcampista del Compostela i per tant hi havia dos futbolistes que havien sortit a fer exercicis d'escalfament. Segurament un dels dos haurà d'entrar als propers minuts per substituir-lo perquè sembla que no podrà continuar en el partit. Per tant, primer contratemps pel Compostela, veurem si finalment podrà seguir o no, perquè ara mateix han entrat les assistències mèdiques a intentar atendre'l i això el que ha fet Ramon és que es provoqui aquesta pausa d'hidratació, que sabem que a vegades s'adapta en el sentit de si hi ha alguna interrupció per no haver-ne de forçar-ne dues, i això ho aprofita també Azparren per donar indicacions als seus futbolistes.
1: Doncs pausa d'hidratació, volem dir, aquí a l'estadi municipal Vero Boquete. Els jugadors rebent indicacions. De moment, Compostela 1, Club Futbol Badalona 0.
5: Gràfiques Venus, 50 anys del millor servei d'impressió per a les empreses de Badalona.
6: Imprimeix a Gràfiques Venus.
1: Dues coses. Una, saber si Diego Uzal continuarà o no al terreny de joc. De moment crec que no, John, perquè s'està preparant un canvi i també estarem molt atents per veure com li senta el Badalona aquesta pausa, aquest temps mort en el qual Miquel Azparren aprofita per rectificar conceptes. Per tant, el primer canvi del partit està servit.
0: Doncs sembla que finalment es farà ja, entrarà al terreny de joc Unai Peón en el dorsal 4, aplaudit pel públic aquí del Compostela, i compte, Ramon, perquè s'ha llançat al terreny de joc i s'estan llançant diverses bengales des d'un sector del públic del Compostela. Comença a haver-hi xiulets per part de l'afició. Ara mateix, enfrontament entre una banda i l'altra perquè alguns aficionats estaven fent gestos cap als altres aficionats. De fet, ha hagut de sortir un membre de la seguretat a retirar aquestes bengales. Estàvem explicant que a la prèvia del partit hi havia hagut alguns canvis.

0: polítics amb clara càrrega polític, i aquí hi ha crits de fuera, fuera, cap a aquests aficionats que estaven llançant aquestes bengales. Avui, per entendre el que està passant aquí, s'haurà de parlar de política, perquè tot té a veure amb això. Acabarem d'esbrinar-ho exactament, però s'està vivint ara un moment de tensió que justament va de la mà d'aquesta pausa d'hidratació que estem tenint.
1: Deixa'ls anar, aquí, a aquest sector, a Compostela, també a l'Eix, això que està en la tercera federació,
2: Sí, estic indagant una mica. És possible, presumptament, sense saber-ho, que hagin set els membres del FEN de Testas, que és el grup d'animació més popular de la Societat Deportiva Compostela, amb una ideologia...
1: La majoria va amb samarretes negres.
2: Sí, bé, és habitual això entre els grups més radicals, i bé, si aconseguim esbrinar alguna cosa més, ho anirem explicant. Explicar també que ha entrat Unai Peón, que és un migcampista defensiu que ha jugat mitja temporada al Compostela, i l'altre a l'Atlético Coruña Montañeros, que va ascendir l'any passat de categoria regional.
1: Correcte. Doncs Unai Peón, que substitueix a Diego Uzal, per tant aquest contradens pel Compost, que guanya 1-0 en el marcador. El joc que continua, 31 de la primera part, guanya l'equip local 1-0 aquí a l'estadi Vero Boquete. S'anuncia aquest canvi, hi ha hagut una caiguda per part del Badalona amb Enrique, puntada llarga. El Badalona s'ha de serenar, i és que les connexions per trobar, per exemple, a Toni La Rosa han estat, diríem, nules. La connexió Toni La Rosa a Pime pel mig ha estat pràcticament nula. És veritat que han arribat pilotes a les bandes, que Juaco no està en el seu millor moment, que Diawara ha intervingut sobretot al principi, però que en tot cas, com dic, hi ha doncs certa incomoditat. El Badalona que salva la pilota, és out a favor de l'equip escapulat, 32, no ha passat res més, no, John?
0: No, bàsicament hem anat a preguntar també a alguns dels aficionats del Compostela què és el que estava passant, i el que ens expliquen és que més enllà d'aquestes proclames polítiques que hi havia, aquests crits també contra la policia abans de començar el partit per part d'un sector molt concret d'aquesta afició, el que també ens comenten és que hi ha alguns aficionats d'aquest grup que diem del Compostela que no han pogut entrar al partit perquè hi ha una sanció administrativa. Per tant, hi ha alguns aficionats que no poden entrar, i hi ha hagut altres, que entenc que són un grup afí, que el que han fet és protestar per també posicionar-se respecte a aquesta situació. Ho han fet amb diferents càntics i també llançant aquestes bengales en aquest moment d'interrupció, unes bengales que ràpidament s'han retirat. Hi ha hagut molta protesta per part dels altres aficionats que no estaven d'acord amb aquests comportaments. De fet, el que ens explicaven alguns era que estaven haciendo mucho lío, ens deien, i que no representa a tota l'afició, només a una part en concret.
1: De fet, com escoltàvem, doncs part de la graderia ha començat a cridar fora, fora, en aquests aficionats. El Badalona juga mitjançant Guzmán en zona defensiva. A veure si el Badalona aconsegueix trobar aquestes connexions. No sé si Azparren ha ordenat tranquil·litzar una mica el joc, tenir més la pilota, sobretot tenir-la, però també que les possessions siguin més productives.
0: Per ser, Ramon, en aquell sector el que estan fent ara mateix és, sembla que marxar del camp, s'estan girant altres aficionats, per tant s'acaba de fer aquesta protesta que comentàvem i que culmina així, amb una part dels aficionats marxant de moment d'aquest estadi.
1: Doncs és una llàstima, que a vegades en determinats moments tinguem que estar més pendents del que passa als voltants de l'estadi, dins de l'estadi, però no en el terreny de joc, que no pas en el propi terreny de joc, a la gespa. La controla el Compos. Sembla que el partit ha tornat amb menys ritme. Uzal, que fa una centrada, és perillosa. Víctor atrapa bé el porter del Badalona, que esperem que conforme vagin passant els minuts vagi agafant confiança,
0: Sí, és que és el que ha de fer. Jo crec que sobretot ho ha de fer amb aquestes accions petites, no? Aquestes centrades laterals. Hi ha una cosa interessant, l'Aleix, que és que a l'inici de partit és molt interessant i molt bo que et surtin aquestes 3-4 primeres accions que poden ser fàcils però que et donen confiança. Ell d'alguna forma crec que ha de reiniciar el partit i que per tant li surtin bé aquestes accions. De moment el Badalona té la pilota des d'aquesta pausa. Esperem que li hagi servit per aclarir-se una mica les idees, baixar una mica la tensió emocional del partit i que pugui començar de nou, tot i que ha de ser conscient, evidentment, que té aquest gol de desavantatge i que per anar bé hauria de marxar amb un empat cap a Badalona perquè pogués tenir la situació una mica més controlada i no hagués d'obligar els seus futbolistes a fer una nova remuntada.
1: Ha recuperat el Compos al mig del camp, obertura a la banda esquerra per Guisande. Guisande és perillós i va Ayala, lateral de l'àrea. Ve Ayala ara avortant una opció d'1 contra 1, la deixa per Diawara. Diawara la posa per Toni La Rosa. A veure si arriba Toni, clar que sí. Per l'esquerra, Pime. Més a l'esquerra, Juaco. ha connectat amb Pime. Pime que xuta des de la frontal. A punt de recuperar un altre cop Toni La Rosa, però s'ha trencat el partit, s'ha trencat al mig del camp. Ara qui contraataca és el Compos. Aquesta era una de les accions més prometedores per part del Badalona. A veure si recupera l'equip escapulat i ara fora de joc. De Guisande, claríssim.
0: Sí, de fet, ni tan sols ell anava amb massa convicció cap a la pilota. Els jugadors del Badalona, que ja ho protestàvem abans de que es xiulés realment aquest fora de joc. I en aquest partit dèiem una cosa a l'inici, que era molt interessant que el Badalona tingués la pilota i sobretot que viatgés junt. I en aquests moments, a vegades això no passa. I quan l'equip es parteix, l'equip, el partit es posa en una situació molt perillosa perquè també es deixa espais entre línies perquè aquests davanters que tenen tanta qualitat del Compostela i tanta capacitat per generar perill ho puguin aprofitar. Per tant, jo crec que el Badrón el que hauria de fer seria viatjar una mica més junts. Si l'equip pressiona, que ho faci en bloc. Si l'equip té la pilota, que també intenti que viatgi junt, perquè si no pot complicar-se. Compte.
1: Ho intentava Diawara, hi ha un jugador del Compost que està estès, envia la pilota fora a l'equip gallec. I és que Diawara s'havia aprofitat d'una acció a banda dreta i han marxat definitivament, sembla, doncs, aquests aficionats. I el Badalona, que m'imagino que tornarà la pilota esportivament al seu adversari. Quan som al 36, el Badalona no la torna? No, és que sembla ser que no l'han tirat expressament, sinó que està per la pròpia jugada.
0: Sí, sí, per tant, segueix el partit, el Badalona, que intenta buscar la pilota de banda a banda, a veure si genera algun espai en aquesta defensa del Compostela.
1: I va Juaco, que no ha pogut encarar, de moment, el que portem de partit, eh? I això és un dèficit important per part del Badalona. La condueix Ayala. Zona perillosa. Rep de Marco. Deixa per Vermo. La falta sobre de Marco. L'àrbitre aplica i allà de l'avantatge. Ahí va Vermo. Obertura a la banda dreta per Diawara. Ben tancadet al Compostela. Ahí va Diawara. Diawara té espai. Opta per anar cap a l'interior. A veure què fa. Toca enrere per Vermo. Vermo per Manrique. Ujian al joc. Fa la centrada Manrique. La rematada de Juaco fora. La rematada de Juaco que surt fora. L'opció segurament més interessant del Badalona en el que portem de partit.
0: Aquesta sí que era una bona situació. Ramon, arribava a Juaco per poder rematar, però tot i així, abans, qui volia fer la rematada era Eric Pimentel. Al final, Pimentel no ha pogut fer la rematada perquè li han donat un cop de colze, ha anat al terra i ara mateix segueix estès sobre el terreny de joc. Ja s'aixeca Pimentel, pot continuar el partit. Situació no claríssima, però sí de cert perill pel Badalona.
1: Doncs 37 i mig. Sembla, doncs, que el partit s'ha igualat aquí a... Directiva Dimission, estem sentint, no sé si s'escolta, en tot cas...
0: Cridant ara mateix els aficionats, Directiva Dimission.
1: La juga el Compost, com dèiem, sembla que el Badalona ara ha igualat molt la situació en el terreny de joc. El 38 de la primera part, bona pressió de l'equip de Miquel Esparren, a punt de recuperar la Pime, això obliga a refusar la pilota per part del Compost. El Badalona torna a recuperar-la, jugada de Diawara, té metres per davant, continua Tom, penetra a l'interior de l'àrea, fa la centrada, la banda dreta, no pot fer la rematada, Toni La Rosa, la pilota que arriba a peus de Manrique, Manrique que se la prepara, la torna a jugar per Vermo, el Badalona que torna a controlar la situació, i vaja, vull tocar fusta, però sembla que el partit pot ser un altre després d'aquesta pausa d'hidratació. La juga de Marco, toca per Juaco, Juaco rep el suport de La Rosa, es compra la defensa del Compostela, la deixa sortir de Marco, i el Badalona de moment ara mateix per sota en el marcador, però controlant el joc.
0: I Ramon, si vols tocar fusta, et proposo un lloc en el que més ho pots fer amb molta qualitat. Necessites reformes, necessites canvis. A Bata Greix ho tenim tot. Mobles de cuina, sanitaris, parquet i les últimes tendències en disseny, qualitat i estil i, a més, experts al teu servei. Entra a batagreix.com o truca ara al 933-9503-11. Bata Greix amb el Badalona. Bata Greix.
3: Bata Greix.
4: Bata Greix.
3: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
1: La toca Vermo, torna a recuperar el Badalona. Havia trobat la conducció de Toni La Rosa. Salva el fora de banda, Ayala. Com estàs veient aquests últims minuts, Aleix?
2: Bé, que un Badalona molt millor, més ben plantat. Li ha sentat molt i molt bé aquesta pausa d'hidratació. Una llàstima, sobretot, aquesta ocasió de
1: Juaco. Posarem de segon entrenador, Aleix, eh?
2: Home, tant de bo. Però m'està agradant, sí. M'està agradant el Badalona.
1: Ara Marco, intenta jugada per banda esquerra, deixa per Juaco. Juaco buscarà l'1 contra 1, a veure què fa. Envoltat d'adversaris, continua Juaco, força el servei de banda. A la punta esquerra de l'atac del Badalona, intentant aproximar-se a la porteria del Compostela. La millor opció ha estat la de Juaco, que no ha trobat una rematada fina, però duia perill. I va Gerard de Marco, no troba la millor opció, la posa a l'interior de l'àrea per Juaco. Juaco, que es veu superat per la defensa. Tot l'avantatge, però, és per Ayala, que li torna a passar a Víctor. 1-0, guanya el Compos. El gol ha arribat molt matiner, al minut 5 de la primera part. La condueix Bermo. Bermo per Guzmán. Guzmán condueix la bimba. Déu-n'hi-do, ara com se la juga Guzmán. La toca per la Rosa, amb metres per davant, continua la Rosa. A la banda dreta té Diawara, obre pel mig la Rosa, combina amb Guzmán. Guzmán, que xuta des de lluny fora. El xut des de lluny, sense massa convicció, de Guzmán, que se'n va per damunt del travesser. 40 i mig de la primera part del partit. Compostela 1, Badalona 0.
0: De moment, situació de partit, Ramon, a la que l'equip ha de seguir intentant-ho. Crec que, estic d'acord amb l'Elis, li ha sentat bé aquesta petita pausa per poder refer-se. Ara fa la sensació que el partit és una mica diferent. Veiem que l'equip no es trenca tant. El Compostela fa temps que no s'acosta en perill sobre la porteria del Badalona. Tot i així, Azparren segueix donant indicacions, nerviós amb aquest inici de partit i conscient de que és vital que perquè el Badalona pugui passar necessita avui un bon resultat.
1: Pilota que es perd per línia de banda. Cridaven directiva dimissió, no, des de fora?
0: Sí, sí, sí. Els aficionats que havien sortit han tornat a entrar i justament ho han fet amb aquest càntic. Ara, de fet, els aficionats tornen a estar a l'estadi i van animant en alguns moments, però en altres fent aquests càntics que ara, que us explicàvem, una situació també complexa que està vivint el club.
1: Doncs aquesta sí que no ens l'esperàvem, però bé. El Badalona, que recupera la bimba en zona defensiva, és Bermo, obre per Gerard de Marco, combina amb Juaco. Juaco de primeres per Bermo un altre cop. Bermo obre la banda dreta, bon criteri, arriba Diawara, ara fent de lateral dreta, li fa el desdoblament per la banda Manrique. Bermo un altre cop, tot això en territori propi. Compos, Compos, aquí el Pero Boquete, guanya l'equip local 1-0, la condueix Ayala. Recordem la continuïtat la setmana que ve. Diumenge a 1:15. Puja Manrique, obre per Diawara. Diawara la posa al punt de penal. Pilota rebotada cap al porter. Demanava unes mans Manrique. Jo crec que no hi ha hagut res. Però bé, el Badalona està arribant. Està arribant. I a veure què passa. Minut 42. Ho està provant ara amb pilotes llargues al Compos. Massa llargues. Buscant a... Clarament, clarament, la qualitat del Compostela hi és, companys, però sí que és veritat, ho dic perquè en qualsevol moment et poden sorprendre, i pels minuts que he vist d'aquest equip, està clar que també a vegades juga una mica a rauxes, podríem dir, però és veritat que el ritme que ha imposat al començament del partit ha anat disminuint.
0: Sí, ha anat disminuint i també ha augmentat la sensació de control sobre el que passa per part del Badalona. Segurament les dues coses doncs, van de la mà i no s'entén una sense l'altra. I en aquest sentit, el Badalona crec que també ha de prendre la decisió. Si vol aconseguir, sigui com sigui, el gol de l'empat, tot i que així s'acabi descobrint una mica i que, per tant, generi més espais per la qualitat que té el Compostela a la zona ofensiva, o, en canvi, vol seguir amb el seu pla de partit inicial, tenint una mica més de control, tot i aquest gol inicial que pot haver tret Azparren dels seus plans a l'inici de partit i quan ha estudiat el que plantejaria en aquestes dues hores de futbol que li esperaven per endavant.
1: Aprofitar, Aleix, aquests moments, no? Perquè aquesta gent en qualsevol moment et poden posar a la directa, no? Vull dir, encara que els hi duri poc, però te la poden posar.
2: No, està clar. A més, jo crec que el Compostela ha fet bo el resultat de la primera meitat. Crec que han fet ja la seva feina i és entendible doncs, que es formin un bloc una mica més baix i esperin a darrere fer mal al contraatac, però crec que pel Compostela l'1-0 és un bon resultat.
1: Bermo condueix pel mig, toca per Juaco. Juaco se'n va de dos, continua Juaco, buscava una autopassada, un núvol de jugadors del Compos. Ara de Marco posant el peu per a part, que té molta qualitat amb l'esquerra, li ha fet falta a Bermo claríssima. Demanava falta, està demanant falta per a part per reiteració, diu.
0: Sí, el públic també ho acompassa amb molts crits per aquesta situació i finalment doncs acabaran pilota pel Compostela, però res més.
1: És evident. Ara veurem els minuts de temps afegit, que el Badalona haurà d'intentar marcar un gol, si no és ara la segona part. Però tampoc s'haurà de tornar boig, perquè en el pitjor dels casos, si perds, que sigui per la mínima.
0: evidentment, amb un 1-0 les coses encara queden molt obertes, i si no que li expliquin al Badalona l'última eliminatòria, que la va remuntar amb un 4-1, però no ens enganyem. Tot el que no sigui un empat no és un bon resultat.
1: No, dic que en el pitjor dels casos, pensant que no sigui un bon resultat.
0: Et deixa fora de l'eliminatòria? No. És un repte? Home, doncs sí. Per tant, l'equip ha d'aconseguir l'empat, perquè és que si no, vas intranquil a la tornada.
1: Hem entrat al 45. La juga el Compos, per a part. No pot superar a Gerard De Marco. A veure quants minuts seran, 2, segurament. 3.
0: Doncs sí, finalment arribarem fins al 48 en aquesta primera part intensa de futbol.
1: En una tarda, Aleix, on hi ha partits del... Hi haurà, no? Tarda nit, no? Més aviat, on hi haurà partits del Mundial 2026, un Mundial maratonià que durarà fins al 19 de juny.
2: Sí,
1: d'aquí... D'aquí un... Entrada d'atenció del Compos, la pilota que passarà de llarg, però recupera per l'equip gallec Armental. Veurem si per el Badalona pot aconseguir un altre cop recuperar la bimba. Ara ho expliquem, Aleix, perquè som al 46. Ataca el Compos, ataca elaborat per banda esquerra, defensa ara el Badalona. Iaguara, ve la pressió per part d'Ayala, però se'n va perfectament la passada a l'interior de l'àrea, tapat Marco, Víctor que posa el peu, hi haurà corna. El Badalona volia protegir la bola, però l'acció al final s'ha convertit en perillosa del no-re, i hi haurà corna a la punta esquerra a favor de l'equip gallec. Per tant, a defensar-la amb ungles i dents, perquè no s'ha de prendre mal ara el llindar del descans.
0: Doncs sí, ara mateix serà córner favorable al Compostela, s'apicarà des de la banda esquerra, i com diu Ramon, segurament serà una de les últimes accions que pot haver-hi de perill. Per tant, s'ha de defensar amb molta concentració, perquè sí que seria un cop molt, molt dur marxar amb un 2-0 al descans.
1: Bé, aquest refús per part de Marco Martínez, i va la rosa. Vinga, Toni, som-hi. Se l'emporta el Badalona, contracop, agafada per darrere i targeta groga. Claríssima, no? Clar. Sí, sí, però és que no ho comparem. El públic es cridassa perquè diu, aquesta sí, però clar, era un contracop més que prometedor.
0: Era una targeta groga de llibre, claríssima. Se l'ha ensenyat a l'àrbitre, en aquest cas, a Parapart, que era qui es quedava amb Toni La Rosa, que marxava sol. Jo crec que no hi ha res que pugui protestar-se. Sí que el públic diu, escolta, si aquesta és, les altres també, però és que no comparem. Una cosa és que tu consideris que pot haver-hi reiteració, i l'altra és que està esperant un contracop en el que el Badrón es plantava en una ocasió de perill. Per tant, targeta groga claríssima, res més a explicar.
1: No, hi havia contracop a l'eix amb superioritat, eh?
2: Sí, sí, era gairebé un 4-2, perquè sortien Joaco, Toni La Rosa, Tom Diabarà com a vales directes a la porteria del Compostela, i la groga, que és clara, però també de jugador murri, aquesta targeta, perquè s'ha estalviat un gran problema per l'equip gallec.
1: Sí, sí, el que passa que, clar, jo entenc, la passió de la gent és normal, eh? Vull dir que tots ho veuríem així, no? Però no podem comparar faltetes al mig del camp tàctiques cap per a un contracop. Ara hi va Diaguara, pot ser l'última de la primera part. Diaguara penetra, fa la centrada, punt de penal, vol fer la rematada, atenció, hi va Gerard De Marco, refura per a part, la pilota queda solta, a l'interior de l'àrea vol fer la rematada, Pime, servei de porteria. No ha atinat a fer el xut Pime, aplaudeix Miquel Azparren, acaba la primera part, aquí Albero Boquete, Compostela 1, Badalona 0.
0: Doncs una primera part intensa, una primera part a la que el Badalona l'ha començat en un cop duríssim, del que li ha costat molt recuperar-se. Ha tingut dues ocasions molt, molt clares, amb una pilota al travesser i l'altra a la que Víctor ha estat a prop d'encaixar un gol que hagués estat encara més dur per la moral de l'equip d'Azparren. El Badalona, que ha tingut una pausa per la hidratació, que li ha servit no només per hidratar-se, sinó sobretot per aclarir-se les idees i encarar d'una forma diferent el que acabava de la primera part. Des de llavors l'equip ha mostrat una altra cara. Des de llavors el Badalona ha estat protagonista, tot i així no el suficient com per aconseguir el gol de l'empat. De moment l'equip de Farren marxa perdent 1-0 al descans.
1: Molt bé, doncs finalitza la primera part, la gent animant els seus, guanya el Compostela 1-0, una primera part on ha estat superior, escridassada a l'àrbitre.
0: Doncs sí, ara mateix per part dels aficionats del Compostela, que estan en aquesta zona de la tribuna, li fan una escridassada tremenda als tres àrbitres que marxen ara mateix al túnel de vestidors, amb els aficionats dient-li absolutament de tot. Esperem, evidentment, que això no els condicioni de cara a la segona part.
1: Doncs, Aleix, ens estaves fent uns apunts del Mundial, no?
2: Sí, simplement comentar que vam tenir partits ahir de matinada. Avui a les 7 que tenim una Alemanya Curaçao i a les 10 de la nit un Països Baixos Japó, i també s'estan disputant partits d'aquest play-off d'ascens a segona federació. Queden per disputar-se el Club Atlético Central contra el Caldao Deportivo i possiblement el partit amb més atractiu, un històric com el Badajoz contra el quarte equip que no ha perdut cap partit aquesta temporada.
1: Aleix, per cert, pel que fa al futbol català, pel que fa a play-off d'ascens a categories superiors, tenim viu el Sabadell, no?
2: Sí, tenim viu el Sabadell amb una situació molt i molt similar a la que està vivint el Badalona ara mateix, perquè l'equip arlequinat que va perdre per 1-0 al camp del Zamora i va marcar el Zamora amb un minut molt similar, minut 2-3, que es va avançar l'equip de Castella, i també ahir que va pujar de categoria a tercera federació la Paula de Mafumet després de tombar el Sant Mauro.
1: Molt bé, Aleix, ens retrobem d'aquí uns minutets. I també amb el Jon Garcia, aquí molt pendent, perquè déu-n'hi-do com ens estem entretenint aquí, eh? Està viu, això, eh?
0: Clar, Ramon, és el que anava a explicar. Més enllà del que ha passat futbolísticament, avui el que hem tingut també és una protesta per part d'un sector de l'afició. Està revisant també durant aquests minuts d'on pot venir tot això, quins són els antecedents que ja ens explicaven des del públic, que hi ha una part de l'afició que no pot entrar i que es queda fora, per això protesta l'altra part de l'afició, que en el moment en el que hi ha hagut la pausa d'hidratació han marxat. Abans havien tirat també algunes bengales. El que va passar justament fa 2 mesos, que pot ser el que tingui a veure una mica amb aquesta situació, perquè si no és difícil d'explicar, és que va haver-hi aproximadament uns 70 aficionats del Compostela que van ser escortats per la Policia Nacional per anar a l'estadi de l'Omba, que és en el partit en què jugava contra l'Euros, en partit de Lliga, després de que va haver-hi, segons la policia, incidents en un bar en el que es trobaven la nit anterior a la prèvia del partit. El diari que explica això va consultar a la dona que regentava aquell bar, que va explicar que els aficionats no havien tingut comportaments que fossin incívics, tot i així la policia havia considerat que sí, els havia escortat, i després els havia seguit fins a l'estació de tren després del partit. Allà havia identificat alguns, perquè es veu que sí que havien generat aldarulls, n'havia identificat fins a 30, i els havia comportat alguna sanció administrativa. Per tant, segurament ve d'aquí el fet de que avui alguns no es trobin a l'estadi. Els seus companys d'afició d'un sector concret de la graderia protestaven al respecte, cridaven també dimissió a la directiva i, a més, reclamava que estiguessin els seus companys. Altres aficionats el que feien era protestar contra l'actitud d'aquests seguidors i intentar centrar-se en el futbol, perquè, recordem, el seu equip s'està jugant a ascendir de categoria.
1: Doncs cadascú amb la seva pel·lícula, podríem dir, i el que sí que no es pot aguantar, sobretot, és que llencin bengales en el terreny de joc, i això sí que, evidentment, doncs, és motiu de denunciar. En tot cas, ho deixem aquí. Temps de descans a Compostela. Compostela 1, Badalona 0, tot obert pel segon període, tot obert de moment també per la tornada. Ara us deixem amb els companys informatius de Ràdio Ciutat de Badalona i tornem d'aquí uns minuts des de Galícia. Fins ara.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
5: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
4: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
5: Al costat de Pompeu Fabra.
6: Notícies Badalona.
7: Bon cap de setmana. Aprofitem aquest moment per fer-vos un breu repàs de les notícies més destacades de la nostra ciutat. Us parla Martí Villegas. Badalona retira de la circulació viària 250 patinets elèctrics des que va entrar en vigor l'ordenança municipal que regula l'ús d'aquests vehicles de mobilitat personal el passat novembre. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que la conducció temerària, la manipulació del motor o la manca d'assegurança són les principals infraccions que han portat al precinte dels vehicles. La Guàrdia Urbana de Badalona ha requisat aquests 250 patinets elèctrics en els darrers 6 mesos i ha tramitat prop de 350 denúncies per no respectar la normativa. El Viola ha assenyalat que amb l'aplicació de la nova ordenança el govern actua amb contundència contra qui utilitza els patinets, posant en risc la seguretat de la resta dels veïns.
8: La mobilitat no pot convertir-se en una amenaça per la circulació i per la seguretat de la resta de ciutadans de la nostra ciutat, i vam ser molt clars quan vam aprovar l'ordenança, i avui demostrem que anem en sèrio, que no estem per bromes amb els patinets i que les normes estan perquè les complim tots.
7: L'alcalde ha detallat que els patinets requisats es consideren ja un residu i que es destruiran les pròximes setmanes. Recordem que el nou reglament inclou sancions per conduir amb auriculars, mirar el mòbil o anar sense casc homologat. Les més greus s'interposen davant infraccions com no disposar d'una assegurança, haver modificat el motor o circular de forma temerària. A més, per les vies on la vorera i la calçada estan al mateix nivell, no es poden superar els 10 km per hora. En el cas que estiguin separades, la velocitat màxima és de 25 km per hora. Des del gener, a més, la norma estatal obliga els propietaris a inscriure els patinets en un registre i disposar de l'assegurança obligatòria per poder circular. La Generalitat està assessorant més d'un centenar de migrants desallotjats del B9 en el procés de regularització. El govern català està fent el seguiment social de 115 persones procedents de l'antic Institut de Badalona, segons ha confirmat el Departament de Drets Socials en una resposta parlamentària formulada per la CUP sobre el sense sostre. Segons el document signat per la consellera Mònica Martínez Bravo, dels 180 migrants que van rebre seguiment per part de Drets Socials, la Generalitat encara acompanya 115 persones. Dins d'aquest assessorament s'està treballant per regularitzar la situació administrativa d'aquells que compleixin amb els requisits exigits en el procés engegat pel govern de l'Estat espanyol. En la resposta parlamentària, la consellera també confirma que el seguiment social als migrants s'està fent a través d'entitats socials i que s'allargarà fins a desembre de 2026. L'Ajuntament de Badalona s'ha personat com a acusació particular en la causa oberta contra un home de 37 anys, detingut per cometre diversos robatoris amb força continuats en diversos centres educatius de Badalona. El detingut ja ha passat a disposició judicial i ha ingressat a presó. La investigació el relaciona amb 12 robatoris amb força, comesos des de finals d'abril a Badalona i Santa Coloma de Gramenet, en els quals s'haurien sostret més de 80 ordinadors portàtils. Aquest fet comportava un greu perjudici acadèmic pels alumnes. L'alcalde Xavier García Albiol ha celebrat el seu perfil d'X al seu ingrés a presó i ha expressat la seva confiança que la mesura permet evitar nous delictes durant un llarg període de temps.
9: Y hemos conseguido algo que es importantísimo y es que esta persona ya no esté por la calle. Esta persona ha entrado en prisión de manera provisional a espera de juicio y creo que es una gran noticia porque es un delincuente profesional, porque es alguien que se dedica a destrozar las escuelas, a robar en escuelas y también en domicilios y su lugar es ese, precisamente, prisión. Prisión y que se quede ahí una buena temporada. Es mi objetivo, que las calles de Badalona estén limpias de esa gentuza.
7: L'alcalde ha destacat també la tasca dels cossos policials i la voluntat del consistori de perseguir judicialment aquest tipus de conductes. La Policia Nacional ha detingut a Badalona un home que transportava 225 kg de cocaïna amagats en un vehicle. La intervenció va tenir lloc el passat 9 de juny al barri del Gorg Progrés. L'arrestat natural de Còrdoba duia 168 paquets de droga i va ser detingut en el marc d'un dispositiu conjunt entre agents de Sant Adrià de Besòs i la Brigada Provincial de Policia Judicial de Barcelona. En comprovar la matrícula, els agents van constatar que el vehicle havia estat prèviament identificat per les autoritats franceses. En una primera inspecció van localitzar diverses bosses d'esport amb paquets de cocaïna i, posteriorment, en un escorcoll més exhaustiu, van descobrir un doble fons ocult. El detingut ha estat acusat d'un delicte contra la salut pública mentre la investigació continua oberta per determinar possibles connexions amb xarxes internacionals de narcotràfic. La Generalitat formalitzarà la compra del complex de les Tres Xemeneies del Besòs. Segons ha avançat el periòdico i han confirmat fons del Departament de Territori, l'adquisició tindrà un cost aproximat de 42 milions d'euros. Aquesta inversió es finançarà en part amb una subvenció estatal concedida el 2023 dotada amb 60 milions d'euros. La compra suposa un pas endavant per fer realitat el Catalunya Media City, que, recordem, aspira a convertir-se en un pol de producció, innovació i formació en l'àmbit audiovisual i digital. La Generalitat ordenarà un estudi exhaustiu de l'R1 per saber quines modificacions cal fer a la línia tenint en compte les conseqüències que es produeixen en els dies de pluja. Així ho ha assegurat el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha sentenciat que aquesta és una de les 5 inversions que permetran dibuixar la infraestructura ferroviària que necessita Catalunya pel segle XXI.
10: Jo tinc previst les properes setmanes posar en marxa tot un equip de treball per plantejar què fem amb tota la línia ferroviària del Maresme. Cada vegada que hi ha un episodi de tempestes, pateixen conseqüències.
7: Igualment, els trens de màxima llargària de Rodalies començaran a circular per tot el recorregut de l'R1 a partir d'aquest cap de setmana, després que s'hagin completat les obres d'adaptació de les estacions entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes. Els nous combois tenen una longitud de 200 metres i capacitat per a 1.500 persones. Segons Renfe, l'arribada d'aquests trens respon a les actuacions previstes en el Pla de Rodalies de Catalunya per incrementar la capacitat dels corredors amb més demanda durant l'estiu.
6: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
11: Ningú t'informa com nosaltres.
12: Temperatura a Badalona...
13: 25 graus.
14: Tanquem la temporada posant sobre la taula els grans temes de ciutat.
15: Donarem el torn de paraula als grups municipals.
14: Torn de paraula. Aquest dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Ciutat de Badalona i Televisió de Badalona.
16: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
17: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
16: Més clar, més ràpid, més Badalona.
17: bdn.com.cat.
16: Badalona passa aquí.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
5: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
4: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià, 6.
5: Al costat de Pompeu Fabra.
18: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
19: El partit del Badalona.
1: Estem en directe des de Galícia. Estem a Santiago de Compostela, estadi municipal Vero Boquete de San Lázaro, a Santiago. El Badalona està jugant el partit d'anada de la tercera eliminatòria d'ascens a segona federació. Estem apostant-ho tot absolutament per aquest ascens del conjunt escapulat, que de moment perd 1-0 a la mitja part. Evidentment, un resultat, no cal dir, que deixa ara per ara l'eliminatòria molt oberta, com ja ho estava abans del començament del partit. Això sí, de moment amb un gol en contra, però amb un Badalona que jo crec que sí que ho ha passat malament els primers 20-25 minuts, perquè atacs del Compos comportaven cert perill, un gol en pròpia porteria, un error també del porter Víctor. Després jo crec que el Badalona controla la situació i a partir d'aquí, sense renunciar a atacar, oportunitats clares pel Badalona, jo diria que clares cap, però sí que una molt interessant, i a veure què depara aquesta segona part, on jo crec que sí, que seria fonamental fer un gol, però que en tot cas, com dèiem, tampoc s'ha de perdre el seny per tal de no encaixar-ne en un altre, no? Joan García.
0: Què tal, Ramon? Doncs sí, una primera part, per si algú s'ha incorporat tard, en el que no han passat masses coses, però n'ha passat una molt important, que és que el Badalona ha encaixat un gol i això ho condiciona evidentment tot. De moment, això són detalls, però ja ha sortit el Badalona al terreny de joc, no ho fa el Compostela. De fet, ja fa uns minuts que l'equip d'Azparren està sobre el camp, els futbolistes acaben de parlar per veure com encara en aquesta segona part. Veurem com acaba de sortir a l'equip local i si es confirma algun canvi. De moment sembla que no n'hi ha per part del Badalona, tampoc n'esperem per part del Compostela, que això sí, n'ha hagut de fer un per lesió, n'ha hagut de fer un canvi obligat. Això pel que fa de futbol, pel que va més enllà del futbol i pel que s'està vivint també aquí a les graderies. Recordem que hi ha hagut protestes per part d'un sector de l'afició, que hi havia hagut 30 identificacions per part de la policia i hi ha alguns que s'han hagut de quedar fora. Ara mateix el que veiem és que hi ha un cordó de policia nacional just davant de la zona a la que s'accedeix al terreny de joc perquè ningú pugui envair el camp. Per tant, aquí ja hi havia previsió per part de la policia del que podia passar. Ara sí, Ramon, que surten ja els jugadors del Compostela.
1: Això començarà d'aquí un minutet, quan surti la tripleta arbitral, que són els únics que falten per fer-ho. I de moment, doncs, el mateix 11 que ha començat el partit per part del Badalona, és a dir, Víctor López a la porteria, una defensa formada per Manrique com a lateral dret, Gerard de Marco lateral esquerra, Ayala i Marco Martínez parella de centrals. Carlos Guzmán i Sergio Bermúdez, els dos migcentres, triple línia per davant amb banda dreta per Diawara, banda esquerra Juaco Peñalver, mitja punta per Toni La Rosa i Eric Pimentel en punta d'atac. Aquest és l'11 que ha presentat i amb el que continua el Badalona al partit. I és notícia, és notícia, companys, el fet que la primera part en el Badalona en aquest playoff no se li lesiona a ningú.
0: Doncs sí, és notícia i de les poques positives que podem treure avui, i esperem que sigui així fins al final del partit, perquè és cert que l'equip té baixes importants, eh?
1: Molt bé, doncs més enllà de l'error, Aleix Blanc, Estudis Centrals, bona tarda de nou, company.
2: Bona tarda, Ramon, bona tarda, John.
1: Doncs que més enllà d'aquell error de Víctor, la veritat és que tampoc jo crec que, doncs, per la resta, ha complert. I surt, surt la tripleta arbitral.
0: Sí, surt la tripleta arbitral i torna a passar el que ha passat quan ha acabat la primera part, que és que hi ha hagut una gran escridassada per part de tots els aficionats del Compostela. No estan contents amb l'actuació arbitral, sobretot per una targeta groga claríssima, les coses com siguin, però que tot i així s'ha protestat molt, i també per un penal de Marco que es considerava que per mi tampoc ho ha estat, però bé, aquí cadascú té dret de protestar el que considere, evidentment.
1: La pilota que és a punt de posar-se en moviment pel que fa a la segona part d'aquest partit. Estem a Galícia, molta calor. La setmana que ve encara se n'espera més a Badalona, 2:15, el partit de tornada. Veurem què passa. Comença la segona part a Santiago de Compostela. De moment, Compostela 1, Badalona 0.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: No cal cita prèvia, ni que portis la teva foto.
1: Veurem quin ritme li posa el Compos, John, i també el Badalona a l'hora de pressionar, no? Sobretot molt important.
0: Sí, quina decisió pren el Compostela, si vol anar pel 2-0, si fa un partit una mica més conservador, i també si el Badalona és una mica més agressiu a la pressió, si l'equip està una mica més junt, perquè el que ha passat en alguns moments de la primera part és que, més enllà de que segur que li ha afectat molt el gol a nivell emocional a l'equip, sobretot de tot el que ha hagut de viure en aquest playoff, però hi ha hagut alguns moments en els que l'equip se separava molt, es generaven espais, i això ho aprofita el Compostela per fer mal.
1: Gerard De Marco, que ha perdut la pilota a la banda esquerra, una pilota que podia refusar. Al final rebot en Cuaco, que ha anat a l'ajut defensiu. Serà servei de banda a favor de l'equip local. Punta dreta a l'atac. És una mica el plus el que et dona el gol a favor, no? El fet que quan t'aproximes pot generar por i tot això. Però bé, el Badalona té molts minuts per endavant per intentar-ho contrarrestar, i qualitat per fer mal n'hi ha.
0: Jo crec que, a més, per entendre el partit d'avui, també hem de tenir en compte una cosa, que és que tant el Compostela com el Badalona són dos equips que no se senten còmodes a la tercera ref, i que segurament consideren que per institució, fins i tot també per pressupòsit... Ui, compte!
1: Arriba el segon del Compost, i ara sí que la cosa es posa molt lletja. Ara sí, una pilota solta, un servei de banda molt mal defensat, molt mal defensat per la defensa del Badalona. Marca el segon al Compost, i ara sí que això es posa lleig de debò.
0: Els aficionats que comencen a cridar de forma desenfrenada, conscients de que aquest gol és importantíssim. Ara Guzmán exercint de capità, dient als seus futbolistes que segueixin intentant-ho, però sobretot ara mateix la imatge és la d'Azparren. Es queda parat, no ha fet ni un sol gest, i jo crec que no es pot creure el que estem veient a l'inici de la segona part. Després de que l'equip hagi patit un cop duríssim a la primera, li torna a passar a la segona, haurà de tornar a fer una gesta a l'equip, perquè ara mateix el resultat és de 2-0. I això es posa, Ramon, no cal dir-ho, molt, molt, molt, molt complicat.
1: La veritat és que, jo crec que aquí qui ens pot ajudar és l'Aleix, perquè haurà vist la jugada repetida i, evidentment, que l'acció està molt mal defensada per part del Badalona, però molt mal defensada.
2: Sí, és una badada molt clara de la defensa del Badalona, però sí que és cert que Charlie descarga la pilota, que deixa plaer perquè remati Guisandi, i crec que fa que desconcerta molt que la pilota aquesta que baixa Charlie quedi precisament al peu de Guisandi, perquè pràcticament empenyi la pilota plaer i situï el 2-0 al marcador, moment del Badalona de remar, inclús fer un gol podria ser crucial per l'eliminatòria, perquè dos gols serà feina molt i molt dura per remuntar el Municipal. Així tot, queda partit.
1: Ataca el Compost. I a més és que tinc la sensació que amb molt poc ens han fet molt de mal.
0: És que han sigut dos gols, però han estat dues ocasions claríssimes. Una que per poc no ha acabat amb Messi, que de fet s'ha celebrat des de la graderia com si fos un gol aquella acció on Víctor hi ha hagut un altre que ha anat al travesser per part del Compostela i fa la sensació que tampoc és que el Compostela estigui fent un partidàs, eh? Però ha tingut les seves opcions, el Badalona ha tingut parades defensives, no ha estat contundent en diverses accions i han estat dues ocasions claríssimes i dos gols. Evidentment que s'ha de fer una reflexió profunda del que portem fins ara, però haurà de ser després del partit. Ara els jugadors han de deixar-s'ho tot i intentar revertir una situació que és molt difícil. Amb un gol pots encarar el partit de tornada bé, amb la sensació de que és remuntable i que no és una nova gesta. Ara bé, si això acaba 2-0, l'equip és que haurà de tornar a fer un miracle, i un miracle es fa una vegada, però dos, doncs segurament és encara més difícil. Per cert, ha sortit a fer exercici d'escalfament Pinyol des de que ha començat la segona part, s'ha incorporat Toni Peris i ha sortit ara també a fer exercici d'escalfament Antoni Asso, el futbolista del juvenil que està protagonista en aquest playoff. Va fer el gol al partit d'anada contra el Cornellà, va tenir també minuts la setmana passada al partit de remuntada, per tant, un jugador que ha guanyat molta importància aquest tram final de temporada i que podria també avui tenir minuts en un moment molt difícil pel seu equip.
1: La Rosa, Bermo, combinació pel mig. La Rosa té a la banda esquerra aquí. Penetra a l'interior de l'àrea. Toni La Rosa, Toni La Rosa, Toni La Rosa. Xuta amb l'esquerra. Li ha fet la passada Pime, que només l'havia d'empenya. Acció personal de Toni La Rosa. Li ha fet la passada Pime, però ha interceptat el porter. Bona acció ofensiva del Badalona. Toni La Rosa, que s'ha atrevit, ha encarat. I ara, doncs, bé, el partit està en aquella situació on estàs pràcticament al llindar del precipici. I clar, vull dir, o fas el pas definitiu per mirar de sortir o reps mal de debò.
0: I per intentar veure la cara positiva de tot plegat, tot i que ara mateix costi molt, molt bona jugada de Toni La Rosa. També és el moment en el que futbolistes com ell, amb la seva qualitat, es rebel·lin i ensenyin a per què vesteixen aquesta samarreta i també perquè són de la qualitat de la que són, com per exemple Toni. La jugada ha estat molt bona, al final no s'ha acabat de definir del tot bé, però crec que és interessant que jugadors com ell comencin a donar un cop sobre la taula. També Juaco, de moment desaparegut en el que portem de partit, quan sabem que té qualitat de sobres per inventar-se alguna jugada que pugui donar aire fresc al seu equip.
1: Evidentment la gent aquí animant el seu equip, i tinc la sensació que amb dues accions no aïllades, perquè evidentment la qualitat del Compostela hi és, i a més es veu quan toquen la pilota, sobretot els del mig del camp cap a dalt, que la baixen, tenen una soltura, que controlen, que saben perfectament a qui han de buscar en tot moment, en qui associar-se. Però és que, ostres, aquesta feblesa, no?, que ha demostrat el Badalona en determinats partits, que també té potencial, que també té possibilitats, no?, de fer mal. És més, jo crec que el Badalona a casa pot fer molt de mal. No veig un Compostela que pugui estar còmode al 100% al municipal.
0: No, és molt difícil d'imaginar això, perquè a més l'equip, passi el que passi, segur que reunirà molts aficionats, a casa coneix molt l'escenari, és gest artificial, el Compostela no està potser tan acostumat, el Badrona s'ho coneix evidentment cada pam del terreny de joc del municipal, però és que és igual, són dos gols, és molt difícil que pugui remuntar, compte. Per tant, això només vol dir una cosa, l'equip ha de marcar un gol, almenys un.
1: Ara qui té el control un altre cop és el Badalona. Segurament ara estem veient els mateixos minuts que els darrers 20 de la primera part, però amb el greuge que el marcador ara és encara més advers, no?, amb aquest 2-0, que evidentment, doncs, i clar, jo crec que sí que és veritat que per veure amb optimisme l'eliminatòria, el Badalona, doncs, ha de fer un gol. I si perds aquí, ho estàvem explicant, perdre per la mínima, no? Però bé, encara queden molts minuts per endavant. Minut gairebé 8 de la segona part. Torna a provar-ho el Badalona. Hi va Juaco. Juaco vol penetrar entre dos. Es tanquen els jugadors del Compost. Per la dreta li prenen la pilota per darrere a Juaco, que segurament s'ha empatxat molt de pilota. La qualitat ara del Compostela. La passada per banda esquerra. Corre Guisande, l'autor del segon gol. Corre Guisande, vol encarar Manrique. Corre Guisande, busca l'1 contra 1. El tanca Manrique, la centrada al punt de penal. Demanaven penal d'Ayala, eh?
0: Doncs sí, nova centrada per sota de les cames de Manrique. No hi ha arribat Víctor perquè tampoc ha acabat de sortir, ha caigut al terra. El davanter del Compostela reclamava amb molta insistència penal. I ara veurem quan l'Aleix vegi la repetició, que és el que ens diu, però jo, d'aquesta, Ramon, t'haig de ser sincer, Tinc més dubtes.
2: No, no hi ha res, John. No hi ha res, John. Posa res? Més pa que formatge el davanter del Compostela. Ha estat Murri perquè es llença just en el moment que hi ha un mínim contacte de Marco, però és insuficient.
1: Doncs gràcies per aquesta aclaració, Aleix. Evidentment has tingut l'oportunitat de veure la jugada repetida i al final doncs, l'àrbitre sembla que ho ha vist absolutament igual que tu, Aleix, perquè amb l'ambient i tot plegat, a vegades no, et pots deixar encomanar amb aquest tipus de situació.
2: I la pista d'atletisme, que suposo que també us dificulta la visió a vosaltres.
1: No, i aquí, el no haver-hi bar, doncs la primera decisió és la que val, eh? Vull dir que...
2: I tant.
1: En fi... Guisande. Fora de joc, eh? Ara se'n passa el fora de joc. El jutge de línia ataca el Compost per banda esquerra. Estava en fora de joc Carlos López. Vaja, jo estava... La pilota a l'interior de l'àrea. Hi ha un refús. El partit està mogut. Minut 9 i mig de la segona part. Aquí a Galícia. Compostela 2, Badalona 0.
20: Badalona confia en Arts Gràfiques Venus. 50 anys imprimint per a les empreses de la ciutat.
21: Imprimeix a Gràfiques Venus.
1: La juga el Badalona a l'esquerra al mig del camp. És una mica aquell impàs de dir, què fem? Serenem el joc? Intentem buscar un gol? Jo crec que el Badalona està buscant, però no està encertat a dalt. Vull dir que tampoc s'està apropant amb excessiu perill, no? I ara sí que potser està arribant més, però ara, per exemple, és Bermo. Bermo fa la passada per Juaco, era boníssima! Però l'assistència de Bermo havia marxat molt bé, Juaco, eh?
0: Sí, havia marxat bé, sobretot havia estat bona la passada també primera de Guzmán, que trenca una línia de pressió i a partir d'aquí genera la jugada del Badalona. Per cert, ara escoltem de nou moltes protestes perquè ha caigut un futbolista del Compostela, s'acostava Bermo a la seva posició per dir-li que s'aixequi i aquí doncs ja sabem això com funciona, li diuen de tot. De moment, Esparren que s'ho mira, recordem que si vol moure alguna carta respecte al que estem veient fins ara, té tres futbolistes que tindrien capacitat per entrar ara mateix. Un és Pinyol, l'altre és Asso i l'altre és Toni Peris, els tres que escalfen des de que ha començat aquesta segona part.
1: Continuen recriminant-li una possible targeta groga al jugador del Badalona, que sí. Ha fet aquesta falta.
2: La falta de Bermu és claríssima, però també entrepussa i s'emporta per davant amb les mans al jugador del Compostela, però vaja... Jo crec que no és targeta groga i tal i com està gestionant el partit l'àrbitre no ho hauria de ser.
1: I si ho fos, seria més per reiteració que no pas per la falta en si, no?
2: Correcte.
1: I va Guisande a l'interior de l'àrea. Guisande. Que bé ha tapat ara Marco Martínez. Que bé que ha tapat Marco Martínez. Ja un tercer gol seria letal, eh? Joan Manrique. Hi va el Badalona, creu a línia mig. Joan Manrique, deixa per Toni La Rosa. Molt endarrerit, Toni La Rosa. La demana Diawara. Hi va Tom Diawara, banda dreta. Encara, a veure què fa. Té a Toni La Rosa pel mig. Continua Diawara. La posa per La Rosa, pel mig, Toni La Rosa. Se la prepara amb l'esquerra, deixa per Guzmán. Guzmán que vol xutar. La té Juaco, ara sí, busca la rosca. Juaco, xuta Juaco, rebota en un núvol de jugadors. Hi va Bermo per La Rosa, xuta La Rosa fora. Amb l'exterior no li surt el xut a Toni La Rosa.
0: Doncs no, li ha sortit misto en aquest intent de Toni La Rosa amb una bona jugada del Badalona, que ha intentat arribar al perill de diferents maneres. Primer ho ha intentat Diawara, després ho ha intentat Juaco per l'esquerra. Al final, l'últim rebot li ha quedat a La Rosa amb un Bermo intens que ha recuperat la pilota a la frontal. El Badalona ha de seguir amb el seu partit, però és que ha tornat a tenir una ocasió claríssima que l'ha servat una gran intervenció de Marco, un Guisande que, segons passen els minuts i també després del gol que ha fet, cada vegada sembla que té més verí i un futbolista que no cal explicar-vos la qualitat que té. Cada vegada que toca la pilota passen coses.
1: La jugada del Compost ve allà ara amb potestat veterana, a punt de recuperar Pime. La torna a tenir el Compost i ara jugant amb el seu porter. També tirant de veterania, no? Jugant una mica amb el tempo del partit, amb aquest 2-0. Salta allà la pilota dividida. Al final, l'esfèrica torna a recuperar-la al Compost. La passada era molt precipitada de Carlos López buscant a Guisande. El Badalona que la torna a pujar. 13 i mig, segona part. La Rosa, jugant al metre. Continua La Rosa, l'agafen de la samarreta. Obre per Diawara. Hi va Tom Diawara, que no ho veu clar. deixa enrere per Manrique, Manrique la torna a pujar, la vol posar per la Rosa que rema a l'interior de l'àrea, la Rosa Diawara, la Rosa de per Diawara, punta dreta, enganxat a la línia a banda, la Diawara per Manrique, Manrique fa la centrada, corna favorable al Badalona.
0: Doncs el primer a la segona part pel Badalona es picarà des de la banda dreta i anirà, sembla, de Marco, almenys és qui s'està acostant cap a la pilota, tot l'equip buscant una possible rematada. De moment es queden a la zona defensiva tant Guzmán com Manrique, l'equip que tindrà una opció a pilota aturada.
1: El 14 de la segona part, resultat molt perillós, molt perillós. El Badalona perdent 2-0 aquí a Santiago. Picarà el corna, l'equip escapulat ho farà Gerard de Marco, el primer de la segona part. Estan agafant a Pime a l'interior de l'àrea. Volant el segon pal, cau al porter, no hi ha hagut res, ha caigut el porter i l'àrbitre que xiula, servei de porteria, no crec que hagi xiulat ni falta el porter, sinó que és servei de porteria perquè la rematada ha sortit directament a fora. Quan estem a punt d'arribar al primer quart d'hora de la segona part.
0: I si necessites renovar la teva llar, a Badagrés trobaràs mobles de cuina, sanitari, ceràmica i parquet amb les últimes tendències i dissenys exclusius, qualitat, assessorament expert i tot el que necessites en un sol lloc. Entra a badagrés.com o truca al 933-950311. 933-950311. Badagrés amb el Badalona. Badagrés.
3: Badagrés.
8: Badagrés.
3: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
1: Guisande, un dels jugadors més perillosos, eh? Ell i per a part. La gent continua animant, la gent que hi creu, la gent que encara vol un altre gol del Compos. 15 i mig, segona part, Compostela 2, Badalona 0. D'un servei de banda així ha arribat l'acció fatídica, eh? La refusa del Badalona, la rematada se'n va fora. No gaire desviada, eh? No gaire desviada a la dreta de la porteria de Víctor. És veritat que Víctor en el segon gol estava també totalment venut, no?
0: Sí, sí, no, no, o sigui, no, no podem posar tota la responsabilitat del que està passant amb Víctor, ni molt menys. Ha demostrat la seguretat que normalment dona Zon, recordem, porter amb molta experiència i titular tota aquesta temporada. Lògicament no, és el seu primer partit, però evidentment aquí hi ha moltes altres coses a analitzar. No només és un tema de Víctor, sinó evidentment de tot el que l'acompanya.
1: Juga Bermú, toca enrere per Manrique, Manrique per Ayala. Sortirà dos canvis en el Badalona.
0: Doncs sí, de moment, dos o tres, perquè els que estan fent exercicis, tant Antoni Asso com també Jaume Pinyol i com Toni Peris, els tres han marxat cap a la banqueta i sembla que hi haurà triple canvi per part d'Azparren. En qualsevol cas, ho confirmem en pocs instants.
1: Doncs el Badalona que farà un triple canvi i veurem una mica aquesta reestructuració de l'equip de Miquel Azparren. El Compos que juga amb la comoditat d'aquest 2-0, recupera Bermo, Bermo obre per Diawara, a veure si troba metres Tom. Vinga, Tom, cap a dins, Tom cap a dins. Continua Tom, arriba a línia de fons, pot fer la centrada a corna. Aquestes són les que ha de provar Tom Diawara, si pot.
0: Tom Diawara i tot l'equip. L'equip necessita solucions. Tom Diawara les intenta aportar per aquesta banda dreta. La centrada que surt rebotada en un futbolista del Compostela. Marxa per línia de fons. Serà de nou córner favorable a l'equip escapulat. Se servirà des de la banda dreta. En aquest cas serà Juaco qui posi la pilota en joc. Serà el segon córner en aquesta segona part.
1: Es picarà el córner, punta dreta a l'atac. I anirà Juaco. Minut 18, encara no, de la segona part. Compos 2, Badalona 0. Segon corna del Badalona, pica Juaco, punta penal, anava la rematada allà, la vol fer la rematada de Marco! No se l'ha pogut preparar, la treu al Compos, i haurà d'arribar Guzmán, que deixa cap a Víctor. Víctor amb tota la comoditat, torna a deixar per Manrique, torna a iniciar jugada des del darrere l'equip badaloní. Manrique,
0: un gol, Ramon, un gol canviaria el partit.
1: I et posa de ple, et posa de ple. I va Juaco, Juaco que podrà fer la centrada, al final s'ho pensa, dos cops. Hi ha hagut canvi de banda en aquesta jugada, Juaco ha anat a la dreta, Diawara a l'esquerra. No sé si això serà ja definitiu.
0: Jo crec que ha estat perquè és que ha servit el córner i s'havia quedat així la jugada, crec, eh? potser veiem algun canvi més definitiu, o compte que no marxi un dels dos, perquè es confirma de moment que al final no serà triple, sinó doble canvi. Toni Peris torna a escalfar, però sí que sortirà Asso amb el dorsal 27 i Pinyol amb el dorsal 10, que avui torna a formar part de l'equip. Sortirà en aquesta segona part. Marxa Pimentel del terreny de joc. Entra Asso, per tant, minuts importants pel jugador, recordem, juvenil del Badalona. L'altre en retirar-se és Guzmán, que marxa cap a la banqueta amb cara de pocs amics, evidentment, per la situació que està vivint el seu equip. Entra Pinyol, que des d'ara formarà part d'aquest doble pivot amb Bermo, que ell sí segueix el terreny de joc. Per cert, ha marxat del terreny de joc Guzmán, li ha donat el braçalet de capità a Toni Larrosa, un Larrosa que hem de dir que des de que ha començat aquesta segona part les està demanant totes,
1: I va De Marco, que perd una pilota perillosa. En són a tres quarts. Això fa que el Compos inicia el contracop. Ben tapada, però, la jugada per part del Badalona. I va Pinyol. Primera intervenció de Jaume. Creua la separatòria. Té a la dreta Diawara. Ha rebut entre línies Larrosa. Toni té a Diawara.

0: un xut que sorprengui el porter de l'equip rival, en aquest cas la pilota al final ha marxat per la xarxa exterior. Ho intentava jugar com un Badalona que cada vegada sembla que està creixent en el partit, però el resultat és el que és, la necessitat és la que és, i fins que el Badalona no faci un gol crec que no acabarà d'entrar de ple en el partit. Tot i així hem de dir que des de la pausa d'hidratació l'equip ha estat un altre i que en aquesta segona part està jugant bé, però tot i així ha concedit una ocasió claríssima i ha encaixat un gol. Per tant, llums i ombres en el partit del Badalona, que fins ara doncs li està costant cars aquests dos errors i per tant es veu obligat a remuntar.
1: Sí, sí, estàs pagant un preu altíssim. Minut 21 de la segona part. Compostela 2, Badalona 0. La toca amb el cap allà, l'envia fora de banda. Carlos López és difícil de marcar. Ha hagut d'anticipar Ayala. Mentrestant servirà el compost just davant de l'àrea tècnica de Miquel Azparren. Ho farà Ricky Mangana. Ricky Mangana la posa al vèrtex de l'àrea, la deixa sortir Ayala. I tot això seria molt maco amb l'1-0. Mira què et dic.
0: Sí, clar. Sí, sí, però... però la situació és la que és.
1: Juga Marco Martínez. La treu des de l'interior de l'àrea. I va Marco. Ayala. Ben replegadet, el Compostela. Ayala, Manrique. Manrique hi ha una passada molt vertical buscant a la Rosa, que rep la falta. Deixa continuar. Falta? No. Que... venia del fora de joc, Toni, la Rosa, no? No, falta.
0: Sí, sí, acaba xiulant la falta. El que ha passat és que l'ha xiulat tard i qui l'ha xiulat ha estat el Linier, perquè l'àrbitre no l'havia vist.
1: Però és que si l'àrbitre aplica llei de l'avantatge, no entenc la intervenció del jutge de línia. Havia entès que potser era fora de joc. I va Pinyol, obre per Diaguara. Diaguara, penetra, busca la centrada, se'n va a línia a fons, la vol posar amb la dreta. Torna a haver-hi corna, no? No, no, servei de... no, servei de porteria. La sensació és que Diaguara ha trigat una mica, però quan ha fet la centrada ha quedat una mica mossegada, perquè jo tenia la percepció que havia rebotat en un peu.
0: Sí, al final no ha estat així, perquè la centrada, en comptes de marxar directe cap a la porteria, sembla que l'ha tocat com una mica a la zona de l'exterior i li ha fet un efecte estrany, per això semblava que havia rebotat, però res. Serà servei de porteria, per cert, s'afegeixen a fer exercicis d'escalfament, més enllà de Toni Peris, Albert Ruiz i també Robert Simón, opcions ofensives.
1: I va Diaguara un altre cop, toca per la Rosa, la Rosa penetra. Continua la Rosa, fa el canyo, no hi ha falta, diu l'àrbitre. Demana una falta per obstrucció, Toni Larro.
0: Res, no s'acaba xiulant, es desespera el dorsal 11 badaloní.
2: Falta justeta, en aquest cas, jo per mi, sí, que no ho seria, posa més de la seva part Toni Larrosa.
1: Està tancant bé la defensa del Compostela, Aleix. Tampoc és que el Badalona estigui apretant moltíssim, però sí que és veritat que està de moment tancant bé ara la Rosa que fal. Ara, un altre cop, i això podia ser... això, ara, a veure, aquestes són de tarja, eh?
0: És la típica targeta groga. Li fas una falta, que és una mica més justeta, a la jugada següent. Li tornes a fer la falta, per acumulació li treus. Què passa? Que suposo que la primera part s'ha protestat tant per part del públic que no treia targetes per acumulació, que no ho ha volgut fer ara, però escolta, era claríssim.
2: Sí, sí, targeta groga clara, més perquè sortia amb avantatge Toni Larrosa d'aquest dribbling.
1: Mentrestant ha perdut la pilota Pinyol. Això ho aprofita el Compost per atacar. Hi ha, però, superioritat defensiva dels de Miquel Azparren, que la juguen a la dreta del mig del camp. Apreta Juaco. A veure fins on li arriben les forces al Badalona. 24. Rifa la pilota del Compostela. Que té la qualitat a dalt, eh? No ens enganyem, eh? Té la qualitat a dalt i així han fet els dos gols. Els han buscat.
0: Sí, sí, vull dir, això no s'escapa a ningú. El que tampoc s'escapa, i hem de ser justos, la segona part del Badalona, tot i el resultat, que no es pot fer llegir de forma paral·lela al partit, però tot i el resultat, les sensacions futbolístiques a la segona part són bones. Intentem agafar-nos almenys això per pensar en una possible remuntada.
1: I va Pinyol. Vermo, Pinyol a la mitja punta. Pinyol a la mitja punta, la posa per la Rosa, massa llarga. Massa llarga aquesta pilota, es perd per línia de fons, 25 de la segona part. Aquí a Compostela, a Santiago de Compostela. Compostela 2, Badalona 0.
3: El Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower. A l'Avinguda de Navarra 6, amb 2 hores gratis al nostre pàrquing.

0: 25 i mig, segona part. Traurà de porteria Cobo. I és que... més enllà, arriba Toni Asso, que no estaven fora de joc, ha tocat la pilota, volia combinar amb Juaco, no s'han acabat d'entendre. És un xaval que combina força bé i que pressiona molt bé i que, a més, és un davanter centre d'aquests d'equip, eh?
1: I per mi el que té Ramon, i això és el que té més mèrit amb l'edat que té i amb els pocs partits que suma d'elit, és la personalitat. És un jugador amb personalitat i amb ganes de ser protagonista, i el Badrona, amb el partit tal com està, necessita jugadors així.
0: I va Marco Martínez, toca per Ayala. A l'esquerra i és Juaco, i torna Ayala. Juaco, són a tres quarts, tancadet al compost, volia fer la paret de Marco, arriba Bermo des del darrere, no s'ha de perdre la pilota aquí, Bermo, la croqueta sobre Bermo, no hi ha fa, l'àrbitre deixa continuar, i ara sí que xuga, falta sobre Juaco, i des d'aquí, és llunyana, però Juaco jo crec que es pot atrevir.
1: Sí, jo crec que és el moment de que ho intenti provar, sabem que té un xut llunyà molt potent, que a més a pilota li agafa molta rosca. Crec que ho intentarà, veurem si al final s'acaba confirmant o no. Serà falta favorable al Badalona, una mica llunyana, una mica escura de l'esquerra, però crec que bona perquè ho intenti Juaco.
0: I a més a més s'està acordant la bota dreta, essencial per marcar el gol.
2: Des de la pantalla sí que 27. Veig que és una mica llunyana, Ramon, però ho intentarà Juaco, que ja va marcar un gol.
0: 11-12 metres de la frontal de l'àrea, escurada a l'esquerra, però bé, en rosqueta, peu dret, s'ha lligat la bota. Què més podem demanar?
2: Que marqui.
0: Iba Juaco, també Gerard de Marco, no ens enganyem. Però serà Juaco. Juaco que pica, la pilota a la tanca defensiva. La pilota a la tanca defensiva. El rebot afavoreix Ayala. Ayala deixa per Juaco. Juaco enrere per Gerard de Marco. I ara el Compos clarament, els minuts que falten, ja fa una estona, plantejarà el partit al contracop.
1: Crec que també és perquè el Badrona no li està deixant més opció. L'equip d'Esparren, com les coses com siguin, tot i el 2-0, està aconseguint tancar el Compostela a la seva porteria, sobretot en aquesta segona part.
0: Va Manrique, toca per Pinyol. Pinyol té més a l'esquerra, no, obre pel mig. Una pilota per Gerard de Marco, que es volia filtrar. Surt el Compos al contracop. Surt el Compos al contracop, però que bé, rectifica Marco Martínez. La deixa per Manrique, aquest per Bermo. 28 de la segona part, 2-0. Aquí a Galícia, perd el Badalona. Recordem que a partir de les 8 juga la penya el tercer partit contra el València per mirar de forçar el quart, que jugaria dimarts. Antoni Asso, d'esquena la porteria, rep a la mitja punta, bona combinació, triangulació amb Pinyol. Pinyol obre la banda esquerra per la pujada de De Marco. De Marco podrà fer la centrada, pot ser bona, refús de la defensa, i va Diaguara, que deixarà que la pilota se'n vagi a... no, a córner no. L'ha salvat, deixa per Manrique. Manrique se la prepara, llàstima, se l'avança massa. El servei de banda a favor del Badalona,
1: que seguirà apretant. Per cert, ha sortit a fer exercici d'escalfament fa pocs minuts Rico per part del Badalona. Ui, compte aquesta!
0: Per cert, ha superat la pilota Carlos López. No estava a la porteria. Víctor l'ha vist i ha volgut xutar. Ho ha fet molt desviat, però vaja, vull dir, ho teníem molt clar.
1: També et dic, una mica més, i la pilota ens dona a nosaltres a la posició de comentarista, eh? Vull dir que tampoc ha estat el xut més encertat de la seva carrera.
0: Sí, ha estat més la impressió a la graderia que una altra cosa. I va Diaguara, a veure si pogués guanyar línia de fons, com ha fet abans, i treure una centrada en condicions. Pinyol, que li ha donat dinamisme, eh? També en el mig del camp.
1: Sí, crec que els canvis li han sentat bé al Badalona, ha entrat Pinyol amb actitud, com sempre fa, i Antoni Asso, que de moment no ha pogut intervenir gaire en el joc, però sí que el veiem que s'ofereix constantment, intenta oferir solucions.
0: I ara Ayala, que s'ha vist obligat a fer una centrada, que ha anat directament a les mans de Cobo, aprovarà un llançament llarg buscant a Guisande. Guisande, que se n'aprofita del bot. Manrique està a sobre, vol fer la paret ben defensada la jugada per part del Badalona. Marco Martínez, i va Antoni Asso, també Juaco, el que passa que la pilota bota moltíssim i se'n va a l'interior de l'àrea.
1: M'està fent patir, Ramon, una mica Bermo, perquè en aquesta pilota, tot i que l'ha pogut recuperar, s'ha portat la mà a la cuixa a la zona del darrere de la cama, diguéssim, fent un gest de dolor, i ha mirat a la banqueta, esperem que no sigui res. Ui.
0: Arriba el tercer del Compos, defensiva, un altre cop una acció defensiva, un altre cop una acció defensiva del Badalona. Molt, molt, molt, molt mal defensada. Ha marcat Carlos López el 3-0 del Compos. I vaja, ara pausa d'hidratació. I evidentment que aquí ara sí que es veuen ja com a equip de segona federació, deixa'm dir-ho així.
1: És un gol que s'ha celebrat com a tal, tot el públic dempeus aquí a Santiago de Compostela, ha marxat fins a la posició on s'estava celebrant el gol, fins i tot el porter, i aquest cop sí que és duríssim. Pel Badalona, les cares dels futbolistes són un poema, també la cara de Parren, que intenta, a través de gestos, intentar donar una mica de calma als seus futbolistes. Si és que això és possible, després d'haver encaixat un cop com aquest, veurem com reacciona el Badalona, però ara sí, és urgent, és imprescindible fer un gol, i si es pot fer-ne dos, perquè, com hem dit abans, els miracles passen un cop, però és difícil de pensar que puguin passar dues vegades.
2: És un golaç de Charlie.
0: Que...
2: Digues, Ramon.
0: Digues, Aleix.
2: No, que és un golaç de Charlie, una gran jugada individual on li fa un túnel a Marco, que no es fa fort en aquest duel defensiu, i defineix molt i molt bé, jugada impossible d'aturar per Víctor, situa el tercer, el Compostela.
0: Doncs, en fi... Aquest sí que ha sigut un cop, aquest ha sigut ja, jo crec que el definitiu, el que deia el John. O sigui, és que veient el Badalona i veient el ritme del partit, penses, home, mira, amb el 2-0 marques un gol i és que tornes a estar de ple. Però, clar, hi ha un 3-0, aixecar-lo dos cops, jo crec que és impossible, sincerament, penso que és impossible. Em vull equivocar,
1: Jo penso que també. Tot i així, li hem de donar el benefici del dubte en aquest equip, perquè ens ha obligat a que tinguem sempre aquest benefici del dubte en el sentit positiu i també en el negatiu. Crec que no podem donar per fet que si guanyes en marxa un partit no et remuntaran, o almenys no t'ho posaran difícil. Tampoc podem donar per fet que si l'equip s'emporta un molt mal resultat que sigui impossible la remuntada. Tot i així, el cop ha estat molt dur i sobretot el que ha estat també difícil de pair en general per tothom és que aquest gol ha estat celebrat per part del Compostela pràcticament com si fos l'ascens. Ha estat molt bèstia el que s'ha viscut també aquí a l'estadi. Per cert, es prepara un triple canvi a les files del Compostela, que després del gol doncs vol posar alguns canvis per acabar de tancar aquest resultat, que ja és, no cal dir-ho, molt, molt positiu. Entrarà Maceira al terreny de joc. Entraran també amb el dorsal 21, David Rosson, i entrarà també amb el dorsal 16 Goris. Per tant, Maceira, Goris i David Rosson seran els propers canvis. Encara en podria fer un més al Compostela en la finestra que els hi queda després de que es concretessin aquests tres que estan ara mateix a punt de fer.
0: 34 encara no de la segona part. Compostela 3, Badalona 0. La sintonia de Ràdio Ciutat. Prova el Badalona amb Manrique a la banda dreta. Manrique que fa la centrada molt tancada a les mans del porter. I és que està clar que si posem la balança de les oportunitats és que no hi ha cap color. Alguna cosa atractiva, John, trobem?
1: Bueno, alguna cosa atractiva, Ramon. L'únic que segurament ara que podem explicar és que et puc donar un consell per renovar la teva casa i també donar-li un nou aire. Això, Ramon, ho pots fer amb Badagrés, decora les teves parets amb arte internacional, revestiments, murs naturals, tèxtils, papers pintats o metàl·lics. Fes que la teva llar tingui una personalitat pròpia. Vine a tocar-los i a veure com la llum juga amb els seus relleus al nostre showroom. Badagrés, amb el Badalona, Badagrés!
3: Badagrés.
4: Badagrés.
3: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
0: Doncs menys mal que tenim a Badagrés, que almenys és una autèntica garantia, perquè el Badalona fora de casa, en aquest playoff, canvis a les files del Compostela.
1: Doncs sí, es retira del terreny de joc Armental, és el primer que s'anuncia, però qui està marxant també és Carlos López, el futbolista que ha fet un autèntic golaç i que és ovacionat pel seu públic. Marxa després que sembla que s'hagi fet mal. Ara confirma el tercer jugador que retira també del terreny de joc per donar pas als altres noms que ja us explicàvem, Maceira, Goris i també David Rosson. L'altre en retirar-se és Samu, el capità. Per tant, recapitulem: marxa Armental, marxa Carlos López, marxa Samu, entra Maceira, Goris i també David Rosson. Recordem que a l'inici de la primera part ha hagut de marxar Diego Uzal per lesió. Ha entrat llavors Unai Peón, encara pot fer un canvi més al Compostela. Mentrestant, es prepara doble canvi. A les files del Badalona entrarà amb el dorsal 7 Robert Simón i entrarà també Toni Peris. Dos canvis per un Azparren que ara mateix a la desesperada vol canviar alguna cosa en el partit.
0: Ara sí que d'aquí al final es necessita un gol com el pa que menges.
1: És que et diria que es necessiten dos, perquè amb un 3-1 estàs mínimament viu, però arribes amb un resultat molt dolent a la tornada, no ens podem enganyar.
0: Sí, sí, estic d'acord. Estic d'acord.
2: Tot passa per fer el primer gol.
0: Clar. Canvis en el Badalona. Entraran Peris i Robert Simón.
1: A punt de saber els futbolistes que es retiren. Veurem si ara es fa aquest canvi o no. Doncs mira, ara mateix els criden abans que s'anunciïn. Es retira Marco i es retira també Ayala. Per tant, canvis ultraofensius d'Azparrencat. No, de Marco, perdoneu. Es retira de Marco al lateral esquerre i Ayala un dels centrals. Per tant, l'equip farà com la setmana passada i tancarà amb tres futbolistes. No, tancarà amb quatre, fet, perquè Robert Simón se situarà com a lateral, anirà amb Enrique al central amb Marco i per l'esquerra jugarà Toni Peris. Per tant, es manté la defensa de quatre, però serà amb dos laterals segurament una mica més incisius, com és Robert Simón per la dreta i com és Toni Peris per l'esquerra.
0: Juga Bermu, toca per Marco Martínez. Compostela 3, Padrona 0. Aquest sí que era un resultat que no volíem imaginar de cara a la tornada.
1: Per cert, de la mateixa manera que li quedi un canvi al Compostela, també li queda un canvi al Badalona. Ara mateix escalfa Albert Ruiz, escalfa a Rico i l'altre futbolista és Retxe.
0: La Pinyol, Diaguara, aquesta és bona. Diaguara posa la passada cap enrere, el refús de la defensa era boníssima. Aquesta sí que era boníssima. Aquesta passada de la mort de Tom Diaguara, que no s'ha pogut aprofitar. És Peris, banda esquerra, a punt d'arribar al 38. Manrique intenta triangular en mig per Badalona, ara amb Robert Simón com a lateral dret. I torna Diaguara, li falta desdoblament, Robert Simón per la dreta. Diaguara, però, no ho veu clar. Pinyol té el suport de Robert Simón, la centrada a l'interior de l'àrea, el refús de la defensa, corna. Corna favorable al Badalona, 38 a la segona part. Compostela 3, Badalona 0.
4: Gràfiques Venus, 50 anys del millor servei d'impressió per a les empreses de Badalona.
5: Imprimeix a Gràfiques Venus.
0: I va Juaco Peñalver, punta dreta. Pinyol que ve a rebre en curt. Juaco picarà el corna. L'àrbitre que posa pau a l'interior de l'àrea. Pica Juaco, segon pal. L'intent de rematada, no hi arriba amb Enrique. Ho aprofitarà el Compost per sortir amb velocitat. Falta i tarja. Falta i tarja. L'àrbitre que l'acaba xiulant. Tarja groga per Manrique, claríssima.
1: Sí, Manrique que ha vist que la jugada podia complicar-se. Ha fet la falta. No es pot discutir aquesta targeta. I ara mateix es queda també el partit interromput perquè el jugador que marxava ja amb velocitat del Compostela ha quedat estès sobre el terreny de joc. Si no m'equivoco, és Goris el jugador que ha sortit des de la banqueta. Ara mateix Azparren, parlant amb si mateix, mirant al terra, fent gestos, intenta parlar amb Asso per donar-li alguna indicació. Asso li està dient que no està aconseguint implementar això que li està dient justament Azparren. També feia gestos de desesperació. Un moment molt difícil pel Badalona després d'haver encaixat aquest 3-0.
0: La treu de zona defensiva Robert Simón, que arriba en contundència, no és falta. Robert ha arribat primer a la pilota, contestaven des del públic, posa el peu Bermu. Això farà que Juaco recuperi l'esfèric, deixi per Peris. Peris per la Rosa, no poden acabar de connectar. Al final recupera la pilota tranquil·lament pel Compostela el seu defensor, el dorsal 4, Unai Peón, que ha sortit a la final de la primera part. Ara hi havia una acció on quedava en superioritat al davanter del Compostela, en aquest cas Carlos López, però al final, com dèiem, doncs, la defensa del Badalona ha pogut esmenar aquesta situació.
1: I una cosa que també crec que li ha fet molt... Ui, compte.
0: El robo, i que bé Bermo ara esmenat, perquè el Badalona es tornava a trencar. El Badalona es tornava a trencar, hi havia un altre cop última passada, i menys mal que no ha estat fina, i que Bermo ha pogut arreglar-ho.
1: És el que deia, crec que una cosa que li ha fet molt de mal també al Badalona és que en el moment que estava millor ha encaixat el 3-0, i això et condiciona molt. No era un moment que el Compostela estigués dominant, que estigués fent ocasions, tot el contrari. Semblava que era el Badalona que estava a prop de fer el 2-1, que al final és un gol que et posa de ple a l'eliminatòria. I no només no ha fet el 2-1, sinó que ha encaixat el 3-0, i això emocionalment és un cop del que és molt difícil que et puguis aixecar. Veurem si són capaços els jugadors del Parren de fer un gol i veure què pot passar en els minuts finals de partit.
0: I va, Juaco, deixa per Marco Martínez. Marco Martínez guanyarà línia de banda. Continua amb Marco, la toca per la Rosa. La Rosa que ha perdut el control. A veure si la pot recuperar. Posa el peu Peris. L'àrbitre diu que és falta. L'àrbitre diu que és falta. 41 de la segona part. I... moriries per buscar el gol, no? Suposo, John.
1: No et queda una altra. No pots especular amb un 3-0. És que és igual que aquell partit de tornada i que sigui a casa. És un resultat que no ens enganyem. És irremuntable. No es pot remuntar un 3-0. Pots fer un altre miracle, d'acord? Pots fer un altre miracle, però no has de jugar aquesta carta. És a dir, tu has d'anar a per totes a aconseguir almenys un gol. I ja dic, si no són dos... igualment serà molt difícil. Compte que ara hi ha una nova targeta. Es queda amb Enrique al terra. L'àrbitre s'acosta per saber la seva situació. I han d'entrar les assistències mèdiques perquè Manrique s'hagués estès sobre el terreny de joc.
0: És Maceira qui s'emporta aquesta cartolina groga. Aprofitem que està el joc interromput. 42 de la segona part aquí a Galícia. Compostela 3, Badalona 0. El Badalona en una situació bastant, bastant dramàtica. Anem cap a Badalona, anem cap al Palau Olímpic, perquè avui qui se la juga i qui intentarà forçar un quart partit és el Joventut. Xavi Ballesteros, Palau Olímpic, què tal, com estem?
6: Molt bona, Ramon, molt bona, Ion. Aquí hi ha un gran ambient, queden encara 15 minuts per començar el partit i se sap i es veu que avui és un partit important, importantíssim, perquè des de fa ja molta estona hi ha hagut rua per arribar fins aquí i, a més, la gent té moltes ganes de penya. Avui, Ramon, seria una llàstima que el Joventut no guanyés. No estic pedint de passar a l'eliminatòria. Si diem d'allargar la sèrie i que hi hagi perdit també dimarts, perquè realment la gent té ganes de més, la gent té ganes de penya i avui veurem si és possible. De moment, sense novetats en el que fa referència a l'equip verdinera, de moment el que queda fora és Miguel Malicalen, entra a Diego Niebla. Això vol dir que en parlarem d'aquí una estona el, com acabarà de malament el tema del Miguel. De moment, a falta d'11 minuts per començar el partit, Ramon, bon ambient per aquest tercer partit.
0: Gràcies, Xavi. D'aquí uns minutets, eh? Tornem cap a l'Olímpic, ja definitivament. Aquí entrarà per part del Badalona Òscar Reche, perquè sembla que el que ha d'abandonar el terreny de joc és Manrique, John.
1: I no només això, sinó que a més s'està confirmant un canvi a les files del Compostela. Entra amb el dorsal 20 Cañizares, marxa amb el dorsal 11 Guisante, que ja ho podeu imaginar. L'ovació que s'està emportant per part del seu públic. No pot seguir Manrique, ara mateix està marxant del terreny de joc amb l'ajuda de les assistències mèdiques. S'està tocant la cara, entrarà Òscar Reche, que participarà en aquests minuts finals de partit. Ara mateix, tal i com estan les coses, ni Badalona ni Compostela podran fer més canvis en aquests últims minuts de partit.
0: Doncs se'n va Manrique, crec que té una mica de trau a la zona de la sella. Entra Reche, la gent que aplaudeix a Manrique esportivament. Entrarem d'aquí a no res en temps afegit perquè estem al 44 i mig, aquí al Vero Boquete. La juga per part del Badalona Òscar Reche. Badalona que ha vingut aquí, i no és cap excusa, no? Ha vingut aquí amb 7 baixes, però, evidentment, jo crec que hi ha hagut... No desconnexions, sinó que hi ha hagut moments puntuals del partit on ha fallat en excés per encaixar aquests 3 gols, que més d'un era evitable, per mi.
1: Per cert, s'acaba d'anunciar el temps d'afegit. Es desperta un ai a la grada perquè no estan d'acord, però hi haurà 6 minuts, arribarem fins al 96. en aquest partit que se li està complicant molt al Badalona.
0: I clar, ara torna a recuperar la pilota al Compos, que té 3 o 4 jugadors frescos. Com dia, Guara recupera per part escapulada, hi ha un rebot, l'esfèric per Pinyol, Pinyol per Vermo, Vermo Cacau, la té Robert Simón, 45 i mig. Segona part, tornarà a ser molt dura la setmana per part del Badalona per tal d'esperar el partit de tornada, que jo crec que amb un 3-0 arriba... Ara es torna a veure tot una... la mateixa muntanya que quan perds a Cornellà, però ara encara més avarés perquè aquesta és l'eliminatòria final.
1: I jo diria que més, perquè quan ja has aconseguit la remuntada, més que fer-ho dues vegades encara és més difícil, tot i que sigui per estadística, com de cara l'equip ho intentava. Però bé, el partit també és el que és. Parlaves de les baixes, estic d'acord que segurament pot haver tingut algun impacte, però... quants equips de la Lliga signarien tenir l'11 que té el Badalona ara mateix sobre el terreny de joc? Crec que no és un problema de qualitat dels jugadors ni de qualitat de la convocatòria, que avui hi ha hagut molts juvenils, és cert, que segurament no pots tenir alguns homes que t'haguessin pogut donar coses tant des de l'11 titular com des de la banqueta, però crec que segueixes tenint un gran 11, segueixes tenint uns grans futbolistes, segueixes tenint un pressupost i un projecte, evidentment, com perquè l'equip hagi de jugar una categoria per sobre... I si no canvien molt les coses, doncs aquest any tampoc serà així. Això no cal dir que és un cop duríssim.
0: La falta que xiula l'àrbitre sobre Vermo, la treu Tom Diawara. I va Diawara, continua Diawara, vol fer la passada buscant a Aso, demanaven unes mans. És Reche, canvia cap al porter. 47. Un cop finalitzi el partit, John, ens n'anirem ràpidament cap al bàsquet, company?
1: Doncs sí, esperem que hi hagi millors notícies que les que estem tenint des de Compostela, segur que sí.
0: Està clar que a l'est, tal com ha anat el partit i tal com està la situació, ja signaríem ara el 3-1, eh?
2: I tant, i tant. Un gol podria canviar molt i molt l'eliminatòria, però és que a hores d'ara, amb el poc temps que falta, no. Ho veig molt i molt complicat. Tocarà confiar en la remuntada a l'estadi municipal, però és el que ha dit el Joan. Els miracles no sempre passen dues vegades.
0: No, no. És Juaco qui picarà a l'interior de l'àrea. Una de les últimes opcions del Badalona per retallar diferències. I va Juaco. Vol fer la rematada, fora. Ha fet la rematada. Crec que ha estat... veurem un dels jugadors que ha caigut a terra. Ho ha intentat Marco Martínez.
1: Sí, Marco, que s'ha elevat per sobre de tothom. Era bona la centrada de Juaco. Ha intentat dirigir la pilota a la porteria. Molt ben defensat, ha estat molt complicat. Marxa per línia de fons. Servirà de porteria el Compostela. Anima l'afició sense pressa l'equip local, que s'emporta un resultat, de moment, immillorable pel partit de tornada.
0: Traurà de porteria Cobo. Bé, com a mínim l'únic que ja li podem demanar a l'equip és que en el partit de tornada s'ho deixi tot i que com a mínim pugui, davant d'un equip de gran qualitat, que espero que vindrà a fer el seu partit, però que és evident que també pot, per què no, passar mals moments a l'estadi municipal. El que passa que l'avantatge és molt significatiu, perquè ara sí que el factor de l'empat no val. Vull dir que, a veure, amb el 3-0 sí que forces la... la pròrroga, però clar, no et dona la victòria.
1: Sí, sobretot que les sensacions avui són molt dolentes, sobretot perquè crec que tampoc és que ha estat un partit horrorós de l'equip. És un partit en el que ha comès molts errors. Però segurament si vas futbol a futbol i compares el que ha fet un i el que ha fet l'altre, home, no hi ha hagut tanta diferència. Però clar, el Badalona, si comet aquesta quantitat d'errors cada partit, és molt difícil que puguis competir. I amb un equip com de la qualitat, el que té el Compostela de la seva zona ofensiva, amb aquests quatre futbolistes que abans explicàvem que porten pràcticament tots els gols de l'equip i que tenen aquesta qualitat, doncs clar, la cosa es complica molt, molt pel partit de tornada, molt.
0: Compostela, Compostela, Aleix, no sé si, company, vol fer algun últim apunt per posar punt final. Ho dic perquè un cop finalitzi el partit aquí ens n'anem ràpidament cap al bàsquet.
2: Simplement dir que avui costa ser optimista, però queda tota una setmana per davant per capgirar la mentalitat i intentar creure en una altra remuntada èpica diumenge vinent.
0: Doncs veurem què passa. Aleix Blanc, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I aquí queda encara un minutet. A l'interior de l'àrea la rep Peris. Peris que fa la passada per la Rosa. La Rosa que ho intenta, envoltat d'adversaris, la posa per Peris. Peris fa la centrada. Juaco! L'ha tingut el Badalona en aquest instant final.
1: Aquesta era clara, Ramon, la pilota a l'interior de l'àrea. Juaco, que no l'ha pogut dirigir cap a la porteria. Des del públic es demana que acabi el partit. L'àrbitre es porta les mans a l'orella, li estan dient alguna cosa, però tot i així, de moment, el joc segueix.
0: La pilota fora de l'àrea, la té Diawara. Diawara obre a la banda esquerra per Peris, que farà la centrada. La posa Peris, hi ha hagut una agafada i això acabarà amb un corna, no? No, hi va Robert Simón. Robert Simón la deixa per Pinyol. Pinyol que se la prepara, la vol posar per Robert Pinyol, la pilota per Robert Simón, ha caigut Pinyol, contracop del Compostel, acaba el partit i ara el públic s'enfada perquè evidentment no volien que es tallés la jugada. Joan García, últim apunt.
1: Doncs Ramon, partit en el que el Badalona des del principi ha començat fent-se un autogol i crec que això és la definició perfecta del partit en el seu global. S'ha fet un autogol, s'ha boicotejat el bon partit que ha fet en alguns minuts, ha tingut molts errors i ha encaixat 3 gols. Situació dramàtica del Badalona que haurà d'intentar de nou l'èpica al partit de tornada.
0: Aquí a Compostela, Compostela 3, Badalona 0.
7: Et caduca el carnet de conduir?
8: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
7: Carrer Francesc Macià, 6.
8: Al costat de Pompeu Fabra.
0: Moment de tornar ja definitivament cap al bàsquet i si el Badalona no ho ha pogut fer, esperem que sigui que ho aconsegueixi avui el Joventut. Anem cap al Palau Olímpic, aquí Compostela 3, Badalona 0.
9: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
10: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
11: Arriba el moment del bàsquet a Radio Ciutat de Badalona.
12: La penya en joc.
11: A partir d'ara, tota l'emoció de l'esport en directe.
13: Força penya!
12: Tota l'emoció del Joventut de Badalona.
11: Connectem amb el nostre enviat especial en aquest partit, Xavi Ballesteros.

0: només un minut i mig per començar el partit. Un partidàs amb un ambient increïble que viurem en aquest partit de semifinals, tercer partit de la sèrie. Ivan Corrales, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Xavi.
0: Amb moltes ganes de viure el bàsquet, eh?
1: Sí, sí. I com sempre, quan hi ha tant de públic a l'Olímpic, molt maco i fa un gran goig ser aquí en aquest moment i veure tan panyero preparat per aquest partit que confiem que sigui el 2-1 a la eliminatòria.
0: Amb la gent molt endollada, ens anem a peu de pista. Carola Barriga, quin ambientàs.
2: Brutal. Mira, vull explicar-te tres coses. La primera, que veig samarretes taronges a diferents llocs del pavelló, cosa que em sembla molt bé, perquè per damunt de tot, cadascú pot ser aficionat de qui vulgui i ha de poder vestir la samarreta que vulgui. I això no va passar l'altre dia al Roig Arena. Dos, han vingut més de 250 persones des de València a animar el seu equip. I tres, a la rotllana, al final de la presentació de l'equip, primer ha parlat Ricky Rubio i ha donat unes instruccions. I després ha parlat Guillem Vives i els hi ha dit: tota aquesta gent ens demana, ens empeny perquè guanyem. Així que ara ens toca a nosaltres.
0: Doncs ens toca a nosaltres i ens toca a nosaltres també explicar-vos el que serà segur una victòria del Joventut. Recordem que el quart partit de la sèrie serà dimarts aquí a l'Olímpic, si la penya guanya avui. Ivan, què hem de canviar de cara a respecte al primer i segon partit?
1: Bueno, canviar coses, algunes, segurament és complicat pel tema de com juga, com cobrir el València. Jo continuaré dient que el tema del rebot és un tema molt, molt clar. Sobretot el primer partit, doncs, realment l'equip va competir amb moltíssimes possibilitats de guanyar. El tema del rebot es va fer molt de mal perquè el València va ser molt superior. És veritat que el segon partit allà a València, la superioritat del València va ser des del principi i va ser més evident. Jo crec que nosaltres hem de ser capaços de, amb alternatives defensives, intentar que el València no pugui córrer o que no pugui jugar molts moments de partit en transició amb un ritme molt, molt alt com a ells els agrada, i per això a sobre de tenir un bon encert nosaltres en els llançaments, sobretot que trobem lliurats després d'una bona circulació de pilota, hem d'atacar el rebot ofensiu, perquè atacant el rebot ofensiu segurament ells no podran córrer amb tanta tranquil·litat i facilitat.
0: Doncs tot el boomer, començar per part de penya, Maiki Rosic, amb Sacco. Sacco serà el jugador que intentarà... L'altre dia vam parlar d'aquesta situació amb Sacco, que en parlarem de seguida, perquè comença el partit, ha començat el primer quart aquí al Palau Olímpic.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Carrer Francesc Macià, 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
0: La pilota va continuar negra perquè tot amb el peu. I el que està clar és que Carola... El públic està endollada des del salt inicial, eh?
2: Doncs sí. De fet, aquesta vegada, en lloc de ser un missatge de Vives a l'afició, ha sigut un missatge de l'afició a Vives per dir-li que tothom està a punt.
0: Cameron Hunt davant del Cameron Taylor. Taylor buscant la Luka Trou. Cameron Hunt, bloqueig directe de Michael Rosic. Rosic interior, Rosic llançament de dos desequilibrats. No nota el rebot des de Yannick Crac. Crac. La torna per Ricky, de moment carregant el rebot, que va ser un aspecte molt important del partit. Ricky, moviment, llançament... Cistellot de Ricky Rubio. I de moment, Ivan, ja han vist que Ricky ve molt mentalitzat, eh?
1: Sí, sí, està clar que Ricky, com sempre, és un jugador molt important per nosaltres. I molt bé la situació del Janik, té la defensa del Montero i l'ha d'atacar el rebot, com ha fet en la primera jugada.
0: Montero, que clava el triple, 3-2... Hi ha hagut aquí una rotació i ja sabem, Ivan, que les rotacions d'aquestes penalitzen, eh?
1: Sí, correcte. El València és un equip que ataca molt bé la pintura, que toca pintura, com es diu, i llavors després aquestes situacions de passada o d'ajuda llarga dels equips rivals la castiguen molt, molt bé, perquè és un equip que amb bons percentatges de molts dels seus jugadors des de la línia 675.
0: Falta tàctica de Maiki Rosic. Carola, l'objectiu és que no corri el València.
2: Això t'anava a dir. Jo crec que aquesta falta de Rosic és clarament una indicació de l'estaf perquè el València no pugui fer aquests tirs els primers 8 segons d'atac.
0: Monteo, buscant a Pradilla. Pradilla per De La Rea, buscant per perímetre. De La Rea per Sacco i la falta és de Ricky. Aquestes faltes a mi em posen nerviós perquè és una falta. que no és d'aquelles de risc i que és de Ricky.
1: Sí, sí, evidentment, des de fora, que és una mica tot més fàcil, hi ha situacions que potser dius, aquesta estalviar-se-la perquè la té el Saco, que no és un jugador bo ofensivament a prop de la cistella, ni tampoc és bo amb els tiros, i pot estalviar-se aquesta fase, sobretot que al ser el Ricky, doncs que no sumi per després.
0: Falta sobre Ricky Rubio, seran dos lliures, i aquí Pedro Martínez està dient a Pradilla que ha d'ajudar de tancar. Pot ser, Carola, que hi hagin aficionats de la cantonada que estiguin d'esquena al partit?
2: Sembla que sí, no?
0: Jo crec que no hi caben, ja. No hi caben més seguidors. Increïble l'ambient que hi ha en aquesta zona de la cantonada i dels dimonis verd i negres. I Xavi... el primer tirillo, Ricky Rubio, per empatar el partit, digues.
1: Perdona, Xavi, i tu ho comentaves ja també la primera jugada, però les primeres jugades ofensives de l'equip, el Ricky molt incisiu, intentant doncs penetrar, trepitjar pintura o per un llançament seu o si no per poder donar assistències als seus companys.
0: No ens conformem només en allargar la sèrie. Pradilla, Pradilla a punt de robar de l'arrere, se la juga a 3, no hi va, rebut és de Yannick Crac. Yannick Crac per Ricky, la penya està molt mentalitzada, Ricky, Ricky, durant per Parker, Parker de moment no ha entrat en partit, Parker emparellat amb Pradilla, moviment de Yannick Crac i el tap. Ha de ser més dur.
1: Molt més dur. Molt més dur. Veurem, amb una repetició es pot veure si hi ha contacte o no, però tens la defensa ja en Montero, vas cap endins, has de ser contundent. I a lo millor, si estàs molt a prop d'una falta natal, doncs bueno, ja la xiularan, però has d'anar més contundent perquè si hi ha qualsevol contacte es notarà moltíssim més.
0: De Barisol, no hi va el drible, rebot des de Rússic i la falta de Pradilla. Michael Rússic, excel·lent.
1: Sí, sí,
2: està carregant molt la penya el rebot, eh? Ho hem vist amb Yannick abans, ara amb Rússic.
1: Sí, claro, el que dèiem, no? Ha de ser una de les claus del partit. Ja hem comentat que en el primer partit de la sèrie, que va ser tan igualat, que vam tenir moltes opcions de guanyar-ho i es va perdre la prova, com entenc que la gran majoria ja sabem, doncs el tema del rebot, en un partit tan igualat, la diferència va ser molt, molt, molt gran. I avui és una de les facetes del joc que nosaltres hem d'intentar treballar, i si a sobre podem dominar, benvingut sigui. El Yannick ha atacat molt bé aquest rebot, i el que parlàvem de la contundència, el Michael ha anat amb molta contundència, que està jugant una grandíssima sèrie, i s'ha notat moltíssim la falta del Pradilla. Abans el Yannick no ha anat tan contundent, i la falta o no, doncs en play-offs s'ha d'anar amb més contundència.
0: Oh, la tripa Michael Rússic, atacant de l'arrea, de seguida ens anem a fer reforma. Joan de l'arrea, 3-3 en el marcador. Hi ha un mismatch, es queda amb Rússic. De l'arrea, davant de Ricky, se la juga, 3, no hi va, rebot des d'aquí. La falta i Yannick Crac. Reformes, canvis, a Badagrés tenim tot. Mobles de cuina, sanitaris, parquet i les últimes tendències en disseny, qualitat, estil i experts al teu servei. Entra a badagrés.com o truca ara al 93-395-0311. Badagrés!
5: Badagrés.
6: Badagrés.
5: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
0: Saco, bàsquet. Hi ha una cosa clara que és que li facin falta abans que no tingui bàsquet.
1: Sí, en aquesta situació amb el Saco, si podem enviar-ho al tir lliure, doncs molt millor. Però és veritat que l'ajuda, jo crec que massa llarga, però és veritat que hi ha perill amb el Montero, però sí que és després que la resta de jugadors s'han d'involucrar i s'han d'implicar en el tema de la defensa.
0: Triple de Jean Montero, el segon, i aquí mentre anem xiulant, malament, eh? Malament.
2: Hi ha hagut unes passes claríssimes de Montero, això és el que protesta la gent.
1: Està clar que en situacions de balanç defensiu no hem de badar i no hem d'entrar en un tipus de lloc que jo crec que no ens interessa, sobretot perquè en aquest ritme de partit el València pot estar molt, molt còmode, com està fins ara, en aquest inici.
0: De seguida quadrarem. Montero se la juga a 3, triple, 3 de 3. Temps mort de Dani Minet. De seguida, en Roger Cuixart connectarà i quadrarà la retransmissió amb la retransmissió Esport 3, amb la retransmissió de Televisió de Catalunya, que està fent el partit en directe. A falta de 5 minuts 56 segons per acabar aquest primer quart, Joventut 3. València, 11, ja tens mort de Dani Miret, temps per anar a Badalés. Doncs, Carola, no em s'ha hagut avançar Montero. Tres triples porta ja.
2: Sí, jo crec que ha entrat Hanga per defensar-lo i ha tingut la mala sort Hanga, que hi ha hagut una pilota perduda en primera línia de Hunt, que li ha donat massa avantatge a un tio tan ofensiu com ell. I si a més en el triple anterior ha fet unes passes bastant clares i l'àrbitre no les ha pitat, te'n vas a un 3-11, per mi un pèl injust. La qualitat de Montero no la discutiré perquè és evident que és un home supertalentós, però clar, són masses hàndicaps.
1: Jo crec que una de les úniques coses que està fent bé a l'equip és el tema d'atacar el rebut ofensiu. La resta, molt dominats per part del València i el ritme que ells tenen superior al nostre, i per això troben aquests tirs lliurats, els triples del Montero sense cap defensor a prop, i excepte el Riqui, que ha començat incisiu. Ja dic, només hem atacat bé al rebot, però el tema del balanç, aquestes pèrdues evidentment no ens permeten recuperar bé, i amb un equip com el València en pocs minuts es poden ficar aquest tipus de parcial.
0: Ataca Han pel Hanga, bàsquet! Es penja del Hanga, 5-11 en el marcador. 5-34 per acabar, Joan Montero. Montero una altra vegada per Moore intenta el control de la banda de Guillem Vives, però ho aguanta. Ho dona per Costello per Montero. Es prepara Cárdenas per entrar a la pista i perd la pilota a València. La recupera Costello per Franco Badio, treu la pilota, se la juga a 3 Moore. No nota. Costello rebot, Montero sol, quart triple que es juga. Falla, un altre rebot, que Montero que es torna a jugar el triple, torna a fallar, i Costello que torna a far rebot, la falta de Guillem Vives. Falta de Guillem Vives, contundent, però han estat 4 rebots ofensius consecutius.
1: Clar, clar, podem parlar, i evidentment el públic estarà per protestar altres coses, però nosaltres hem d'estar pels temes importants del joc, i està clar que el tema del rebot, les pèrdues, aquests detalls, són els que són importants. Una cosa bona és que per fi el Montero doncs comença a fallar, no? Però el tema de 4 rebots s'ha de millorar.
0: Se'n va Parker a la banqueta, Moore buscant a Key per Cárdenas. Cárdenas, que ha vingut de Peristeri, havia estat cedit per València. Estarà aquí valencià. Penetra Cárdenas, finta. Moment per Branco Badio, pilota perduda. Bona defensa de la penya. Carola, Miguel Maricalen està canviat de la banqueta o no? Branco Badio, pilota perduda. Bona defensa de la penya. Carola, Miguel Maricalen està canviat de la banqueta o no? O sigui, com a jugador,
2: doncs...
0: no, però...
2: Yes. Espera't que...
0: Jo crec que
2: tenim
0: sí.
2: Tenim la posició que no m'ho deixava... Sí.
0: Sí, eh? O sigui, ha quedat fora de la convocatòria, ha entrat Diego Niebla. Ja sabem que acabarà malament el tema de Miguel Maricalen per creuaments de... Bueno, més que creuaments, no, perquè és que... Hunt... Acaba de perdre la pilota Cameron Hunt a falta de 4:34 per acabar aquest primer quart. A 6 de joventut, 5. València Bàsquet, 11.
6: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
0: Vaya drible Costello, Hanga amb la pilota. Estem quadrant la retransmissió amb la retransmissió de TV3. I interior, Virgander perd la pilota. Segona pèrdua consecutiva del conjunt verdinegre, que de moment no està fi. 5-11 en el marcador. Joan Moore per Branco Badio. Creuarà ara mateix al mig del camp. Branco, intenta superar Hanga. Prepara per tornar Riqui, també Hackenson. Costello, l'aguanta bé. Drell, està sol Key. Se la juga a Dresky. No nota el triple, rebot des de Hanga. Hanga al contracop. Està fallant a València, tirs molt sols, eh? Molt sols, estem tenint sort. Vives, Drell, amb aquest patinat, amb aquestes trenetes. Vives, per Virgander, bàsquet. Bàsquet de Simon Virgander, bona jugada, bon pick and roll, bona continuació. Bàsquet de Virgander, 7-11. Moore, buscant a Costello interior, per aquí, i la falta, seran dos tirs lliures.
1: Sobretot, Xavi, aquests últims detalls, ben jugat, i intentar, doncs, atacar la defensa de Costello, sobretot les seves recuperacions, després d'involucrar-ho en la defensa d'un pick and roll, d'un bloqueig directe, perquè és un jugador que se li pot atacar. És veritat que hem tingut una sèrie de pèrdues que fan que per sort, en els últims llançaments lliures del València, que no han anotat, no han agafat una mica més d'avantatge, i el que hem de fer és continuar, doncs, millorar els temes defensius, sobretot del balanç, i després intentar controlar aquest tipus de pèrdues que afavoreixen el ritme de joc que vol el València.
0: Aquí anota els dos tiros. Ara pilota per Riqui Rubio. Riqui buscant el Hackenson per Riqui. Riqui intentarà superar la defensa de Costello. Riqui interior per Virgander. Virgander llença dos i anota. S'està fent un far d'assistida a Virgander. S'està fent un far Virgander d'anotar gràcies a Riqui. Cárdenas penetra. Posa el mà Riqui, molt en compte. Riqui molt en compte. Passes de Cárdenas. I ara hauria de ser avís. Primer avís per Marco Badio. Anaven a treure de banda, no han deixat. Avís per Branco Badio i per tota València. 9 a 13 en el marcador. Com s'ha arriscat Riqui, eh?
1: Sí, però bueno, en aquestes situacions el Riqui és molt intel·ligent i ha ficat el Badio per mig i ja tenen un avís per tot l'equip.
0: Riqui! Riqui, anota, recupera el pilota de la penya, Drell, no hi va. El rebot és d'aquí, podia haver empatat. Drell, que de moment no estava encertat, 9 a 11, amb un Riqui Rubio increïble. Tornarà Cameron Taylor. Cárdenas s'ajuda de triple, d'empatar a perdre de 5.
1: El balanç,
2: perquè no se l'havia de tirar.
0: És que Drell...
2: Perquè Drell havia de treure-la i havien de jugar.
0: Drell. Què tenim al cap? Doncs unes trenes i poc més. Es prepara Morant. Riqui, tap sobre Riqui, recupera el pilot d'amor, Riqui se'n va cap a fora, dona per Drell, s'escolta la possessió, passada interior per Virgander, i la falta és d'amor.
2: Per què la baixa Virgander?
0: Sí, exacte. Estic molt d'acord.
2: Anava a dir que és molt fàcil, des d'aquí fora.
0: Se'n va Virgander, se'n va Drell i entra Morant. Per tant, Parker de 4 i Morant de 5.
2: Sí.
0: De moment, el Joventut que està perdent 11-16. Li falta una mica l'energia que necessita per esmorzar cada dia molt bé. I per esmorzar cada dia molt bé, Ivan, sempre et veig al mateix lloc, jo, home.
1: I tant. Podem anar a Can Bertran, no?
0: A Can Bertran, més de 100 anys, elaborant cada dia sobre del croissant. Sense més, tornem a ser el millor pa de Badalona, a Catalunya. Tot això ho podreu al dia al bar, amb un supercafé i fusions subnaturals, la teva beguda preferida, no us equivoqueu. Can Bertran, carrer Canonge Baranera, cantonada carrer del Carme. Can Bertran!
7: Tot ho fem amb el millor producte.
8: A la cantonada del carrer d'en Cuet amb el carrer del Carme.
0: Ja estem sincronitzats, anem moltíssim a tots els oients. Ens estimem moltíssim que ens avisen de poder quadrar la retransmissió per tenir la fidelitat verd i negra. Mur, penetra, Mur, no hi va, rebot ja està volant, se'l queda, crac, ataca per empatar el partit. La penya perd 13-16, 3 avall. Riqui. La dona per Parker se la juga a dos. Xavi Parker, quin talent.
1: Molt bé, Xavi, Carola, atacant la defensa de Costello. La defensa,
2: sí,
1: de Costello des de a dalt del tot, és una defensa que la recuperació és lenta. Ara, per exemple, Braxton Kay estava molt obligat a fer una ajuda massa llarga i el que estava sol era Jabari, com molt bé avisa el Riqui.
0: Riqui falla el triple per posar per davant el seu equip. Kay, se la juga amb un de 3. No, mare meva, aigua. Està també...
1: Aquestes són les situacions que nosaltres, després d'una errada o d'un llançament una mica més precipitat, el balanç de defensió ha de ser millor, perquè al final depens que l'equip rival, en aquest cas del València, doncs falli...
0: Triple! Triple de l'1 de Hackenson, triple! Sobano!
9: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
10: Subaru.
0: I Cameron Taylor anota. Carola, han tardat en treure la pilota i arribar a costat 3 segons.
2: 3 segons i 4 homes preparats pel canvi a València. Pedro Martínez no deu estar gaire content amb el 5 que té en pista, però com que en té tants...
0: Serà un canvi de 5 jugadors, eh? Doncs no, Pradilla no.
2: Al final no.
0: A falta de 28 segons per acabar aquest primer quart, Joventut 18, a 6 a Joventut 18, València Bàsquet 18.
10: Gràfiques Venus, 50 anys del millor servei d'impressió per a les empreses de Badalona.
11: Imprimeix a Gràfiques Venus.
0: 18 a 18, Morant per Riqui, la penya empata el partit. Sortint de bloqueig Hackenson, i avui Han de moment no ha notat cap punt, o sigui que estem aquí tranquils. Hackenson, Hackenson, Hackenson, interior per Morant, Morant per Riqui, se la juga a dos, no hi va. Possessió total, hi haurà canvi perquè no faci la segona. No hi ha hagut canvi. 10 segons, una possessió. No hi ha hagut el canvi perquè quedava només una possessió, volien evitar la falta de, sobre Riqui. Aliup per cima i es penja. Molt malament defensat, eh?
1: Sí, no teníem l'opció de poder fer falta perquè estàvem en bonus i el Montero en el mismatch ha atacat la defensa 2 contra 1 del Morant per intentar, doncs, al final, primer anotar i després amb l'ajuda doncs, ha vist aquesta passada per cima. Després d'un inici una mica amb dubtes, no? Sobretot en la defensa, i amb les pèrdues l'equip s'ha equilibrat una mica més en el seu lloc amb el seu equilibri d'atac i defensa i ha igualat un partit que jo crec que fins al final doncs, es demostrarà que serà un partit molt dur pels dos equips, però nosaltres si volem aconseguir avui la victòria hem de millorar sobretot el nostre balanç defensiu.
0: I 8 a 20, Carola, falta una miqueta més d'estabilitat, de continuïtat.
2: Sí, jo crec que, a diferència de l'últim partit a València, l'equip ha sortit una mica millor, però tinc la sensació que encara va alguna revolució per sobre del que hauria d'anar. Tenen capacitat per parar el València, tenen talent per superar el València, però el que han de tenir, penso, és cap i serenó per fer-ho.
0: De moment, 18 a 20, el que sí que estic veient, Ivan, és a Riqui amb moltes ganes.
1: Sí, Riqui ha intentat moltes situacions de ser vertical, de ser agressiu, de ser incisiu cap a cistella, trepitjant pintura i poder fer jugar als seus companys i després doncs, de dirigir i d'agafar la societat ofensiva. Ja dic, no? Després de les dubtes al principi de partit, hem entrat després en una dinàmica molt més equilibrada. I ara, Xavi, quan tu parles d'inici del segon quart, veiem que a pista, entre cometes, no hi ha cap de les bases de l'equip, perquè estem possiblement amb el Hangadu.
0: 18 a 20, Cameron Han. En el 2 i Hangadu, avançant a Montero, és una situació tàctica, podríem dir. Acaba de començar el segon quart.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Carrer Francesc Macià, 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
0: El que faltava, eh? Carola Sima, que no ha entrat en partit tota la temporada i ara anotant 4 punts seguits.
2: La veritat és que sí. No has de deixar que actors que no comptaven es converteixin en actors principals. Aquest sí, per això.
0: Davant i Parker anotant el bàsquet. Fàcil, eh? Quina qualitat que té Jabari Vargas.
1: Sí, el Jabari podem atacar la defensa del Pradilla, sobretot si el Jaime Pradilla intenta anar a robar la pilota des de fora, potser no des de prop de la cistella, però el Jabari amb el seu llançament pot fer molt de mal aquesta defensa.
0: 22, que bé! Empat el partit, la penya, bona jugada, triangulació entre Hanga Han i Hanga. Empat a 22, Sima. No, t'ha rebut de Rússic.
1: Molt bé l'ajuda del Janik.
2: Molt bé, sí.
1: Sí, correcte, per que dèiem, no? Hi ha hagut una situació i al costat feble l'ajuda estava preparada una mica abans.
0: Triple de Janik Krak! L'assistència de Cameron Han desequilibrant i el més important és que no ha dubtat triple de Krak. Triple! Subaru!
9: Subaru Eco Híbrid. Més Subaru que mai.
3: Subaru.
0: Falla el triple, ara Taylor, el rebot és de Parker, Sorrabi, Hanga, treu per Parker, Crack se la juga a 3, no hi va, rebot des d'aquí, de De La Rea, i Hanga i roba la pilota. No hi ha falta, home. Com pot xular aquesta falta? Com pot xular aquesta falta? Jugant al nivell que estem jugant físic a semifinals amb la València, és impossible.
1: Aquesta. Nosaltres, que jo crec que intentem sempre ser superobjectius, encara que estan molt clars quins són els nostres colors, però aquesta falta jo crec que, igual que abans he comentat que un altre sí, aquesta jo crec que no.
0: 25-22. De La Rea, salta Rússic, que juga la segona falta, l'aguanta bé. Rússic per Jaime Pradilla, Pradilla, se la juga a 3, no hi va. El rebot és per la penya. Ha arribat bé a puntejar. Contracop, malament. Malament, Hanga. La passada llarga, hi ha nervis, ara.
1: I era, no, la idea podia ser bona perquè perquè anava el Michael una mica per davant, però la passada era molt avançada.
0: Aliup per Sacco, que es penja. Sacco fa això.
1: Sí, sí, evidentment. Tant Sacco com Sim abans, doncs són jugadors que viuran de les passades dels petits, que fins ara a València està sent claríssimament el Jean Montero.
0: Parker no nota, el rebot és de Jean Montero. Montero que ha tornat a pista, i quan Montero està a pista fa por, eh? Falla ara Montero, el rebot és de Rússic. Rússic baixant la pilota, tranquil, Michael, tranquil, tranquil, Michael, tranquil. Falta de Montero.
2: Ha pitat la falta al públic. Això com a àrbitres no diu molt de bo d'ells.
0: Montero que continua protestant. I veurem qui se'n va a la banqueta, Taylor i De La Rea. Torna amb Mur i Brancú, va dir-ho. A falta de 7-14 per acabar el primer temps. Així s'ha jugat 25, València Bàsquet 24.
12: Supermercats Condis patrocina aquest joc.
0: També tornarà Drel. Carola, demanem més de Drel.
2: Sobretot, demanem que tingui cap.

0: sota. Montero per Brancú Badio. Molt en compte amb la segona de Rússic. Molt en compte amb la segona de Rússic. Brancú Badio per Pradilla. Se la juga a 3. No hi va. A rebot des de Brancú Badio. Pradilla se la torna a jugar a 3. Ara sí. No.
1: No.
0: Montero i treu la falta a baix. Treu la falta Montero i Pedro Martínez demanarà revisió, perquè només arriba a contacte i ha llançat. Un, dos, tres, vol dir tres segons, però és que ens estan acribillant a rebots, eh?
2: Jo crec que el públic ha de demanar això i nosaltres hem de treballar per millorar el tema del rebot, perquè el València fa molt mal, perquè ja els rebots a prop de cistella es palmellen quasi tots cap enfora, i els que van cap a fora ells ja saben que se'ls queden curts, com ara veiem el Brancú Badio amb la repetició, com ja s'està movent abans per intuir on anirà aquest rebot. Jo crec que la cistella no la donaran, però els rebots que han agafat doncs fan molt, molt de mal, perquè són massa oportunitats. I després d'un inici increïble, sobretot amb els triples de Montero, estem tenint una mica, no sort, sinó que estem vivint de les errades del València des de fora, perquè no estan anotant els últims llançaments lliurats.
0: Doncs jo crec que no el donaran. Estan revisant?
2: No sembla, al principi sembla que la falta és a baix i després ja és quan llança el Jan Montero. No sé si els àrbitres tindran un altre criteri o ara ja miraran el temps, però...
0: Com ho veus tu, Carola, aquesta repetició?
1: Home, jo ja fa estona que crec que l'àrbitre ha dit que era baix i diria que és a baix. Pel que fa a Hanga, ara acaben d'anar a buscar gel, segueix mirant-lo al metge i els dos fisios.
0: Donen el bàsquet.
1: Ha donat el bàsquet. Doncs vinga.
2: Sí, sí, l'ha donat.
1: Com sabeu, jo no endivino mai.
2: No, Carola, però ha estat molt bo, perquè l'àrbitre només ha aixecat un dit i la gent es quedaçava, perquè després ha fet el gest de que sí valia la cistella i després el d'un tir lliure. Però segurament han vist que quan ja xiulava la falta, el Jan Montero havia agafat la pilota i tenia la pilota a les mans. Per això jo m'imagino, entenc, que han donat la cistella.
0: Parcial de 0-5, la penya que està perdent de 2.
1: Xavi,
0: digue'm.
1: Sí que tenia sang al nas, eh?
0: Sí, no?
1: Ara l'han taponat i pobra demana per rentar-se la cara, perquè diu que té la cara com... bruta, no sé com dir-t'ho.
0: Drell falla el triple.
2: Era molt llançament, estava ben jugat, havíem trobat bé la cantonada, però ja estima que s'ha sortit a dins.
0: Falla Pradilla des de sota. Drell s'havia despistat absolutament, eh?
2: Sí, i al final... És veritat que al final ha estat...
1: Crac i Riqui.
2: Al final ha estat intel·ligent en la recuperació, però en la defensa prèvia no. I amb una mica de contacte li ha pogut treure el rebot.
0: Han avui no té de moment bones sensacions a les mans. Se la juga a 3.
1: Apa! Tota teva!
0: Triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, de ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-han. Triple, triple, triple, de Han, triple! Sobaro!
3: El polígon de les guixeres o a drivin.com. Sobaro.
2: Xavi, què hi és, ets? Què hi és, ets? Perquè com has sabut picar al...
0: Cameron
2: Han. No està fent res, toma, triple.
0: Déu-n'hi-do, el triple de Cameron Han, que posa la penya per davant, 28-17. Que no, el partit el tenim allà on volem, per resultat i perquè la penya està endollada.
1: Molt endollada ara mateix.
0: Amb dues faltes, sobretot. Que no hi hagin cistelles fàcils i menys amb saco. Brancú Badio, fàcil.
2: Primera cistella del Brancú Badio, encara no havia entrat en partit, diguem-ne, a nivell ofensiu, i segurament ara serà un dels jugadors més perillosos, com a mínim, del 5 inicial que té ara el València pista.
0: Ara la penya jugant amb Vives, amb Han. Atenció, perquè Brancú Badio està agafant a Han, ara és Saco. Se'n va per línia, fots que bé! Quin revers, com l'ha deixat clavat!
2: Sí, sí, una altra gran jugada del Cameron, i ha deixat, evidentment, sense saber com per on li venia o per on anava el Cameron davant del Saco.
0: Si necessites mobles de cuina sanitària i ceràmica,

0: peticions a Badagrés. Ho tenim tot per arreglar la teva llar. Entra a badagrés.com o truques al 93-395-0311. Badagrés!
1: Badagrés.
2: Badagrés.
1: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
0: Adel saltant a 10 metres. Carola, no serveix de res saltar a 10 metres del tirador.
3: Clarament no serveix. Xavi, quin és el percentatge de triples del València?
0: El València, que està llançant molt de 3. Per cert, volia explicar una anècdota, i és que el València ha vingut aquí a l'Olímpic amb les maletes en el autocar per marxar.
3: Bueno.
0: Per tant, només és perquè si perd el València... Home, serà divertit, perquè... Bueno, ens quedem. Bueno, ens quedem. Atacant Guillem Vives.
4: Segur que haurà anat a tornar a obrir-les aquí a Badalona.
0: Sí, jo també ho penso. Virgander davant de Costello. Està molt lluny, Virgander. La dona per allà, crac, ui. Molt complicat el que intentava. I ell havia trepitjat la línia de fons. Aquestes situacions de Virgander, a vegades... Em posen dels nervis. El València porta avui 5 de 20 en triples.
3: Ah, pensava que era millor el percentatge.
0: No, em porta 3 de... Ja Montero, 3 de 5.
4: Ja han començat amb un 3 de 3. Quasi, no? Bueno, o 3 molt... Al millor no 3 de 3, però 3 molt consecutius del Montero i al principi de partit amb aquell parcial de 3 a 11,
0: sí, sí.
4: Però després el percentatge és 2 de 18. Pilota per nosaltres. Pilota per nosaltres.
3: Cameron li diu que no, Li diu a Miret que ho demani.
0: Doncs demana revisió a Miret, però jo no sé si es pot, ja?
3: Està molt convençut, Hunt,
0: Revisió. Estan demanant revisió.
4: El Dani l'ha demanat, però crec que no es pot.
3: Sí, li diu que no.
4: No.
3: I llavors el Dani li demana a l'àrbitre que si no ho té clar, que piqui lluita.
0: No hi ha revisió, una pilota que Han tenia creixent que era per la penya.
4: No semblava que l'havien tocat. No semblava que ni el Cameron ni el Guillem l'havien tocat, però el Dani, quan l'ha demanat, era una situació del joc que no es pot demanar, i després de la conversa que tenien amb l'àrbitre principal, doncs...
3: Han avisat el Dani, i ara el Dani va a la taula de cronometradors.
0: Ha de demanar revisió perquè no era de tir. Segons Dani Miret, no era acció de tir. Esbroncada pels àrbitres. Esbroncada per Calatrava, que és el principal, Martín Caballero i Alfonso Olivares. Aquests són els tres àrbitres del partit d'avui. Veiem si hi ha la falta. La falta és aquí. Sí, sí, no és de tir.
4: Jo crec que no.
0: Està votant.
3: Jo no us diré què penso, perquè ja sabeu que...
4: No, però Carola, podem donar la nostra opinió, després ens
3: acceptarem
4: o no, però és el que veiem, evidentment, els àrbitres tenen un reglament i prenen les decisions, faltaria més, però nosaltres tenim la nostra opinió, si ja l'ha agafat, abans creiem que ha xiulat que ja tenia la pilota al Montero i per això durava el 2-1, ara sembla que no, però potser en el moment que xiula i agafa la pilota, doncs donen...
0: Perdem el challenge perquè diuen que sí, que és acció de tir. Per cert, la gent que està escoltant la retransmissió a través de l'aplicació, és cert que quan treu l'aplicació posa el partit del Badalona. És perquè el Badalona ha jugat abans, ha perdut 3-0 un partit d'anada d'aquesta final per pujar i per això surt partit del Badalona. Però si cliqueu, sortirà el partit del Joventut. Dos tirades per aquí. Anota el primer, 30-33. La penya, tot i que està jugant bé, va perdent.
4: Sí, un partit bueno, igualat, com ja ho preveiem. Fins ara, doncs, una mica més al València adaptant-se al seu ritme. Nosaltres, doncs, ara amb el Hanga, doncs, portant la pilota per intentar jugar pel Cameron i pel Ricky.
0: Hanga buscant el Parker. No, nota el triple, rebot des d'aquí. És que no tenim opcions, no tenim segones opcions.
4: Llàstima, Xavi, perquè estava molt ben jugat i el llançament jugat al Javari era perfecte per nosaltres i després, doncs, es costa una mica doncs, intentar tornar a atacar bé aquest rebot ofensiu com hem fet a l'inici de partit.
0: Hi ha hagut un mismatch aquí, un canvi, es queda Virgander amb Taylor, que clava el triple de Taylor, és un menys 7 per la penya, màxim avantatge pel València. Dani, mira que davant és mort, tens per anar.

0: Doncs, Carola, és que potencial de València, a València té això. I el descans anem en Paco Picado un altre cop.
1: Eh? L'última acció, estic d'acord amb l'Ivan, que l'assistència de Hanga cap a Parker era boníssima i la cistella ha sortit a dins. Però clar, posar-te 33-34 a rebre un triple, no? I posar-te 7 i tornar a remar altre cop.
0: El públic molt posat, però el que han d'estar és la penya molt posada. Ha d'estar dins del partit.
2: Sí, el tema del València és un equip que sobretot aquesta temporada, i ja va començar la passada amb l'arribada del Pedro, t'exigeix, t'obliga 40 minuts a un ritme i a un nivell de concentració i intensitat que no has de perdre, perquè hi ha hagut una situació que semblava que podíem ficar-nos a un punt i de sobte, en dos o tres jugades, que pot ser un minut i poc, ells poden agafar aquest avantatge de 7 punts, que com hi va el partit, doncs és com una diferència una mica més gran de la diferència que s'està veient en el partit actualment.
0: Doncs veurem si la penya és capaç de canviar una miqueta la dinàmica, perquè ara mateix perd de 7. Honesta experiència, Club Pilates Badalona, fent classes de Pilates Reformer, juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body. Falta sobre Ricky Santos de Lliures, oferim diferents tipus de classe, treballant per nivells, opcions de classes privades, instructors certificats. A Club Pilates Badalona t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer 35 de Badalona, Club Pilates Badalona. Ivan, amb Ricky sol no podrem, eh?
2: No, però bueno, ha fet molt bé entrenar aquesta falta, que no semblava, però clar, el Ricky veu la situació, veu el parcial, intenta doncs aturar aquesta situació, ja ho va fer també en el primer partit allà a València, quan semblava o València agafava una mica l'avantatge, doncs era el Ricky el que prenia doncs decisions o intentava trobar solucions, i ara li ha tret una falta al Cárdenas, doncs quasi no hi havia res.
0: Costello se la juga de 3, no nota que bé que està jugant a aquestes situacions. Han per Ricky, Virgander per Han, a punt de perdre la pilota saltant a l'aire. Allò que diuen...
1: Que no passin saltant, per favor.
0: Sí, allò que diuen sempre, i Virgander per Hanga... Ui, ha dubtat. Ricky dubtant també, no podem dubtar tots, eh? Ricky, està Han sol. Han, la dona per Hanga, se la juga a 3, no hi va, a raons de Parker. Dos més un! Bàsquet de Jabari Parker agafant un rebut ofensiu, ha fintat, treu la falta i anota el bàsquet. Jabari Parker molt bé. Escolteu l'Olímpic. Falta 2:20 per acabar la primera part. Parker anota el tir lliure. Joventut, assist a Joventut, 35. València Bàsquet, 37.
3: Badalona confia en Arts Gràfiques Venus. 50 anys imprimint per a les empreses de la ciutat.
4: Imprimeix a Gràfiques Venus.
0: No hi ha hagut falta de Parker sobre Montero, i és més, era més de Montero.
2: Correcte. Estava clar que era el Montero el que buscava la falta i que invadia l'espai del Jabari Parker, i després ja que ha caigut o li ha tocat l'esquena del Jabari, era pilota per València, però molt bona aquesta reacció de l'equip amb aquest parcial de 5-0 per tornar igual al marcador en el moment que s'havia anat al València d'aquests 7 punts.
0: Taylor no nota, rebotes de Morant, se li escapa Morant. Taylor que finta, no se'ns poden escapar aquests rebots. Quan... Sí.
2: A la nostra cistella, el València, que no té encert, està atacant moltíssim el rebot i s'està fent molt de mal.
0: Ja estan dient que faci falta, no la fa. I ara no pot controlar Hanga, serà pilota a fons perquè Costello ha carregat.
1: Ha sigut falta de Costello el rebot.
0: Ha sigut falta?
1: No, ha pitat fora, a favor del València. Jo et dic el que ha passat.
0: Sí. 35-37, talla Hanga.
1: Pilota per Hanga.
0: Hanga. Perd la pilota, la recupera Han. Pilota perduda per la penya. Nova pèrdua, eh?
2: Sí, després mirarem les estadístiques, com com estan la, les pèrdues, el tema del rebot, detalls que, torno a dir, en el primer partit de l'eliminatòria, que va ser un dels millors partits d'aquesta temporada, va ser determinant.
0: De darrere, no podem perdonar aquests contracops, és un 2-1, eh?
2: Sí.
0: Key, se la juga a dos, no hi va, torna a perdre la pilota Morant.
2: L'ha tocat Riqui, ell mateix ho reconeix.
0: Però jo no vull que reconeguin aquestes situacions.
2: Bueno, de vegades no està
1: però,
2: bé,
1: Parker,
2: perquè li piques l'ullet a l'àrbitre.
1: Parker li ha dit a Morin que no protestés, m'ha cridat l'atenció.
0: Falta un atac de darrere.
2: Dos tirs lliures.
0: Dos tirs lliures per Riqui.
2: Estem en bonus, dos tirs lliures pel Riqui per empatar el partit.
0: 35 a 37, pot empatar la penya, pot empatar Riqui Rubio. Queda un minut i 20. El partit obert.
2: Sí, sí, molt obert. Hi ha hagut un parell de moments, molt al principi del primer quart i després d'aquest segon, que el València ens havia fet mal amb aquestes situacions de transició, de trobar jugadors lliurats, però el bé que ha fet l'equip és de tornar i amb aquest, després d'un 30-37, doncs ara portem aquest parcial obert de 5-0 amb dos tirs lliures pel Riqui, que és un 6-0, i molt bona reacció de l'equip en aquest moment de partit. El que com volem més, i segurament ells també, i igual que hem millorat una mica el balanç defensiu, hem de treballar ara moltíssim més en millorar el nostre rebot, no?, i tancar la nostra defensa.
0: Parcial de 7-0, situa en zona 3-2. Montero buscant a Costello, i la falta en bonus, dos tirs lliures.
1: Li ha regalat dos tirs lliures.
0: No poden guanyar línia a fons Costello.
2: Bueno, és que el Moral no està... Tot això és el que parlem de preparació prèvia a la defensa. Et creus que la pilota no està al teu costat, llavors quan hi arriba, si no estàs preparat, doncs és fàcil que l'atacant, si t'ataca en 1 contra 1, com a mínim et tregui la falta.
0: Riqui, Costello anota els dos lliures, 37-39, 1 minut 10. I es queda pressionant tota la pista, però ara Riqui Rubio buscant a Parker per Riqui. Està en bonus de faltes a València, li traurà Riqui una altra falta a qui sigui, eh? Riqui, que fàcil. Riqui, que fàcil.
2: Sembla fàcil, però és que ell ho fa fàcil.
0: De darrere, empata el partit, 39-39, 52 segons. De darrere, la banda Parker. Però per Costello. Aguantant Morant. La part de darrere s'ha despistat Parker.
2: I aquesta jugada la fa moltes vegades, però és el mateix. Estàs en un costat, a la costat feble, que penses que la jugada no va amb tu, et relaxes, com li ha passat al Cavari, i la porta enrere de darrere.
0: Triple de crack que no toca ni el cèrcol. Triple de crack que no toca ni el cèrcol. Queda una possessió, una diferència de 3 segons entre la possessió i el temps. La penya perdent 39-41. Montero, sí, que és un expert en treure faltes.
2: El normal, sabés, que ell aguanti quasi fins al final i després ens quedarà un llançament a nosaltres.
0: Montero falla aquí. Queden 5 segons. Crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac. Que malament que ha jugat. Mira Parker. Parker no entén què ha fet. Parker es queda mirant a crac i no entén què ha fet.
2: Sí, perquè hi ha hagut un moment que Javari estava sol i a lo millor per trobar un millor llançament, però clar, quan queden tan pocs segons has d'intentar anar cap a cistella. El problema és que a lo millor el Janik li ha arribat la pilota com massa a la banda, massa al costat de la línia de fora de banda, i per això no ha tingut opcions de trobar un millor llançament, i per això a lo millor era millor intentar passar la pilota. Però en 5 segons és una mica difícil, no veure-ho tot.
0: Arribem al descans, Joventut, a 6 a Joventut, 39, València, Bàsquet, 41, la penya perdent de 2. Carola, crec que és molt important allò que deien, que els partits es decideixen per detalls. Estem tenint molts detalls que ens estem equivocant. Pèrdues de pilota, situacions d'aquestes com de no saber llegir la situació, i sobretot molts rebots ofensius, 10 de València, 10 ofensius, eh? Són molts.
1: Sí, és veritat que en el rebot ofensiu la penya no ha estat al nivell que hauria d'estar, però mira, amb aquest 39-41 em venen al cap les dues mitges parts de València, on el València va superar els 50 punts. Això vol dir que la penya està millor en defensa i jo crec que aquesta és una de les claus d'avui.
0: Doncs veurem si el Joventut és capaç de mantenir aquest nivell físic que aguanti el València. El descans de 6 a Joventut 39. València Bàsquet 41. Recordem que el Badalona ha perdut 3-0. Haurà de remuntar el cap de setmana vinent per pujar de categoria. Si no, no remunten, no podrà tornar a escalar una altra categoria. Aquí el descans de 39-41. Fem una petita pausa. Tornem de seguida. Us deixem el més destacat que ha donat a la nostra ciutat amb el nostre company, el senyor Villegas. Fins ara.
4: Tota l'emoció del Joventut de Badalona.
3: Has de renovar-te el cotxe?
4: Vine als concessionaris Trivim i tria entre més de 1.000 vehicles nous d'ocasió o quilòmetre zero a preus increïbles.
3: Visita els nostres tallers i concessionaris oficials Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Abarth, DS Automobiles, Jeep i Subaru.
4: I si el que busques és una moto, visita'ns a Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi al polígon industrial Les Guixeres de Badalona.
3: T'esperem a Trivim.
5: Notícies Badalona.
6: Bon cap de setmana. Aprofitem aquest moment per fer-vos un breu repàs de les notícies més destacades de la nostra ciutat. Us parla Martí Villegas. Badalona retira de la circulació viària 250 patinets elèctrics des que va entrar en vigor l'ordenança municipal que regula l'ús d'aquests vehicles de mobilitat personal el passat novembre. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que la conducció temerària, la manipulació del motor o la manca d'assegurança són les principals infraccions que han portat al precinte dels vehicles. La Guàrdia Urbana de Badalona ha requisat aquests 250 de patinets elèctrics en els darrers 6 mesos i ha tramitat prop de 350 denúncies per no respectar la normativa. El Viola ha assenyalat que amb l'aplicació de la nova ordenança el govern actua amb contundència contra qui utilitza els patinets, posant en risc la seguretat de la resta dels veïns.
7: La mobilitat no pot convertir-se en una amenaça per la circulació i per la seguretat de la resta de ciutadans de la nostra ciutat. I vam ser molt clars quan vam aprovar l'ordenança. I avui demostrem que anem en sèrio, que no estem per bromes amb els patinets i que les normes estan perquè les complim tots.
6: L'alcalde ha detallat que els patinets requisats es consideren ja un residu i que es destruiran les pròximes setmanes. Recordem que el nou reglament inclou sancions per conduir amb auriculars, mirar el mòbil o anar sense casc homologat. Les més greus s'interposen davant infraccions com no disposar d'una assegurança, haver modificat el motor o circular de forma temerària. A més, per les vies on la vorera i la calçada estan al mateix nivell, no es poden superar els 10 km per hora. En el cas que estiguin separades, la velocitat màxima és de 25 km per hora. Des del gener, a més, la norma estatal obliga els propietaris a inscriure els patinets en un registre i disposar de l'assegurança obligatòria per poder circular. La Generalitat està assessorant més d'un centenar de migrants desallotjats del B9 en el procés de regularització. El govern català està fent el seguiment social de 115 persones procedents de l'antic Institut de Badalona, segons ha confirmat el Departament de Drets Socials en una resposta parlamentària formulada per la CUP sobre el sense sostre. Segons el document signat per la consellera Mònica Martínez Bravo, dels 180 migrants que van rebre seguiment per part de Drets Socials, la Generalitat encara acompanya 115 persones. Dins d'aquest assessorament s'està treballant per regularitzar la situació administrativa d'aquells que compleixin amb els requisits exigits en el procés engegat pel govern de l'Estat espanyol. En la resposta parlamentària, la consellera també confirma que el seguiment social als migrants s'està fent a través d'entitats socials i que s'allargarà fins a desembre de 2026. L'Ajuntament de Badalona s'ha personat com a acusació particular en la causa oberta contra un home de 37 anys detingut per cometre diversos robatoris amb força continuats en diversos centres educatius de Badalona. El detingut ja ha passat a disposició judicial i ha ingressat a presó. La investigació el relaciona amb 12 robatoris amb força comesos des de finals d'abril a Badalona i Santa Coloma de Gramenet, en els quals s'haurien sostret més de 80 ordinadors portàtils. Aquest fet comportava un greu perjudici acadèmic pels alumnes. L'alcalde Xavier García Albiol ha celebrat el seu perfil d'X el seu ingrés a presó i ha expressat la seva confiança que la mesura permet evitar nous delictes durant un llarg període de temps.
8: Y hemos conseguido algo que es importantísimo y es que esta persona ya no esté por la calle. Esta persona ha entrado en prisión de manera provisional a espera de juicio y creo que es una gran noticia porque es un delincuente profesional, porque es alguien que se dedica a destrozar las escuelas, a robar en escuelas y también en domicilios, y su lugar es ese, precisamente, prisión. Prisión y que se quede ahí una buena temporada. Es mi objetivo, que las calles de Badalona estén limpias de esa gentuza.
6: L'alcalde ha destacat també la tasca dels cossos policials i la voluntat del consistori de perseguir judicialment aquest tipus de conductes. La Policia Nacional ha tingut a Badalona un home que transportava 225 kg de cocaïna amagats en un vehicle. La intervenció va tenir lloc el passat 9 de juny al barri del Gorg Progrés. L'arrestat natural de Còrdoba duia 168 paquets de droga i va ser detingut en el marc d'un dispositiu conjunt entre agents de Sant Adrià de Besòs i la Brigada Provincial de Policia Judicial de Barcelona. En comprovar la matrícula, els agents van constatar que el vehicle havia estat prèviament identificat per les autoritats franceses. En una primera inspecció van localitzar diverses bosses d'esport amb paquets de cocaïna i, posteriorment, en un escorcoll més exhaustiu, van descobrir un doble fons ocult. El detingut ha estat acusat d'un delicte contra la salut pública mentre la investigació continua oberta per determinar possibles connexions amb xarxes internacionals de narcotràfic. La Generalitat formalitzarà la compra del complex de les Tres Xemeneies del Besòs. Segons ha avançat el periòdico i han confirmat fons del Departament de Territori, l'adquisició tindrà un cost aproximat de 42 milions d'euros. Aquesta inversió es finançarà en part amb una subvenció estatal concedida el 2023 dotada amb 60 milions d'euros. La compra suposa un pas endavant per fer realitat el Catalunya Media City, que, recordem, aspira a convertir-se en un pol de producció, innovació i formació en l'àmbit audiovisual i digital. La Generalitat ordenarà un estudi exhaustiu de l'R1 per saber quines modificacions cal fer a la línia tenint en compte les conseqüències que es produeixen en els dies de pluja. Així ho ha assegurat el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha sentenciat que aquesta és una de les 5 inversions que permetran dibuixar la infraestructura ferroviària que necessita Catalunya pel segle XXI.
9: Jo tinc previst, les properes setmanes, posar en marxa tot un equip de treball per plantejar què fem amb tota la línia ferroviària del Maresme. Cada vegada que hi ha un episodi de tempestes, tindrà conseqüències.
6: Igualment, els trens de màxima llargària de Rodalies començaran a circular per tot el recorregut de l'R1 a partir d'aquest cap de setmana, després que s'hagin completat les obres d'adaptació de les estacions entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes. Els nous combois tenen una longitud de 200 metres i capacitat per a 1.500 persones. Segons Renfe, l'arribada d'aquests trens respon a les actuacions previstes en el Pla de Rodalies de Catalunya per incrementar la capacitat dels corredors amb més demanda durant l'estiu.
5: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Temperatura a Badalona.
4: 24 graus.
3: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
4: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
3: Més clar, més ràpid, més Badalona.
4: bdn.com.cat.
3: Badalona passa aquí.
10: Et caduca el carnet de conduir?
11: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
10: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
11: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
10: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
11: Al costat de Pompeu Fabra.

0: A Badagrés ho tens fàcil. A Badagrés ho tens tot. Visita'ns a badagrés.com o truca'ns al 93 395 03 11.
1: Tanquem la temporada posant sobre la taula els grans temes de ciutat.
2: Donarem el torn de paraula als grups municipals.
1: Torn de paraula. Aquest dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Ciutat de Badalona i Televisió de Badalona.
3: Viu cada setmana l'actualitat esportiva de Badalona. En el terreny de joc de Ràdio Ciutat es juguen totes les lligues.
4: Després del cap de setmana
5: arriba el moment de l'anàlisi.
3: Cada dimarts a les 9 del vespre i dimecres al migdia.
4: Per FM i Spotify Podcast.
3: Terreny de joc, el programa multiesport de Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Amb Oriol Mañé.
6: Aquí Badalona.
7: Aquí Badalona. Aquí Ràdio Ciutat. Un batec de vida per cada moment, per cada moment.
8: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
9: La penya en joc.
2: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
10: I tornem a l'Olímpic per viure aquesta segona meitat. De moment han sortit ja els jugadors del Joventut, també del València. Carola, en el València hi ha Darius Thompson. Hi ha un jugador que es diu Darius Thompson que va jugar a l'Efes, que va jugar a Baskonia, que té molt nivell, que va pagar molts diners pel València per ell i que no juga. És que tampoc no juga Xavi López de Rostegui, és que tampoc no juga Isaac Nogués, és que tampoc no juga... És que hi ha molts jugadors que no juguen, per tant, Carola, són 16 jugadors al València, 16.
11: Ah, si tu vols ser... estar en el top 8 de l'Eurolliga i en el top 4 de l'ACB, doncs necessites tenir recursos, en aquest cas, talent. Llavors, doncs, et pots permetre alguns luxes, no?
10: Doncs de moment 2.050 segons i abans parlàvem, Carola, de la importància que hi hagi un quart partit, perquè la sensació és que la gent ha vingut molt mentalitzada, que la gent té moltes ganes, però el missatge que estic rebent ara de molta gent és sí, però el València està fallant molt i anem per darrere. Una miqueta la sensació del primer partit, estàs d'acord?
11: No ho sé. Jo és que veig a la penya defensivament millor i la meva sensació és que quan ofensivament les coses van repartides, i avui han anat repartides de moment amb Ricky, amb Jabari, amb Han, sí, repartides, amb Bergander també, i que el nivell defensiu està sent millor que en els dos primers partits, a mi em dona unes sensacions de per què no.
10: Doncs veurem si el jugador és capaç de canviar la dinàmica, perquè de moment les coses no diré que no funcionen, però no surten com haurien de sortir.
11: Que... Sí, home, tens raó. Clar, hem vist algunes accions, algunes pilotes perdudes que no agraden.
10: Pèrdues de pilota, 8 de la penya. 8 pèrdues. Sí? Però a més, 11 rebots ofensius al València. Clar, massa segones opcions.
11: Sí, és evident, és evident. Tu prens uns riscos defensius i el València juga a fer-te posar vermell en aquestes situacions.
10: 39 a 41, minut 12. Recordem que si la penya guanya el següent partit serà el dimarts a les 8 del vespre. Dimarts a les 8 del vespre, aquí a l'Olímpic, en el cas que hi hagi un cinquè i definitiu partit, seria dijous a les 8 del vespre. Hem perdut l'Ivan Corrales entre la graderia. Això són les coses de tenir comentaristes que...
11: que han guanyat la Copa d'Europa.
10: Han guanyat la Copa d'Europa i, clar, van coneixent la gent. I bueno, tot a punt
11: això
10: de començar.
11: Creus que li passa a Pau Gasol? A Pau Gasol no.
10: No, has d'haver guanyat una Copa d'Europa.
11: Clar.
10: Si guanyes un anell de NBA és diferent. Per ser, els Knicks han guanyat,
11: no, no és el mateix.
10: Tu ets molt dels Knicks o no?
11: Knicks, home, és que San Antonio sense Popovich i sense Ginobili ja no és el mateix.
10: I el
11: Madison té un glamour, una cosa.
10: Doncs començarà el tercer quart per part de la penya amb Ricky Rubio, amb Cameron Hunt, Yannick Crack, Jabari Parker i Rusic. Per part de la València, amb Branco Badio, amb De La Rea, Sacco, Montero i Pradilla. Cachtai, que queda, Carola, perquè ara començarà el tercer quart, no hi ha tots els VIP i sembla que estigui allò en plan de mitja part, realment.
11: Realment. T'he de dir que he intentat entrar a veure el càtering, però no m'han deixat.
10: Ah. Comença el tercer quart.
11: Perquè volia explicar-vos-ho.
10: Comença el tercer quart aquí a l'Olímpic.
12: Et caduca el carnet de conduir?
13: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
12: Carrer Francesc Macià, 6.
13: Al costat de Pompeu Fabra.
10: Cameron Hunt, queden 5 segons, se la menjarà, Cameron Hunt, se la menjarà, llança dos. Cistellot. 41-41. Cabo que és Cameron Hunt.
14: Molt bé, Xavi, molt bona feina.
10: Avui l'estic pressionant, eh?
14: Sí. I et fa cas, o sigui, tu continua.
10: Triplaco de Montero, que és la quarta. El quart triple de Jean Montero.
11: Estava ben puntejat per Rusic, eh? Més no podies fer.
10: Sí, el que passa és que aquest jugador, estem d'acord que l'hem de defensar diferent, o no pot ser que jugui tan còmode.
11: Sí, jo crec que la recepció de la bola de Montero és massa senzilla. Li hauria de costar més. En aquests blocs que canvien petit amb gran, Rusic pateix molt, però amb tot, en aquesta situació, Rusic ha estat bé.
10: 41-44. Ataca Hunt, que evidentment el necessitem moltíssim. I bàsquet a Parker.
14: Molt ben jugat. Molt bona la continuació i passada del Michael al tall del Jabari, perquè des de la cantonada han jugat molt bé els dos contra dos, el Ricky i el Michael.
10: Joan Jabari Parker per Hunt. La penya perdent d'un. Esperem que continuï Ricky l'assistència. Parker per la cantonada per Parker. Finta. Parker la dona per Roscar. Quina gran assistència de Parker. No estic acostumat, Carola.
11: Vamos!
10: Assistència de Parker sobre Rusic. Se li tanquen dos jugadors i això ho fa molt bé. Guanya la penya d'un.
14: Sí, ho ha fet molt bé i li ha tornat la passada d'abans, però la penya ha circulat molt bé la pilota, ocupant molt bé les cantonades i castigant d'aquesta manera la defensa del València.
10: 4-5-4-4, la penya guanyant d'un. Rusic, Sacco, salvant la pilota, llàstima. Montero, la falta, dos.
11: Ai, ara no sé què dir-te, eh? Pedro Martínez s'ha queixat de totes les faltes que li han pitat a favor a Ricky Rubio. Doncs trobo que aquesta també és... bueno, hola, què tal? Crac, no té els galons que té Jean Montero.
10: Doncs no és de tir, deia el públic, no és de tir. 45-44, Montero, que nota. Aquest tio Montero, mira que és petitó, però cabo que és, eh?
11: Això ho té.
14: És molt ràpid i la falta li ha tret al Montero, al Michael, perquè els petits saben fer aquestes coses, igual que les fa el Ricky. O sigui, no, el que passa és que el Pedro doncs fa la seva feina,
11: normal, eh?
14: Però els dos, entre cometes, quan veuen a un gran, el castiguen i intenten treure la falta.
10: Per la pilota Ricky traient de fons, eh? Ricky malament.
14: Sí, perquè aquesta pèrdua, i per sort avui el de la Rea sense encenen els seus llançaments, perquè fins ara només ha ficat una cistella, si no recordo malament, aquella porta enrere que hem comentat en el segon quart.
10: 45-46. Branco buscant el bloqueig de Sacco. Es queda amb Rusic ara. Branco. No, el rebot és de Parker, el contracop. Hanna, veig com cansat. Parker, molt forçat.
14: Jo crec que molt forçat i
10: Montero, no, no, del tri per raó és de Parker. La dona per Han i perd la pilota de la penya de la Parker avui, nano.
14: En la situació abans, Xavi, hi havia una passada interior molt fàcil i molt còmoda al Michael.
10: I a l'Icrac, que es penja del cèrcol, Han havia recuperat la pilota. La penya situa per davant, 47-46. Bona recuperació, bona línia defensiva.
14: Sí, sí, molt bona defensa, després molt bé al... el Janik acabant amb contundència.
10: Tornarà Vives. Avui, quanta gent diries que hi ha aquí a l'Olímpic, Carola?
11: A mi m'agradaria dir-te 10.000, però jo sempre em passo.
10: 10.000. Ivan, tu quants diries?
14: 9.500.
10: Jo dic... què ens hi juguem, aviam?
11: Jo pagaré l'esmorzar.
10: L'esmorzar, Ivan?
11: Sí.
10: Va, jo dic, bueno, dic 9.500, t'ho dic, Ivan?
14: Jo 9.500, que em va arribant a tot.
10: La Carola, 10.000. Jo dic 10.100, va. Perquè falten 4 o 5 blocs.
11: Que maco que ets, Xavi, volent evitar que jo pagui l'esmorzar.
10: Exacte. O cap amunt o cap avall. 47-47, anota els dos, un dels tirs lliures. Cadilla, també el segon. Si necessites mobles de cuina, sanitari, ceràmic o parquet, visita'ns a Badagrés. Ho tenim tot per arreglar la teva llar. Entra a badagrés.com o truca'ns al 93-395-0311. Badagrés!
15: Badagrés.
16: Badagrés.
15: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
10: Al final del tercer quart mirarem si actualitzen els espectadors que han obert el partit avui per... aviam si hi ha de compartir l'esmorzar amb l'Enric Ribó o no. Pilota de fons per la penya. Es torna a quedar aguantant la pilota. Pradilla no deixa treure de fons. Es queda la pilota. Pedro Martínez, més tranquil.
14: Sí, aquesta situació no protesta. Evidentment ja està protestant suficient al Pradilla com que per ficar-se ell també en aquesta situació. Però l'àrbitre ho ha vist molt clar. Nosaltres d'aquí, evidentment, no hem vist qui era l'últim any.
11: Sí, sí. Ja t'ho dic jo.
10: A Han l'estan agafant moltíssim, Han? A Han l'estan agafant moltíssim. Janik Krak, finta, penetra. Janik Krak, cistellot. Cistellot de Janik Krak sobre Taylor. La penya guanya d'un.
14: Molt bé, Janik, en aquestes dues últimes situacions. La primera, amb a camp obert, diguem, en transició, i aquesta última, doncs, 6-6-1 i atacant pintura fins a anotar la cistella.
10: Camp enrere.
14: Molt bé la defensa del Guillem Vives.
10: Camp enrere. Atenció, perquè Montero li acaba
11: Montero
10: de deixar...
11: Montero i Vives. Montero li ha donat un cop amb la pilota a Vives. L'àrbitre li ha dit a Vives que no passava res. I Vives, se les estan tenint.
10: Vives encén el partit. És molt hàbit, Vives, perquè li ha fet una empenta per darrere i ha caigut Montero a la trampa. Primer, que és camp enrere. I segona, que hauria de ser tècnica Montero i seria un tir lliure. Els àrbitres que parlen entre ells, molt bé, Guillem Vives escalfant el partit. Molt bé, en el sentit esportiu.
11: En el sentit, clar, en el ser hàbil.
10: Veurem si revisen.
11: Ara els hi demana,
10: revisen,
11: en Guillem revisen. Demana a l'equip que facin una rotllana al 5. Està donant instruccions.
10: Vinga,
11: a Han i a Krak.
10: Videomarcador. Hi ha hagut la porta al camp enrere. I sí, sí, és tècnica, perquè... és cert que Vives l'empenya, pica, però
14: bueno, això és tècnica. I és tècnica perquè si encara li hagués tocat o li hagués llançat, encara seria més, jo crec. Però, evidentment, dintre de l'aspecte esportiu, el Guillem ha apretat molt en defensa i el Montero s'ha emprenyat i, evidentment, aquesta acció doncs, no l'havia de fer. Està clar que el Guillem...
10: El
14: Guillem ha aconseguit el que volia.
10: El Guillem ha aconseguit que està tècnica a Montero, sí o sí.
14: Sí, sí, home, jo crec que no poden xilar una altra cosa, com a mínim. La tècnica està clara, perquè és veritat que el Guillem està molt a prop, però no fa cap situació extraesportiva.
10: I Guillem Vives aconsegueix escapar l'ambient.
14: No, per la que volia picar i endollar a l'equip i la tècnica Montero, que és caríssima.
10: Doncs tècnica, un tir lliure per Cameron Hunt i pilota per la penya. A veurem ara, Carola, molt atents a Montero i Vives, perquè Montero és dels que després fa un cistellot si i li dedica en bàsquet. Però ens és igual.
11: En l'última acció, en l'acció defensiva, abans del mig camp, de la violació, la defensa de Vives ja era cara a cara amb Montero.
14: Sí, sí, la situació del Guillem i el Montero venia ja de...
11: No, vull dir que l'ordre del Dani era que la defensa fos cara a cara.
14: Sí, sí, sí, correcte, molt ben dit, perquè ja venia de la situació abans i al final aquesta defensa, abans de l'última situació, ha fet dubtar molt l'atac del València i aquesta pèrdua i recuperació nostra.
10: Allà el triple, Guillem Vives, Rússic, que protestava. I era un moment per encendre el Palau, ara, amb aquest triple.
14: Sí, sí, aquest està ja increïble. Ara, bé que ells llancin de fora, perquè segurament si van cap a cistella ens tiraran una falta a nosaltres.
10: Taylor falla, rebot, ara està... Falta de Guillem Vives. Un altre rebot ofensiu, 14.
14: Sí, sí, ja, en aquesta jugada, dos més. I en un partit tan igualat, esperem i desitgem que el tema del rebot no sigui clau aquí. I Montero a la banqueta, Xavi.
10: Montero se'n va a la banqueta, 50-48, la penya guanyant de dos.
11: Dani Miret està ja una mica fart de la gent de la taula, perquè ja és la segona vegada que demana un canvi que no li concedeixen, que posa la pilota en joc.
10: Home, sí, 50-48.
11: Hi ha d'haver-hi algú que ha d'estar pendent de la banqueta de la penya, entenc, i algú que està pendent de la banqueta del València.
14: Però aquesta vegada l'havia demanat, no sé l'altre, perquè no ho recordo si ha anat més just, però aquest canvi l'havien demanat amb suficient temps. El Dani i el Hanga.
10: Àngel Simió, com sempre, seguint a la penya, des d'Alemanya o des d'on sigui. Taylor obrint per Mur. No.
11: No hi arriba.
10: Rebot de Virgander. Adam Barhan, surt a contracop. És un bon moment, eh? Rússic! Quina assistència! El bàsquet de Michael Rússic, assistència de Cameron Hunt en contracop. La penya guanya de 4. Demana tens mort Pedro Martínez, perquè la penya guanya de 4. Tens mort de Pedro Martínez, tens mort per anar a Badalés. Visita'ns a Badalés. Carola, hi ha ambient o no hi ha ambient?
11: A tu què et sembla? Jo a tu i a l'Ivan pràcticament no us sento, només us intueixo.
10: Ivan, quin festival d'ambient que hi ha ara mateix, eh?
14: Sí, sí. Jugar així i aquí a l'Olímpic és una passada, la veritat.
11: És brutal.
10: Estava una mica més baixa. Un crac, Rússic i Han, un crac també. L'Àngel Tinyó, com sempre, un verd i negre patint a les afores. I de moment, més 4 pel Joventut, tot i que la penya ha vist com el València li ha atrapat 13 rebots ofensius, tot i que han perdut 10 pilotes. Ricky Rubio està descansant, porta 16 minuts. Parker, 17 minuts, 11 punts cadascun. Avui Parker, tot i les dues pèrdues, ho ha fet bé, eh?
11: Ha jugat molt bé, Parker. Ha donat una assistència, t'ho recordo.
10: Ara, vosaltres què creieu?
11: No, abans.
10: Vosaltres què creieu? Que... Mare meva, aquí, pel videomarcador. Què creieu, que Montero, com que fan això de l'Excel, de l'Excel, que van canviant les rotacions, estan estudiades fins als 3 primers quarts?
14: Marcades.
10: Sí, si Montero ara a València no està li estan anant les coses bé, no surt?
14: Jo crec que no. Hi ha la situació defensiva en zona una altra vegada.
10: Jo diria que és mixta, no? O no?
14: Bueno, no. El que passa és que el Guillem està pressionant...
11: La pilota, no?
14: Està pressionant moltíssim el jugador que té la pilota.
10: Falla el triple Montero, rebotes per la penya. Oh, se l'ha escapat. Tres vegades, torna a perdre la pilota. Ha perdut el rebot i després la pilota. Ara en individual. Es posa en individual. Interior per Costello. No nota. Rebot i el bàsquet. 16 rebots ofensius, 52-50, 4:38 segons perquè acaba el tercer quart. Assisa Joventut 52, València Mercadona Bàsquet 50.
16: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
10: Vives per Hackenson, no té la moda tornar a Ricky Rubio. Hackenson buscant el llançament de 3, de moment no té temps. Vives, la dona per Hanga, haurà de llançar, Hanga se la juga a 3. No, no, tot el rebot és de Rússic. Que bé, Rússic. Ara Hackenson se la juga, segur. Hackenson se la juga, segur. Hackenson. Hackenson. I se la juga i perd la pilota. Perd la pilota de penya. Mare meva, no podem perdre aquestes pilotes.
11: Ha sigut peus de Hanga.
10: Sí, sí, Cárdenas. Haurà de tornar Ricky, ho estàvem dient. Ara és un moment per tenir el timing del partit, eh?
14: Sí, una mica més de control.
10: Mur. Falta de Virgen de Sant, dos fills lliures.
14: Sí, menys mal que han estat un dos més un i tornem a parlar el mateix, no? El tema del rebot.
11: És... Entren Ricky, Moran i Parker.
10: Ivan, és que Ricky ja està a pista i Parker també.
14: Sí, sí, que tu deies una mica el Ricky sobretot pel control de partit i també són els dos màxims anotadors de l'equip, tant ell com el Parker segurament també parla més per la anotació i el Ricky pel control d'aquesta situació de partit que ara doncs està igualada. I és veritat que el tema del rebot s'ha de continuar treballant amb la quantitat de rebots que porta el València, doncs és una mica sorprenent o bo que nosaltres estiguem per davant del marcador, però és veritat que ells no tenen molt d'encert exterior, però clar, el tema del rebot continua sent molta la diferència.
10: Ricky, Moran, Hackenson, per Ricky. Ricky, es queda en Costello. Moran no el veu, Ricky, sol! No hi va, el triple de Ricky. És que... Ja sí, però s'ha trobat massa sol.
14: Ja sí, perquè estava ben llançat, perquè estava totalment sol després de jugar aquesta situació de bloqueig directe.
10: Mur ataca València, es veu d'un parcial de 0-3 per posar-se per davant. I aquí Moran va tardíssim a l'ajuda.
14: Bueno, ara, doncs, sort que a segona safata que falla Mur.
10: Parcial de 5-0, ja tens mort de Dani Miret, la penya perd un, 52-53, Hackenson intentava treure una falta en atac en el llançament, però no li han xiulat. En defensa, en un llançament de 3, que no li han xiulat, i el contracop de Costello, parcial de 0-5, davant tens mort Dani Miret, 52, Joventut, València, 53. Cau Bertran, més de 100 anys, elaborant cada dia sobredor, croissants, ensaïmades, tornemis i el millor pa de Badalona. Tot això ho podeu guardir al bar, amb un supercafé, infusions, suïts naturals o la teva beguda preferida. No us equivoqueu, Cau Bertran, carrer Canon Xabarera, cantonada del carrer del Carme, que és el mateix Cau Bertran, carrer Incoeta, cantonada del carrer del Carme, Cau Bertran.
17: Tot ho fem amb el millor producte.
18: A la cantonada del carrer d'en Coeta amb el carrer del Carme.
10: Doncs ara aquí es fan allò de Emoji Camp, eh? Emoji Camp. És difícil,
11: aquesta no està patrocinada.
10: Aviam, que li toca, aviam, que li toca. Yeah. Va, han de fer silenciar, eh? Han de fer silenciar. 3 minuts per arribar a la fi del tercer quart. Calma.
14: Sí, sí, calma i partit igualat. Pues, partit que des del principi alguns parcials de... un parell sobretot d'ells, després també un altre nostre, però el partit molt igualat i nosaltres doncs, a continuar treballant moltíssim per tancar el rebot. No? D'aquí al final del partit, doncs, una de les coses que s'ha de millorar. En principi, el partit va amb moltíssima menys anotació que els altres dos.
10: Està sol Hanga, se la juga a 3, no hi va, aigua. Aigua. Hanga, no, de Kay. La treu per Mur. Mur per Taylor. Estava sol Cárdenas. Taylor, que és físicament molt fort. Se la juga a 2 i anota. Parcial de 0-7. Parcial de 0-7. Perdent pilotes i llançant sense tocar el cèrcol. Tu pots fallar un triple, però no pots no tocar. Ara, Aro. Hanga.
14: Sí, sí, ara sense encert, no? Jo crec que els dos equips. I les pèrdues, Xavi. El rebot i les pèrdues estan fent molt de mal, perquè ara no tenim anotació, ells tampoc anoten moltíssim, però clar, amb els rebots i les pèrdues doncs poden viure millor que nosaltres, perquè tenen més opcions per anotar.
10: Santis lliures per Costello, parcial de 0-7, que pot ser 0-9. La penya perdent de 3, haurà de tornar a Cameron Hunt per Hanga, segurament.
14: I nosaltres Xavi en bonus i ells no.
10: Però com ha desaparegut la penya en un moment? Està guanyant de 4, llença dos triples que no toquen ni al cèrcol, un de Hanga, de Hackenson, perdem 3 pilotes directe, quan estem guanyant de 4, quan els nervis tràgicament és de València.
14: Sí, sí, i nosaltres estàvem en un bon moment amb aquella situació del Guillem amb el Montero, de treure una mica del partit al Montero, però clar, aquestes pèrdues, i ja sé que estem sent molt, molt passats, i el rebot, al final, és vital que el València, tampoc nosaltres, estem encertats, però ells tenen més opcions per al final poder anotar, i a sobre, doncs, ara, amb els tirs lliures, també ells tenen l'opció d'atacar-nos amb el bonus, i nosaltres encara no.
10: Moran per Ricky, ara sí. Ricky, no dubti, Ricky se la juga a 3. No, no, del triple. Moran perd la pilota per sota les cames. Quina tolla, Moran. Carola, com se li estan escapant les pilotes? Quina poca activitat.
11: Sí, sí, tens raó. Se li estan escapant les pilotes i estan deixant que el València es creixi.
10: Parcial de 11-0 de València, 52-59. La penya perd de 7. Guanyava de 4, ara perd de 7.
14: Sí, moment,
10: i tot això ha passat sense Montero pista.
14: Moment dur de partit, Xavi, ara, perquè no trobem bones situacions ofensives, no tenim encert, i el València sense anotar, però continua anotant i ampliant aquest parcial, que a veure si Morín és capaç de tallar-ho amb els dos tiros lliures després d'aquesta falta.
10: Ja ho tenen la falta personal sobre Morán, i clarament és una falta per que vagi el tir lliure. Sent de Saco ara, i Montero se'n va a Costello i Cárdenas, la penya perdent de 7. La part positiva, Carola, Ivan, és que queden 12 minuts, però la negativa és que ens n'hem anat molt fàcil, no?
11: Una mica, ens n'hem anat una mica del partit, i això no és bo per la penya. Estava comentant-li Miret a un dels àrbitres, diu, en 8 minuts el València només ha fet dues faltes?
10: Falla Moran. Aquest sí que ho fan bé.
14: Sí, Carola, però aquest no només és un tema dels àrbitres.
11: No, hi ha molts factors, Ivan.
14: En aquest tercer quart no estem tocant pintura, no estem anant agressius. Recordem, potser, dues situacions del... Com es diu? Del Janik, perdó. Però no estem... Clar, si no hi vas a prop de la cistella, si no ataques el rebot, és molt difícil treure faltes.
10: Parcial de 14-0. Parcial de 14-0. Parcial de 14-0. Triple de Montero, Joventut 52, València Bàsquet 62, en 2 minuts i mig, parcial de 0-14. Temps mort de Dani Miret, temps per anar a Badagrés. I abans d'acabar farem un Pilates, va, vinga, un Pilates per intentar posar-nos en forma, perquè coneix l'experiència Club Pilates Badalona, fent classes de Pilates Reformer juntament amb altres aparells, tota la marca Balance Body. Farem diferents tipus de classe, treballant per nivells, opcions de classes privades i instructors certificats de Club Pilates Badalona. T'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona, Club Pilates Badalona. El problema ara és que aixecar-li 2 punts al València no és fàcil, però es pot fer. 4 no és fàcil, però es pot fer. Però 10 punts després d'un parcial de 0-14...
14: És molt complicat. A la primer partit, si recordeu, amb un 43-33, la reacció de l'equip va ser boníssima, i a veure si ara també som capaços, com a mínim, de minimitzar aquesta diferència en aquest minut i 7 segons que queda per afrontar l'últim quart amb més garanties, no? Però sobretot que el València no ampli aquest avantatge que tenen de 10 punts ara mateix.
10: 52-62. Un minut per acabar el tercer quart. Hanga ha jugat moltíssim, Carola?
11: Sí, la veritat és que sí.
10: Em sorprèn.
11: A mi també.
10: Perquè no està jugant bé. Rigui per Han. Ahan cada vegada Branco va dir que està fent una defensa boníssima, amb braços, amb mans, molestant, i no pot desequilibrar. Se juga 3, aigua.
14: Però és que mira, Xavi, com som els nostres últims atacs, no?
10: Sí, sí.
14: Des d'on llences, és impossible treure
10: la falta. Està Montero Morán. Pradilla, bàsquet. Parcial de 0-16.
14: I amb un altre rebot, Xavi. Per això de... S'ha intentat aturar i ara, clar, els ajudants de Pedro, doncs, avisant que ara li queda una falta, menys mal que pot treure el 2-1.
10: Bàsquet de Cameron Hunt per tallar aquest parcial de 0-16. Entrarà Yannick Crack, 0-16 parcial.
14: Sí, parcial molt, molt, molt dur, però al final aquestes situacions del rebot, sobretot, i de pèrdues, hi ha un moment de partit que et poden castigar i és el que ens ha passat, no? Sense l'encert del València, doncs hem pogut conviure amb aquestes dues situacions del partit, que eren, jo crec, que molt dolentes per nosaltres, però clar, quan se'ls han trobat una mica d'encert o després de... Si tu llances una, dues, i fins i tot tres o quatre vegades, al final tens més, més,

0: situacions d'ofensivament, millor situació de pilota, una mica més de ritme, ser una mica més agressius, incisius i ficar el més ràpid possible el València en bonus. I després, defensivament, hem millorat moltíssim el tema del balanç defensiu, ho hem millorat el suficient, però en canvi el tema del rebot, en aquest últim quart ens hem d'oblidar de les estadístiques, que fins ara són molt dolentes per nosaltres, i fer un partit de 10 minuts per corregir les pèrdues i el rebot a la nostra cistella. Si som capaços de millorar això i amb una bona feina, doncs podrem pensar en remuntar i competir el partit fins al final. Si això no ho corregim, pot haver un altre moment del quart, com ha passat en el tercer, que al final, tard o d'hora, el València ens castigarà.
1: És que és el que parlàvem aquí amb l'amic Ribonetti, que no paren.
0: El que dèiem abans, Xavi Carola, el València t'obliga a 40 minuts de molta intensitat i molta concentració, perquè has d'estar molt concentrat en moltíssimes situacions, i aquesta obligació, clar, si no domines algunes de les facetes més importants del lloc, hi ha un moment que t'acaba
1: posant. 17 rebots ofensius,
0: eh? Clar, són molts. I per sort, el percentatge de triples, en principi, no és bo d'un equip que normalment anota des de la línia 3 amb molta facilitat.
1: La penya 3 de 20 en triples, clar, 3 de 20, eh? Clar.
0: I nosaltres, al contrari, necessitem aquest encert exterior per poder competir i per trobar-nos amb millors sensacions ofensives, que després també serem capaços d'equilibrar-ho amb millors sensacions defensives. Ara, en casa, el rebot.
1: Comença l'últim quart aquí a l'Olímpic.
2: Et caduca el carnet de conduir?
3: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
2: Carrer Francesc Macià, 6.
3: Al costat de Pompeu Fabra.
1: Comença amb Montero llançant un triple i clavant un triple. Sisè triple o cinquè triple ja de la partida. Montero triple, menys 12. Sis triples.
0: Sí, hauries de Xavi, sí. Està...
1: Carola, i en quina facilitat, eh?
4: El que és evident és que si jugues amb un atac, una defensa, jo ho intento, però darrere no faig res, no retallaràs 12 punts en els 8 minuts. Necessites embogir una mica.
0: Sí, has de embogir una mica el partit a nivell de pressió defensiva i a nivell de ritme ofensiu. Evidentment, necessitem trobar encert, perquè estem només en 55 punts en 30 minuts. Clar, per competir Real València són pocs punts.
1: Cistella, Mike Rusic, que capítol a part està fent un final de temporada increïble.
0: Sí, sí, sí. Un gran play-offs.
1: Falla amb la dilla, rebota de Han.
0: L'única cosa bona, Xavi Carola, és que el València continuarà amb el seu estil de joc. No jugarà per intentar, doncs, mantenir l'avantatge que tenen, sinó jugaran per intentar...
1: Roba la pilota a València, acaba fent un bàsquet fàcil, 57-69, menys 12. I Carola, és que tots són encadenar errors. No tenim dues o tres jugades seguides bones.
4: Exacte, és el que necessiten, dues accions positives.
1: Havia recuperat la pilota Jean Montero i li ha donat una assistència a Brancupa, i rompa contracop de 2-1. I ara Cameron Hunt aquí forçant moltíssim per intentar treure el llançament, que evidentment en aquesta situació no és tan fàcil. Vives a un peu, no nota. Rebotes per part per Virgander, per Rusi, aixequem per Hunt, que se'l jugarà, però es torna a dubtar, eh? Jo també ho veig cansat, el Hunt. Han, obrint, ara sí, a un Vives, triple de Guillem Vives, triple, Subaru!
5: Nova gamma Subaru Eco híbrid autorrecargable.
6: Subaru.
1: Saps d'on crec que podria tenir oferta en Guillem Vives, en el cas de que no continués aquí?
0: D'on?
1: Del Bilbao. Ho veus tu, Jaume Ponsarnau? Ho veurem. 8 minuts per acabar el partit. La penya perd de nou.
0: Preferim aquí, però sí, sí. El Jaume és un grandíssim entrenador i el Bilbao està fent bones temporades.
1: Ricky a la banqueta, Parker a la banqueta, Montero, Pradilla sol. Triple de Pradilla, perquè li fan el 2-1 a Montero i el deixen sol.
0: Sí, hem anat al 2-1 molt... molt de temps amb el Montero perquè no volíem que la

0: que ja és ell, però clar, la resta ha de, fer, ha de continuar la rotació perquè el llançament de Pradia massa lliurat i no els fallaran tots, clar.
1: O tot o res, 7 minuts i mig per acabar el partit. Surt Parker, surt Ricky, ens la juguem totes ja, eh?
0: Sí, sí, ara ja ho posem tot al nostre cinc inicial a pista i ara ho hem de donar tot en atac i després sobretot en defensa, no? I les pèrdues, no sé quantes pèrdues portem, Xavi, però jo crec que seran ja moltes, perquè l'última era pilota recuperada pel Montero, perquè era pèrdua nostra.
1: 13 pèrdues. Rusic, bàsquet.
0: Vinga, va.
1: Com està jugant Rusic? Com està jugant Ricky? Com està jugant Rusic? Montero. Davant de Rusic, la falta és claríssima. La falta tàctica de segona.
2: Tercera, no?
1: Tercera, segona de l'equip.
0: Sí, segona d'equip.
2: Perdó, volia dir tercera de Rusic. Sí.
0: Correcte, tercera de Rusic, segona d'equip. Però ben feta aquesta falta, perquè ja estava clar que ja el Montero anava atacant moltíssim el Michael i sense bonus. Bona falta i ara bona defensa per recuperar la pilota. Al final és el que hem de fer.
1: Es penja Parker després de recuperar la pilota Ricky Rubio. L'assistència a Han i Parker es penja. La penya 7 a 8. 64-72. 64-72. Key, obrim per Costello. Costello se la juga. No hi va, rebot de Montero. Tampoc no hi va, rebot de Rusic. Rusic per Cameron Han. De moment Pedro Martínez no demana temps mort. La penya perd de 8. Han. Han amb la pilota, interior perd la pilota. Si necessites moble de cuina, sanitari, ceràmic o parquet, visita'ns a Badagrés. Ho tenim tot per arreglar la teva llar. Entra a badagrés.com o truca'ns al 93-395-0311. Badagrés!
3: Badagrés. Badagrés. Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
1: Triple de Branco Badio. Després d'una nova pèrdua.
0: Després de pèrdua... Però, Carola, Xavi, després de pèrdua, després d'aquestes situacions, et castiguen moltíssim, perquè, clar, estàs descol·locat, és molt més difícil fer el balanç i normalment et castiguen en llançaments triples de les cantonades.
1: Per la penya de nou, 66-65. 5 minuts, 52 segons. Posa la mà per darrere Han. I protesta Branco Badio. Se'n va Montero a la banqueta, havent fet 23 punts i fent la seva feina.
0: A veure, Xavi, si aquest Excel ens va bé ara. No? Ara amb el Montero... No, sense estar a pista, Cárdenas i De la Rea fins ara no estan jugant a un grandíssim nivell. Està clar que ara hem d'anar en compte amb el Branco Badio, que agafarà més responsabilitat.
1: Cárdenas, 5'48 per acabar el partit i probablement la temporada. Branco Badio se la juga a 3. No hi va, rebotes de Ricky. La penya ha perdut avui ja 18 rebots ofensius, li han atrapat i 14 pèrdues. No pot plegar Ricky, és impossible. Bàsquet de Ricky.
0: Claríssimament no.
1: 68-75, Cárdenas no nota, rebotes de Yannick Crack.
0: Ja t'he dit, Xavi, el València acabarà jugant igual i de vegades a l'Excel...
1: I demanarà revisió. Demanarà challenge. Dani Miret. 68-75. Per què no s'ha penjat aquí, Virgander? 6-8-5.
2: Vols dir que no anava a penjar-se? És que... Ha sigut molt contundent, eh? I ha pitat tècnica a Dani Miret
1: per demanar que Costello li estava dient alguna cosa. Tècnica a Dani Miret. Doncs ara això, en el moment en què hi havia aquesta situació, potser ara no feia falta.
0: No he vist el que ha passat, està... mirant cap a la taula, perquè el València estava anul·lant un test mort que crec que ja havia demanat. La falta és claríssima, però no sé que d'aquí jo no he vist el que passava després.
1: Carola, jo crec que estava demanant i Costello li ha dit alguna cosa. L'antiesportiva pot ser clara.
0: Sí, sí, veurem si això ho estan revisant.
2: En principi, haurien de revisar si és falta antiesportiva. Aquest és el challenge que li ha demanat Miret.
1: Correcte. A falta
2: després de... Miret ha protestat perquè Costello estava fent trash talking, que és quan li han pitat la tècnica. Pita falta normal, crec.
1: Falta normal. I ara, 5 minuts, 13 segons per acabar el partit. Joventut 68, València, bàsquet 75, revisant l'acció de la falta.
0: Però si l'àrbitre no... Si l'àrbitre no considera que...
1: No, no, la falta és falta.
2: I
1: no, no.
2: I ara és la jugada de Costello.
1: Costello li diu a Dani, què fas, què fas?
0: Si l'àrbitre no considera que li ha dit res greu, al final el trastolquin ho fan tots. Igual que abans el Guillem ha anat al límit contra el Montero. Ara, si el Costello aquí li diu alguna cosa greu al Dani, és normal que ells s'emprenyi. Jo crec que l'àrbitre també aquí és una situació on discuteix un jugador amb un àrbitre. No sé si el Dani li xiula la tècnica perquè ha trepitjat el parquet o s'ha sortit de la seva zona tècnica, però em sembla fila molt prim.
1: El tant que tenim, Carola.
0: Tècnica al Dani.
2: Tècnica al Dani i ja està.
0: Sí, sí.
1: A falta de 5-13 per acabar el partit. Així se juguen tots 68, València Bàsquet,
2: espera.
1: 75.
2: Llavors, per què no tiren els tirs lliures del Costello?
0: Després, que ara la
2: primer
0: el tir lliure de la tècnica i el partit continua on estava. Ara els dos tirs lliures pel Simon.
1: 68-76. Virgant de Gana disputava els dos tirs lliures. 5-13. Ara, però, aquesta aturada ha refredat tothom un altre cop.
0: Sí, però bueno, aquest ambient de partit jo crec que sempre afavoreix a l'equip que va per darrere, a veure si nosaltres som capaços de continuar amb aquesta empenta i amb aquesta situació que s'ha creat, perquè ara el públic en aquests 5 minuts es ficarà moltíssim en partit i haurem de pressionar al màxim.
1: Ja hi ha el canvi entre Hanga per... Jani Crac, 6-9-7-6, la penya de 7, 5-13. És l'última oportunitat. Cárdenas, la penya amb dues.
0: Sí, sí, però està bé. No estem en bonus i aquesta pressió defensiva és el que s'ha de fer. Primer, doncs, el Ricky amb el de darrere i ara tant el Ricky com el Hand, doncs, perseguint a Cárdenas. Ara hem de pujar línies i el Hanga que estigui molt atent amb la defensa del Cameron Taylor, que ara ofensivament és el seu jugador més important a la pista.
1: Recupera la pilota Han, Ricky salva la pilota.
0: Sí, perdó a la darrera.
1: Ricky, falta la falta. Entra el bonus a València. 4-53, tornarà Montero, Lexi a la fer punyetes, torna Montero, 69-76, pilota per a la penya. Necessitem algun triple de Cameron Han ara per intentar canviar la dinàmica, perquè si no serà molt difícil anar retallant aquesta diferència.
0: Sí, queden 4 minuts i 50 segons, però que siguin triples ben llançats i ben jugats, i si no, podem anar cap a dins i treure faltes i anar tir lliure, que nosaltres ells tenen el bonus i nosaltres no.
2: Cistellot de Ricky,
1: la penya situa 5, 71-76, a falta de 4-37 per acabar el partit. Joventut 71, València 76.
4: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
1: Triple de Taylor davant de Parker.
0: Ja t'he dit, Xavi, el Taylor. El Taylor és un jugador gras, no, el següent.
1: Però Parker davant, Parker davant. Han. Anota, no, se li va la pilota per Taylor. 4 minuts. Montero, la doble per aquí, la dona per la de darrere, perd la pilota, recupera Han, Ricky amb la pilota, li falta una mica benzina a la penya, Ricky, interior per Brigant, per Parker, i perd la pilota, mare meva, una altra pèrdua.
0: Les pèrdues avui i el rebot.
2: Està sota cistella Virgander, per què la dona?
0: I si de cap, Carola, aquesta passada era picada. Amb aquest petit espai que hi havia, era molt difícil, no? Perquè quasi li ha anat als genolls, al davant, no?
1: Quarta de la penya, entra en bonus.
0: Sí, els dos equips en bonus, és veritat que ara en aquesta jugada no és l'habitual per part del València, però bueno, el Montero intentant dormir una mica el partit i al final treure la falta i ficar el nostre equip en bonus, ja els dos equips en bonus, veurem si té importància o no a l'anar a la línia.
1: 7-1-7-9, la penya perdent d'avui, 3 minuts 19 segons.
0: Jo crec que ara, Xavi, hem de treballar defensivament el més dur possible i tancant el rebot, i ara ofensivament, amb el Costello a pista, hem d'atacar la seva defensa.
1: 3 minuts, queda poc. Montero davant de Hanga, els dos equips amb bonus, eh? Costello se la juga a 3. No nota el triple, el rebot és de... Mare meva! Hanga no l'agafa i torna a ser per València. Agafa-la.
0: El rebot no s'ha d'anar. El rebot s'ha de bloquejar. És molt diferent.
1: Ricky, dos tirs lliures.
0: Bonus, molt bé.
1: 71-79, dos tirs lliures, queden 3 minuts. Ricky és agafant aire i mira Han. Carola.
2: Sí.
0: Bueno, no saps què...
2: Intentant agafar el màxim d'oxigen.
0: Sí, Carola, perquè no sé els números de minuts de Cameron, però ja no són els minuts, sinó que hi ha hagut moltes situacions de
2: físicament, ha de treballar molt per rebre la bola cada vegada.
0: Correcte, i després, si hi ha moltes situacions d'un contra un, una altra vegada un contra un, és molt més complicat que quan els moments que hi ha bona circulació de pilota, d'encert, com per exemple va veure en el primer partit de la sèrie allà a València.
1: Anota els dos tirs lliures, Ricky Rubio, la penya que ha perdut 19 rebots ofensius.
0: Zona,
1: i ha perdut 16 pilotes. Zona.
0: Sí, un bon moment ara per intentar aturar l'atac del València i que ells juguin una mica a handball, que és el que han fet les vegades que han jugat contra aquesta defensa zonal i hem aturat el seu ritme ofensiu.
1: Taylor se la juga a 3. No hi va, a rebot és de la penya.
0: Vinga.
1: 7-3-7-9. 7-3-7-9, dos minuts i mig.
0: Molt bona aquesta situació defensiva. Veurem si és aquesta defensa nacional després de cistella, i si no, un contra un, i en atac, doncs hem d'intentar anar una mica més ràpid.
1: Triple de Ricky, forçadíssim, no nota. Camp Bertran, més de 100 anys laborant cada dia, sobre dos croissants, en Seimàs, tornem-hi's, i el millor pa de Badalona, a Catalunya. Tot això ho podreu gaudir al bar, amb supercafè i fusions, sucs naturals, la teva beguda preferida, no us equivoqueu. Camp Bertran, que arrenca en Joanera. Cantonada carrer del Carme, Camp Bertran.
3: Tot ho fem amb el millor producte.
4: A la cantonada del carrer d'en Cuet amb el carrer del Carme.
1: I ara un temps mort aquí a l'Olímpic. Coneix l'experiència Club Pilotes Badalona fent classes de plata i reforma juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body. Oferim diferents tipus de classe i treballem per nivells, opcions de classes privades. Instructors certificats, a Club Pilates Badalona t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona, Club Pilates Badalona. Ja tens mort de Dani Miret, la penya perd de 8, 73-81, queden 2 minuts, tens mort de Dani Miret, tens per anar a Balagrés. Ivan, anant al límit, eh?
0: Sí, ara mateix, doncs, molt al límit en aquesta situació, i tant que queda temps, i sempre dic el mateix, que el bàsquet és un esport que et dona moltes oportunitats fins al final, però sí que la situació està difícil. Fa bé el Dani a aturar aquesta situació de partit, i el que hem d'intentar ara, doncs, és amb aquesta defensa nacional aturar l'atac de València, però potser sí que hem de pressionar una mica més primer a tota la pista i després ja decidir si caure en aquesta defensa zonal o continuar amb una defensa individual, perquè ens interessa doncs, atacar el més ràpid possible. I ara, com que hi ha 2 minuts exactes, podem escollir d'on treure i ja treurem des de cap ofensiu amb 14 segons, doncs atacar ràpid, intentar trobar encert i després, evidentment, pujar línies i pressionar el màxim possible o combinar-lo amb alguna defensa zonal, però queda poc temps per intentar-ho.
1: 7-3-8-1. Ricky per Han. Han defensat, estan bones de faltes de València. Han ha defensat per Branco Badio. Han perd la pilota de penya una altra vegada. Montero. I jugarà llarg el València. Ara la imatge de penya és de impotència.
0: Bueno, clar, tu vas per darrere, vas a intentar-ho i el València doncs, ara intentarà doncs, que no atacar ràpid i bueno, fer una mica coses diferents al seu estil de joc, però està clar que s'estan jugant tancar l'eliminatòria i classificar-se per una final de la Lliga.
1: Doncs a València que ho té de tocar perquè queda 1 minut 37 segons, el València guanyant de 8, queden 1 minut 37 segons, així s'ha jugat 73, València Bàsquet 81.
5: Gràfiques Venus creix en Badalona. 50 anys donant el millor servei d'impressió.
6: Imprimeix a Gràfiques Venus.
1: De moment, 16 pilotes, 17 pilotes perdudes, 4 de 23 triples, caroles, que són, i 19 rebots ofensius. Són massa.
2: Clar, és excessiu. Per guanyar un equip com el València, és massa, tens raó.
0: És molt, molt, molt complicat. Ho has de tenir un encert ofensiu increïble, perquè, clar, això tardora et penalitza, encara que el València no hagi estat tan encertat com potser els seus percentatges de temporada ho demostren, però, clar, al final, si llances 2, 3, 4 vegades en un mateix atac, doncs més oportunitats per aconseguir-ho.
1: Doncs el València, que acaba de trencar el partit, perquè, clar, va un triple, Mac Costello, a 1 minut i 10 segons, 73-85. 73-85, i el públic se n'acaba de donar compte que això s'acaba la temporada, es posa d'en peu els aficionats del Joventut a aplaudir, perquè s'acabarà la temporada pel Joventut. Rosi se la juga 3, tampoc no hi va, rebot de Hanga tampoc, rebot per Montero, 73-85, que no, la gent és conscient, eh?
2: És que ja no hi ha res a fer.
1: Contra un equip molt més físic, després en parlarem de tot plegat, però és que, clar, davant tens un equip que ha quedat tercer d'Eurolliga.
0: Sí, està clar que volíem fer, era complicat i era molt, molt difícil, i jo crec que el Dani canvia el Hanga perquè la llena les padeixi per la bona feina que ha fet.
2: Doncs, que podrien ser els seus últims minuts professionals.
1: Comiat de l'Hanga de Badalona, perquè ell ha dit que era molt difícil que continués aquí, que es plantejava retirar-se. I a l'Hanga, aplaudiments a tot l'Olímpic dempeus. També es prepara Diego Niebla i, per tant, anirà de reconeixements. Hi haurà canvi també en el Joventut i Dani Miret, que ho té tot controlat. Canvi, serà per Ricky Rubio. I aquí l'ovació, escolteu l'ambient i l'ovació a Ricky Rubio. Abraçada, sentida de Ricky amb Hanga. De 5-7, Diego Niebla anotant, i ara canvi 21 segons. I ara Hackenson, veurem per fi si és per Rusic i per Yannick Crack. Doncs no, ja serà Yannick Crack per Idrell, per Parker i per Rusic, o per Han. Doncs no, per Han i per Parker. Parker i Han, dos que també s'enduen l'ovació. Doncs Dani Miret, que
2: Han
1: té...
2: també s'ha abraçat amb Hanga.
1: S'abracen Dom i Han, jo crec que ja no llançaran a cistella. Es dona la mà Pedro Martínez, Dani Miret. La penya que queda eliminada del... de la Lliga. Acaba la temporada del Joventut. A 6 a Joventut, 73. València Bàsquet, 87.
7: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
8: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món, i el nostre món ets tu.
9: La penya en joc.
1: I tornem a peu de pista, Carola, per palpar què viuen els jugadors.
2: Doncs mira, de moment aquí el que veig és salutacions de la gent, dels jugadors del València amb els jugadors de la penya. Veig com Dani Miret va a l'atenció a mitjans. Veig a Guillem Vives abraçant San Pedro Martínez. Veig que Hanga li demana als seus nens, a la seva família, que baixin cap a peu. I sentiu el públic.
1: I el públic apremia una temporada que no hem d'oblidar que el Joventut ha acabat tercer de la Lliga ACB. Per darrere el Barça i el València, dos equips d'Eurolliga. El València que agraeix als seus aficionats que han vingut fins aquí, aquests quatre autocars que han vingut des de València. I ara els jugadors de la penya que fan al mig de la pista allò de l'1-2-3 penya i també faran el ball. Carola, si pots, ens vas explicant que, com va això del mig del camp. Amb Adam Hanga, amb totes les seves filles.
2: Sí, sí, l'Adam ha cridat a la seva família, està amb els seus nens. Hi ha la rodona al mig de la pista dels jugadors que l'ha de dirigit Ricky i Vives. I ara és una comunió d'aplaudiments entre els jugadors i l'afició. Escolteu, escolteu.

0: càntic que s'ha fet, ja un habitual del final dels partits de la penya.
1: Ante Tomis també aplaudint, i aquí Garola no es mou ningú, eh?
0: Exacte, és que, mira, mira, estan demanant que no marxi ningú perquè acomiadaran a dos jugadors ara mateix.
1: Doncs els jugadors que es posen ara repenjats a la publicitat, i ara hi haurà un vídeo pel videomarcador. De moment sona música, però no es veu cap vídeo pel videomarcador. La gent es posa als costats intentant veure aquest vídeo, que de moment no entra.
0: No sé si no entra perquè Dani Miret està atenent a TV3. No sé si té alguna cosa a veure. Ara hi ha un intercanvi no massa amistós entre els aficionats de la penya i els del València, i el marcador comença ara.
1: Doncs, Carola, podríem anar explicant què surt en el videomarcador.
0: Doncs mira, en el videomarcador és un vídeo en blanc i negre on estem veient esmaixades ara mateix d'Allen, veiem a Rusic, una combinació de jugades importants, ara un triple de Ricky, amb els jugadors primers plans, amb fotografies fetes d'estudi. Una mica van sortint tots en un vídeo bastant elèctric, amb moltíssimes jugades, ara una de Jabari, veig a Crac, una esmaixada de Crac, Hackenson, seguit de dos triples de Hackenson, una esmaixada de Rusic, una de Jabari, una altra de Rusic, veig a Ricky, ara veig a Hans, l'afició, és a dir, pell de gallina del que la penya ha fet aquesta temporada.
1: Doncs era el vídeo que havíem posat al començament, per tant, tampoc no seria...
0: No ha estat una sorpresa,
1: no,
0: diguem.
1: No. I ara faran la volta per als més joves, la volta d'honor dels jugadors de la penya. Doncs intentarem parlar amb algun jugador un cop se faci la...
0: Xavi, de seguida que puguem parlarem amb protagonistes, però entenem que els aficionats de la penya es mereixen que puguin estar amb els seus jugadors després de tot el que s'ha treballat aquesta temporada.
1: Doncs veiem a tots els jugadors de la penya. Veiem un Ricky molt com afectat, no, Ivan?
2: Sí, Xavi, se'l veu. Se'l veu emocionat i segurament, bueno, ara quan quedes eliminat és dur, no? És maco el pavelló, és maco la teva relació amb l'afició, no? Però evidentment has quedat eliminat, no has pogut allargar la sèrie. Està clar que aquest era l'objectiu i el que volia l'equip en el partit d'avui i des de l'inici de l'eliminatòria.
1: Carola, això és el que hem dit tantes vegades, que ens agrada això.
0: Per cert, estan fent la volta d'honor i estan dirigint la volta d'honor Juan Roig, que és el primer de sortir.
1: Ah, sí?
0: T'ho juro.
1: Mare meva, aquelles coses que passen a vegades, eh? Juan Roig. La penya ha fet avui 4 de 25 triples. Va, després en parlarem, perquè veiem els jugadors del jugador que ara sí se'n van cap al vestidor, no? O sigui, hem fet una... Podríem dir que no l'han fet una mitja volta.
0: No. Ah. Han xucat les mans als nens que sempre estan allà per els autògrafs, i ara Hackenson continua fent la volta i ara saluden la resta de públic a qui no han saludat.
1: Ah, molt bé. Doncs, Carol, sí. En el moment en què puguis parlar amb algun jugador, evidentment ens agradaria que vinguin a saber el que senten, no? Quedar eliminat
0: sí,
1: i també jugacionat.
0: Sí, sí, a veure una mica com estan. M'imagino que disgustats d'alguna manera i frustrats també, perquè és allò de que han remat molt, que ho han donat tot i que ha sortit creu i això al final doncs genera aquesta sensació, no? Aquesta frustració, aquest disgust.
1: Ivan, què podia haver fet més la penya? Ivan, què podia haver fet més la penya?
2: Bueno, avui sobretot el tema del rebot i les pèrdues, clar. Competir contra un gran equip com és el València, ja tu ho has dit, no? Equip aquest any de la Final Four de l'Eurolliga, va quedar segon a la lliga regular de l'Eurolliga, classificat per la Copa del Rei, no només perquè era l'anfitrió, sinó perquè durant la temporada també estava sempre a la part de la classificació. I al final, clar, per competir contra aquests equips has de fer moltes estones i molts moments de jugar a un grandíssim nivell. Ho vam fer, o vam estar capaços de fer-ho en el primer partit, perquè el primer partit ho vam fer moltíssims minuts. Jo crec que vam tenir oportunitats de tancar, de guanyar el partit, sobretot abans de la pròrroga i també a l'última jugada de la pròrroga. I aquest
1: Carola,
2: primer partit...
1: Carola, intentem anar per Hanga?
0: Sí, serà Hanga. Sí.
2: I aquest primer partit, Xavi, que dèiem, doncs era una oportunitat per treure'l i segurament doncs, allargar més aquesta sèrie.
0: Adam, quina llàstima, perquè això està sent molt bonic, però no hi ha hagut prou benzina per aconseguir-ho.
3: Sí, yo creo que hemos empezado con mucha energía. Esta energía no pudimos mantener hasta la segunda parte. Así que hay que felicitar a Valencia, han sido el mejor equipo. Así que bueno, la vida sigue y nada, gracias por todo.
0: Cuando se rema tanto, cuando es treballa tant i es perd així, la sensació és més de frustració o de tristesa?
3: Perder es perder, da igual como pierdes. Al final nadie gusta perder. Como he dicho, ha sido el mejor equipo, han ganado 3-0. No podemos quejar de nada. Primer partido hemos hecho un partidazo, segundo nos dominaron. Hoy yo creo que hemos dejado toda la pista. O sea, ha sido, bueno, igual que ha pasado, es muy orgulloso el equipo y así.
0: Donaves les gràcies o donaves les gràcies a l'afició, no a mi. Serà l'últim cop que et veurem de curt. Crec que som nosaltres que t'hem de donar les gràcies perquè ha sigut una passada gaudir-te amb totes les samarretes que has portat. Moltes gràcies, Adam.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Anem a per Guillem Vives. Carola, el tenim enmig de la pista emocionada.
0: El veig. Però el Guillem em sembla que se'n va un segon amb la gent de TV3. Si vols, tan bon punt acabi, doncs... O vols que vagi... No, ara hi vaig.
1: Sí, anem a per Vives.
0: Sí?
1: Anem a per Vives.
0: M'espero?
1: Sí, ens esperem. TV3 seran...
0: Escolta'm una cosa. Em diuen que m'obren el vestidor. Vols que anem cap allà?
1: No, vull que ja em vives.
0: Vull aquí? Sí. Vale.
1: Amb l'ambient d'aquí al pavelló. La penya tornarà a jugar aquí a Badalona a la Supercopa CB, on hi haurà el Barça, on hi haurà el València, on hi haurà el Baskonia, el 19 i el 20 de setembre.
2: Una gran Supercopa i serà ja molt maco ja des del principi doncs, poder gaudir d'aquest primer campionat, que jo crec que feia temps que nosaltres no el jugàvem, i aquesta oportunitat de jugar-la a casa doncs serà molt maco pel nostre equip i després també per la nostra afició i per la nostra ciutat. O sigui que va ser una gran notícia i ja, evidentment, doncs, amb moltes ganes de que arribi al setembre, perquè segurament tots els aficionats sempre tenim moltes ganes de la nostra penya i ara doncs amb tranquil·litat doncs a fer una valoració de com ha estat la temporada i veure doncs les decisions que pren el nostre club per preparar l'equip per la propera temporada.
1: Però la gent s'ha anat, de seguida farem una valoració d'aquesta de la temporada, però home, una miqueta frustrats nosaltres, la veritat, estem frustrats.
0: Home, doncs sí, una mica sí, perquè almenys aconseguir una victòria en els tres partits, aconseguir-ne una, la veritat és que fa molt de mal pensar en el primer partit de València. Aquest és el que jo crec que pesa més de tots, però vaja, és el que hi ha. Mira, a veure si Molt curtet, Guillem, molt curtet. Molt curtet. Guillem, quina llàstima. Remar, remar, remar i treballar i el partit no surt. És més ara frustració o desengany?
4: No, frustració, perquè al final no hem pogut competir contra ells. Un final igualat, que és el que buscàvem, no ens ha donat per fer-ho, i és veritat que ells tenen un talent i una capacitat enorme, però ara mateix el que et queda és la frustració de dir, ostres, els podríem haver competit millor i res més. Felicitar-los, perquè és veritat que ells han fet una sèrie increïble, però ens quedem amb aquest regust de boca actual de frustració.
0: De tota manera, avui hi havia més de 9.000 persones aquí que un altre cop han respost. Llavors, dins del mal rotllo que un pot tenir, al final la gent hi és, i com que aquest és una manera de vincular-te amb la gent, què els diem als panyeros?
4: Jo crec que aquest és potser el premi més gran que hem aconseguit aquesta temporada. Crec que la gent s'ha enganxat a l'equip, mitja hora abans que arribéssim ja hi eren, ens anàvem en pes, i crec que hem creat una connexió que és una base molt sòlida per seguir creixent, i jo personalment molt, molt, molt content de com ha reaccionat la gent. Crec que cada cop vindrà més gent aquí a l'Olímpic, tenim un Olímpic molt gran i es poden fer coses per omplir-los, i crec que aquest any hem començat a fer una base per seguir creixent.
0: Ho faig cada any, és el tercer cop que ho faré, però de veritat que moltes gràcies, Guillem, per ser tan amable sempre, per atendre'ns tan bé sempre, i de veritat, que molta sort i que vagi tot molt bé.
4: Molt bé, Carola, igualment.
1: Doncs la Mary, com sempre, la fidel seguidora de la penya, se'n va Guillem Vives, que sí, és un dels jugadors més aclamats, i s'han quedat molts aficionats, no, la penya?
0: Mira, escolta'm una cosa, sí. Xavi, perdona. Sí. En aquest moment s'està fent una foto en Guillem, sí, amb la seva família, sí, amb els seus dos fills i la seva parella, i vull pensar que aquesta foto no ens estigui dient alguna cosa.
1: Sí, pot ser. Sí,
0: saps?
1: Sí.
0: Perquè van els nens vestits de la penya, amb la bandera i això, i han vingut expressament, els ha fet de fotògrafa la Mariona Teixidor.
1: Home.
0: I no sé si vol dir alguna cosa la fotografia.
1: Dani Miret se'n va a Chinuchano. Què et sembla si li agafes una frase abans de Carola d'entrar al vestidor? Una frase, perquè després escoltarem la roda de premsa, que ens doni un missatge. Que torna a sortir Ricky, que torna a sortir Ricky.
0: Quina llàstima. Hosti, només una frase, Dani. Quina llàstima, no?
5: Sí, però quan es perd, com hem perdut avui, que hem donat el 110%, penso que està al nivell de les victòries. Penso que l'equip s'ha buidat, s'ha vist clarament que hi ha hagut un tema de desgast que no m'ha arribat a més, però el que havíem de demanar, que és lluitar contra un equip gegant, ho hem fet, s'ha vist com hem lluitat, i superorgullós de l'equip.
0: Gràcies, Dani.
5: A vosaltres.
0: Doncs ara després l'anirem a veure a la sala de premsa.
1: Doncs ens anirem cap als vestidors, la roda de premsa de Pedro Martínez i de Dani Miret, que evidentment l'escoltarem. I tens per fer valoració, Ivan. Ara sí, se'n van tots els jugadors, se'n van tots els aficionats que s'havien quedat, perquè la gent tenia més ganes de penya. Ens ha quedat curt, això.
2: Sí, clar, tots volíem, no? I és els primers a allargar la sèrie i competir encara més amb un gran equip, com és el València. Posaré les coses més difícils, tan difícils com li van posar al primer partit de la sèrie allà a València, que ja comentàvem que el primer, doncs, era molt important per nosaltres, però o sigui, totes les coses que es van preparar, tot el nivell que nosaltres vam donar, ells van ser capaços de tornar-s'hi, i en un cara o creu, doncs al final va sortir cara per ells i creu per nosaltres. I és veritat que quan tu ets l'equip que no tens l'avantatge de camp, doncs aquest primer partit, si va com va anar, doncs et pot fer una mica de mal mentalment, primer, com es va veure jo crec que en el segon, i sobretot una mica físicament, com ara comentava el Dani, que sí que ens hem buidat en aquest tercer partit, però no hem pogut, no? I aquestes situacions, a lo millor d'aquest punt d'intensitat, que aquest punt d'estar més acostumat a jugar amb un determinat ritme, com és València, doncs et condicionen aquestes situacions del partit que hem comentat que avui han estat claus, com ha estat el rebot a la nostra cistella i les pèrdues que hem comès, no? I això, aquests dos detalls, evidentment, quan estàs més fi físicament, doncs és més fàcil anticipar-te, arribar una mica abans, i ho fas millor, no? Quan estàs una mica físicament al límit, doncs et costa més, i en aquestes facetes del joc el València ha estat molt, molt superior, i quan ha trobat una mica més d'encert, i combinat amb el nostre desencert, doncs ha agafat aquest avantatge en el tercer quart, que ja ha estat capaç de mantenir en l'últim i guanyar l'eliminatòria 3-0, que és del resultat final, però no sé si és realment la diferència de nivell que hi ha hagut era per un 3-0 tan clar per València.
1: Jo crec que sí, la diferència... Jo crec que el primer partit, sí, Ivan, sí, va marcar la resta, perquè és allò, ostres, ocasió perduda, i dic, escolta'm, realment ja no tenim més força, però ara a casa ho hem de fer, però ho has de fer al cap de dos partits en 48 hores, sí, contra, sí, un equip d'Eurolliga amb 16 jugadors, i la penya anant al límit.
2: I sobretot, Xavi, que ells ja porten, és veritat que porten acumulats molts partits, però porten un ritme que ja estan acostumats a aquest nivell d'exigència des del principi de temporada. Nosaltres també hem jugat molts partits, però la nostra competició europea no és tan exigent i no té tants partits, i nosaltres no vam arribar tan lluny com el València. Llavors, clar, al final el que tu dius també tens molta raó, no? El primer partit, jo crec que estem tots d'acord que ha estat clau en aquesta eliminatòria, i sí que, evidentment, a mesura que l'eliminatòria avançava i que hi havia pocs moments de recuperació, i no oblidem que nosaltres no tenim a l'Ante, no? Doncs cada cop es notava més, i en aquest últim partit jo crec que s'ha notat. Jo crec que necessitàvem un partit una mica millor per poder allargar la sèrie, perquè és veritat que l'Olímpic ha estat increïble, molt ple, feia goig, com sempre, veure-ho. Estic molt d'acord i molt content de les paraules del Guillem, no? Que no només aquesta temporada, sinó jo crec que d'altres, s'està creant una boníssima comunió, i això s'ha de continuar amb les properes temporades.
1: Doncs anem cap a zona de vestidors, allà hi tindrem la Carola, que m'agradaria, si pot ser, no s'amaga Rússic, també poder parlar amb Rússic, perquè teòricament avui és el seu últim partit abans d'anar a la Universitat Americana.
6: Jo intentaré parlar una pregunteta amb l'Ante.
1: Vale.
6: Claro, no hay nadie, por eso... Claro, porque soy muy antipática y solo es... Yo no quiero hablar... ¿Puedes sentarte, por favor? ¿Te importa? Nada, un segundito, no vamos a tardar nada, pero eres el otro capitán y hoy nos vamos a despedir un poco de esta temporada. Y en primer lugar, la Peña trabajó mucho pero no lo consiguió. ¿Quins han sigut els, qué es el que li ha faltat per poder arribar a aquest quart partit que no ha pogut ser al final?
7: Hablando solo de juego, rebote. Primero y último. Como hemos empezado con energía y tal, pero luego si no cierras el rebote no tienes muchas opciones para ganar.
6: Ha estat una temporada, diria jo, difícil, perquè heu arribat a moltes coses però no s'ha guanyat, o no s'ha guanyat cap títol, i això al final frustra una mica. Quina nota li poses a la temporada, una mica, quina valoració en fas?
7: Ahora mismo desde mi perspectiva es muy difícil valorar esta temporada porque, bueno, llevo mucho rato fuera y lo único que puedo decir es muy orgulloso de todo el mundo. Y una temporada para ellos de 10. 10.
6: Escolta, l'altre dia vam veure en les xarxes socials del club que deien que, bé, que fa 6 mesos el teu cos i el teu cap haguessin pensat d'una manera i ara pensen d'una altra. Vol dir que tindrem Antetòmics per una bona estona si al setembre tot està bé?
7: Primero recuperarme. Si no me recupero, todas las opciones están sobre la mesa.
6: Todas, todas?
7: Las buenas y las malas.
6: Bueno, jo espero tornar a preguntar-te coses. Així que tinc ganes de veure't al setembre.
7: Jo també. No te puedo asegurar nada.
6: Molt bé. Quedem al setembre i ho mirem.
7: Muy bien, gracias.
6: Doncs les paraules d'Antetòmics. Muchas gracias. Moltes gràcies. Jo volia parlar també amb Jabari. Li donaré un moment perquè s'està vestint i és una mica incòmode. A veure si es posa la samarreta i podem parlar amb Jabari un segon. I després, com m'has demanat, Xavi, anirem a buscar a Michael Rusic. Però a veure si puc parlar amb Jabari primer. Avui hi ha una mica d'acumulació de periodistes al vestidor. Jabari, a word, please. Diu que m'esperi un moment, s'està posant crema, però jo crec que de seguida em farà una miqueta de cas i podré parlar amb ell. Em fa gràcia estar aquí esperant que s'acabi de posar crema, però jo espero, que ja sabeu que aquí hem d'estar per tot. Can you sit down, please? Molt bé, doncs ja estem amb Jabari. We'll do it in English, because I think it's going to be better. First of all, it has been a hard match, but it wasn't enough. What should you have done to overcome it and taking the victory?
8: I think still in one there would have helped a lot. We had opportunity game one. Game two, we were still in the past. I was still stuck in the past. But I'm still proud of my guys, regardless. We fought. And I think we did our best, honestly.
6: Diu que van sortir molt, molt fets pols del primer partit perquè ho tenien a tocar, que en el segon realment no se'n van sortir, i que ho han intentat tot el que han pogut i que ell se sent orgullosíssim de la feina que ha fet al seu equip. You arrive at the middle of the season, but and you have some weeks to get ready for the team. What about you? How do you qualificate your pass here in Badalona?
8: It was a lovely experience. I love every second of it. It was great getting the chance to know all these guys. I'm just so proud and so happy for the experience.
6: Li he preguntat què tal, que va arribar a mitja temporada, que es va haver de posar a to i que com valora la seva temporada. I ell diu que s'ho ha passat bomba, que ha estat molt feliç amb els seus companys i que se sent molt orgullós. There are a lot of rumors about being here next year. It's possible that we will talk about it next September?
8: Oh yeah, oh yeah. I'm looking forward to it. I'll say that much. I'm looking forward to it.
6: Li pregunto si tots aquests rumors són certs, si hi ha alguna possibilitat de que es quedi a la penya una temporada més, i diu que segur que podem parlar al setembre, que ho treballen, que ja ho veurem. Thank you very much.
8: Thank you.
6: Doncs, Jabari Parker, acabo de ser atropellada per un carro de roba. Mira, ara vaig a parlar amb Rusic. Michael, Xavi, ask me. Xavi me ha pedido que hable contigo. ¿Sí? ¿Te parece bien? Échate un poquito para acá, porque Ricky tiene a mucha gente ahora y no puede atenderme. No, perdón a vosotros. No quería yo. Es que he tirado una ampolla.
9: Michael, qué lástima. ¿Ahora qué es más, frustración o tristeza después de haber perdido el partido? Y la liga, claro. O sea, la dejar de jugar, digo, la temporada.
10: Un poco de los dos. Porque claro que queríamos ganar hoy. Para seguir en el playoff pero Valencia, ellos han jugado mejor que nosotros hoy. Nosotros teníamos muchos ups and downs durante el partido, ellos tenían una consistencia, pero estoy orgulloso de nuestro equipo porque hemos dado un muy buen esfuerzo y muchas gracias a nuestra afición también. Ellos nos han ayudado mucho, no solo hoy, pero toda la temporada. En los buenos y en malos momentos siempre están con nosotros.
9: Ha sido tu tercera temporada. La primera fue brutal. Nadie te conocía y saliste allí y dejaste a todo el mundo alucinado. En la segunda las cosas no funcionaron bien. La vamos a borrar, ¿vale? Y esta ha sido otra muy buena temporada. ¿Qué nota te pones? Es decir, ¿cómo valoras? ¿Qué has hecho bien? ¿Qué has hecho mal? ¿Qué es lo que te queda por hacer?
10: Estoy contento con mi temporada, mi tercer año, y bueno, cosas han cambiado mucho durante esta temporada también. Lo que se ha notado más es mi cuando estaba jugando de cinco, ahora los últimos tres meses, cuando antes no estaban para la serie contra AEK en el BCL. Y bueno, creo que he mejorado mucho en jugando con esta presión cuando está nuestro mejor jugador. Es un poco de presión, pero creo que ahora he mejorado mucho, no solo como jugador y como persona también, y estoy cómodo ahora jugando con esta presión.
9: Mira, aunque yo te he agafat cariño, te he cogido cariño, yo no voy a ponerte en una mala situación, no te voy a preguntar qué vas a hacer o no la temporada que viene. Yo creo que tú y yo no nos vamos a ver mucho la temporada que viene y me sabrá mal por mí, pero sé que para ti estará muy, muy bien. Y tengo una pregunta un poco tonta, pero que hace muchos días que la pienso y como no tengo ocasión no te lo pregunto. Cuando hablas con Ante, ¿en qué idioma hablas?
10: En croata.
9: Con Ante, claro. Es lo que yo me pensaba, pero dije, igual, como le da con mucho respeto, igual, como antes así, que tiene esta manera de hacer, digo, igual le habla en inglés. No, en croata, ¿eh?
10: Siempre
9: en croata. Michael, un placer, de verdad, verte jugar y cómo has mejorado tu español, cómo nos has atendido siempre por ser tan amable con nosotros. Muchas gracias y en el futuro muchísima suerte porque te la mereces.
10: Pues gracias.
9: Doncs Michael Rusic, que m'heu demanat que volíeu parlar amb ell i hem pogut parlar-hi. No sé si tindré l'oportunitat de parlar amb Ricky, perquè Ricky ara està atenent a tots els mitjans i jo he arribat tard perquè jo estava amb Jabari, estava amb Tomic...
1: Doncs intenta, no sé. Intenta posar el micròfon, poso, aviam si podem escoltar ni que sigui alguna paraula de Ricky.
11: En todo lo que ha sido y la verdad es que ha sido una temporada increíble.
12: Y la pregunta del millón de dólares, tengo que hacértela. ¿Se te ha visto llorar al salir de la pista? ¿Esto quiere decir que es un adiós o todavía la decisión no está tomada?
11: No, me ha contagiado Adam, he visto llorar y al final luchas con tus compañeros durante una temporada, hay momentos duros de viaje y ves lo que sufren, ¿no? También tus compañeros y ver que era su último partido, pues me ha hecho emocionarme. Yo no sé, no lo he pensado sinceramente. Sí que es verdad que me he sido muy feliz, me lo he pasado muy bien, pero tengo que poner muchas cosas sobre la mesa para decidir, ¿no? Y veremos.
12: Decides lo que decidas, aciertas seguro. Gracias.
11: Gracias.
9: Una última, només una última per Radio Ciutat de Badalona, que el Xavi m'ha dit, diu, fes el favor de no sortir del vestuari sense parlar amb Ricky Rubio. Ricky, ha estat una llàstima. Ara és més frustració o tristesa? Perquè ara no hi ha més partits per davant.
11: No és frustració. Quan tu deixes tot, crec que no hi ha frustració. Tristesa tampoc, jo crec que hem d'acceptar que han sigut millors que nosaltres i han passat ronda, no? Nosaltres ens ho hem deixat tot, hem lluitat i el que sento és un orgull immens per aquest equip.
9: Gràcies, Ricky. Doncs mira, us sembla bé? Acabem amb Ricky i ens n'anem a la sala de premsa.
1: Doncs som-hi, ens anem a escoltar Pedro Martí perquè acaba d'arribar ara mateix. I de seguida tornem perquè volem escoltar i fer valorar a tot el que han dit. Ante Tomic no descarta cap opció. Parker reconeix a Radio Ciutat de Badalona que es planteja seguir a Badalona i Ricky, que ha plorat, però perquè se li ha contagiat de hanga, no perquè vulgui plegar. Anem a escoltar Pedro Martínez.
13: Primer amb la valoració de l'entrenador visitant, Pedro Martínez. Pedro, quan vulgui, sisplau.
14: El Joventut ha portat el partit a, com era d'esperar i com és lògic, a un partit molt físic. Nosaltres hem patit una mica perquè hem estat durant molts moments del partit amb desencert, fent molt bons tirs, però sense ficar, i això et resta confiança. Però hi ha hagut un moment que jo crec que físicament ells han patit una mica, final del tercer quart, inici de l'últim, i aquí nosaltres hem estat més encertats, hem pogut córrer, hem recuperat alguna pilota i aquí hem pogut trencar el partit. Partit molt important perquè sabien que seria un partit molt difícil i així ha sigut.
15: Obrim el torn de preguntes. Preguntes per l'entrenador. Aquí davant.
16: Sí, hola Pedro, enhorabuena por la victoria, por el pase a la final. Yo quería preguntarte un poco qué importancia le das a ese momento en el que el equipo ha sabido reaccionar y mantenerse en el partido, también con la irrupción de Costello en ese trabajo más de intendencia, incluso el papel también de Sima, que ha tenido su momento al final del segundo cuarto. Un poco la importancia global, teniendo en cuenta el partido y la fecha en la que estamos.
14: Bueno, sí, yo creo que hemos... Hemos tenido muchos jugadores que han tenido aportación una muy positiva. Hemos jugado bien en equipo, hemos defendido bastante bien, excepto un momento al principio del tercer cuarto, que es cuando hemos estado peor en defensa. Hemos defendido bien, hemos reboteado bien, tanto en ataque como en defensa. Esto ha sido decisivo, porque en defensa nos ha permitido correr y en ataque nos ha permitido segundas opciones. Entonces, muchos jugadores dentro del equipo, pero hay que resaltar la actuación de Jan Montero, que ha estado impresionante, ha estado de absoluto MVP del partido, y entonces, pues bueno, pues él nos ha, en momentos que estábamos atascados, ha estado muy bien. Lo han querido llevarle el partido muy físico, y ha habido un momento que, bueno, pues que se ha descentrado un poquito porque no se sentía protegido, pero luego ha vuelto al partido y al final ha estado impresionante.
15: Més aquí al davant. Preguntes, Laura.
17: Hola, Pedro. Enhorabuena por la victoria. Ya mencionaste que quería preguntar sobre los 19 rebotes ofensivos, que son realmente muchos, y si es un arma en la cual contabais y si os ha ayudado.
14: Bueno, forma un poco parte de nuestra identidad. Y sí, bueno, vamos al rebote ofensivo. Lo que pasa es que, claro, una cosa es ir y otra cosa es coger, ¿no? Entonces, lo que hay que tener es la mentalidad de ir. Y bueno, pues yo creo que va también un poco ligado a cuando tiras mucho de tres puntos, tienes más posibilidades, o nosotros tenemos más hablado que cuando tiramos de tres puntos hay que ir al rebote. Y como hoy hemos tirado mucho porque su defensa nos estaba llevando toda la serie, los tres partidos, ellos nos han llevado mucho al tiro de tres puntos, y entonces eso para nosotros es como natural, ¿no? Es algo que entrenamos siempre desde el día uno de la temporada, pues ir al rebote de ataque, ¿no? Entonces hoy eso nos ha dado muchas segundas opciones.
15: Aquí también, otra pregunta más, Juan Carlos, cuando quieras.
18: Pedro, buenas noches. Enhorabuena por el pase a la final. Hace una semana, en Bilbao, al pasar a semifinales, ponías un momento, un pause, para abrir el foco y ponderar que no es fácil llegar a una semifinal de liga, a una final, hacer las cosas que los equipos hacen. Habéis llegado a la final, pasará lo que pasará contra el Barça. Es segunda final consecutiva, Pedro, es la cuarta de la historia de un club de 40 años, es la tercera en 10 años y es la tercera contigo en el banquillo. Contigo y con un grupo de trabajo y con unos jugadores. ¿Qué te dice todo esto de este clima, de esta última década que estáis construyendo en Valencia Basket, que es muy importante?
14: Bueno, yo soy más de... No soy muy partidario, al menos mientras esté en activo, de mirar demasiado atrás, ¿no? Prefiero estar centrado en el presente, y el presente ahora mismo es, pues, un poco lo que dices, ¿no? Celebrar que hemos ganado una semifinal de la Liga CB, porque es muy difícil ganar una semifinal y clasificar

0: No, crec que... No estic preocupat per això. Estem a prop de 90 partits. A prop. Ja portem competint des de les finals de setembre en competicions oficials i estarem preparats. La qual cosa no vol dir que guanyem, perquè això dependrà també del rival i dependrà de moltes coses, però nosaltres ens prepararem el millor possible. Tenim algun jugador tocat, m'han dit ara, i esperem que es puguin recuperar, i això és el més important, tindre físic. Mentalment estarem bé i ja està, no, cap problema amb això. O sigui, és un equip supercompetitiu i segur que ho seguirem sent. Repeteixo, competir no vol dir guanyar, vol dir estar preparat per guanyar, per intentar guanyar, però ja, després guanyar o perdre, això a vegades depèn de molts factors que no tots els pots controlar.
1: Molt bé, doncs fins aquí la roda de premsa de Pedro Martínez. Gràcies a tots.
2: La penya en joc.
3: La roda de premsa de Pedro Martínez. Ivan, abans d'escoltar a Dani Miret, que en breu arribarà a sala de premsa, anem una miqueta a les valoracions del que hem escoltat en el vestidor, perquè Rugis no ho diu, però se'n va estar als Estats Units a la universitat. Cameron Hunt no l'han substituït per ovacionar-lo. Al final sí, perquè tindrà ofertes d'Euroliga. Té contracte amb la penya, però és que és molt bo aquest tio. No sé, és què en penses. I després Guillem Vives diu, ens ha dit que hem construït coses, que estem pensant en el futur. Ell vol quedar-se, això també està clar, no?
4: Sí, sí, home, evidentment el Guillem també, bueno, voldrà quedar-se per l'estrella. Jo ja deia abans que aquestes paraules del Guillem m'havien agradat, perquè crec que no només en aquesta temporada, sinó jo crec que ja es porta un temps que aquesta comunió entre la nostra afició i l'equip és molt, molt evident, però sí que és veritat que aquesta temporada, doncs, hi ha hagut molts moments que s'ha vist a l'Olímpic amb molt de públic, que feia molt de goig, que era molt maco, doncs segurament per els nostres jugadors i per l'estaf i pel nostre equip en general, doncs, jugar aquest tipus de partits amb un Olímpic que és veritat que és molt gran, però quan està tan ple, doncs jugar aquí, i aquesta comunió segurament es mantindrà, i les diferents coses que es fan durant la temporada, des del club, els jugadors amb l'afició, i l'afició, doncs, aportant segurament idees i intentar, doncs, fer més coses per l'equip durant els partits, abans dels partits, les arribades que s'han fet, doncs abans de jugar, i sentir aquest recolzament, doncs, sempre és positiu, i doncs tot això que s'ha ficat, doncs, que continuï. I és veritat que després de fer una bona temporada, com ha fet el nostre equip en molts moments de la temporada, de molt bon lloc, encapçalats i liderats pel Ricky, doncs jo crec que això a molts nivells, dins i fora de la pista, ha donat una empenta general a tots els panyeros, que estem, jo crec, que molt contents del que s'ha construït aquesta temporada, i a veure si són capaços de continuar-lo la següent. És veritat que ara arriben moments d'anàlisi, d'estar emprenyats, perquè orgullosos de l'equip, com deia el Ricky, no? Emprenyats per no continuar a competir, que és el que tots volíem, però orgullosos, sobretot si ho diuen els de dins, és perquè això s'ha fet, no? De la feina feta, del treball, de l'esforç i d'intentar, doncs, competir fins al final, en aquest cas contra el València, però contra equips que d'Eurolliga, que entre cometes des de fora, doncs, en principi són més favorits per arribar fins al final en les diferents competicions que juguen, però bueno, la penya ha intentat, doncs, competir-li a un equip com el València, i ara, doncs, a part de les notes finals i de les valoracions que farem tots i ells mateixos a partir segurament de demà, doncs després, doncs, li toca al club, al Dani, doncs, treballar en el futur d'aquest equip que té moltes coses a analitzar, no?
3: Doncs arriba Dani Miret, anem a escoltar.

0: el tècnic de la penya.
1: Primer de tot, donar l'enhorabona al València per la victòria i per l'eliminatòria. Crec que hem fet una eliminatòria de molt de nivell i que ells han estat millors que nosaltres i mereixen jugar aquesta final. Molta sort. Segon, agrair molt a la gent que ha vingut avui a generar aquest ambient. Crec que hem aconseguit una cosa que feia anys que no teníem amb aquesta intensitat, que és que la nostra gent ara mateix sigui un dels públics que més anima el seu equip i ho fa abans que comenci el partit. Vull dir, l'equip ho dona tot, la gent també ho ha donat tot, avui i en molts moments de temporada. I tercer, agrair a l'equip el compromís, el treball. Crec que durant el partit s'ha vist, hem aguantat de forces fins a mitjans del tercer quart, que ja ens hem esgotat i no hem pogut mantenir en un parcial de 0-12, 0-14, però que la imatge s'ha vist claríssima que l'equip no podia més, tot i això per, com dic, compromís, esforç, hem acabat a l'últim quart, penso, donant una imatge molt bona i tant de bo que totes les derrotes siguin amb un equip així i amb un esforç així. Penso que això és el camí de guanyar, que és el que tots volem, farem l'autocrítica necessària, però avui hem vist, penso, la imatge justa de l'equip, d'un equip que ho ha donat tot en tot moment i que hem fet un esforç que ha sobrepassat segurament part de les nostres capacitats. Hem fet un 100 i un 110%, tant física com mentalment, com a grup, com a grup que crec que ha defensat la penya molt bé.
2: Molt bé, obrim ara el torn de preguntes aquí al davant, Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Li pregunta la Carola sobre la situació de la temporada amb tot el que ha anat passant dia a dia.
1: El rebot ha estat una diferència molt gran, ells ho tenen claríssim, tenen molt de talent per tirar a 3, saben molt bé com castigar-te en el rebot, semblava que era la zona el problema del rebot, però al final contra home tens el mateix problema perquè al final t'obliguen a rotar d'una manera un 5 com el Matt Costello que també obre el camp, llavors ells a tots els equips els fan patir molt al rebot. Penso que sí que és de les coses que haguéssim pogut fer una mica millor, però realment doncs ells no és només la jugada en concret, és el que et porten a haver de fer durant tot el partit. T'estan demandant baixar a defensar, t'estan demanant, quan ells ara han posat un to físic defensiu molt alt, està molt bé en atac perquè tenen molta activitat, tenen una rotació que és molt sòlida, molt consistent, de molts jugadors. Això al final sembla que no, però et va traient un rebot per aquí, una perduda per aquí, i és la seva manera, no? De tenir una identitat molt marcada que sembla que tu hi hagi un moment que no estàs fent tot el que habitualment contra tots els altres equips pots aconseguir com és tancar el rebot o cuidar una miqueta millor la pilota.
0: Buscant solucions, li pregunta a la Carola que aviam si des de la sala de premsa poden ajustar el tema de les preguntes que es fan pels micròfons per poder escoltar les preguntes dels periodistes.
1: L'Adam, un senyor, un professional, hem tingut anys bons de l'Adam, un jugador que tot entrenador i tot company voldria jugar amb ell. Supercompetitiu, super serio, molt honest amb aquesta professió que ha aconseguit tantes coses, no guanyar tant i formar part de grans equips, i sabíem que en el moment que fitxàvem l'Adam faríem que la penya fos un equip una mica millor perquè la seva presència és el que ha demostrat tota la seva carrera i ha tingut per mi impactant una capacitat de posar el seu cos al límit brutal. És el típic jugador que pot competir i pot donar-ho tot encara que la situació sigui superadversa. El veus coix, el veus que li fa mal això, tal o altre, i penses... De tots els jugadors que conec, aquest és l'únic que sé que acabarà jugant, per molt que m'estiguin pintant els metges, els fisios i tothom fatal. No fa falta ni que li pregunti. I això és un exemple, no?, del que ha aconseguit a la seva carrera, donar-ho tot, l'excel·lència, i superagraït de com ho ha fet, perquè ho ha fet fins l'últim dia. Hi ha molts jugadors que volen acabar la temporada i ell, els equips que ha jugat, els ha representat com pensem que, o com volem, a dins d'un vestidor i a la pista, que representi el Joventut.
2: Més preguntes? Marc?
0: Ens confirmen que el micròfon no funciona, l'inalambre, i per tant li pregunto un altre cop per Adam. El Marc Mundet.
1: Bona pregunta. Nosaltres, el que depèn de nosaltres és treballar al màxim. Crec que és, la Lliga ACB és una competició que has de respectar molt a nivell de... tots els equips tenen darrere molta feina de molts anys. Crec que el nostre projecte està en una zona molt alta, que evidentment entenc que podem fer petites passes, però també el que hi ha és que competeixes contra dos, tres dels millors equips de l'Eurolliga i que els altres són molt bons. Aleshores, ja posarem nota a temporada, ja posarem fil a l'agulla amb les coses que podem fer millor, però crec que hem fet un grup bo, prou extens, i que ara el camí, estem en el camí correcte. Ara el següent pas real és poder mantenir aquests jugadors que hi comencem a treballar amb ells i que ho fan molt bé aquí, perquè penso que en el bàsquet una de les claus és el poder mantenir els jugadors que t'estan tirant del carro i rodejar-los amb jugadors d'aquest nivell o encara més. L'exemple és l'Unicaja. I al final, doncs, com dic, ara no puc aventurar-me si serem capaços o no d'aconseguir-ho, però és una de les claus i penso que sí que hem crescut durant l'any i sí que hem crescut en aquests anys. I hem fet petites passes que costen de veure perquè, com dic, juguem contra equips que són molt bons. Segurament el València és el top 3, top 4 equips d'Europa i hi ha hagut molts moments que hem estat competint-hi.
2: Dani?
1: Tinc sensacions optimistes, però no tinc cap informació. No puc... Fins ara he demanat a tot l'equip que estiguessin centrats en el present, perquè penso que és molt difícil, quan tens moltes coses al cap, poder-ne fer bé una, amb la qual cosa... no he parlat encara de temes que a mi mateix em podien estar traient energia. A partir de demà començarem a fer un pla per veure quines són les opcions reals nostres de poder tenir continuïtat amb el grup i de poder buscar reconstruir l'equip, perquè evidentment doncs, hi haurà canvis que són inevitables i hi haurem doncs, de valorar totes les parts el fet que hi hagi aquesta continuïtat.
2: No va el micro, així que Laura.
3: Jo sí que volia demanar-te que posessis una nota de pla.
1: Sí, ara mateix et diria que entre un 8 o un 9, no només pels resultats, sinó pel que hem transmès. Perquè penso que el que hem transmès val més que certs resultats i penso que la feina que hem fet ha estat molt bona. Tant l'staff com els jugadors ens hi hem deixat la pell. quan l'esforç és tan gran, penso que la nota ha d'anar lligada a aquest esforç i estic superorgullós de tothom que ha rodejat l'equip, perquè realment posem la penya per davant de tot. I davant de tot, moltes coses va més enllà d'una feina. I això quan ho fa l'Aleix, ho fa l'Albert, ho fa l'Adrià, ho fa el Dani Moreno, ho fa l'Héctor, ho fa tothom que tenim al voltant, doncs encara és una responsabilitat més gran per l'entrenador. Perquè l'entrenador també ho fa, però quan veus els jugadors, a l'estaf, els que estem cada dia treballant-ho, tocar límits, la nota penso que està més a prop del 9 que del 8.
2: Alguna pregunta més? No? Molt bé. Doncs gràcies a tots.
0: Doncs acaba la roda de premsa de Dani Miret i, per tant, haurà de reconstrucció, no? Tu com ho valores, Ivan, el que deia a Dani Miret?
4: Bueno, estic molt d'acord amb les paraules que ha dit del Hanga i jo el coneixo i crec que el Dani ha definit molt bé quin ha estat el seu paper dins l'equip i m'imagino i entenc que quin ha estat el seu paper amb la seva etapa de jugador i des d'aquí, no sé si m'escoltarà, però desitjar-li la major sort a tot el que faci i si ho fa al seu país, doncs que ja ho gaudeixi ell i la seva família, perquè la sort de ser un jugador és una gran persona. I després les altres coses que comenta el Dani, doncs bueno, parla bé de les coses que s'estan fent, que jo crec que també estic d'acord. És veritat que cada vegada potser doncs, només queda una classificació, només queda parlar de si hem arribat a semifinals o no, si en aquesta competició hem fet això, però bueno, les petites coses que s'estan fent per construir o per continuar amb una penya sempre a dalt de tot, a totes les competicions. Llàstima de Final Four, no?, de la BCL, que jo crec que el jugar a la casa doncs, era una mica doncs, la guinda, no?, que ens hagués agradat a tots.
0: La rúbrica, no?
4: La rúbrica, gràcies. La rúbrica que ens hagués agradat a tots també aconseguir a la competició europea tal com la portàvem, però sí que la temporada de l'equip ha estat, jo crec que notable alt, seguríssimament en moltes coses, i el que dèiem de comunió entre l'equip i l'afició d'una nota doncs, encara més alta, no? I ara, doncs sí, doncs, toca doncs, fer aquesta revaloració i toca veure de quina manera doncs, es pot reconstruir l'equip, quines són les decisions que es poden prendre i veure també quines són les decisions que tenen a la seva ment els jugadors de l'equip tots, però sobretot els més importants que segurament el club intentarà i el Dani que siguin les primeres respostes per saber per on començar a construir l'equip de la temporada vinent i quins seran els nostres referents, no? Les situacions doncs, dels jugadors que amb els que ha parlat la Carola doncs de tots aquests són molt, molt importants, no? Tenim molt clar que passa amb l'Adam, però després allà doncs està el Ricky, està l'Ante, bueno, sabem el que passarà amb l'Adam i amb el Michael, no? L'altre dels jugadors que segurament parlarem d'ell perquè amb la seva progressió ha tornat a ser inqüestionable, ha tornat a ser increïble, ha acabat la temporada a un nivell molt alt i ha jugat, jo crec, que un grandíssim play-offs que jo crec que ja fan oblidar doncs, les lesions que va tenir en el seu moment. Per sort és jove i li queda molt, molt de bàsquet, però en principi no hi seran el Hanga i el Michael i a partir d'aquí, doncs, el que deia, no? Els jugadors que han parlat en la Carola que han estat importantíssims en el projecte d'aquesta temporada, doncs veure el que poden fer i també doncs, el que faran els nostres joves, els que venen per darrere, els possibles fitxatges. Bueno, a tu i a la Carola i a l'Albert i a molta més gent us queda molta feina d'ara endavant.
0: Carola, estàs aquí encara en sala de premsa?
5: Sí.
0: Què t'han semblat tot el que han dit els jugadors?
5: Bé, en general bé. És una mica una sensació una mica rara, no? Perquè en el fons penso que tots estaven una mica pensant que això no s'acabaria avui, que s'acabaria dimarts i que tindrien opcions i que aquest huracà valencià que s'han trobat a sobre quan estaven remant al màxim intentant jugar per sobre de les seves possibilitats i que arribaven a la línia 6-75 i anotaven, doncs clar, això genera certa frustració, malgrat que em diguin Riqui, no estem desenganyats, estic molt orgullós, perquè òbviament que un ha d'estar orgullós de la feina que han fet, però és una mica el que hem parlat amb Ante Tomic, no? Que hi ha molt d'orgull del treball fet, però que s'ha remat molt per no arribar, no? I que això al final és el que frustra una mica.
0: Doncs aquí tornarem amb la Supercopa, el dia 19 i 20 de setembre, Supercopa ACB, Baskonia, València, Joventut i el Barça, que s'ha classificat per la final, una final que començarà aquest dijous en factor pista a favor pel València. Abans jugaran la Lliga Catalana a Tarragona i el dia 5-6-7, em sembla que és, jugarà també el torneig de Sant Julià de Vilatorta, per tant, aquesta tradició, eh? Aviam, el dia 4-5-6, Sant Julià, dia, aquella setmana del 10, 11, 12, 13, la Lliga Catalana, i 19 i 20 la Supercopa aquí d'ACB. Per tant, tenim ganes de que arribi ja aquesta competició, no?
4: I vas dir que a l'inici de Lliga, el 26, no?
0: Sí, el dia 26-27 és l'inici de Lliga de setembre, perquè recordem que hi ha Mundial.
4: Una mica més aviat, no?
0: I també explicar que la penya jugarà la FIBA Champions League, tot i que no és oficial, no anirà a l'Eurocup. Per tant, aquestes serien les coses. Amb Riqui Rubio, tot i que ell encara s'ho ha de pensar. Va, li deixem que s'ho pensi fins al temps que vulgui, però que comenci la temporada, perquè s'ho mereix. Agraïm moltíssim a tot l'equip que ha fet possible les retransmissions de la penya aquí a Ràdio Ciutat de Badalona, com sempre, amb el Jordi Abril, a les vides de so, el Xavi Llordó, que també ha fet un salt cap a l'NBA, s'ha anat a Catalunya Ràdio, però també ens ha acompanyat, també el Roger Cuixart, la Carola, l'Ivan Corrales, tota la gent que ha anat passant pels micròfons, com l'Albert Guerra, el Ferran Vinaixa, perquè també són càmeres que estan darrere, l'Irina, el Pol, l'Aleix, realment tot l'equip de Badalona Comunicació. Nosaltres continuarem, evidentment. S'acaba la temporada, però comença la posttemporada. A partir de ja començarem a explicar qui vol el Joventut, qui no vol el Joventut, qui segueix la penya i qui no segueix la penya, perquè, evidentment, continuarem apostant per el Joventut. Allà on sigui la penya, allà hi serem nosaltres, puntuals, com sempre, i amb la millor, o intentarem amb la millor informació. Des d'aquí, moltes gràcies per una temporada més i, evidentment, seguirem. Badalona Comunicació continuarà apostant. Gràcies a tothom.
4: Moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
6: La penya en joc. Supermercats Condis patrocina aquest partit.
7: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
8: T'apropem Badalona. T'apropem la ciutat.
6: Ràdio Ciutat de Badalona.

0: I was born in Louisiana. And at the age of two, my mama told my papa, our little boy has got the blues. I grew up real fast, and I've traveled very far. One damn thing for sure, I was born to play the guitar. And, I got a reputation.
1: De la Guard, benvingudes, benvingudes acalorades totes, perquè Déu-n'hi-do aquesta setmana, que hi ha hagut un parell de dies que hem dormit amb l'edredon un altre cop. I de sobte, un altre cop, em vaig aixecar i dic, hosti, que bé que he dormit amb l'edredon, però per què estic suant com una perra? Ja, bueno, aquestes alternances que té, però és que estem al mes de juny. I estem contentes nosaltres, perquè ja us podem dir que han sigut unes setmanes estranyes aquí a l'hotel, i ara us podem desvetllar tota la veritat, i aquesta cançó tenia molt a veure, li hem volgut. És la cançó amb la qual vam sortir tot l'estaf de l'hotel a dir-li adeu a The Lion King, Lleó de Fortis, perquè tots aquests dies ha estat aquí. Els dies de Madrid, els dies de Barcelona, aquests dies que sí, els últims dies que fins a divendres va marxar de Canàries, estava allà, però... ha tornat aquí, o sigui, va marxar ahir la nit, en realitat, i ahir, quan va marxar, doncs el vam acomiadar amb aquesta cançó. I és... no hem pogut estar... us hem posat programes de
2: I va marxar així, bueno, és amb que una mica de ritme, eh?
1: I nosaltres contentes de que hagi marxat ja...
2: Sí.
1: És que, bueno, un ritme imparable, Lion King...
2: Ens ha fet suar aquest home, fet suar.
1: De fet, és això, o sigui, l'hem acomiadat amb aquest tema nosaltres a la porta de l'hotel, amb tota la comitiva, allò, los desinhibidores de ondas esos, o inhibidores, sí. No sé com se llaman i tal, los cotxes, unes coses... perquè aquest és el tema, que quan arribava el moment de la nit que sonava aquest tema, Lion, bueno, se venia arriba sobre la taula, con el cáliz arriba, y venga, y para todos, que pago todos invitados.
2: Això dona gust.
1: Home,
2: eh?
1: Ha sigut això una cosa...
2: Això dona gust, home.
1: No, sí, va venir... I l'altre dia que va venir... Mora meva, i que espectáculo en la Sagrada Família és de madre mía, i uns fuegos artificials que pensava, digo, hostia, i anava allà, ah, Igor, solo faltabas tú, li deia, i tal, i tot el dia, bueno, i venga, musiquita, i que no decaiga, vamos, sí. Tots els dies així.
2: I que no falte de nà.
1: Han sigut dues setmanes.
2: Li va agradar molt, això.
1: Ha acabat, bueno, cansadíssima, escolta'm. Mira. Però un goig. Ja li hem dit, Lion, les vegades que faci falta,
2: tant,
1: tu.
2: Home.
1: Aquí tienes a tu família, no, Lion.
2: I ens va dir que sembla ser que farà un... Bueno, no sé com es diuen aquestes instruccions internes, papals.
1: Uh-huh.
2: En farà una per tot el personal del Vaticà, obligant-los a escoltar Hotel Blues.
1: Està molt bé, i que quan surt allà la finestreta aquella que surten, que un dia li podríem posar ja un marc d'alumini, no?, que continua amb aquell marc de fusta que dius, hòstia,
2: sí.
1: Però, i és això, que un dia a la setmana, almenys, doncs, posin algú de blues per a tota la plaça de Sant Pedro aquella,
2: tant,
1: no?
2: I tant.
1: Els hi quedarà molt bé. Lion té molt de groove, eh?
2: Home!
1: Un saque que no li hem aguantat, o sigui, ens ha destrossat vius, eh?
2: Un tio que ve de Chicago, doncs, alguna cosa ha de conservar, no?
1: Chicago, con aquello ascendencia latina, tal, o sigui, el tio ho ha patat en aquí, nosaltres a los pies de Lion, sempre, o sigui, aquí queda... Jo li vaig dir una d'aquestes nits, i l'agafava així pel coll, i em posava jo el birret aquell en aquí, i deia, Lion, tu eres... mi mejor amigo, Lion. Algun dia vaig pensar que li deia a ell i li estava dient amb un altre, però
2: sí,
1: bueno.
2: I algun dia, no sé si et va arribar a escoltar perquè crec que estava dormit, però bueno.
1: Sí, dormit.
2: Escolta'm.
1: Sí. Sí. Bueno, doncs res.
2: Vinga.
1: Era aquesta l'explicació.
2: Bona nit.
1: Hem volgut començar. Bona nit, benvingudes. Benvingut, senyor Emili Dragone.
2: Gràcies, bona nit.
1: Llavors, que és que hi ha de la Copa de Balón de Magno.
2: Emili
1: Dragone, bravo.
2: Prepareu-vos per el que us caureu sobre avui.
1: Avui venim con todo, eh? Venim con todo, que han sigut aquestes unes setmanes d'anar posant coses així que teníem preparades, perquè sabíem el que ens venia a sobre. I avui venim, vamos.
2: Avui hi haurà de tot aquí, eh?
1: Hi haurà de tot. Per cert, ja que hem escoltat aquesta versió del Papa, Was a Rolling Stone, d'aquí, dels Black Crowes.
2: Sí,
1: més que res, aprovechando que el Pisuerga passa per Valladolid.
2: Sí, senyor, Festival Cruïlla.
1: Festival Cruïlla.
2: Dia 10.
1: Dia 10.
2: De juliol, divendres.
1: Al vespre, concert de The Black Crowes, al bonic, incomparable marc del fòrum, amb aquella pudor que fot de deixalleria, però que, escolta, al final li agafes carinyo, també.
2: Clar que sí.
1: I estaran allà, amb lo qual... Vamos a ver Hotel Blues què va a fer, si al final se desplaza o no. Lo estamos valorando. I ens desplaçaríem, sense cap mena de dubte, en el moment que els que sonaran a continuació ens diguessin, oye, que venimos.
2: Sense dubte. I abans d'escoltar, val a dir que el proper tema computa com a compliment de l'ascensió.
1: Sí, senyora, perquè les Satàniques Majestats estan hechos unos chavales, nou àlbum que es publicarà d'aquí poc temps, al mes de juliol, si no m'erro, i que ja vam estrenar el primer single, tota aquella història de promoció tan estón, tan esos tipus de 84 anys que te dan en tota la boca en cuanto a promociones, en cuanto a idees originales i tal i qual, i que ja s'havia publicat el següent single. Hem passat aquest temps de descans i venim amb el single, que a més s'ha presentat amb un vídeo que és una vegada més, una prova més, de que Mick Jagger és un puto geni, i si és allò, la gent, todo el mundo con miedo de la inteligencia artificial i tal i qual, ha cogido Mick Jagger i ha contratado a los mejores, ha dicho, la inteligencia artificial la ponéis a trabajar para nosotros.
2: I és lo que han fet.
1: I és lo que han fet, o sigui, s'han marcat un vídeo impressionant.
2: Deep Voodoo, utilitzant tecnologia deepfake, ha transformat els estons, tornant-los a la seva imatge dels anys 70.
1: És impressionant, el vídeo. És una meravella. Veure els estons de l'època de Nell Cott, saps? D'Alexil on Main Street, ara, a dia d'avui, allà movent-se i coprotagonitzant el vídeo, Odessa Azayon, que és una noia, una actriu que ha triomfat o ha sortit o ha saltat a la fama per la seva participació en aquesta pel·lícula, Martí Suprem. Jo l'he vist i encara no sé per què la vaig veure, Martí Suprem.
2: Bueno, a vegades passa, eh?
1: 2 hores i mitja de pel·lícula, que no, tota l'estona passant moltes coses, i quan acaba dius, vale,
2: a vegades...
1: Martí Suprem, un tio que jugava a ping-pong.
2: Imagina't.
1: I venga, i no va guanyar.
2: Pilota cap amunt, pilota cap avall.
1: I amb la Odessa Azayon, pues bueno, tenien su afer. I els Stones, és que, com sempre, digue'ls i tontos en tots els sentits. O sigui, te dan una lecció de la inteligencia artificial os da miedo, porque no ha trabajado para nosotros,
2: claro,
1: aún.
2: Sí, claro, sí.
1: Esta chica empieza a triunfar, la confirmación pues la tienes porque sale en un vídeo nuestro.
2: Ahí está.
1: Stones seran sempre Stones i tenen a sobre un tema que dius, escolta, és que són The Rolling Stones. The Rolling Stones tornen a l'hotel, l'àlbum el tindrem d'aquí poc, però tenim una vegada més una lliçó de màrqueting musical i a sobre amb qualitat. The Rolling Stones, des del que serà el seu nou àlbum, aquest... com es diu l'àlbum? Foreign Tongues. Doncs amb el segon single, que és aquest In the Stars, The Rolling Stones.

0: Y aquí en la estad ya algún que diu, y me sembla molt encertat, que podría ser perfectamente un tema de cualquier disco de Mick Jagger. Pero es que això ya fa temps que pasa. Porque los otros están ahí a decir, ¿tú qué quieres hacer? Yo haría esto. Pues venga, le metemos cuatro guitarrazos y venga, ya estamos.
1: Sí, seguimos.
0: No nos pidas mucho más tampoco, ¿eh? Y así surt, para mí, un molt bon tema. De la gran banda de la història del rock and roll, The Rolling Stones. In the Stars, del seu proper àlbum Foreign Tongues, Lenguas Estrangeres. I mira, parlant de que si lenguas, que si bocas, que si tal, ara passamos a labios. Labios, per què? Doncs perquè tenim un tema d'una senyora que debutarà aquí a l'hotel. Una senyora que es diu Emily Wolf, que no la coneixíem i la vam conèixer ara fa unes setmanes perquè ha llançat un single del que serà el seu proper àlbum.
1: Sí.
0: És una dona jove, però ens va cridar...
1: Afincada a Austin, crec.
0: Texas. Doncs aquesta noia, quan era jove, quan tenia 13 o 14 anys, era una fanàtica de Eagles of Death Metal.
1: Ah, ya me imagino lo que me dirás.
0: Fíjate por dónde, que ahora este single que lanza, lo lanza a medias con el señor Jesse Hughes.
1: Home.
0: Y para la señora Emily Wolf ha sido doncs, toda una experiencia. Ella la califica prácticamente de surrealista. Diu, de ser una fanática fa uns anys, quan anava a l'institut de Eagles of Death Metal, a que em fiqui a l'estudi i tingui a la meva esquerra el senyor Jesse Hughes gravant amb mi i tot el procés de creació del tema, doncs escrivint a mi el tema i tal, doncs per mi estoy flotando aún, diu la Emily Wolf. Emily Wolf, que, bueno, té un compositora, cantant, guitarrista...
1: Reconeguda guitarrista, sembla
0: ser. Sí, senyor. Amb un so, rock dels anys 70, amb un punt ochentero de ese primer heavy metal i tal, però basada en el rock and roll, viviendo en Austin, pues, amigos, ¿qué le vamos a hacer? I que un dels seus primers temes ha superat ja els 2 milions de reproduccions a la plataforma
1: Spotify.
0: O sigui, que és tot un fenomen mundial dins del món del rock and roll, aquesta senyora Emily Wolf, un actiu jove del futur del rock and roll, i que a sobre es fa acompanyar d'un ídol com és per ell el senyor Jesse Hughes, el frontman, el senyor Butch Electric, el tarat que està al front de Eagles of Death Metal, doncs escolta, i els ha sortit un tema que, oye, pues sí, candidato era ya hace unas semanas a ser de los primeros temas de la parrilla d'Hotel Blues en un programa cualquiera. I aquest programa cualquiera ha arribat, tenim aquí aquest tema que es diu Lips, en la qual podem trobar a Emily Wolf i el senyor Jesse Hughes de Eagles of Death Metal. Emily Wolf i aquest Lips.

0: Doncs aquí els hem tingut, cuidado, con Emily Wolf. Emily Wolf i aquest Lips, en col·laboració amb el senyor Jesse Hughes. Que elegante el tío ahí en un segundo plano, con lo histriónico que és, però ja el so, des del segon U, dice sí, Eagles of Death Metal, claro que sí. Molt bé, doncs aquí tenim un nou descobriment, l'anirem seguint a la Emily, perquè apunta moltes maneres. Com les maneres que van apuntar en el seu moment una banda nacional, que ha tingut un fort lligam amb el programa.
1: I que té un lligam fort
0: amb el qual jo sospito que d'aquí poc temps tindrem contacte amb ells, perquè han estat notícia les darreres setmanes. Feia, amb la tonteria, em sembla que són 3 anys, quasi 4, de la publicació del seu darrer àlbum. La gent començava a estar impacient. Zero notícies, zero moviment. Estem parlant de la banda valenciana Los Cigarros. I fa un parell de setmanes se sap la notícia que un dels membres fundadors, el bateria Adri Cachorro, va publicar que, donat els seus nous projectes, doncs els camins amb la banda se separaven i que els hi desitjava el millor i tal i qual. Comunicat al cap de pocs dies de la banda, dient lo mateix, comunicant que pels nous projectes que té, doncs ja cadascun agafant camins diferents. Aquelles històries del rock and roll que nunca sabràs dónde empiezan y dónde acaban, pero que nos hemos de quedar con eso, que todo bien y que hay cambio, pero es que a sobre, al cap d'uns dies tenim, pam, que vamos a publicar nuevo álbum. L'àlbum es dirà Carne con patates, així, directament. La portada té un punt kitsch molt interessant i ja van anunciar que d'aquí pocs dies tindreu el primer single.
1: O adelanto,
0: que ens agrada molt a nosaltres. I, efectivament, divendres passat es va publicar el primer...
1: Així,
0: això se li diu als gossos, perquè s'entén.
1: Sit down.
0: Molt bé. Doncs ja tenim el primer avançament del que serà aquest nou àlbum de Los Cigarros, aquest Carne con patates, i el primer àlbum es diu Un Mundo Mágico. Los Cigarros estan jugant ja...
1: El primer tema es diu Un Mundo Mágico.
0: Un Mundo Mágico. Va sortir divendres, el tenim aquí en exclusiva, perquè l'escolteu totes, i pues no canvien la dinàmica. No és Los Cigarros amb els que els vam descobrir, que eren AC/DC per los cuatro costados, sinó que han anat evolucionant, i ara són una de les bandes...
1: Un rock and roll que es va acostant, diguem, als plantejaments pops, podem dir.
0: Sí, no? I molt més sofisticat i molt més pues, de la evolució natural d'una banda i en la línia... Jo diria que del darrer àlbum Acantilados, però fins i tot diria que per mi és molt més Apaga la ràdio que Acantilados. Però bueno, estem amb això, guitarras, como siempre, a la orden del dia, i una lletra que parla d'aquellos tòpicos i d'aquelles històries en les que es fiquen a les bandes joves quan comencen de... Ah, que queréis hacer rock and roll? Bueno, pues a ver, yo tengo un contacto en la tele, a ver si os consigo algo, pero necesitamos unas fotos, unos vídeos, podéis dormir aquí el fin de semana, trasladaros a Madrid... Tots aquests tòpics per una banda de rock and roll. I, bueno, què volen dir amb això? Ja ens ho explicaran al seu moment Ovidi, perquè segurament a l'Ovidi Tormo ens voldrà explicar.
1: El tindrem al programa.
0: Si serà abans d'acabar la temporada o igual al començar la següent, no ho sabem, perquè esto, amigos, nunca se sabe. Doncs, senyores, senyors, per cert, que en aquest àlbum la bateria ja corre a càrrec un dels millors bateries del panorama nacional, que és el senyor Coqui Jiménez, si no m'erro. Coqui Jiménez.
1: De la banda del Riff.
0: De la banda del Riff, que acompanya a Carlos Tarque, és un dels bateries més precisos i més fiables del panorama del rock nacional. Doncs ja va gravar els temes d'aquest nou àlbum Carne con patates de Los Cigarros. I el que us dèiem, aquí el podreu escoltar també, acompanyant els germans Tormo i a Nacho Tamarit al baix, i que són Los Cigarros, que han vuelto i que nos hablan de Un Mundo Mágico, Los Cigarros.

0: Doncs aquí els hem tingut, Los Cigarros, Mundo Mágico, guitarras, velocidad, i ja los tenemos aquí otra vez, amb lo qual, amb ganes d'escoltar la resta de l'àlbum, amb ganes de parlar amb ells, de preguntar-los què ha passat tot este temps, d'on habéis estado, perquè continuen la mateixa línia. Els germans Tormo no els trobareu en redes sociales, no los encontraréis en cosas que no sean meollos musicales.
1: Clar que sí.
0: En aquí, a todas, en todas están, pero
1: ellos... Gravar i tocar l'escenari.
0: A lo suyo, que és la música. Va. Sí, senyor. I com també és lo seu, estem parlant de Los Cigarros, que és banda valenciana...
1: Baixem una mica.
0: Baixem una miqueta i ens en anem a una de les cunes del rock and roll nacional.
1: Sí, senyor.
0: Que és el Múrcia. I a Múrcia hi tenim una sucursal que són The Violent Cluster.
1: Amics del programa.
0: Sí, senyor.
1: I diguem, banda de referència de l'Hotel Blues, que de forma periòdica... està sonant.
0: Sí, senyor.
1: Està sonant a les zones.
0: Una de les bandes que si ens han cridat l'atenció és perquè plantegen el que ens agraden aquí, no? Que és aquella banda de rock and roll con reminiscències de música americana de raïs.
1: Sí, senyor.
0: I que respecten tota aquesta tradició musical americana i li donen el seu punt personal i fan un producte que a nosaltres ens agrada molt. Banda, recordem, encapçalada per la Yolanda Pedreño a la veu i el Pachi Navarro a la guitarra, amb Carlos Orenes a l'altra guitarra, amb Javier Cabrera al baix i amb la bateria d'Hermès Alcaraz, i que ja és el tercer tema el que avui us posarem, si no m'erro, d'un projecte que han dut a terme, que és aquest Live Studio Sessions de Violet Cluster, i que es van ficar, doncs això, amb un estudi a fer una gravació en directe de temes enregistrats i publicats anteriorment, i avui tenim l'orgull, la sort i l'oportunitat de compartir amb totes vosaltres, per si no ho havíeu escoltat, doncs que us hi fixeu i que busqueu, si és la primera vegada que els escolteu, que m'imagino que si esteu escoltant Hotel Blues no serà la primera vegada que escolteu a The Violet Cluster, i aquesta nit doncs venen amb el tercer, diguem-ne, single que podem compartir amb totes vosaltres d'aquest Live Studio Session de Violet Cluster, amb el tema que va donar títol al seu LP, al seu àlbum Five Are Coming. Senyores, senyors, de Violet Cluster, una vegada més a l'hotel, i aquest Five Are Coming.

0: Doncs aquí els hem tingut...
1: Els Violet Cluster.
0: Quin so, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Jo anava mirant el vídeo, perquè això ho podeu veure també per YouTube, perquè està publicat tota aquesta gravació i està a YouTube, i jo des d'aquí els vull enviar el missatge de mis felicitaciones más sinceras y mi admiración per al tros de baix que toca al baixista de Violet Cluster, que parecen las cuerdas que tenía John Entwistle. ¿Saps que aquelles que eren com un brazo?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, quin baix més guapo. Boníssima presència escènica, boníssimo sonido, producción meticulosa i un so meravellós, el de Violet Cluster. Doncs continuem. Violet Cluster ens serveix com a pont entre el rock and roll más salvaje, que ellos también están capacitados para llevar a cabo, però també tenen aquesta, que tenen un peu a cada costat, no? En el rock and roll i en el sonido de Americana, en el qual entrarem ara de ple, i és amb un nou single d'una de les bandes...
1: D'Austin, mira tu,
0: sí senyor, d'una de les bandes de capçalera, la que vam conèixer com a Mike and the Moonpines, i que des de feia un temps deia, hòstia, d'on estan? Bueno, estaven allí, lo que passa que s'havien canviat el nom. Es van posar com a nom aquell de Silverada, mucho más de forajido, mucho más, perquè ells van donar explicació, doncs, que aquell nom inicial havia sorgit quan no s'ho prenien gaire en sèrio i que els semblava que no era descriptiu de l'empaque que estava cogiendo la carrera i la música d'aquesta banda, liderada pel senyor Mike Hartmeyer. Us vam anunciar fa un temps que llançaven nou àlbum que sortiria el 7 d'agost, que es dirà Living Proof, i que vam estrenar ja aquell single Highwayman, que era un tema amb un to més reposat, més de carretera, com nos gusta també del sonido americano, i ara ja tenim el nou single es diu Jack, i no hem d'explicar gaire cosa més. Estem amb la incorporació, això sí, hem de dir que han tingut la incorporació del teclista John Carbone a la banda, un membre més, benvingut en aquesta família de Silverada. Doncs no ens enrotllarem més. Silverada ja els coneixeu, són de la casa, són una de les bandes preferides per la directora, i tenim el nou llançament del que serà, com dèiem, aquest Living Proof, que sortirà el 7 d'agost, aquest nou àlbum de la banda i aquest nou single que es diu Jack. One, two, one.

0: boy. At the age of five, my mother's child's gonna be. Doncs aquí hem tingut la nova entrega del que serà el nou material de Silverada i em sembla que hem de fer una puntualització.
1: Sí, sí, sí. Qui s'ha incorporat com a teclista amb caràcter permanent és el senyor Parker Twaney, que no és un desconegut amb diguem, ni amb aquest estil ni amb la música dels escenaris.
0: La música dels escenaris
1: és a dir, és un habitual dels escenaris, i que de fet incorporar un teclista a la banda no és una novetat, perquè la banda va tenir un teclista del 2011 a fil del 2020 que era precisament el senyor que has anomenat, el senyor John Carbone,
0: el Carbonara, sí.
1: que era quan la banda encara no es deia Silverada,
0: no,
1: Mike and the Mumfies.
0: Jo segueixo dient que si el nou és el Carboni, és el nou, i ja està.
1: Ja, bueno, sí.
0: No, jo dic que si voleu ara, doncs aquí... Ah, és que no, que és un altre el nou, el que vulgueu.
1: Carbone.
0: Carbonara, sempre al dente.
1: Bueno, jo crec que l'audiència ha captat bé aquesta correcció i tu podràs dir el que vulguis i t'ho emportes a l'habitació
0: i
1: t'ho menges amb fatates.
0: Esta és mi pelota i se juega hasta que jo me voy a casa.
1: Claro que sí.
0: Vale? I ja està. Com també podria dir el mateix de... s'acaba el partido porque mi madre me ha llamado que tengo que subir para cenar y la pelota es mía, al senyor Jesse Wells.
1: Això és un clàssic, eh?
0: Sí, sí, sí. Ah, pero déjanosla. Sí, una mierda. Amigo, que después no la veo la pelota. No. ¿Qué os pensáis, que sois gilipollas o qué?
1: ¿Me quedas sin cenar yo o qué?
0: No, he hecho mi madre a cenar.
1: Toma por culo.
0: Hombre, ya. Molt bé, i aquí s'acaba el partido. I punto. Tant. I ja està. Ah, oh, pero es que íbamos...
1: Mañana.
0: Yo iba a marcar, digo, ya, sí, claro, Negreira. Ahora Negreira, tú
1: también. Entrena.
0: Claro, hombre, entrena. Cómprate una pelota, coño. Te lo debo dejar yo. Venga, doncs, i de punxerón no vale xutar. Això també s'ha de dir sempre.
1: De punxot.
0: Clar, nosaltres el Besòs era punxerón.
1: Sí, és que el Besòs sou molt particulars.
0: De punxerón no vale.
1: De punxot.
0: Igual que el futbolín, piruleta tampoc.
1: Tampoc.
0: Saps? O sigui, allò de rodar així?
1: No.
0: No, això no vale. Vale. Conceptes, vale? El que té conceptes... El que té...
1: Amb la piruleta aquesta podies fer mal, eh?
0: El futbolín és perillós.
1: Sí,
0: és un esport de risc.
1: Segons com enganxés la bola... Hòstia.
0: Bueno, i segons com estiguis posicionat
1: també.
0: I l'altre faci així amb la barra...
1: També.
0: Cuidado que te quedes ja...
1: Golpes bajos.
0: Sí, gran banda. Sí. Molt bé.
1: Vinga, doncs,
0: crec que ho aconseguirem.
1: Som-hi.
0: Aconseguirem arribar amb un dels tios que és referència aquí a l'hotel ja des de fa un temps,
1: sí.
0: En quant a americana, en quant a gent que li diu les coses a la cara a Donald Trump,
1: sí, senyor.
0: I a sobre, en quant a aquests perfils d'artistes que tenen una, diguem-ne, una incontinència creativa, que és una gozada. Estem parlant, com dèiem, de Jesse Wells.
1: Jesse Wells, que aquesta setmana ha llançat nou treball, no?
0: Sí, efectivament. Va sortir divendres, no? Si no m'erro, el nou àlbum.
1: El dia 12.
0: El seu nou àlbum, que es titula Masks Off. Caretes fora, Masks Off. Hi ha un àlbum en el que ha tornat a col·laborar amb el seu habitual company de feina, el senyor Eddie Spear, un productor que ha treballat amb Zach Bryan, amb Sam Barber, amb artistes de la nova fornada de la música americana. Els temes són moments destacats que ha anat recollint durant el darrer any i que inclou cançons que mostren una part més introspectiva i personal de la seva composició, com un tema que es diu Siddhartha, que això és com un instrument indi, em sembla, no? Un Siddhartha, diria.
1: Siddhartha, sé que és algo indi, però no et sabria dir...
0: No sé si és un instrument o un condiment, no?
1: No t'ho sabria dir.
0: Unos fideos a la Siddhartha.
1: O és un nom d'alguna cosa.
0: D'Índia.
1: Polonesa no crec.
0: No té pinta. A mi em sona, com si fos algo així,
1: sona,
0: el Siddhartha.
1: Ho mirarem.
0: Molt bé. Bueno, la qüestió és que... I també hi ha versions d'estudi de temes, com aquest tio va fent temes i ni els grava, sinó que, venga, los publica un vídeo, no sé què. Doncs temes... perquè aquest senyor ha recuperat un gènere dins del folk, que és la canció en protesta. I el tio, clar, és que tiene una mina de oro con su presidente naranja, no? El tio, doncs, hi ha temes d'aquests...
1: Siddhartha és una novel·la de Hermann Hesse.
0: Molt bé, i també un instrument,
1: no
0: saps?
1: No sé, és que no ho
0: sé. Com el del teclista de Silverada. Què he dit jo? És un instrument? Doncs pues no sé per què busques merdes,
1: no,
0: saps?
1: Jo el de l'instrument no ho trobo, ara.
0: No, perquè no ho trobaràs, perquè ho sé jo només,
1: és
0: això.
1: És una novel·la filosòfica.
0: Què et penses?
1: Que es va publicar el 1900...
0: Ja, sí, claro. Ja.
1: Sí, però okay, jo... L'instrument...
0: Ah, que no ho trobes, perquè clar, perquè s'ha de buscar bé.
1: Hi ha una pel·lícula, també, que porta el nom de Siddhartha, del 1972.
0: Clar, i per què fan una pel·lícula, un llibre, de què? Basat en què? Doncs en un instrument, collons. Si és que, de veritat, se t'ha de dir tot, eh?
1: No ho trobo, eh?
0: No, ja, perquè busques malament.
1: Jo, això de l'instrument...
0: Ja. Siddhartha és un instrument de corda, d'aquesta... d'aquests... que són així, molt, jo ho he fet molt igual. Si tu ja no et situes, mira, cadascú té els seus problemes.
1: Fet un moment.
0: Sí, digue'm.
1: A veure,
0: què trobes? Això és meravellós a la ràdio, eh?
1: No.
0: No
1: és què? Un instrument musical.
0: No, que no ho hagis trobat. Cuidado. A veure, que no ho hagis trobat no vol dir que no ho sigui, eh? Jo ho tinc claríssim.
1: No,
0: ja veuràs
1: que...
0: com ara hi haurà tot de missatges de gent que diu sí, claro, jo també, jo aprendí a tocar el Siddhartha en 2 setmanes. Con un...
1: Jo perquè últimament, aquestes setmanes...
0: Com el Sergio Ramos, el mexicà, saps? Que en 2 setmanes ja el dominava.
1: Aquestes setmanes que hem tingut tant el Darull a l'hotel, la medicació te l'has anat prenent o no?
0: Jo em prenia la de Lion. Ens la vam canviar. Hòstia!
1: Vale, d'acord.
0: I s'han dut la meva.
1: D'acord.
0: Oi. Bueno, jo no respondo, eh? Quan salgan passeu mañana allà amb pilotes a la plaça, sí, de San Pedro. Iepa!
1: Bajo palio.
0: Siddhartha és la que tengo aquí colgada, saps? Bueno, és igual.
1: Això
0: bueno.
1: Ja ho veig una mica més lògic.
0: Sí. Vale, la qüestió, que això, que s'ha convertit en això, en un referent, i hi ha temes que ja els ha fet en directe i no els tenia ni gravats. Ja diu, pues ja lo voy a grabar.
1: Ojo,
0: aquí.
1: Ojo, que ara no recordo si ho has dit, cançons protesta, també.
0: Sí, que dic que ha recuperat un gènere, però que clar, que és que...
1: Esclar, Estats Units
0: ara... És un terreno abonado para ello.
1: És que està que arde, vamos.
0: Sí, senyor. Doncs... Joder, bueno, ha estat...
1: Hi ha Mundial, hi ha Mundial.
0: El Mundial. Hi ha una cançó, era Plàcido Domingo, no?
1: Hi ha Mundial.
0: Plàcido Domingo, un tio maquíssim, també.
1: Estats Units, Canadà i Mèxic.
0: La mano larga. Molt bé. Jesse Wells, no és Plàcido Domingo, ni falta que fa. Tiene más de Bob Dylan que de Plàcido Domingo. I nosaltres que ens alegrem d'aquesta tendència, perquè si no, cuidado. Doncs això, que té nou àlbum, que es diu Masks Off, i tenim el single que dona títol al mateix, o sigui, Masks Off, d'acord? ¿Vale? Aquest és Jesse Wells.
1: Deixa'm tocar la Siddhartha, vinga.

0: Doncs aquí l'hem tingut, cuidado, cuidado con el amigo Jesse Wells, que todo y su lenguaraz contenido literario, com dispara las paraules, és un Bob Dylan del siglo XXI, no hay ninguna duda. Òbviament, calificar algú d'un nou Bob Dylan potser és molt agosarat, perquè tienes que tener una perspectiva de mínimo 50-60 años de carrera por delante y de convertirte en un tío que hace lo que le sale también de su Siddhartha y que haga lo que le dé la gana y siga triunfando, que ese es Bob Dylan, que sigue de gira por algún lado y aquest es un molt bon relleu. Volia fer una puntualització, cuidado, se m'ha tractat d'una manera dubtosa amb el tema del Siddhartha. Siddhartha, al término Siddhartha, cuidado, tiene tres asociaciones musicales principales. Cuidado. Hi ha un cantautor mexicà que es diu Siddhartha.
1: Una botiga de discos a Medellín.
0: Y el instrumento indio, el sitar. ¿Vale? O sigui, cuidado. Siddhartha, el músico mexicano.
1: No crec que aquí...
0: Ex integrante de la banda Zoé. Toca principalmente la guitarra, la batería y es vocalista. Y en ocasiones utiliza instrumentos étnicos y tradicionales en sus producciones, ¿vale? Pero bueno, diu, el instrumento, aunque está relacionado al Siddhartha. Diu, el instrumento, el sitar. Bueno, pero sitar. Diu, Siddhartha, entre paréntesis, Gautama Buda. Es que aquí ho està dient tot. Siddhartha, es decir, Gautama Buda, sí, no, cuidado, no. Está fuertemente asociado con la cultura de la India,
1: sí, sí.
0: Donde el instrumento ningú... por excelencia es el sitar.
1: Escolta, que no podràs anar dient pel món que toques el Siddhartha.
0: Que sí, que sí, que sí, que sí.
1: Et prendran per boja.
0: Bueno, a veure, quina novetat, també.
1: També tens raó, això.
0: A veure, ¿está usted loca? Bueno, dígame algo nuevo. Molt bé.
1: A la lloda... Déjame el Siddhartha o pásame el Siddhartha, encara pot donar entendre tal, però vull tocar el Siddhartha.
0: I tant. No. ¿Quieres que te agarre todo el Siddhartha? Pues cuidado.
1: No, aquí en trobaríem, eh?
0: Ah,
1: aquí
0: amigo.
1: Segur que hi hauria tema aquí, eh?
0: Ah, pues bueno, pues ja està, collons. És que de seguida aquí, bueno, anava a dir. Vale, que continuem en terreny americana.
1: Sí, anem a Alabama.
0: Sí, nos vamos con una de las bandas.
1: Últimament està sonant regularment.
0: I cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. The Red Clay Strays, amb aquell frontman, que és aquella espècie de Johnny Cash en su juventud, amb una presència brutal, i que s'han convertit en una de les bandes de referència en poc temps que porten en el panorama. Tenen nou àlbum. Aquest nou àlbum es diu Grateful.
1: Grateful.
0: I està produït una altra vegada pel senyor Dave Cobb. Que és el que diem darrerament. Hay dos productores ahora que se lo llevan todo y que todos quieren grabar con ellos. Uno es Dave Cobb y l'altre és el senyor Shooter Jennings. Dave Cobb, que a part de la seva pròpia banda i la seva pròpia música, es dedica a fer produccions espectaculars. Però és que aquí, The Red Clay Strays, han fet ja, diguem-ne, otra vuelta de tuerca.
1: Sí, perquè se'n van més cap al soul i al gospel, no?
0: Totalment. Soul, gospel, rock clàssic... country polvoriento i té un punt, tot l'àlbum, una pàtina més de foscor, més de recolliment, més de... Cuidado, vam estrenar aquell primer Adelanto,
1: que era Adelanto.
0: Demons in Your Choir.
1: Sí, sí, sí.
0: El vídeo és impressionant i fa fredar i tot, i tot l'àlbum té aquell punt. Jo ja he llegit alguna crítica que diuen, hòstia, pues no sé jo, dámelo todo para mí, dámelo todo para mí. Que això és el que deia una del meu barri, també, que ara feia temps que no d'allò.
1: És veritat.
0: Dámelo todo para mí. Que te voy a comer Siddhartha. Ah!
1: Amb el gabinet a la mà.
0: Tate, que no era, que venia d'aquesta del meu barri, del Siddhartha.
1: Ah, veus?
0: Sí, sí,
1: veus?
0: Vale, bueno, és igual. La qüestió que aquest és una nova aposta i una nova, diguem-ne, un nou pas endavant d'aquesta banda que per acabar de solidificar aquesta potència que tenen i aquesta presència que tenen. L'àlbum es diu Grateful i el segon tema que volem compartir amb vosaltres és aquest tros de Don't Wanna Know, The Red Clay Strays. 1, 2, 3...

0: Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho The Red Clay Strays y me gusta mucho cómo está sonando esto. Yo podría estar perfectamente haver estat encabit en la sessió, en la part de blues del programa, ¿eh?
1: Totalmente.
0: Qué riqueza de Red Clay Strays ens agrada.
1: Totalmente.
0: Que bandes d'aquesta joventut tinguin aquesta personalitat i s'arrisquin d'aquesta manera, perquè també tenim aquesta part, ¿no? Aquesta vessant de, diguem-ne, integrisme dins de la música d'arrel americana, de decir, uy, es que ya no hacen lo mismo, porque hacen un... le meten gospel, le meten blues. Bueno, ah, collons, pues nosotros encantados de la vida, ¿eh?
1: Cuantos más mejor.
0: Ara, quan més serem, més riurem. Quan més cosins, més endins.
1: Sí, home, i si ve algú tocant el Siddhartha, no te digo la que
0: amigo,
1: se monta.
0: Clar, clar, clar, clar. Aquest segur que saben el que és una Siddhartha.
1: Home.
0: Tu què has de saber? Perquè ets una perduda.
1: No, jo no vull inventar coses.
0: No, no, a veure, jo, pues mira, los inventos, com deia aquell, s'hacen en casa i con gaseosa. José Luis Corcuera.
1: Això ho deia aquell.
0: Sí, sí, sí. Molt bé. Doncs anava a dir... No, era José Luis? No me'n recordo. La qüestió és que ara anem amb un senyor que també fa 80.000 anys que va a la seva. I fent la seva, fent el mateix de sempre, però adquiriendo cada vez más pozo y más gravedad en lo que él hace y dice, se li va afegint tothom. Tothom vol estar prop d'ell, tothom vol estar prop d'ell i de la seva banda, si pot ser, i la seva banda la tindrem en concert aquest estiu, aquí a la ciutat que està al costat de l'hotel. Estarà a Barcelona el 19 de juliol. Jo diria, si no m'erro, que estarà al Poble Espanyol, per
1: sí,
0: ser.
1: Sí, Poble Espanyol.
0: Poble Espanyol. On van venir la darrera vegada i Servidora no sí. va poder anar.
1: Jo hi era, jo hi era.
0: Sí, sí, sí. Sí. Jo vaig aconseguir passar-te una entrada, sí, des del dins del cotxe sense sortir, però havia fet una hòstia amb la bicicleta. La bicicleta, ring, ring, la bicicleta, ring, ring. I ara piquem de maig. I vaig fer així i venga, a tomar por culo. Molt bé. Doncs, sí, sí, i em va fer perdre el concert de ZZ Top.
1: Sí, sí.
0: Doncs ZZ Top estaran en concert el 19 de juliol a Barcelona. També faran concerts per altres bandes de...
1: València, Múrcia i Pamplona.
0: Ara, això mateix.
1: 18, 22 i 23.
0: Molt bé, molt bé.
1: Perdó, Pamplona 18, València 22, Múrcia 23.
0: Molt bé,
1: 19, clar. Barcelona, Poble Espanyol.
0: Ara, m'ha agradat aquesta precisió, com el Siddhartha. Doncs, però...
1: No, no el toquen. Ja m'ho ha dit el Billy, que no...
0: Billy F. Gibbons. No... segur que controla la Siddhartha, però aquesta vegada no.
1: Home, i...
0: Doncs la qüestió és que avui no us portem un tema de ZZ Top,
1: no.
0: Però que ens portem un tema en
1: on
0: el qual...
1: Ell? On surt ell?
0: Aquí està, aquí està. De fet, un tema original... De la banda, de ZZ Top.
1: Sí,
0: un tema que alguns diuen ah, que és una versió de los Rolling Stones.
1: No.
0: No. Un tema publicat per, en un dels primers àlbums de ZZ Top, que és el Brown Sugar, que és un blues d'esos densos, sureños, i aquesta vegada el protagonista, diguem-ne, o l'actor principal, és un senyor que es diu...
1: Tim Montana,
0: que ha tret un nou àlbum i aquest àlbum es diu àlbum de Tim Montana.
1: Entire State of Tim Montana.
0: Ara m'ha agradat. Sortirà a la venda el 31 de juliol.
1: Sí, senyor.
0: I té diverses col·laboracions dins d'aquest àlbum.
1: Billy Gibbons
0: és una d'elles, i en el mismo tema, en aquesta versió de Brown Sugar, pues nada más y nada menos que Billy Gibbons i Asolau Slash de Guns N' Roses, Billy Gibbons i el senyor Tim Montana. Després també té participació a l'àlbum el senyor Jerry Cantrell.
1: D'Alice in Chains.
0: I bueno, aquest tio, el Tim Montana, és un dels grans exponents actuals, segons diu a la crítica, de combinar sons tradicionals de música nord-americana, el rock i el country més salvatge, però amb referències a vegades de grunge, inclús. O sigui, és un d'aquells que no se queda en un terreno solo. Bueno, no és ben bé Red Clay Strays, sinó que aniria per una vessant més fosca, més dura i més tendència rockera. I a la vista està con quien se rodea para publicar su nuevo álbum. Amb lo qual estarem atents a la publicació d'aquest àlbum.
1: Sí, deixa'm afegir...
0: El que tu vulguis, xata.
1: Que... ZZ Top no només estarà a Pamplona, Barcelona, València i Múrcia, sinó que també estarà a les Noches del Botànico Madrid el 20 de juliol.
0: Hombre.
1: Y el 25 en el poblado de Santipetri de Chiclana de la Frontera, Cádiz.
0: Santipetri, m'agrada molt, m'agrada molt. Sí, sí, sí, sí.
1: Escolta'm.
0: No, no.
1: Sí, sí, top, tu.
0: Ell va ahir, con su gorrito, segur que anirà amb el gorro i mira que fotrà una calor.
1: Ell no se'l treu, eh?
0: A ver, se la trae bastante floja.
1: Home.
0: Lo que sea, se la trae bastante floja el mundo en general, perquè ell continua, la seva banda continua, tot i la baixa del etern baixista de la banda, ha sigut substituït pel que era el tècnic de so de la banda, i continuen Zizi Top i estaran aquest estiu aquí a Barcelona. Doncs res, que tenim aquest nou tema de l'àlbum de Tim Montana, en el qual es fa acompanyar per Billy Gibbons i per Slash, que és la versió de Zizi Top, Brown Sugar, i que sona així de bé. Apa, aquí ho teniu, Brown Sugar, Tim Montana, Billy Gibbons i Slash. One more time.

0: Re.
1: S'han quedat servits, eh?
0: Clar, al principi la gent... Hosti, per què no foten això en la secció de blues? Bueno, és que, a ver, el, prim, el medi, medio tema sí, però el resto, el resto és una hòstia que no vegis, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do el senyor Tim Montana, que no sigui descendent, que tingui alguna, algun parentesco con el grandísimo Joe Montana.
1: No sé.
0: Quarterback del San Francisco 49ers de quan jo veia el futbol americà quan era jove. Només hi havia aquell conegut aquí a Espanya, Joe Montana. Tenia un videojoc i tot, molt bonic. Molt bé, doncs aquí ha estat Tim Montana amb aquests amiguets Billy Gibbons i Slash fent aquest tros de borrada de versió del Brown Sugar. Molt bé, ara ja ens ha servit perquè és una miqueta l'exemple, no? O sigui, un pie en el blues i otro pie en la incorrección absoluta del rock and roll. I ara anem amb una senyora que debuta aquí a l'hotel.
1: La senyora de Franklin, Tennessee.
0: Amigo. I que també podríem dir el mateix. Està con un pie en cada sector, ¿vale? I a sobre, en el tema que escoltarem avui, ve acompanyada d'un senyor que una miqueta pues, pega la patada en la porta i li diu tira per aquí, Alisa, que aquí, si me ven a mi a abrir la puerta, te van a aceptar. Es tracta del senyor Joe Bonamassa.
1: Sí, senyor.
0: Alisa Bonagura. Que Alisa Bonagura.
1: Té un nou treball, sembla ser.
0: Sí, senyor. Qui? Ella.
1: L'Alisa, sí,
0: vale,
1: sí.
0: Vale. Sí, sí, per això ha debut aquí al programa. Es va llançar, jo diria que el 5 de juny, el seu nou àlbum, que es diu America's Backroads. Es va llançar el 5 de juny i suposa el debut d'aquesta compositora, guitarrista i cantant, Alisa Bonagura.
1: Bueno, debut no, eh?
0: Debut, no ha acabat.
1: Perdona.
0: A l'hotel.
1: Vale.
0: Sí, sí, suposa el debut a l'hotel blues d'aquesta artista, com has dit tu, de Franklin.
1: Tennessee.
0: Doncs, i el que podríem dir és això. Una artista polifacètica que ha estat, com ella mateixa va dir, esperant 10 anys per fer aquest àlbum. Un artista que es manté una miqueta en la independència, i ella diu que això no és fàcil, sinó que li diguin a més d'un d'aquí, i es necessita molt de temps i molt de treball molt dur per estalviar per un sol dia d'estudi amb els músics de primera línia de Nashville, sí. Amb els que jo avui hi he pogut treballar. Bueno, guardonats els homes que l'han acompanyat, els homes i dones que l'han acompanyat, els músics i músiques que l'han acompanyat, doncs per diferents premis de l'Associació Americana de Country, de Blues, i que se mueve en un terreno pues que no sé, és totalmente familiar. Poca cosa més a afegir, i mira que tenim, us podríem escriure 3 llibres amb tota la biografia que ens ha preparat Montse.
1: Sí, sí, realment ha fet un treball d'investigació força notable, eh?
0: Sí, sí.
1: Està de gira per la pèrfida Albion aquest mes, la Lisa.
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: I en aquest àlbum hi han col·laborat compositors com Jeffrey Steele, com David Sandon i com Theo Hutchcraft, que és un dels compositors més buscats en el panorama de Nashville per gravar, amb la qual cosa, el que us dèiem, estem en un moment d'impàs entre la música de raïs americana i el blues, com si el blues no fos de raïs americana.
1: Família ja de músics, la Lisa.
0: Amigo.
1: Els seus pares tenien un grup que es deia Bailey and the Boys.
0: Home, no me digues més. I algun dels seus pares potser tocava el Siddhartha?
1: Crec que ell ho va intentar.
0: Però massa complicat.
1: Però no li trobava el punt.
0: Ja t'entenc. Home, és que no és fàcil. No és fàcil.
1: Ah, hòstia, és que...
0: Doncs Alisa Bonagura no toca el Siddhartha.
1: Ella li deia, la dona, la mare d'ella,
0: sí.
1: O sigui, quan son marit d'ella...
0: El marit de la mare. O sigui, el pare d'ella.
1: Quan son marit, exacte,
0: vale.
1: Començava a tocar tal... Sembla ser que en un d'aquests viatges ella li va dir me tienes harta de tanto tocar el Siddhartha, no?
0: Sí.
1: I llavors ell...
0: Va fer un tema.
1: Vale. Se'n va... És allò que ho va veure clar, va dir millor que no segueixi.
0: No, bé, vull buscar problemes.
1: Encara que pugui ser després encombrat pel director de l'Hotel Blues,
0: sí.
1: Per la meva tècnica en l'instrument, va dir millor que la parqui de moment, perquè...
0: Que pocs dominen, cuidado.
1: Home...
0: Bueno,
1: m'ho diràs a mi.
0: Elisa Bonaguna no toca el Siddhartha, però toca la guitarra que se l'espela. I Joe Bonamassa, algú en sap també. I participa en aquest tema extret d'aquest America's Backroads, que es va publicar fa res, una setmana, el 5 de juny. La setmana passada va sortir a la llum i nosaltres el tenim aquí perquè hem tornat per tornar amb novetats, collons, per dir-ho a vosaltres. Que hem estat amagats aquí perquè ens ha tingut entretinguts el Lion King.
1: El va la perdida, esa.
0: Mare de Déu. Però ara volvemos con todo. I volvemos con todo quiere decir incluso con Elisa Bonaguna, Joe Bonamassa i aquest tros de Love You Like That. Elisa Bonaguna.

0: Aquí creciendo nos pot tallar, no es pot interrompre,
1: no, això. Bueno, no, fas, home.
0: Havíem de deixar-lo.
1: 10 de juliol, Black Crowes,
0: sí,
1: el Cruïlla.
0: Sí, sí, pero este momento ese ahí de tensión aguantando hasta que entra la batería es mític ya.
1: Has fet molt bé.
0: Sí, senyora. I com molt bé ho han fet, Elisa Bonagura.
1: Escolta, Déu-n'hi-do, eh? Quina estrena a l'hotel, eh?
0: Sí, senyor.
1: Mare de Déu.
0: Tendremos más temas de Elisa.
1: Sí, sí.
0: Más noticias de Elisa. Jo jugava amb un equip que es deia així, més o menys.
1: Sí?
0: Sí.
1: Però per lo d'Elisa o per lo de Bonagura?
0: No, Elisa.
1: Ah.
0: De la Verneda, los Elisa.
1: Los Elisa. Ah, vale.
0: Elisos.
1: Elisos.
0: Que és un arbre. Mai vaig entendre, bueno, un árbol igual es alto, ¿no? Y por eso un equip de bàsquet que lo llamamos Elisos.
1: Hi ha un vent que és Elisio, el viento Elisio.
0: Sí, sí, l'Eliseu Vilaclara també.
1: També.
0: Cuidado.
1: Sí, però aquest no venta.
0: No, bueno, és igual. Anava a dir, la qüestió, que sí, que continuem.
1: Està bé, està bé.
0: I continuem amb una altra, li agafa el relleu a l'Elisa Bonagura, doncs escolta...
1: Una britànica.
0: Una britànica que li podia fer de mecenes també, perquè l'Elisa Bonagura té una pinta de tirar per un camí que igual
1: algun dia
0: llega, ja veurem. Estem parlant de la britànica Joanne Shaw Taylor. Aquesta, bueno, ja és una de les fixes a l'hotel, la tenim en plantilla, i ha anunciat el llançament del seu nou àlbum.
1: Déu-n'hi-do, no para, eh?
0: Un nou àlbum que durà per títol The Trouble With Love, que es llançarà el 23 d'octubre. Això ve després d'una sèrie de publicacions d'uns singles... que, bueno, que cadascun han tingut com una història darrere, que a mi em comença ja, que és allò que dèiem darrerament, a ver cuánto rato tarden en definir el nuevo tema, en poner el concepto resiliencia. I ja està, perquè aquesta sèrie de llançaments que els hem anat estrenant tots, que marcaven una miqueta per on aniria, que és un nou àlbum.
1: Sí, sí,
0: primer
1: sí.
0: Va ser The Trouble With Love, amb Joe Bonamassa, el que dona títol
1: a l'àlbum.
0: Sí. No, és que ara estava dubtant amb una cosa que he vist abans. Doncs això.
1: No té res a veure amb el Siddhartha,
0: aquest,
1: per això, oi?
0: No descartaria res. Ai. Aquest de Trouble With Love era una miqueta que explorava la tensió i l'alliberació emocional, mentre que després el que va publicar What Good Is My Love, amb la Orianti, que també el vam posar, amb la...
1: Efectivament.
0: Amb aquella guitarrista espectacular, doncs abordava una miqueta el que és el rebuig i el desamor. I després, sí, ja saps, és allò, hòstia, Hell or High Water, que li donava un punt desafiant de blues gospel, centrat en la perseverància i la força interior.
1: Hòstia, o sigui, ja estic posant que no veig,
0: saps? O sigui, és allò de dir, venga, dic resiliència, si lo estás deseando, hombre. Però bueno, ja he dit força interior.
1: Allò que dic, escolta, tal com esteu, millor que ho deixeu córrer, que sereu més feliços, no? Vull dir...
0: Ara, sí. Doncs la qüestió és que, bueno, això marcava una miqueta el camí a seguir per la Joanne Shaw Taylor. Nosaltres, de tot això que hem estrenat, que ho hem estrenat tot, jo em quedaria amb Hell or High Water, perquè tenia aquell punt més gospel
1: clar.
0: I más de lo que nosotros nos conecta. Però bueno, Joanne Shaw Taylor pot fer el que li roti, que sempre tindrà aquí. És com l'acadèmia, allà tiene el sillón.
1: I tant.
0: El sillón, pues mira, el JW tiene ella, de l'Hotel Blues. Perquè
1: clar,
0: nosaltres fem això, no només una lletra, nosaltres volem tres o quatre, si volem, com les matrícules. La qüestió és que això arriba, com dèiem, el 23 d'octubre, però ja tenim el primer avançament del que serà aquest nou àlbum. I es tracta d'un tema que és una versió. És una versió d'un artista que es diu Celeste. Que dius, hòstia, ja no sé si comencem bé o malament amb això ja, eh?
1: Pensa que és un tema que apareixia originalment en un thriller televisiu que es deia The Day of the Chacal.
0: Ah, pues, escolta, però això que no sigui la sèrie que ara estan fent la gravació de la segona temporada de Chacal.
1: No ho sé, The perquè... Day of the Chacal.
0: Clar, no sé. Podria ser, ja ho miraré. Jo ho
1: no
0: miraré,
1: sé,
0: a veure
1: no
0: si...
1: No sé.
0: L'àlbum està produït per Kevin Shirley, cuidado,
1: Kevin Shirley,
0: que això també hauria que destacar-lo.
1: La cosa va en serio.
0: Sí, senyor. Doncs res, que tenim aquest primer avançament i ja l'hem a compartir amb vosaltres.
1: Vinga, va.
0: Per donde nos llevará Joanne Shaw Taylor, jo lo sé, però prefiero que lo descubráis, ¿vale? I després ja me diríeis, si resiliència o no. Senyores, senyors, aquesta és la versió d'aquest artista que es diu Celeste, que l'ha fet Joanne Shaw Taylor com a primer avançament del que serà el seu nou àlbum, que es diu The Trouble With Love, i aquest tema es diu This Is Who I Am. Aquesta sóc jo, collons, hòstia, que sóc Joanne Shaw Taylor.

0: Bond. James Bond.
1: Ara.
0: Perfectament podria ser una... Un tema que il·lustrés una pel·lícula de James Bond. A part d'allò de Bond, James Bond, després podria dir-li allò de un vodka martini seco, mezclado, no agitado. Això m'encanta.
1: Sí, eh?
0: Molt, molt fanàtic també de James Bond, eh? També ho haig de dir.
1: I que duri.
0: I que duri, sí. Anem a veure ara, eh? Com substitueixen, perquè ningú donava un duro per Daniel Craig i a veure qui lo substituye ara, eh? Muy grande Daniel Craig com James Bond. Vale, doncs això. I, per cert, The Day of the Jackal, confirmat, eh? El tema aquest estava a la sèrie de The Day of the Jackal, la primera temporada, i que ara estan rodant la segona, o sigui, la versió moderna.
1: Vale, vale.
0: Vale? Quanta informació donem, de veritat, eh? No sé si s'ho mereixen del tot, eh? Però, bueno, ara passem, doncs, a una nova entrega, també. Per cert, molt bé, eh? Bien por Joan Eixau, eh?
1: Jo,
0: si aquesta és la línia, bien. Habla de resiliència i de lo que tu quieras. Però ara anem amb... Amb una nova entrega d'una de les bandes que també són de capçalera del programa,
1: sí, senyor,
0: les darreres,
1: sí,
0: temporades. Un nou tema que estarà inclòs en el que serà el nou àlbum de Bywater Call. Bywater Call, que és aquesta banda de música d'arrel, de rock, de soul...
1: Que la setmana que ve, el que són les coses, tenen dos bolos a Canàries.
0: Fíjate.
1: A Sant Cristóbal de la Laguna i a... Ara ho miro,
0: com
1: sí,
0: Lion.
1: Sí. Doncs, ho vam dir. La darrera vegada que van sonar, crec que ho
0: el
1: vam
0: seu
1: dir.
0: Nou àlbum es dirà Broken Souvenirs, que es llançarà a finals del mes de juliol, el dia 29. I el que tenim aquí és un avançament, otro adelantamiento, d'aquesta banda que es va inspirar amb artistes com Black Pumas, Alabama Shakes, Baby Hugh i Rage Against the Machine per fer aquest tema.
1: Sí, sí.
0: Amigos, cuidado con la mezcla, eh?
1: No, a veure, és una banda que en directe, vull dir, és que val la pena veure-la. Sobretot, primer per la veu d'ella, però és que musicalment són boníssims. Són boníssims.
0: Sí que és veritat que el tema fusiona influències de soul retro amb capes de teclats, de metalls i, òbviament, una secció rítmica com caracteritza Bywater Call. I aquest soul retro, jo quan vaig estar escoltant vaig dir, hòstia, si em digués...

0: Ah, però bueno, by water call...
1: Escolta, el que et deia,
0: sí.
1: Aquest cap de setmana...
0: Sí.
1: Bueno, ahir concretament... això no, no sé on és.
0: Fot-li.
1: Estava en un lloc de França que es diu Penmarc.
0: Molt bé.
1: Que en un festival, God Save the Cook, the Cooing, i sí. El dia 16, sí. El Teatro Leal de Sant Cristóbal de la Laguna...
0: Hombre... La Laguna, mira, bon equip de bàsquet també, eh?
1: Sí, senyor, i el dia 17 sí. Al Teatro
0: Ara.
1: Guiniguada de les Palmes de Gran Canària.
0: Preciós, és un teatre preciós.
1: I escolta...
0: Sí, t'ho dic jo. No estan mai, però és preciós.
1: By water call, s'ho passaran bé, eh?
0: Molt, i tant, perquè i si poden escoltar, el públic assisteixi al tema que escoltarem a continuació, diran, pues mira, la directora tenia raó, que parece que tengan una col·laboració ahí con los Dub Kings, by water call. Vamos a ver què us sembla. A mi m'ha encantat, i tiene este punto, sí senyor. El tema es diu No One Else, i com dèiem, estarà inclòs en aquest nou àlbum que es diu Broken Souvenirs, que es llançarà el 29 de juliol. I la banda és By water call, No One Else.

0: aquesta banda, que és una de les bandes con más blues Chicago de l'actualitat, que és aquesta banda GA20,
1: amb la col·laboració extraordinària
0: los de Boston de...
1: No, digue-ho tu, digue-ho.
0: No, no, de la llegenda, sí, sí, fot-li, fot-li.
1: Charlie Musselwhite,
0: ladies and gentlemen. Sí, senyor, però és que això va molt més enllà del que nosaltres ens podríem esperar. O sigui, vam escoltar el primer single, el primer llançament del que serà el nou àlbum de GA20 amb la col·laboració del senyor Charlie Musselwhite, i ara tenim aquesta següent, el següent single, i que ens ha deixat clar que no és un acompanyante, no és un comparsa que estarà en algun tema, no, és àlbum de GA20 amb collons, Charlie Musselwhite.
1: Ara.
0: L'àlbum es dirà Blues Now, el blues ahora, però és un àlbum, o sigui, de tots quatre, els tres membres de GA20 i Charlie Musselwhite, que podria ser, com aquell qui diu, el frontman actual, sí, sí, de la banda. Un frontman actual que no se lo salta un galgo. Òbviament, l'amistat entre Charlie Musselwhite i el senyor Matthew Stubbs, que és el guitarrista que acompanyava des de fa ja uns anys a la banda de Charlie Musselwhite, doncs ara s'ha volto al revés. Ara és Charlie Musselwhite qui s'infiltra en l'alineació titular de la banda de Boston, la banda que conformen, com dèiem, el senyor Matthew Stubbs, el senyor
1: Cody Nielsen.
0: Cody Nielsen a la veu i a la guitarra, i el bateria Josh Kiggins, que aquesta és la formació actual de GA20, doncs s'afegeix el senyor Charlie Musselwhite, fan aquest àlbum que es dirà Blues Now. Vam estrenar el Crazy Love, que era el primer single, i avui estrenem el següent single, que és
1: una versió.
0: Sí, senyor, un clàssic que ja va versionar també en el seu moment el senyor Eric Clapton, llevándolo a su terreno, i aquest tema de Blues Chicago, que es va publicar a la dècada dels 60, aquell I Can't Hold Out. Com dèiem, una peça clàssica d'Elmore James, del Blues Chicago, i que, òbviament, l'agafen ells i no lo mueven del sitio. És Blues Chicago, però hecho ahora, i amb la veu cantant del mismísimo Charlie Musselwhite en primer terme. Veu cantant, harmònica i mojo, que no se lo acaba nadie. El senyor Charlie Musselwhite, la banda GA20 i aquest tros de I Can't Hold Out.

doing?

0: I ara, senyores i senyors, tindrem l'estrena d'un tema que està inclòs en el nou àlbum d'una senyora que vam descobrir farà uns 3 anys, més o menys, 3-4 anys, i que era una senyora que publicava vídeos a YouTube fent versions dels clàssics del blues i deia, hòstia, una tia jove.
1: Una originària de Texas.
0: 27 anys té la criatura, eh? Sí, cuidado. Sí. I va fer el seu primer àlbum d'estudi i vam dir, bueno, esto es lo que suele pasar, ¿no? Que te metes ahí un productor, lo que deien els cigarros al principi del programa, bueno, dale un aire a esto, hazle un vídeo musical i tal, i perdia una miqueta l'essència del que havíem vist en aquesta dona. Però ara publica un nou àlbum que es diu Shades of Blue, i en aquí, doncs, ella deixa anar de rienda suelta a sus influencias de blues más puro y duro, i inclou algun tema en directe, com és això que estem escoltant de fons, i que és una autèntica meravella. Precisament és una versió d'un clàssico del blues.
1: Sí, senyor, el Catfish Blues.
0: Catfish Blues. Doncs nosaltres ens quedem amb això. Esta és la part que nos gusta de la grandíssima Evan Nicole Bell. Evan Nicole Bell, que publica aquest Shades of Blue, i que dins d'aquest Shades of Blue podem trobar aquesta versió en directe des del Clubhouse d'aquest clàssic del blues.
1: La guitarra és d'ella, eh?
0: Què vols dir?
1: Que ella toca la guitarra.
0: Ah, pensava que se l'havia comprat ella. Dic, sí, bueno, està
1: bé. Segur l'ha pagat, eh? Segur, això no ho dubtis.
0: Bueno. I no sé si... Bueno, és igual. El Sitar, no sé... No, com era? Siddhartha.
1: El Siddhartha.
0: La Evan...
1: Ja li preguntarem.
0: Molt bé. Doncs us deixem ara una estoneta amb la gran Evan Nicole Bell i aquest tros de versió del Catfish Blues.
2: All right. So, everybody who knows me knows that I love old school. I love funk. I love soul. And I love blues. So I figured we could keep this going with a little bit of blues, Jimi Hendrix style. How's that sound? All right, let's go.

0: Iba Nicole Bell, muy grande, esta mujer, guitarrista impresionante, y mojo, mucho mojo tiene. Amb lo qual, escolta, estarem atents. Aquest àlbum es va publicar l'any passat, el 2025, aquest Shades of Blue. Amb lo qual, senyors, senyors, estem arribant al final ja i ho farem amb una altra dona.
1: Sí, senyor. Si una aquesta... senyora que feia temps que no estava a l'hotel.
0: Si la Evan Nicole Bell representa la sàvia nova de les mujeres de raza en el blues, doncs, mujer de raza veterana, premiada, multipremiada a diferents edicions dels Blues Music Awards, és la senyora Rudy Foster.
1: Rudy Foster.
0: I Rudy Foster presenta nou àlbum. Presenta nou àlbum, l'àlbum es diu Just Say Yes.
1: Ah, amigo.
0: I es publicarà el 28 d'agost. I pel que hem pogut escoltar, la cosa pinta, però muy, però que muy bien. I us deixarem amb ella, nosaltres ja, senyor Emili Dragone.
1: Molt bona nit.
0: Un plaer per nosaltres, un plaer, suposem que per vosaltres, i pel Siddhartha. Amb lo qual...
1: Sempre.
0: Sempre, Siddhartha amb un Siddhartha. Us deixem amb Rudy Foster i el primer avançament d'aquest nou àlbum, i el primer avançament es diu, doncs, el que us hem de dir a vosaltres. Moltes gràcies i fins la setmana que ve. No es diu fins la setmana que ve, sinó que es diu Thank you, Rudy Foster. Això és Hotel Blues.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio a l'inicial. Un nou viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. I ho va fer amb aquest meravellós tema d'amor de Barry White que escoltem en directe. Algú va dir... La música té el poder de convertir un dia gris en un moment ple de màgia i alegria. Ho comprovem una vegada més, perquè això ho fem junts. Quina és la teva?
1: Mira, m'he escoltat la cançó de la Cat Stevens, em sembla que és de My Belly Davanti. Vinga, gràcies.
0: Doncs mira, aquesta també és música de Cat Stevens. És una excepció en la seva carrera artística perquè és un tema absolutament instrumental, molt poc conegut, però agradable d'escoltar, i que es diu White Lester.

Cat Stevens ha estat un company d'aventures, sovint aquí al programa. La veritat és que la majoria de les seves cançons ens agraden molt. I les hem donat a conèixer a molta gent que no... Només en coneixia d'ell, per exemple, el Morning Has Broken, que potser va ser el més popular entre nosaltres. Però l'amable comunicant del contestador automàtic ha parlat de Lady d'Arbanville. El cantautor d'origen greco-xipriota Cat Stevens va escriure aquesta cançó el 1970 després d'estar un any hospitalitzat per tuberculosi i un problema al pulmó. Al final de la seva recuperació va anar a una festa a Londres que tenia de convidats alguns músics d'elit com Jimmy Page, Steve Winwood, Eric Clapton, etc. Però a la festa també hi havia una noia molt guapa d'origen nord-americà i de només 14 anys. El seu nom era Patti d'Arbanville. Cat Stevens es va enamorar ràpidament d'ella. Van sortir un any. Van viure junts a Londres i ella el va acompanyar també a les seves gires per Estats Units i França. Per Cat Stevens, aleshores, era l'amor de la seva vida. Però quan ell li va proposar formalitzar la relació, ella va dir que no. Segons sembla, Cat Stevens va saber que ella havia anat a l'habitació de Mick Jagger dels Rolling Stones. A Cat li va costar molt superar la ruptura i no se li va acudir una altra cosa que dedicar-li una cançó amb un missatge metafòric sobre la mort. Bueno, segurament es referia a la mort de l'amor. Però Patti va escoltar aquesta cançó estant a Nova York i va declarar que la sensació que va tenir va ser de molta tristesa perquè va creure que Cat Stevens parlava de la mort d'ella. I deixava anar frases molt depressives. Bueno, Lady d'Arbanville diu que va plorar molt a l'escoltar aquesta cançó.

0: d'Arbenville. Una cançó d'amor desesperada de Cat Stevens de 1970. El seu primer èxit.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten per FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT. Arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris. Moltes d'elles deixen a la teva disposició el podcast del programa, als seus webs, per si no et vols perdre res, per escoltar-nos en diferit o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple. No perdis la sintonia. I participa. Qualsevol excusa és bona per compartir els teus bons records en forma de música. Per exemple, estem disposats a dedicar-te una bona part del programa si ens dius quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps. Digue'ns-ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Bon dia, Albert. Ens diuen, és la primera vegada que t'escric, encara que t'escolto molt intermitentment des de fa molts anys. Des del principi del programa, als anys 90, però amb molta més assiduïtat des que estic feliçment jubilat fa 8 anys. Com t'agrada saber-ho, et diré que t'escolto des de Sant Cugat del Vallès i des de qualsevol altre lloc on viatjo gràcies als podcasts. Entre centenars de cançons que m'agraden, he triat el meu top 10 d'intèrprets pop-rock anglosaxó. Un altre dia podríem anar a l'autòcton. I d'ells, 5. I d'elles, 5. La cançó que em porta els millors records. Records, tornar al cor, sí senyor. Ens ho diu Fèlix Bediaín, que en el número 10 situa Stevie Nicks. Bé, en realitat el disc és de Fleetwood Mac, es diu Sara, i segons sembla és una cançó que Stevie Nicks va dedicar a la seva amiga, que va començar a sortir amb Mike Fleetwood, el líder de la banda, i es va acabar casant amb ell. Segons sembla, Mike era la seva parella i ella es va sentir traïcionada per la seva millor amiga, que es deia com aquesta meravella de cançó, Sara.

Fleetwood Mac, amb la veu de Stevie Nicks, el 1979. La primera de les 10 d'en Fèlix Beria Inga, Sant Cugat del Vallès. Ell ha decidit seleccionar 5 veus femenines i 5 de masculines. En el número 9 situa el mític Stairway to Heaven de Led Zeppelin de 1971. Una reflexió sobre l'esperança i la redenció. Una recerca de llum quan ens sentim perduts a la foscor.

0: Stairway to Heaven de 1978 de Led Zeppelin, un gran tema que retallem una mica perquè passa dels 8 minuts de durada.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: T'has parat a pensar quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps, de tota la teva vida? Quan ho tinguis clar, m'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. I si no s'aparten massa de la línia musical del programa, les compartirem. En el número 8, en Fèlix de Sant Cugat ens posa una cançó de la Chrissie Hynde dels Pretenders de 1994 que es diu I'll Stand By You, és a dir, estaré al teu costat, que quan et diuen això resulta molt reconfortant, oi?

costar i al teu costat. Que bé. Perquè la majoria de gent que coneixes està al teu costat quan estàs de festa, quan els fas riure, quan s'estan divertint. S'hi apunten ràpidament. Però quan estàs fumut, quan estàs passant un mal moment o una mala temporada, amb una mala ratxa, queden poquets. I si algú et diu estaré al teu costat per al que faci falta, és molt d'agrair. Chrissy Hynde, la veu de Pretenders, i aquella broma que es feia als anys 80, no? I tu què pretenders? Doncs jo pretenc que no t'oblidis mai d'escoltar la ràdio, la teva vella amiga de sempre. Així començava la cançó número 7 d'en Fèlix, remenant el dial d'una ràdio, el mític Wish You Were Here de Pink Floyd, 1975. La cançó que es diu Tant de bo estiguessis aquí. Gràcies per el temps que ens has dedicat, Fèlix, per la teva bona memòria, per el teu bon gust i per recordar-nos autèntics tamarros com aquest, d'aquells que ja no es fan.

0: Wish You Were Here. Tant de bo estiguessis aquí. La cançó que donava títol genèric a l'àlbum de Pink Floyd de 1975. No fa pas gaire, el passat 22 de maig de 2026, moria el músic britànic Dick Parry, històric saxofonista i col·laborador de Pink Floyd, a l'edat de 83 anys. Encara que no era membre oficial, el seu saxo va definir temes llegendaris de la banda. Algú va dir: la consciència és la bruixola humana. Bueno, ho va dir concretament el gran Vincent Van Gogh.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, com estàs, Coco? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, tranquil·la, no et preocupis de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Segueix-nos al Facebook. El grup dels seguidors d'aquest programa, el grup dels oients, es diu com el programa Cocodril Club i està ple de bons records musicals i de tota mena. Però potser hi faltes tu per dir la teva. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Estem compartint les 10 cançons preferides d'en Fèlix Bediaín. En aquest cas, internacionals. Diu que potser un altre dia ens enviarà la llista de 10 autòctona. De moment, hem escoltat molt bones cançons, com la de Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Pretenders, Pink Floyd, i ara Joan Baez amb Diamonds and Rust, és a dir, Diamants i Òxid, de 1975 també.

Samba és en directe des del 1975 amb aquest dall amb el Sant Roig, Diamants i Òxid, que explica una trucada d'un antic amant que la transporta 10 anys enrere

Wild Horses. Cavalls salvatges. Una balada molt intensa dels Rolling Stones que m'ha fet recordar que una de les moltes coses que et demanem si vols participar és quin seria el teu lent preferit per ballar de dos en dos. La millor balada no tan sols per escoltar, sinó especialment per ballar amb la persona que t'agradaria fer-ho. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. En Félix Beriaín de Sant Cugat del Vallès ha decidit escollir 5 cantants masculins i 5 de femenins. Per això, en el número 4 hi ha una altra cançó del mateix any que la que estàvem escoltant, de 1971, i de la gran Carole King, You've Got a Friend.

0: you've got a friend.
1: Now ain't it good to know that you've got a friend?
0: Tens un amic.
1: When people can be so cold.
0: La cançó que Carole King va voler regalar-li al seu amic James Taylor, després d'haver passat ell una molt mala temporada per problemes amb les drogues i amb l'alcohol, està molt fumut, està malalt. Però ella li va dir, tens un amic, i li va regalar aquesta cançó que formava part del seu àlbum Tapestry, que va batre tots els rècords en el seu moment, el 1971. Aquí ja ho veus, ja ho sents, compartint cançons convertides en autèntics himnes, i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En Fèlix em posa una de les de Beatles que més m'agraden, Strawberry Fields Forever, que aquí es va dir Campos de Fresas, del 1967.

Strawberry Fields Forever, Campos de Fresas, de l'àlbum Magical Mystery Tour dels Beatles de 1967. John Lennon es va inspirar en els seus records d'infantesa quan jugava en uns jardins a prop de Liverpool, la seva ciutat, però la va escriure a Almeria durant el rodatge de la pel·li Como gané la guerra, i en el 2 d'en Félix, Janis Joplin. 1969. Cosmic Blues.

la veu irrepetible de Janis Joplin, única, que, com sabeu, va viure només 27 anys. Havia nascut a Texas el 1943 i va marxar el 1970 a Los Angeles. Segons sembla, tenia un coeficient intel·lectual de 165. És una dada poc coneguda. Bueno, també els té Lady Gaga, però és que tenir un coeficient intel·lectual de 165 és molt per sobre de la majoria. Va ser una autèntica icona hippie. La seva veu va canviar el rock per sempre. Fèlix Beriaín, des de Sant Cugat del Vallès, ens ha proposat com les millors cançons de la seva vida. Sara, de Fleetwood Mac, The Way to Heaven, de Led Zeppelin, I'll Stand By You, de Pretenders, Wish You Were Here, de Pink Floyd, Diamonds and Rush, de John Baez, Wild Horses, de Rolling Stones, You Got a Friend, de Carole King, Strawberry Fields Forever, dels Beatles, Cosmic Blues, de Janis Joplin, i acaba el seu correu dient que la número 1 és Sara, de Bob Dylan. És curiós perquè has començat amb Sara, de Fleetwood Mac, que parlava d'una traïció, perquè a Stevie Nicks, la seva millor amiga, li va pispar el seu nòvio. I aquesta Sara de Bob Dylan està dedicada a la seva dona en el seu àlbum Desire, de 1976, perquè Bob Dylan estava intentant evitar el divorci i reflecteix el seu amor per Sara. En Fèlix s'acomiada dient gràcies, Albert, per un programa que ens fas passar tan bones estones. Ets imprescindible en les nits d'insomni o en els matins brillants o en les tardes fosques. En qualsevol moment acudim a la teva farmàcia, la d'emergències vital. Una abraçada per tu i per tots els cocos, Fèlix Beriaín. Moltes gràcies. No perdis la sintonia.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta sempre acariciar la teva memòria amb la millor música dels anys viscuts. Algú va dir, bé, concretament va ser Jean-Paul Sartre. Avui en dia sabem com es fa tot, excepte viure. I això ja saps que ho fem junts.
2: Hola, Albert, sóc la Carme i m'agrada molt el country. Sempre escolto el teu programa. Aviam si poses alguna cançó de country. Te la deixo triant a tu i segurament que ja m'agradarà.
1: Això espero. Mira, a mi sempre m'ha donat bon rotllo. Crec que és un bon tema de country que es diu Queen of Hearts, rei de cors, i interpretat per Juice Newton de Nova Jersey, que la va gravar el 1981. Ella ara té 74 anys.

Hoy tengo ganas de ti, si no m'equivoco, va ser el primer gran èxit de Miguel Gallardo, que em porta molts records de ràdio, i és possible que també alguns dels nostres oients els hi porti records d'adolescència. Potser a elles, d'un temps en què eren fans d'ell, de Miguel Gallardo. Avui l'escoltem perquè Jesús, el germà de Miguel Gallardo, ha escrit el llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela. Un llibre en el que ha estat tan amable de comentar que va ser un dels locutors de més audiència a la ràdio, que el va entrevistar moltes vegades.

Otro ocupa mi lugar. Otro éxito de Miguel Gallardo. Al llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela, escrit per al seu germà Jesús, és una narració feta amb molt d'afecte, però objectiva i veraç de com era el món de la música als anys 70 i 80. Encara sovint oients del Cocodril em demaneu temes com